0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat, encara sense data, un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei Danets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint al tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabremos resolver ningún problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
10: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global. Afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jèssica Albiach, dels Comuns, i la copaire Pilar Castillejo.
13: A l'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
14: que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs, demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
15: I jo crec que és el moment de que siga el govern que, en lloc de demanar treves, es posi les piles,

0: constructiu de País sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries, per tenir aquests referents compartits, que en una societat doncs creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
1: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
2: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
1: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
3: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
1: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents. Després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
5: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nits als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
6: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
5: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem, de moment, paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
7: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
5: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
1: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici, que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup

0: Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamars, marxa de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
3: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
4: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
4: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
3: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
4: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
3: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
5: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Saar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
6: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
5: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: I també us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Brescó.
5: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catitlle de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
7: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
8: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
9: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
10: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
11: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
12: Amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem al fons l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
0: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
13: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
14: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
13: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
15: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
13: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça feia una hora jugar a 3:15 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts, precisament, ha arrencat la Champions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
16: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena. Elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
17: ¿Eso ha funcionado?
16: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
13: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldentei. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
18: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
13: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb 2 partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
1: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Joan Fitó, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobeu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no? L'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
15: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però, d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin l'habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
16: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Pertur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marianne Muro.
17: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
11: És molt important. El 75% de les empreses cometen irregularitats.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
18: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
14: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
19: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
20: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
21: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
14: 3Cat Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
14: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució. I no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats, juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
14: Trescat Info. Trescat Info.
0: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlàvem al sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
2: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
0: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
2: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
0: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
14: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
3: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a l'estiu. Ho explica l'alcalde.
4: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
3: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
22: What about you two? How did you meet?
23: Yes, yes.
0: All right. One day... Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnker de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
24: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior. Per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic, la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
25: La pel·lícula habla de eso. Estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana. Y es una cosa que si no se entrena, no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen, porque son muy inteligentes.
24: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
26: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
25: No es verdad.
0: El dramaturg català Joan Yago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Yago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Yago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
27: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. Jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs, t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
14: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
28: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana i la Lliga de Campions és el principal somni.
5: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
28: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
6: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
28: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça-Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat 2 errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
7: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres. Podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Jude al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
28: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
28: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva P. Llor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
14: 3CAT Info.
28: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
8: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
28: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
9: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat, segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
28: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya. 2 partits previstos, Ilerna Lleida, Sisa Joventut i Andorra, Quitzenàs, Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
10: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
14: 3CAT Info.
28: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa-Rubí.
14: Trescat Info.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei Danets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins.
1: Esports. El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint al tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. 3CAT Info. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedeixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
10: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabrem resolver ningun problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
9: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global. Afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
11: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
9: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jèssica Albiach, dels Comuns, i la copaire Pilar Castillejo.
12: A l'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
13: que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs, demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
14: I jo crec que és el moment de que siga el govern que, en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
15: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes errades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
16: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada,

0: millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
1: Pedro assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més, presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts, quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
2: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
1: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
4: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nits als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
5: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
4: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem, de moment, paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
6: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
4: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
1: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici, que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
3: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyats

0: de temps violent, de ventades, de calamar-se, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
1: 3CAT Info.
2: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
3: El govern britànic prohibeix importar productes provenients dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
4: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
4: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
3: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
4: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
3: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
2: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
5: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Saar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
6: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
5: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
2: I també us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Bresco.
5: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú
7: tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
2: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catitlla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
8: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
2: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència». I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
9: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
10: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
2: I el president Salvador Illa els ha definit així.
11: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
2: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
1: 3Cat Info.
2: 3Cat estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3Cat amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3Cat arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
12: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
2: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
13: Amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem al fons l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
2: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
1: Esports.
2: Amb Joan Fitó.
14: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
15: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
14: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
16: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I, i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
14: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord a jugar a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts, precisament, ha arrencat la Champions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc, a Movistar.
17: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena. Elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
18: ¿Eso ha funcionado?
17: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
14: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Encara en futbol, el Barça situat va cobrir Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldante. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
19: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
14: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb 2 partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
1: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Joan Fitó, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, a les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobàveu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no?, l'educació. Poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
15: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin la habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
16: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Partur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
17: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
11: És muy importante. El 75% de les empreses cometen irregularidades.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
18: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
14: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
19: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
20: Das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
21: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si

0: Dimecres, el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
2: Poden haver-hi pluges localment intenses. Per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat de que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
3: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
4: Necessitem el 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
5: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
6: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
7: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. Però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
9: Trobàveu a faltar els companys?
10: Bastant.
9: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posa-ho cap a l'escola.
8: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
11: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
8: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
12: Arriba molt més, no? L'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
8: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
10: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin l'habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
14: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Pertur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
15: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
16: És molt important. El 75% de les empreses cometen irregularitats.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
17: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
18: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
19: Das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta, Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
20: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
21: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respecten, diu, la pluralitat informativa.
13: 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
13: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
22: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució. I no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una avaria en el sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlàvem al sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua 1 any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
1: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
0: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
1: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
0: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
13: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de 2 restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
2: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les 3 torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de 2 de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a la estiu. Ho explica l'alcalde.
3: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem a entrar de camions i fer l'actuació més important.
2: A finals de juny es va detectar que la Torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les 2 terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
23: What about you two? How did you meet?
24: Yes.
25: All right. One day...
0: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnquer de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
26: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior. Per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic, la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
27: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente
4: en riesgo de perder la conexión humana. Y es una cosa que si no se entrena, no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen, porque son muy inteligentes.
26: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
5: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
4: No es verdad.
0: El dramaturg català Joan Llago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Llago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Llago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
6: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament, és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs, t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
13: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
7: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana i la Lliga de Campions és el principal somni.
9: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
7: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
11: Sí, yo creo que no ya me motivació que hay que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
7: Eric García és baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat 2 errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
24: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres. Podia acabar 6-6. No quiero decir l'Inter ganar el partit perquè nosaltres hem creat más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Judes al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
7: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb 2 gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
13: 3CAT Info.
7: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
8: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
7: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
10: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
7: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya. 2 partits previstos, Ilerna Lleida, Sisa Joventut i Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
12: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
13: 3CAT Info.
7: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, 2 partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
14: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
15: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I comença el matí de Catalunya Ràdio pendents de la tempesta litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquests moments les tempestes més fortes les tenim justament al litoral de Barcelona. La zona del Garraf és on ara mateix veiem els aiguats més intensos. Recordem l'evolució de la pluja forta d'avui. Entra per litoral i prelitoral, que hi entra Barcelona i Tarragona. Arriba més tard a la Catalunya central. Arriba també el Pirineu i Prepirineu, sobretot el sector oriental. I atenció, durant tot el dia també el vent als dos extrems de Catalunya, Empordà i Terres de l'Ebre, i a la baixada de la temperatura, que tindrem de més de 10 graus en algunes zones.
0: I per això el govern demana, en aquest cas, que siguem curosos i que evitem desplaçaments que no siguin imprescindibles.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Això sobretot pel que fa a les pluges que s'esperen torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Eloi, ara mateix estem pendents d'aquestes pluges, ha començat a fer una primera radiografia, però a quina hora podrien caure més pluges importants?
1: És aquesta franja del matí, és a dir, des d'ara fins al migdia, sobretot, és quan tenim les tempestes més fortes que poden afectar en aquest tram del litoral i prelitoral. Ara mateix, més concentrades a prop de la costa, però a poc, a mesura que vagi passant el matí, anirem veient que van apareixent moltes més taques de precipitació fortes a les comarques de l'interior. Per tant, molt atents a això, especialment aquest matí, però també fins a mitja tarda, perquè els aiguats encara poden continuar caient una estona més.
0: Saludem ara a aquesta hora el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Fins ara estaran tal com tot estava previst?
3: Fins ara sí, s'està desenvolupant la previsió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. En aquests moments ja tenim aquest primer front de precipitacions que s'està activant a la zona del litoral central i que en les properes hores s'espera que vagi afectant a les zones habitades a través del sistema d'alerta dels mòbils i que estaven amb un grau d'afectació més important i en general a tota la zona del litoral i prelitoral de Catalunya.
0: És important, Xavier, també recordar a la gent que el que cal és tenir sentit comú, és a dir, més enllà de les alertes, perquè ahir, per exemple, es va enviar una alerta al mòbil a les 5 comarques on l'avís és més alt, però hi ha molta gent que, per exemple, potser viu a Barcelona i treballa al Baix Llobregat. Per tant, no han rebut alerta. Però el que cal és que sàpiguen és que en aquesta situació el que cal és tenir sentit comú. Si plou molt, doncs no ens desplacem.
3: Sí, sí, hem d'aplicar el seny, no?, en aquests casos, i sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica i en cas que ens trobem de forma sobrevinguda afectats per una tempesta o per una pluja molt intensa, mirar d'autoprotegir-nos, no? Mirar de buscar refugi en un lloc segur, no travessar rius, rieres, ni passos inundables, no baixar garatges o zones baixes on pugui acumular-se l'aigua.
0: I al revés, és a dir, algú del Vallès, per exemple, que va a la Universitat de Barcelona, on en aquest cas les classes continuen amb normalitat, quina és la recomanació que fa des de Protecció Civil?
3: Bé, des de Protecció Civil el que s'ha fet és aquesta resolució que s'ha aprovat des del Departament d'Interior, no?, on, sobretot en el que són aquestes 5 comarques principals afectades per aquest nivell vermell del Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha fet una sèrie de prohibicions i limitacions, com és evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible. S'han suspès totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, la recomanació seria que no anés a classe si està plovent fort al Vallès, tal com hi ha la previsió.
3: Correcte, exactament.
0: Xavier Mas Ramon, seguirem parlant de Protecció Civil. Gràcies i estem pendents de l'estat del temps. Una abraçada, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I excepte, com dèiem, a les 5 comarques amb classes suspeses per les pluges, a la resta de Catalunya, avui hi ha segon dia de curs, ja sense vaga. Per afrontar també tots els reptes de l'ensenyament, els principals partits també s'emplacen a un acord de país. Ara falta concretar amb què s'ha traduït tot plegat, però sentim el president Salvador Illa dilluns al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, Capella d'Esquerra Republicana i el Viac dels Comuns.
4: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país, un debat a què estem convocats tots.
5: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
6: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
7: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
0: I a Madrid avui també a les 9 seguirem el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de les vacances, això el dia en què es faran també públics els 40 informes del CNI i la Policia Nacional sobre l'entrada massiva a Ceuta. I el Barça debuta avui en Champions en horari estrany, és a 6:45 de la tarda, rep el Feyenoord al Camp Nou. El vestuari ja no amaga que guanyar la màxima competició europea és un objectiu.
7: Tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Podreu seguir la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. I el Madrid va patir ahir per guanyar l'Inter 2-1 finalment. També aquesta nit Borussia Dortmund 3, Villarreal 2 i Lille 2, Betis 3.
8: Sobre una

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 7. I ja ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Cira Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: No us vaig veure ahir a la festa del 3CAT. Vam fer una festa de presentació de tota la temporada.
4: Ja ho vaig veure.
1: No hi éreu.
4: A les xarxes, no.
1: No vau poder anar-hi.
4: Ja dormia aquella hora.
1: Era tard. I avui per això costarà aixecar. Bé, avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés.
5: Serà a partir de les 9 en la sessió de control i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. De la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei va reunir-se amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
6: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc, una actitud que censura la ministra portaveu Elma Saiz.
7: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
6: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la al judici. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
8: Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
9: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
8: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1955.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
5: La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull de Junts, a la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns i la cupaire Pilar Castillejo.
10: L'informe PISA, com el un altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que la consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
11: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
12: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
13: La consellera Ningú ha d'emitir, no per les proves PISA, només.
1: I el govern no valora aquests mals resultats de les proves PISA, però aposta per continuar millorant en coneixement de matemàtiques i comprensió lectora.
8: Els experts aposten per incrementar la lectura entre l'alumnat.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
14: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
5: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
5: Padró assegura que els bons resultats en els països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La vaga de docents al primer dia de curs acaba amb un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho ha elevat fins al 30%.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa.
1: Ho amplia Maria Costa.
16: La negociació continua encara sense trobar el desllorigador. La consellera Esther Niubó admetia que la d'ahir és l'última manera en què li hauria agradat començar el curs. Diu que el canvi de rumb del sistema educatiu s'ha de debatre amb tothom, representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques, i que amb els sindicats el debat s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
14: Qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats. implicats, però altres qüestions que són de sistema, doncs les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
16: Maria Costa, pel matí, de Catalunya Ràdio.
1: I els docents, atenció, del País Valencià, denuncien una persecució de la Conselleria d'Educació en l'inici del curs.
5: Els alumnes valencians tornen a les aules avui amb la polèmica per un canvi legal que es va aprovar aquest estiu i que habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica textualment i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela és el portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià.
2: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a doctrinar al nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita al professorat valencià.
5: Aquesta modificació la va introduir el govern del PP, presidit per Juanfran Pérez Llorca, com a exigència de Vox per aprovar-li els pressupostos. Tot això després que els autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Pagassait, Mercè Rodoreda o Josep Pla, hagin quedat arraconats del currículum.
1: A 9:45, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, en parlarem avui amb Sònia Caparrós, que és professora de llengua i literatura en un institut. I atenció, perquè l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic era regidora de Cooperació Internacional.
8: Sí, fins al maig, Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Aravic, marca local del PDeCAT, un departament que topa frontalment amb el discurs de la formació de Sílvia Oriol sobre immigració i cooperació internacional. El diari Ara explica que, com a regidora, Carrera promovia la migració en perspectiva de gènere, i detalla que en els dos darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial del partit d'extrema dreta que retregui justament que la Generalitat destina

0: intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent ens hi va un cop de cols a un noi que acaba a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
3: Què fas, tio?
2: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: I detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
4: Els fets, recordem-ho, van passar dimarts passat a la matinada, després de l'última nit de festa major a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. Doncs bé, ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que no es descartaven noves detencions, i així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més, també de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
1: I nova escala d'atenció a l'estret d'Hormuz.
2: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic. Segons els mitjans estatals iranians, l'ofensiva seria una resposta a un suposat atac dels Estats Units contra 5 patrulliers iranians. Teheran també afirma haver atacat 10 vaixells que intentaven travessar l'estret per una zona prohibida. De moment, no hi ha confirmació independent dels atacs. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes mundials per al transport de petroli i aquesta tensió n'ha disparat el preu al barril de Brent, de referència Europa s'acosta als $100.
1: I tot això quan s'ha sabut que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023. Això segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz.
4: El mitjà que avança les dades recopilades per un llibre indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat, insisteix que mai va ser informat de l'atac en què van morir prop de 1.200 israelians i més de 70.000 palestins en l'ofensiva israeliana posterior, principalment a Gaza.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: La primera.
5: Aitana defensa la llengua catalana en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no parla habitualment en català, que li agradaria practicar-lo més i que és el més preuat que tenim. Les xarxes s'han omplert de comentaris de suport i molts demanen que ara faci un disc o una cançó com a mínim en català.
1: La segona.
5: Nati Peluso, Amaya, Guitarrica de la Fuente o Lia Cali són algunes de les artistes que actuaran a la residència que farà Shakira a Madrid. La colombiana farà una residència de 12 dies que començarà el proper 12 de setembre i acabarà l'11 d'octubre.
1: I la tercera? I am gonna stay here for a while.
5: I just need to see you smile. I Quim Masferrer, presentador del programa El Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta parteix de la següent premissa. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? L'obra es pot veure al Teatre Borràs des d'avui i fins al 18 d'octubre.
1: I en esport, Robert Prat?
6: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea avui a partir de les 9. Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Mentre que Cubarsí, Lamín i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Maia amb 3 quilos 250 grams a casa seva, a Vilassar de Dalt. I pel que fa al temps, en aquests moments ja tenim aiguats forts a la zona del Garraf. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí. A més, comencen a aparèixer

0: ruixat ja a molts punts de les comarques de Barcelona, tant del litoral, prelitoral, com el sector més interior, fins i tot. Atenció també al sector del nord del Camp de Tarragona, Pirineu, Prepirineu, perquè durant el matí aniran apareixent precipitacions en aquest sector i precipitacions que poden ser fortes, especialment també al sector del Pirineu Oriental, i a les comarques de Girona, on no bufi la tramuntana. Recordem que avui tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en 30 minuts, i intensitat de pluja de 90 litres en 3 hores, de vent de més de 100 km per hora, mala mar a l'Empordà, i fa molt poca estona que s'acaba d'activar un avís de temps violent per la intensitat de precipitació que afecta la zona del Baix Llobregat, del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Penedès, i és que ara mateix ja s'estan registrant, encara que siguin estacions no oficials, alguns valors de fins a 50 litres per metre quadrat a la zona de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Per tant, aiguats ja molt forts, localitzats de moment en aquest sector del Garraf, però a poc a poc es van estenent.
1: Anirem informant avui des de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya sobre la informació meteorològica. Gràcies, Eloi, fins ara.
0: Fins ara, adéu-siau.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents del ple del Congrés dels Diputats i dels efectes que puguin tenir les pluges arreu del país, sobretot en aquelles comarques on s'han suspès les classes, escoles i instituts. També analitzarem si a la tardor ens esperen molts més episodis d'aiguats amb el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat.
4: A un quart d'11 us explicarem els problemes per carregar els cotxes elèctrics. El 23% dels punts públics de recàrrega no funcionen a Catalunya.
3: A dos quarts d'11, entrevista a Mònica Bernabé, periodista especialitzada en l'Afganistan, que fa poc ha tornat del país on des de fa 5 anys governen els talibans.
4: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Repassarem totes les novetats de la nova temporada de 3CAT.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6 i 21. I cada dia a aquesta hora volem voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Des de París, Isabel Galí, bon dia, bonjour.
5: Bonjour.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
6: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: I a Madrid, Tària Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Comencem per París, Isabel, on s'han tancat, en aquest cas, la Torre Eiffel, tot un dia per una protesta de treballadors. Un acte que no buscava pas millorar els sous, sinó protestar contra una decisió masclista.
9: Sí, de visita a França per inaugurar un enorme temple hinduista a l'est de París, el guru de la secta Babs va privatitzar dissabte al matí la Torre Eiffel per ell i un centenar d'acòlits. Té 93 anys i no fa res en presència de dones, així que va demanar limitar les treballadores fèmines al seu pas. Ens van convidar a abandonar el nostre lloc de treball, diu el text de protesta de les treballadores, que per denunciar aquesta violència sexista han fet un dia de vaga. L'empresa que contracta el personal de la Torre Eiffel s'ha disculpat davant les treballadores i els turistes que podran recuperar l'import de les entrades.
1: I a Bèlgica, els fabricants de cervesa també estan en peu de guerra, en aquest cas contra el govern per una nova llei que limita la publicitat de l'alcohol, Bruno.
10: I a partir d'ara, tots els anuncis aniran acompanyats d'un avís categòric. S'hi dirà una veritat, que l'alcohol és perjudicial per a la salut. Però això, el país de la cervesa ha creat malestar. Els fabricants se senten estigmatitzats i ho consideren un menyspreu cap al patrimoni nacional. Tot plegat també ha desfermat una polèmica diplomàtica. L'ambaixador dels Estats Units a Brussel·les va criticar la nova llei i es va burlar del ministre de Salut belga, titllant-lo de perdedor. El govern de Bèlgica l'ha convocat per recriminar-li aquest estirabot.
1: I per estirabots, dia sí, dia també, els del president dels Estats Units. Les sorties de tot de Donald Trump no tenen aturador, especialment pel que fa a l'obsessió d'apropiar-se dels topònims. Oriol.
7: Això és un no parar, des del Golf de Mèxic, rebatejat com el Golf d'Amèrica, el llac Ontario com el llac d'Amèrica, o l'última, l'estat de Nou Mèxic, segons Trump, s'hauria de dir Nova Amèrica. Val a dir que encara no ha proposat renombrar cap topònim amb el seu propi nom. De moment, ho ha fet intentant canviar el nom d'institucions culturals com el Kennedy Center de Washington per Trump Kennedy Center, o posant el seu nom a un aeroport a l'estat de Florida. Fa un parell de dies, Trump es va tornar a superar publicant un mapa englobant Mèxic, els Estats Units i el Canadà sota la bandera nord-americana.
1: I d'un president controvertit pels seus actes a un altre que també ho és. Sapigueu que si us voleu comprar, en aquest cas, el famós àtic que ha estat la polèmica de l'estiu per Isabel Díaz Ayuso, ja aneu tard, Tània.
8: Sí, perquè aquesta setmana s'ha tancat el termini per presentar ofertes per l'immoble comprat d'amagades pel govern d'Ayuso, suposadament per fer-hi oficines, tot i que la normativa no deixa fer-ne. Davant la tempesta política i les sospites que el volgués com a residència oficial, L'han decidit vendre, això sí, més car que el van comprar. Les ofertes han de ser a partir de 6,7 milions i sense visitar l'immoble. Guanya l'oferta més alta i se sabrà la setmana que ve. Però demà arrenca el debat d'estat de la regió i d'això pesca o res, perquè segur que el tema serà protagonista.
1: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I aquesta setmana estem recordant també el 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre, que recordaran, recordem, demà passat. Avui recordem el cas del poble de Gander, al Canadà. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia. Gander és a l'illa de Terranova, al Canadà. Té un aeroport que anys enrere, quan els avions no tenien la capacitat de travessar l'Atlàntic de cop, i paraven per reabastir-se. Quan els avions van millorar, és un aeroport que va caure en desús fins l'11 de setembre de 2001. Després de l'impacte dels avions, els Estats Units van tancar del tot l'espai aeri i es va donar l'ordre a tots els avions que hi havia volant que aterressin ja. Eren més de 4.000 avions que van rebre el missatge.
6: Okay, there's still a bit of traffic here, but they're not all completely down. I imagine it's all low south.
5: Insistim que van haver d'aterrar 4.000 avions i l'aeroport de Gander en va rebre 38 avions. Per tant, més de 6.000 passatgers en una ciutat que amb prou feines en aquell moment tenia 10.000 habitants. Per tant, Gander va haver d'acollir gairebé la meitat de la seva població o gairebé el doble de la seva població sense saber fins quan. Allò va donar lloc al llibre el dia que el món va venir a la ciutat i sobretot a un musical que es diu Come From Away. Welcome to the rock. Un cop aterrats a Gander, per seguretat, alguns passatgers van estar entre 20 o 30 hores dins l'avió. Un cop els van autoritzar a baixar, ja era 12 de setembre, i alguns van veure per televisió, per primera vegada, les imatges dels atemptats. En qualsevol cas, els 6.000 passatgers van esperar a Gander que reobrís l'espai aeri. Van ser entre 3 i 4 dies allotjats en escoles, esglésies o cases particulars. Aquell que es té moltes històries, un britànic i un habitant de Gander, per exemple, que es van conèixer, enamorar i casar. Una dona que tenia un fill bomber a Nova York i que va saber que havia mort en les feines de rescat de l'11 de setembre. Un passatger d'un dels avions musulmà a qui van retenir a escorcollar. I la primera dona capitana d'American Airlines que també es va veure bloquejada a Gander.

I sobretot, el que ha passat a la història són les relacions entre els habitants de Gander i aquells passatgers. 10 anys després es va organitzar una festa de reunió. Per cert, que el musical Come From Away el teniu a Apple TV.

0: Són les 6 i 27.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Si vols fer la compra, ve a Tana Carrefour.
3: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
5: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
4: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
5: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
4: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.

0: I ara esports, arriba l'esperat debut del Barça a la Champions. A 3:15 de la tarda, el Barça, amb més potencial que mai, Robert, rep el Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes que ha generat el bon inici de temporada dels culers. El Barça comença aquesta aventura europea. La Lamine Yamal.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: El Madrid, que pateix en el tram final del partit, acaba guanyant, això sí, l'Inter 2-1, també a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui destaquem, a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. Crazy about you, baby,
0: but I... I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Lamine, Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen absències. Pedri i Rafinha, entre les millors jugadores. Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoy i Esme Brooks. A més d'Alexia i Mapi León, Joan Garcia i Catacoy, candidats a millors porters. Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Els premis el 26 d'octubre.
0: Mentre la Federació Espanyola de Futbol presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Diuen que és una iniciativa pionera a nivell mundial. Avui també comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna, Lleida, Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a la Champions amb bola a 9:15 davant l'Skanderborg de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Galera, al Montsià, a les 7:33.
3: I es pondrà a les 8:17 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: A Constantí, 23 graus, a Badalona, 26, i al Pont de Suert, 15.
0: Pel que fa al temps, quin és ara mateix l'estat de les pluges, Eloi Cordomí?
5: Doncs les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat. És aquí on tenim un sistema ja amb un caràcter violent que pot associar fenòmens forts, com per exemple ventades, alguna calamarsada i també aiguats, amb pluges que ja superen puntualment els 50 litres per metre quadrat. A la resta de Catalunya destaquem de les precipitacions que van apareixent també a molts llocs de les comarques de Barcelona, també a l'interior, i més que n'apareixeran també al sector del Pirineu, comarques de l'interior de Girona i altres punts del Camp de Tarragona.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, el tenim ple o el tenim bé?
6: Doncs ja comencem a veure molta densitat de cotxes a la ronda litoral, a l'altura del Poble Nou, i també a la ronda de dalt, al Nus de la Trinitat, en tots dos casos en sentit Llobregat. També cues a la C-16 Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant la previsió de pluges torrencials a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable entre Vilaseca i Reus i que això pot provocar retards. De fet, ja estem veient un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona.
0: I tot això avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el temporal.
3: Tenim el país en alerta, ara ho sentíem. El govern ha suspès classes i ha demanat que es restringeixi la mobilitat a les següents comarques: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i els Penedès. Protecció Civil acaba d'alertar que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits.
0: Llei de nets.
4: Cautelarment, a petició de Vox, el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Una qüestió que planarà la sessió de control al govern espanyol al Congrés a partir de les 9.
0: I Salvador Illa.
3: El president demana compareixer al Parlament el 23 de setembre per informar dels resultats de les proves PISA. Arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i també per la vaga de professors el primer dia de curs.
0: Manresa.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més de 16 anys a qui relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de festa major, l'1 de setembre. A banda, denuncien una agressió policial a un jove, en aquest cas durant la festa major de Sabadell, mitjançant un vídeo que Crida per Sabadell ha difós a les xarxes.
0: Habitatge.
3: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i la segona segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
7: Google, la plataforma, va rebre una multa de 460 milions d'euros per afavorir els seus propis serveis, en compres o hotels, per exemple, i la comissió li va donar 60 dies perquè ho canvies. Google diu que ja ha fet aquests canvis, que els ha fet a contracor, fins al punt que Reuters cita fonts de la companyia que parlen de la reducció de qualitat del servei més gran de la seva història.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
7: Doncs amb dues novetats sobre intel·ligència artificial. D'una banda, OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. I de l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse. Estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook. Es podrà connectar a eines com correus electrònics i, segons Meta, permetrà demanar, doncs, per exemple, menjar o planificar cites, també.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb un nou avís a Taiwan. Ha avisat aquesta mateixa nit que la reunificació és una tendència històrica, diu, imparable, i que per als taiwanesos és una qüestió obligatòria i, en qualsevol cas, no opcional.
0: I què diu la premsa? Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada, sobretot, en l'informe PISA.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats, com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o dalt a baix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa, La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La Razón, que certifica el dalt a baix educatiu espanyol. També en portada, per cert, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa, ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola. I també en portada, Ricard Ceuta, la fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez, ho llegim a l'ABC, això mentre la crisi humanitària s'agreuja, Ceuta titula La Vanguardia.
0: I què hi trobem a la premsa comarcal, Lara García?
9: El Diari de Tarragona publica que Reus el nombre d'esglésies evangèliques ja frega el de catòliques. N'hi ha 22 davant les 27 catòliques. Pel que fa a les mesquites, n'hi ha 5. El diari diu que la pluralitat religiosa viu sense friccions a la ciutat, però que encara hi ha poca relació entre comunitats. El Diari de Girona assegura que els primers grans parcs de bateries antiapagades de Girona seran una realitat el 2027. Explica que es posaran en marxa infraestructures d'emmagatzematge de bateries independents de parcs solars i eòlics en municipis entre el Pla de l'Estany i el Gironès. I el Regió 7 destaca que la Generalitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la família de Marta Pérez, una jove de Cardona que va quedar en estat vegetatiu el 2022 arran d'un xoc anafilàctic quan vivia a Alacant, i que els serveis mèdics valencians no van saber identificar temps.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats.
1: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal, Cubarsí, Lamine i Rodri candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, pendents avui del temps i del temporal. Molta precaució si heu de sortir de casa. Però abans mirarem cap a les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 55 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. A falta d'escoltar Donald Trump a la Convenció Republicana de demà a Dallas, moltes fonts del seu partit han subratllat un tema que tindrà relleu al seu discurs: la immigració. Si als mítings de la campanya presidencial anterior s'hi veien molts cartells que resaven deportació massiva ara, de fa mesos el president ha suavitzat aquesta retòrica. Trump no s'ha tornat progressista de sobte i s'espera que enalteixi la seva campanya de deportacions urdides per l'AIS com una de les claus de l'augment de la seguretat ciutadana. Però cada elecció és diferent i ha estat com Texas, una bona part de l'economia, en aspectes com ara la construcció, encara depèn de la mà d'obra barata immigrada, molta de la qual ha adquirit la ciutadania gràcies a permisos de treball. El president sap que la meitat dels americans consideraven la seva política de detencions massa agressiva i també que, ara sí, necessita els vots dels immigrants.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
3: 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del cel. El govern ha suspès les classes, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, i també l'activitat sanitària no urgent i recomana fer teletreball.
4: A aquesta hora està descarregant amb força el temporal al Garraf. De fet, Protecció Civil acaba d'alertar que tant el Garraf com el Baix Llobregat hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Al llarg d'aquesta nit també hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu amb un nucli especialment intens al Pallars. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, acaba de parlar al matí de Catalunya Ràdio.
12: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
4: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials. S'ha activat el Pla Inuncat. En aquest cas, en aquestes comarques, el risc d'inundació serà de 5 sobre 6. Núria Parlon, consellera d'Interior.
13: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
3: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés a partir de les 9 en sessió de control.
4: Serà poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Per la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei es va reunir amb la ministra de Defensa, Margarida Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
3: Un segon front obert és el revés del Suprem amb la llei de nets.
4: Sí, el Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. La llei de nets és la que dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 36 i el 55, tot plegat quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació.
14: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: I encara un altre front obert per al PSOE és el judicial. Avui declara la gerent del partit davant del jutge per suposats pagaments a l'exmilitant Leire Díez.
4: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, reprèn la declaració a la gerent Ana María Fuentes com a investigada, o fan la causa que vol esbrinar si des del PSOE es va pagar Díez perquè maniobrés en contra de casos que poguessin afectar la formació directament Pedro Sánchez. En el mateix procés s'investiguen exdirigents socialistes com Santos Cerdán. Tot plegat arriba l'endemà que el jutge Juan Carlos Peinado fes l'últim pas abans d'enviar judici i Begoña Gómez amb una audiència preliminar. La dona de Pedro Sánchez s'hi ha oposat i demana la seva absolució.
3: I en crònica internacional, Espanya, el Regne Unit i una desena de països més vetaran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània.
4: Ho fan per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins.
3: Londres, Quim Olivares.
15: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
16: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
15: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies, els nous contractes de treball hauran de detallar molt més les condicions laborals que fins ara.
4: Com el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o també els criteris per modificar els horaris.
3: Rafael de Ribot.
17: La nova normativa que entrarà en vigor abans de final de mes també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
18: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
17: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari.
19: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la Diada. Tant el prestigiós cuiner com la física, que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró Alba, han agraït el reconeixement.
20: Catalunya m'ha permès de desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
21: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
3: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada de 3CAT.
19: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molins serà la nova presentadora del programa cultural Nervi en substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesis sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
3: Més detalls, Montse Pujol.
2: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
2: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvis respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I parlem ara de teatre perquè el dramaturg català Joan Iago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
19: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Iago, cofundador de la companyia La Calòrica, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
22: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
19: El premi que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb l'imperatiu categòric està dotat amb 30.000 euros.
3: I anem ara a Venècia perquè, com ja us avançàvem ahir, Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles a la catifa vermella de la mostra de cinema.
19: Ahir van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula Búnker, en què interpreten un matrimoni en crisi.
3: Crònica de l'enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnquer de luxe per un magnat.
24: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
23: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
25: Tenemos tres pel·lícules, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
24: No es verdad.
23: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí, moment d'actualitzar-nos. Ara mateix els aiguats més forts es situen entre el Garraf i el Baix Llobregat. Cap on es dirigeixen aquestes tempestes, Eloi Cordomí?
26: Bon dia. Doncs mira, es dirigeixen cap a la zona del Vallès i del Barcelonès. Són tempestes que, a més, s'estan organitzant. És a dir, aquests nuclis que veiem entre el Garraf i Baix Llobregat s'estan ajuntant amb altres nuclis de precipitació molt forts, també, que creixen cap a la zona del Baix i de l'Alt Penedès i, a poc, doncs, van avançant pel litoral i prelitoral de Barcelona. Paral·lelament, també es formen més nuclis de precipitació a les comarques de la Catalunya central. N'apareixeran també al nord del Camp de Tarragona, al Pirineu, especialment Pirineu Oriental, sud de les comarques de Girona també poden anar arribant, així que precaució, especialment en totes aquestes zones, on tenim avisos d'intensitat de pluja, avisos també de vent als dos extrems de Catalunya, a l'Empordà i també a l'extrem sud del país, aquí amb un temps radicalment diferent, marcat pel vent, i per una baixada de la temperatura que avui notarem a tot arreu. No encara a aquesta hora, perquè l'ambient és molt xafogós, però si al migdia hi haurà lloc, sobretot del nord-est de Catalunya, on hi haurà valors 10-15 graus per sota dels que teníem ahir a la mateixa hora. Aquesta situació es mantindrà fins aquest mitja tarda. A partir del vespre, les tempestes a poc aniran desapareixent.
3: És un matí per estar molt pendent de la ràdio, molt pendent de l'actualització de la previsió meteorològica i també de la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
6: Doncs ja comencem a veure els primers embussos de cotxes a la ronda litoral a l'altura de Poblenou i també a la ronda de dalt al nus de la Trinitat. En tots dos casos, en sentit Llobregat. També cues a la C16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant aquesta previsió de pluges torrencials en aquestes comarques, al Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable de coure entre Vilaseca i Reus i, per tant, hi pot haver retards. De fet, ja veiem un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Barcelona cap a Reus.
0: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge de la Sara de Sabadell. Té un vehicle elèctric i es queixa de les dificultats que troba per poder-lo carregar a la ciutat.
7: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
1: L'Ajuntament explica que hi ha una incidència en els dos carregadors ubicats a la Fira Sabadell i que s'espera recuperar el funcionament normal d'aquests punts aviat. A banda, el consistori diu que treballa en un model per garantir el manteniment dels punts actuals i alhora ampliar la xarxa.
0: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
19: Bon dia, com esteu a aquesta hora? Fem un cop d'ull als mercats. Els dubtes es mantenen a les borses europees. Ahir van tancar sense moviments significatius. L'IBEX 35 va acomiadar amb una retallada del 0,12% i va quedar per sota dels 20.000 punts. El preu del petroli segueix a l'alça. Aquesta hora el barril de Brent frega els $100. A Wall Street ahir els índexs van reobrir després del festiu de dilluns. El Dow Jones va perdre més d'un 1%. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi ha poc moviment. Els inversors són prudents davant la pujada del preu del cru, la borsa de Hong Kong cau un 0,20% i la de Xangai creix un modest 0,24%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Barcelona, Marc Jurada, bon dia.
10: Bon dia.
3: Girona, Núria Paraire, bon dia.
11: Bon dia.
3: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
27: Hola, bon dia.
3: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
28: Hola, bon dia.
3: Comencem, doncs, a les comarques de Barcelona, on l'actualitat passa encara, Marc, per Manresa.
10: Sí, les darreres hores s'han fet dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no s'escartaven noves detencions i així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més de 16 anys. Tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola, n'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
3: Parlant de seguretat, saltem a les comarques gironines. El municipi de Roses instal·larà prop d'una quarantena de càmeres de videovigilància més, el doble de les actuals, Núria?
11: Doncs sí, fins ara hi havia 15 càmeres i ara en col·locarà 38 més. L'Ajuntament diu que així cobreix les necessitats del municipi davant l'augment notable de població durant una temporada turística que cada vegada va més enllà dels mesos de juliol i agost. Més que un problema d'augment d'inseguretat, per tant, justifiquen que es tracta de poder detectar incidències, ja que Roses té uns 20.000 habitants, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones durant l'estiu.
3: I passem tot seguit per Lleida i les Terres de l'Ebre parlant-vos de la calor dels seus efectes. A Lleida, Pere Joan, molt pendents del termòmetre, que avui no s'espera que superi els 30 graus de màxima.
27: Exacte, i això després d'uns dies on el mercuri fregava els 40 graus. De fet, el passat cap de setmana es van superar els 40 graus amb rècord de temperatures en un setembre des de fa 86 anys. El 12 de setembre de 1958 havia fins ara registrat la temperatura més alta en un mes de setembre, amb 38 graus, un nivell superat aquest any en 2 graus. A més, recordem que aquest any també ha estat estat de rècord en dies on s'han assolit o superat els 40 graus en 17 dies, superant l'any passat, que fins ara registrava el rècord en 8. Una refrescada, doncs, que serà benvinguda pels lleidatans.
3: Segur que sí. Al sud del país avui escoltarem el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre. Reclamen un pla per replantar els arbres afectats per les altes temperatures, Ricard.
4: Sí, mireu, penseu que ells calculen que en l'última dècada han perdut més del 20% de la superfície de conreu, eh? Això significa unes 2.000 hectàrees. Les onades contínues de calor i l'envelliment dels arbres estan afectant la producció. Unió de Pagesos diu que la meitat de les clementines de les Terres de l'Ebre ho han patit. Per això demanen al govern un estudi que certifiqui l'impacte de la calor en els cítrics i un programa per poder plantar varietats més resistents a la sequera i la calor.
3: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I els esports, Robert Prat.
12: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid, que pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal. Cubarsí, Lamine, Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi. I avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
3: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
13: No patiu gens ni mica, que avui ja tenim tots els altaveus endollats per taladrar-nos fins al capdamunt amb el debut del Barça a la Champions versus Feyenoord. En sabrem de tot i més, que si el bloc baix, la cama canviada, tirar la línia, el fals nou, o el tòpic de que a les àrees és on es guanyen els partits. Cada sospir gemec pentinat i els sums un corda. I si no, s'ho inventaran. Ja ho deia Johan Cruyff. N'hi ha molts que poden dir que un equip juga malament. N'hi ha pocs que poden dir per què juga malament. I n'hi ha poquíssims que poden dir el que cal fer perquè jugui millor. Ep, el tanto. No, puedo aquest només... Ep, al tanto, demà bàsquet, estrenem la Lliga Catalana per la temporada més espaterrana i psicodèlica del món.
3: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
14: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
0: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
15: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
3: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les crítiques del Consell Informatiu de Televisió Espanyola per l'entrevista a Pedro Sánchez aquest migdia a la cadena.
28: En un ratet, Televisió Espanyola entrevistarà el president del govern, Pedro Sánchez. No serà dins dels seus programes informatius de producció pròpia, sinó en Mañaneros, que el fa una productora aliena. No l'entrevistaran periodistes de la casa, sinó Jesús Tintora i Esther Palomera, que són els conductors del programa contractats per la productora. El Consell d'Informatius ha protestat i jo no sé què pensar. Televisió Espanyola ha de deixar en mans dels seus professionals entrevistes d'esta envergadura?
3: I a la recomanació del dia, pendents també de les reivindicacions dels sindicats mèdics que es plantegen anar a una vaga indefinida a mitjans d'octubre. La Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Resident.
29: Ideal per si algú té mono de The Pit, perquè tot i no tenir els seus padrins ni el ganxo temporal, és un drama mèdic amb molts paral·lelismes amb la sèrie multipremiada d'HBO. En aquest cas, el protagonista és un metge resident amb l'ego pels núvols, però en el fons amb un bon cor i molt talent a l'hora de fer els diagnòstics, que xoca frontalment amb el cap de cirurgia de l'hospital, que veu la sanitat com un negoci abans que com un servei humanitari. Amb espai també per l'humor negre i les trames amoroses, The Resident té un total de 6 temporades disponibles a Netflix.
3: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
2: Ahir al matí en Carlos Herrera ens va explicar gràficament per quin motiu Pedro Sánchez es resisteix a admetre la implicació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
5: Porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes.
2: També vam sentir un aficionat argentí desesperat perquè el seu equip de futbol no aixeca cap.
6: Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético de Tucumán. Ahora vienen y hacen este papelón. Este papelón. Pagamos la cuota, pagamos el abono.
2: I també ens vam distreure comptant les vegades que Adama Traoré, jugador del Deportivo de La Coruña, repetia la paraula básicamente.
20: El proyecto ha hecho que básicamente yo básicamente pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente antes de venir aquí, que també me aconsejó básicamente, me dijo.
2: A quarts d'onze, bàsicament, sentirem bueno, què diuen els altres avui.
20: También básicamente.
3: Gràcies, Jovany.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Amb un horari nou.
22: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
8: Catalunya Nit.
21: Un informatiu en profunditat.
22: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
8: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
22: Amb horari nou.
21: De 9 del vespre a 11 de la nit.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: aquest moment.
1: De què?
0: No, doncs aquí mirant-vos així... Amb
2: no, perquè cara. Hi ha cançons que no sé mai quan he d'entrar, i aquesta em costa.
0: Aquesta aquí mirant aquí...
3: No, perquè sempre comentem com... amb la mirada, comentem ja. Les cançons,
0: perquè
3: home.
0: Perquè em posa la part, no sigueu excloents.
3: Sembla que estigui gelós.
0: Ho estic.
2: Si tu encara no havies nascut quan van treure aquesta cançó.
3: Exacte.
0: Mira, ara t'explicaré una cosa dels joves.
2: Bueno, va.
3: Alerta.
0: Que els joves no haguem viscut coses no vol dir que no les coneguem.
3: Però aquesta no la coneixes
0: ignorants.
3: O no? Aquesta no la coneixes.
0: Un es pot informar...
2: Però no tens memòria sentimental d'aquesta cançó.
3: Ara!
0: No, jo no he viscut el feixisme, però sé què és el feixisme.
3: Home, no, m'ho fotis aquí, no? Ricard!
0: Vull dir, estudies, aprens i saps el que ha passat.
3: Nosaltres tenim una playlist que ja ens entenem que són les nostres cançonetes. Vinga. Aquesta no és.
2: Ah, Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Californication.
3: Exactament.
2: No, si a mi m'agradava, a més a més.
3: No t'agradava. És que no fa gens per tu. Red Hot Chili Peppers, tal dia com avui, un 9 de setembre, però de l'any 1850, Califòrnia va ser admesa com l'estat número 31 dels Estats Units. Aquesta admissió va formar part del compromís del 1850. Va ser un conjunt de lleis que es van fer als Estats Units per tal de resoldre algunes tensions que van sorgir amb la colonització de Califòrnia, impulsada, això sí, per la febre de l'or.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ja ha començat a descarregar la pluja que ens havien anunciat i que ha portat a suspendre les classes, recordem, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que des d'ara mateix i fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: I entrem ara ja en la franja del dia en què la pluja pot ser especialment intensa. Com està la situació, Eloi?
1: Doncs mira, aquest matí, la primera part de la tarda, és quan les pluges poden ser més fortes, més violentes. Ara mateix, les tempestes més fortes les tenim al Garraf, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Aquí ja tenim alguns registres, no oficials, però que superen els 40 litres per metre quadrat. Puntualment arriben als 60-70 litres. En pròximes hores, aquestes tempestes, que ja tenen una certa organització, podrien escombrar qualsevol punt del litoral i prelitoral de Barcelona, podrien arribar al sud de la Costa Brava, però paral·lelament també se'n formen a la Catalunya Central, al Pirineu i Prepirineu Oriental, aquí n'aniran apareixent, compta també al nord del Camp de Tarragona, perquè podíem tenir tempestes fortes, i a més d'això, també tenim ventades als dos extrems de Catalunya, està entre el vent del nord, el vent de Mestral, a l'Empordà i al sud del país, i s'espera una baixada de la temperatura que farà que en alguns llocs avui no passin dels 20 graus. Per tant, canvi rotund.
0: Sí, canvi de temps. Seguirem pendents a l'oi del temps. Qualsevol cosa ho informarem aquí a la ràdio pública. Fins ara.
1: Fins ara, deixeu.
0: Fem també un cop d'ull al trànsit. Com està tenint afectacions això a les carreteres? Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix ens despertem amb retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. També hi ha cua a la C16 a Terrassa i la B23 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona a causa d'accidents. I davant la previsió de pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim desplaçaments en aquestes comarques que dèiem, el Baix i el Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
0: És aquí on s'ha concentrat també les recomanacions. Com ens deia fa pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
3: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible. S'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, també molta precaució per les possibles inundacions que es puguin produir durant el dia d'avui. Saludem a aquesta hora l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet. Gerard, bon dia, alcalde.
4: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com tenim el panorama ara mateix a Vilanova i la Geltrú?
4: Doncs mira, ara fins a 6:45 hem tingut un episodi de tempesta amb aigua, ara mateix a Vilanova no està plovent, i la tempesta el que veiem és que ara la tenim a la costa, davant de la ciutat, i veiem que s'està desplaçant, per tant ara a la ciutat no tenim aigua, però sí que tenim aquest avís de temps violent i a l'espera doncs, el que pugui passar les properes hores i si la tempesta doncs, torna a tocar doncs, a terra.
0: Han pres alguna mesura extraordinària?
4: Sí, ja, nosaltres dilluns ja vam veient les previsions, ja vam activar doncs, a Vilanova doncs, està dirigida per la via del tren, tots els que estan passos tot el dia doncs, els tenim preparats perquè s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir, doncs, la companyia d'aigües va estar revisant doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament i doncs, estem tots en alerta. Ara d'aquí una estona doncs, el comitè d'emergències de l'Ajuntament doncs, ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
0: Doncs, alcalde, estarem pendents del que passi també a Vilanova i la Geltrú, un dels punts també importants on pot caure molta pluja, per tant, precaució també de cara als veïns. No sé si vol afegir també alguna recomanació més de cara als veïns que ens estiguin escoltant.
4: Sobretot ara no plou, però sí que és veritat que tenim aquesta tempesta molt doncs, davant de la costa, per tant, hi ha algun, doncs, ha de sortir doncs, moltíssima prudència i, per tant, doncs, demanem això de reduir al màxim la mobilitat, sobretot aquestes primeres hores del matí.
0: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, bon dia.
0: És important també dir que en aquest escenari Protecció Civil té activat el pla per inundacions en fase d'alerta. Frederic Vincent, bon dia.
5: Bon dia. I l'Ajuntament de Barcelona també en fase d'alerta té activat el pla per insuficiència drenant a la ciutat, allò que els carrers s'omplen d'aigua perquè les clavegueres no poden assumir tot el volum de pluja. Recordem que les comarques més afectades, Baix Llobregat, Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i el Penedès, les classes, l'activitat sanitària no urgent i tot el que es faci a l'aire lliure queda suspès avui. Vaja. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació, també és important, que no es desplaci.
0: Ho han demanat universitats com, per exemple, la Pompeu Fabra.
5: Sí, la Pompeu no tancarà els seus campus de Barcelona, sí que ha sol·licitat i ha demanat, com deies, estudiants i professorat que vinguin de les comarques afectades, que evitin qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès tota l'activitat prevista per avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no poden arribar-hi.
5: Sí, en un comunicat, el sindicat ha reclamat a totes les empreses que apliquin l'Estatut dels Treballadors, que reconeix el permís a no anar a treballar en situacions de força major amb dret a remuneració.
6: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
5: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: També estarem pendents, evidentment, de la mobilitat. Tothom no se li escapa aquell últim descarrilament que va haver-hi de trens a Catalunya, provocat també per les pluges. Avui és un dia en què informarem minut a minut del que passi també a les carreteres, però també als trens de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. I a banda del temporal, repassem el que cal saber també d'aquest dimecres 9 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb aquest acord de país.
2: Govern i socis i oposició estan d'acord que la crisi a l'ensenyament mereix un debat i un gran pacte de país que abordi des de la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics.
9: Ara falta veure com i en què s'acaba concretant. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir, després de l'inici de curs, també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots.
11: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
12: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
13: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
14: També s'hi apunten els sindicats, Yolanda Segura, i també en aquest programa.
15: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
0: La lectura.
16: Els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història de les proves PISA, reculada en matemàtiques, ciència i lectura, on es calcula que els alumnes han perdut un curs sencer.
2: En aquest punt, els experts assenyalen que l'ús de les pantalles fa que els joves tinguin menys capacitat d'atenció a l'hora de llegir i entendre tot el que no siguin textos curts.
9: Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, la consellera Niubó ja apunta alguns canvis.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
18: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
17: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Pedró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
17: Pedro assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Poc seguiment.
14: Segons el Departament d'Educació, la vaga del primer dia de curs la van seguir ahir un 12% dels mestres i professors, mentre que el sindicat majoritari USTECU arriba fins al 30%.
0: En polèmica.
16: Arrenca avui el curs al País Valencià. Una llei aprovada per PP i Vox habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
20: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure a la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
2: Han quedat arraconats els del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
0: En parlarem a partir de 3:15 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre el català. Ella se cansa de sentir que pertenece a todos. Aitana el defensa.
9: Ho va fer en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
8: I m'agradaria tornar a fer clars, que m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Cara a cara.
14: En temps d'agora, a partir de les 9, seguirem la sessió de control avui al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
21: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
22: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
21: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es disculpa.
16: El govern espanyol, després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o què en pensen de Pedro Sánchez.
23: El Ministeri de l'Interior s'ha disculpat davant d'aquells que s'hagin ofès Fernando de Marlaska, però justificava així la mesura.
24: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ninguna otro objetivo o finalidad.
0: I nova polèmica sobre la llei de nets, que obriria la porta a la nacionalitat espanyola als nascuts a l'estranger, però són familiars d'exiliats. El Suprem fa cas a Vox i per ara no podran votar.
9: És una de les conseqüències de l'aplicació de la Llei de Memòria Democràtica. Sí que podran votar els que ja hagin pogut acreditar que són fills o nits de persones que van haver de marxar d'Espanya per raons polítiques o ideològiques.
14: La dreta ja fa mesos que denuncia que el govern espanyol procura així inflar el cens electoral. El que està fent el Suprem ara és suspendre cautelarment l'aplicació d'aquesta llei fins que resolgui el fons del recurs. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació a l'alt tribunal.
25: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: Es podran restringir.
16: La Comissió Europea presenta avui una nova llei per fer front a la crisi d'habitatge a les zones més tensionades. Els governs podran posar límits en cas de demostrar-se els efectes negatius d'algunes pràctiques i fixarà uns criteris comuns.
23: L'Ajuntament de Barcelona entén que aquest pas de Brussel·les va en la línia de les polítiques que s'apliquen o s'han anunciat a la capital catalana. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
26: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
27: El Barça s'estrena a la Champions a 3:15 davant el Feyenoord, Lamine Yamal.
28: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. Si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
27: El Madrid pateix, però acaba guanyant l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid. Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha, si jugadores del Barça opten al premi. Mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals Messi, ha arribat en principi d'acord per comprar l'Alteng de la segona divisió A.
0: D'aquí un minut serà un quart de vuit. Anem al quiosc.
16: Us saludem a aquesta hora des del quiosc del costat de la ràdio, aquí refugiats amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom.
16: Tenies ganes ja que canvies el temps o què?
29: Oh, tenia ganes, no. Lo següent, de veritat, ja estic fins aquí de l'estiu, estic fins aquí dels calors. Estic ja molt content que canvi aquest temps.
16: Doncs fantàstic, a veure com evoluciona el dia. Avui, mentre estan aquí els diaris tots centrats en l'informe PISA, tots titulen amb adjectius molt negatius com emergència, catàstrofe o daltabaix, un exemple

0: Veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez i en portada una fotografia molt freda d'un gendarme custodiant una porta que el Marroc ha soldat nova a la frontera amb Ceuta.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
3: La veritat és que va sobre rodes.
2: Tan content estàs?
3: Això també.
2: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
4: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
6: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
5: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
6: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Mollà, 24 a Gelida i 26 a la capital. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
10: Retencions a totes dues rondes, sobretot a la litoral en sentit Llobregat. També cua a la C-16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident.
9: Detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
11: L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no es descartaven noves detencions i així ha sigut.
10: Tenir també a la capital del Bages dos menors més de 16 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
9: La investigació continua oberta i, mentrestant, a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major.
11: Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
10: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat.
9: Més notícies. Al Garraf, la segona fase de la rehabilitació de Terramar de Sitges comença pel carrer de Ferran Casablanca.
11: Segons explica l'Eix Diari, les obres amb un pressupost de més de 3 milions d'euros s'allargaran durant 8 mesos i renovaran carrers, voreres i xarxes de servei d'aquest sector emblemàtic.
9: Al Bages, la nova coberta de Sallent genera polèmica pel seu impacte visual.
10: Alguns residents lamenten que l'estructura metàl·lica instal·lada a la plaça Sant Antoni Maria Claret canviï completament l'estètica d'un espai emblemàtic. Ho explica el Regió 7.
9: I a Barcelona, Junts demana allargar l'obertura de les piscines municipals descobertes tot el mes de setembre.
11: Els de Jordi Martí reclamen al govern de Collboni que els calendaris d'aquests equipaments s'adaptin a la nova realitat climàtica.
9: I cultura. D'entrada, anem al teatre. I am gonna stay for a while. I just need to see you smile. Quim Masferrer, presentador del Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg es va estrenar fa 15 anys a la temporada alta. Parteix de la premissa què faria si et quedessin 90 minuts de vida. El Teatre Borràs és d'avui fins al 18 d'octubre. I del Borràs al Puntal, perquè avui s'estrena 53 Domingos, l'obra de Cesc Gai sobre una reunió familiar que ho pot canviar tot. Fins al 27, entrades a partir de 21 euros. Passen ara mateix 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: 14, 27, 34, 36 i 47. I els sols, el 3 i el 4.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
14: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Ricard Ostrell.
16: Ara són les 7:20 i avui es

0: Dimecres 9 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
1: Els sons del matí.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
3: Les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada.
4: Hem d'aplicar el seny sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
5: A l'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
6: Que es donguin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
7: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posi les piles.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Nets.
8: Són els descendents de segon grau en línia recta. El govern espanyol va obrir un procediment perquè descendents d'exiliats obtinguin la nacionalitat que comporta la possibilitat de votar. La coneguda com a llei de nets ha quedat suspesa cautelarment a petició de Vox, que no sabem si sospita de les intencions del govern del PSOE a l'hora d'obrir-los la porta del seu país d'origen o en general dels descendents dels espanyols que van haver d'emigrar per la guerra civil o el franquisme.
0: Cooperació internacional.
8: Conjunt d'accions coordinades entre diferents sectors globals, com governs i ONGs, per promoure el desenvolupament sostenible, reduir les desigualtats i fomentar la pau. Sovint és blanc de les crítiques de l'extrema dreta que caricaturitza qui s'hi dedica. Parlen de xiringuitos i les accions que fan titllar-les d'estrambòtiques. Avui l'Ara explica que l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic, justament fins al maig, era regidora de cooperació i que va dedicar milers d'euros a promoure la migració de gènere.
0: Advertència.
8: És un avís o consell que es dona a algú perquè faci o no faci alguna cosa, sovint amb una amenaça d'imposar una pena o sanció si es desobeeix. El diari Haaretz assegura que Benjamin Netanyahu havia estat avisat de l'atac de Hamas del 7 d'octubre del 23 un mes abans i que no va traslladar els serveis d'intel·ligència. Hi van morir 1.200 israelians i a la campanya militar dels hebreus posterior més de 70.000 palestins.
0: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García.
9: Sí. Són els patrullers iranians que asseguren haver destruït els Estats Units. Les dues forces han intercanviat nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
0: 12%.
9: És el percentatge de seguiment que va tenir la vaga de docents ahir, primer dia de curs, segons el Departament d'Educació. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC calcula que van fer vaga un 30% dels professionals.
0: 80.
9: És l'edat en què ha mort l'exconseller d'Agricultura, Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una taula rectangular presidida pel rei Felip VI, vestit de militar. A banda i banda, set persones més, entre elles la ministra de Defensa.
10: És la reunió que dilluns va tenir el rei amb la cúpula de l'exèrcit i la ministra Robles a la Zarzuela per abordar la crisi a Ceuta. És una imatge que veiem als diaris i que ha distribuït la mateixa casa del rei. La cita no apareixia dilluns a l'agenda pública.
0: A la segona hi veig en aquest cas un monoplaça, o és un cotxe de Fórmula 1 de l'escuderia Red Bull circulant per uns rails de metro. De fet, les rodes que porta no són les habituals, sinó que són rodes per circular per les vies.
10: Sí, és el monoplaça de l'austríac Patrick Fieschacher, pilotant ahir el seu monoplaça pel metro de Madrid. Forma part dels actes de promoció de l'estrena de la Fórmula 1 al circuit de Mattring. Va ser el primer cop que un cotxe d'aquestes característiques circulava per les vies del transport públic. La imatge és impactant, la trobem a les pàgines centrals de l'Ara.
0: I a la tercera imatge hi veig el marc d'una porta de color blanc, amb dos porticons oberts de color blau. Està situat enmig d'un camp del terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Ricard Buigas, què fa aquí?
11: Doncs mireu, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent els veïns des de fa uns dies. Ara mateix tot és un misteri. Aquesta porta de la foto està ubicada en un camí de l'espai natural de les Madrigueres, però n'hi ha d'altres ubicades en altres punts del municipi, al nucli antic i també en camps com aquest. Dada important, els porticons porten el segell de l'Ajuntament del Vendrell. Ara el consistori no ha obert boca de moment. Al principi van pensar que es podria tractar d'una instal·lació artística, però veient que és una idea impulsada pel consistori, tot apunta que es podria tractar d'una campanya municipal.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps volem aprofitar per recordar els consells de com hem d'actuar en cas d'inundacions. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar el soterrani ni el garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa, avui no hauríem de creuar rieres ni passos inundables, ni a peu ni en cotxe. I si estem en cotxe, hem de tenir en compte que si l'aigua supera la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. De fet, en cas que ens arrossegués l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la
3: finestreta. De fet, les portes ens costaria molt obrir-les i per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sí, com sigui, el més important un dia com avui és seguir els avisos i els llocs on hi ha vist vermell no fer desplaçament i els llocs on hi ha vist taronja minimitzar-los en la mesura del possible.
13: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: I dimarts l'Enigmàrius feia la lletra hebrea que navega. I la resposta era iot. La iot, escrita amb D final, és la desena lletra dels alfabets hebreu i arameu. I un iot, amb T final, és una embarcació d'esbarjo. Avui dimecres, un Enigmàrius una mica pornogràfic. Mineral ferri que treu en les figures del déu Príap, de nou lletres. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap, nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. La notícia diu que el llançament s'ha fet des de l'espai, en concret des d'una alçada de 30.607 metres. Per fer-nos una idea, és una altura tres vegades superior a la que agafa normalment un avió comercial. També diu la notícia que el mòbil triat va ser un iPhone 17 Pro i que el van llançar sense paracaigudes. Això sí, el mòbil duia una funda protectora, que va ser el primer que va impactar contra el terra. Durant la caiguda, el mòbil va haver de suportar temperatures sota zero i diversos canvis de pressió. El més curiós, diu la notícia, és que un cop va caure el mòbil de l'espai, els organitzadors d'aquest experiment no localitzaven on havia caigut i van haver de passar-se fins a 5 hores buscant-lo. Finalment el van trobar i van descobrir que el mòbil no s'havia trencat.
0: Però això és real o fals?
13: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: La producció cinematogràfica catalana viu un moment de gran dinamisme. Segons l'últim informe de l'Observatori de la Producció Audiovisual, el sector ha assolit una nova xifra rècord i consolida el creixement del teixit de productores catalanes. En aquest context d'expansió del sector audiovisual, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en postproducció audiovisual, una formació especialitzada i orientada a les necessitats reals del mercat professional.
13: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
15: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca és una notícia real. L'experiment l'han fet al Centre Espacial de Suècia. És una iniciativa d'una empresa de fundes protectores que les fa basant-se en sistemes similars als airbags de cotxe o als sistemes d'amortiguació d'aire de les bambes. La caiguda d'aquest iPhone, a més, ha obtingut el rècord Guinness.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui el bon dia li dedicaré a la gent que fa vacances al setembre. Em veu moltíssima enveja. Podeu viatjar però més barat, visitar llocs amb la meitat de turistes, anar sense tanta pressa, no fer cues als museus o nadar a la mar veient peixets i no cap psicosos de la gent. A més, en aquest mes el clima se suposa que millora i ja no patiu la calor asfixiant dels mesos forts de l'estiu. Tots són privilegis, eh? Si comenceu vacances ara, no crec que estigueu escoltant aquest àudio tan pronte. Així que ànim a tots els matinadors i matinadores catalans.

0: Són 8:15. És dimecres, 9 de setembre. Ens despertem amb 23 graus a Terrassa, 20 a Anglès i 25 a l'Aldea. El dia en què estem molt pendents del temps i entrevistarem també a partir de les 9 el catedràtic emèrit d'Ecologia de l'UB, Narcís Prat. I què hem de saber el dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que les pluges més fortes cauen ara sobre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. De matinada, on ha caigut més aigua, ha estat el Garraf, amb uns 20 litres. També hem tingut nuclis de tempesta al Pirineu.
1: Des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda, tota aquesta zona i el Penedès es recomana restringir la mobilitat. S'han suspès les classes, escoles, instituts i universitats i només es manté l'activitat sanitària urgent.
2: A partir de les 9, sessió de control al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: A Brussel·les, la Comissió Europea presenta avui la seva proposta per limitar els pisos turístics o la compra de segona residències.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio avancem que un de cada quatre carregadors públics de vehicles elèctrics a Catalunya no funcionen. I n'hi ha 15.500 punts de recàrrega que hi ha instal·lats i 3.500 estan fora de servei.
1: I aquest estiu no només hem tingut rècord de calor, també l'aigua del mar està més calenta que mai, 2,3 graus per sobre el que seria habitual. La temperatura mitjana ha estat 26,1 graus, però a Barcelona o l'Ebre alguns dies d'agost es van superar els 30.
3: Els esports, el Barça debuta a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. I la Federació Espanyola de Futbol diu que la iniciativa d'oferir a les jugadores l'accés a la congelació d'òvuls fecundacions in vitro és un pla pioner a nivell mundial.
0: Avui estarem pendents de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya del que passi al País de les Tempestes. Per tant, dia també de ràdio. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb especial atenció al que pugui passar, per exemple, a la zona del Garraf. Ara mateix la tempesta estaria sobre el mar, però començaria a desplaçar-se.
4: Sí, sí, sí. De fet, hi ha un nucli sobre el mar, però també hi ha altres nuclis que es van reactivant, per exemple, a Baix Llobregat i que arriben ja al Barcelonès. El nucli més potent el tenim sobre el Vallès Occidental i es desplaça cap al Vallès Oriental. Hi ha hagut alguns registres ja de 40 litres per metre quadrat, puntualment 60-70. Són estacions no oficials, però que testimonien el que està passant en aquests moments. Compte avui al nord del Camp de Tarragona, la Catalunya Central, perquè també s'estan desenvolupant tempestes, al Pirineu i a les comarques de Girona, on no faci vent. Hem de tenir en compte també que el gruix del front encara no ha arribat. Per tant, quan el moment que arribi a mig matí, segurament tornarà a reactivar moltes d'aquestes tempestes i tornarà a descarregar amb força.
0: Qualitat també a aquesta hora amb limitacions de velocitat, per exemple, a l'R2 Sud, a causa de les pluges. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, sí, a causa dels aiguats, els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud, i hi ha menys trens també, només 2 per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Caldes. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4, perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura.
0: I a les carreteres, les habituals retencions a les rondes i també a l'entrada de Barcelona, Maria?
5: Sí, pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. També hi ha cua a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C16 a Terrassa, en direcció a Barcelona, per un accident. I davant la previsió d'aquestes pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència, evitar al màxim els desplaçaments a l'Ali al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.
0: Ho rematem amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
6: Centrades, Ricard, sobretot en l'informe PISA i en paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Això en un dia de fotos de canalla tornant a l'escola i professors manifestant-se. També en portada avui, Ricard, Brussel·les sobre a limitar pisos turístics i segones residències. I Penélope Cruz i Javier Bardem, els veiem a la portada de La Vanguardia, exhibint glamour espanyol, diuen a la mostra de Venècia.
0: Avui a l'Àgora comentarem tot plegat. Al matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomarés. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, unanimitat dels editorials, també dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
7: Per exemple, el periòdico que reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu. L'Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional i demana que l'educació deixi de ser una arma política, mentre que La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol. El Mundo destaca que és un fracàs educatiu i polític i demana al govern espanyol que corregeixi una política educativa que, diu, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes. Mentrestant, el periodista Miquel Noguer escriu al País que USTEC ahir va fer molt de soroll i poca vaga. De fet, titlla la convocatòria de l'aturada de fracàs i diu que potser és hora de canviar el lideratge d'aquest sindicat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
11: Home, d'enhorabona!
12: Moltes gràcies.
11: Avi Bassas! L'avi Antoni!
12: Bueno, no cal insistir...
10: I les iaies...
13: Ets la iaia costurera.
14: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
10: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
11: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
15: Serà un lío.
11: Como? Pues F-R-A-N. Pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
16: Sex.
15: Francesc.
16: Sex.
17: Como?
11: Francesc.
18: Fàbregas, que no me sale.
19: O cada uno me llama como quiere.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Vostè està aquí.
10: Amb Francesc Garriga.
21: Adiós.
22: Ara amb Lidl Plus, dobla els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
23: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un altre robatori a un museu francès.
2: En el Museu Renoir, dos lladres van aprofitar el canvi de torn dels guàrdies per irrompre en aquest museu dedicat al mestre impressionista i es van endur quatre obres d'art, dues de les quals les van deixar enrere quan fugien. L'alcalde de Cagnes-sur-Mer, a tocar de Niça, on hi ha el museu, va xifrar les obres en 10 milions de dòlars. Ho llegim a diversos digitals.
0: Ha dit prou.
1: Tarragona, que tanca el servei de lloguer de patinets elèctrics. L'Ajuntament admet que no ha funcionat. Argumenta que la decisió es basa en criteris tècnics i que ara, que havien de decidir si renovar o no el contracte, opten per no fer-ho. Llegim al diari Més que hi ha hagut incompliments que afecten la seguretat viària, la convivència i l'espai públic.
0: I què es farà esperar?
2: L'estrena de l'orgue de Caral Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari i no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten per no tornar a posar data al concert inaugural fins que estigui operatiu per no haver de tornar-lo a ajornar. Ho recull el Regió 7.
0: I fins on hem arribat?
1: Fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre. Ho llegim al diari Oponés, que afegeix que els experts en clima adverteixen que la gamificació dels efectes del canvi climàtic suposa una deshumanització del que suposa i allunya també la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, aquestes apostes han crescut un 500% en un any.
0: Recte final per saber quin és el millor esmorzar de Forquilla.
2: Dos restaurants barcelonins es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, de la Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els de Lleida, Girona i Tarragona a la final del 27 de setembre. L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
0: I si sou més de pizza...
1: Doncs heu de saber que els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana, més de la meitat, però de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5%, amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdico a partir de dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: Segueix el terratrèmol a Israel després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de la massacre del 7 d'octubre. Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors. El Haaretz també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït. El diari diu que el primer ministre estava despert, com va passar la matança, tot i que ell prefereixi que
0: que la gent parli només dels fracassos que passaven mentre ell dormia. A banda d'això, dues novetats sobre intel·ligència artificial. Al New York Times llegim que OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre l'anomenat problema del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, el Financial Times es fa ressò que Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse. Estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook. Es podrà connectar, per exemple, al correu electrònic i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
13: I atenció, perquè la premsa econòmica apunta que podria haver-hi una pujada del preu de l'electricitat. I l'Economista explica que la Unió Europea busca millorar la resistència energètica davant l'augment d'amenaces físiques i cibernètiques. La reforma requerirà unes inversions que els operadors europeus traslladaran a les factures dels consumidors. Encara sobre subministraments, Cinco Días escriu que la indústria petroliera espera un hivern negre a Europa pels elevats preus dels combustibles. Els alts directius del sector refinador alerten que l'elevada demanda suma a la destrucció de l'oferta i mantindrà la tensió de preus en el dièsel i els carburants de l'aviació. I l'ON Economia es fixa en el buscador de pisos assequibles que ha llançat el govern espanyol, que es diu Casa 47, destaca que no tothom hi té accés, que depèn de la renda i que cal apuntar-s'hi per optar-hi. De moment no s'hi troben pisos a Barcelona ni a la seva àrea metropolitana. La major part dels 93 que hi ha a Catalunya es concentren a les comarques de Tarragona i a Osona.
0: Són les 7:41. I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prats.
3: Aquest debut del Barça a la Champions, enmig d'una eufòria descontrolada, els culers ja pensen allò d'aquest any sí.

0: L'esport remarca les declaracions de Lamin. La Champions és la meva motivació més gran. Ningú com ell, referint-se al Barça, apunta al diari, que explica que els blaugranes obtenen un rècord de nominacions a la pilota d'or, 16. Pel Mundo Deportivo comença el gran somni, la gran hora d'aquest Barça en ratxa, mentre el Madrid acaben demanant l'hora davant l'Inter. Triomf i xiulets per l'equip al Bernabéu, Madrid que deixa molts dubtes. Un Inter que regala el partit, explica la Vanguardia. Pel periòdico, aquesta Champions és la tercera temptativa de Flick. Ha de ser la bona. Xavi Hernández, del diari Ara, es fixa en Rodri, que comentava a la banqueta que els jugadors del València eren molt dolents, mentre que a València aplaudeixen la seva sinceritat, a Madrid el fustiguen pel que consideren un menyspreu. Diu Xavi Hernández que seguiran buscant Rodri per fer-li pagar el que realment importa, que triés jugar al Barça i rebutgés el Madrid. El País diu que aquest Madrid és un supervivent, aguanta la victòria contra l'Inter i escapa de si mateix. El Marca incideix que és només Courtois qui convalida el pla del Madrid en un Bernabéu que marxa realment preocupat, i Radio Marca apunta que Messi, amb un grup inversor argentí, té un preacord per ser el nou propietari de l'Aldenc de la segona divisió.
1: Anda a passar, bobo. Anda a passar.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'exalcalde d'un poble d'Almeria, retratat com Satanàs en un santuari.
4: Sí, el protagonista és Francisco Torrecillas, exalcalde d'Albox, Almeria. Mentre passejava pel seu poble, va descobrir un fresc al santuari de El Saliente, on s'hi veia Satanàs amb la seva cara, mentre era trepitjada per l'arcàngel Sant Gabriel. L'exalcalde ha confessat que la situació no és agradable, però que quan has estat a la vida pública, de vegades passen aquestes coses. Ho hem vist a 20 minuts.
2: La Barcelona Atenció, d'Aina Clotet, diu: l'olor de pipí de la ciutat em posa molt trista.
5: En una entrevista a BTV, l'actriu ha explicat què és el que més i el que menys li agrada de la ciutat. De les que menys és la quantitat de turistes que hi ha a barris on va viure ella, com el Born, i sobretot l'olor de pipí de Barcelona. Ha dit que és horrorós, que la posa tan trista i no pot entendre com la gent pot fer això.
2: I Sandra Bullock explica una cosa que feia anys que callava. Hi ha naus alienígenes volant pel cel. Les he vist.
4: Sí, ho ha explicat en un podcast que es diu Not Gonna Lie i que recull el Huffington Post. L'actriu diu que els fets van passar mentre rodava a Sant Martín, al Carib. Una nit va sortir a fer unes birres amb uns companys de rodatge i mentre estaven estirats a la sorra mirant al cel van veure aparèixer cinc llums que després es veu que es van ajuntar, van sortir disparades a tota metge, bueno, totes coses. Bullock també pensa que són aquí els alienígenes mirant-nos i rient de nosaltres, però que són invisibles.
5: Es veu que sí.
2: I què fan ja avui, Canalies?
5: El presentador de televisió Jesús Vázquez en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, 51. L'actor Hugh Grant en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa. Avui bufarà 68 espelmes.
2: Home, doncs des d'aquí una abraçada molt gran al Ramon Besa. I el santoral?
5: Doncs avui és Sant Gorgoni.
2: Acabem el repàs a la premsa en el Quios Vintage amb Albert Om.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 9 de setembre de 1996. Atenció, perquè el president d'Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, vol fer un referèndum una mica singular a la seva comunitat. Pujol i Aznar, Convergència i PP, han arribat a un acord per cedir el 30% de l'IRPF a Catalunya. I el que vol Ibarra és que el nou acord de finançament no s'aprovi si els extremenys no hi voten a favor en referèndum. Ara fa 30 anys, La Vanguardia denunciava el malson dels conductors a Barcelona amb aquest titular: la plaga de los limpia. Els limpia, una figura ja desapareguda, eren nois que quan t'aturaves al semàfor et netejaven el vidre de davant del cotxe tant si volies com si no. Les escenes de nervis eren freqüents i si no pagaves marxaves amb el vidre ben enllafernat. Acabo amb la gran gira musical de l'estiu de 1996, El gusto es nuestro, amb Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel i Miguel Ríos. En 3 nits seguides els van veure 50.000 persones a la plaça de Toros Monumental.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia. que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: 45.712.
10: Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
11: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
13: Citroën.
11: Condicions a citroen.es.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 14 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern ha suspès classes al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, al Penedès i al Baix Penedès. Demanen restringir la mobilitat per la previsió d'aiguats.
15: Ja ha descarregat amb força el Garraf. De fet, Protecció Civil alerta que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares a la sessió de control del Congrés.
17: Serà a les 9, poques hores abans que el govern espanyol faci públic els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Casa del Rei ha fet públic que el rei va reunir-se dilluns amb la ministra de Defensa i amb alguns militars per analitzar la situació.
2: I el Suprem suspèn cautelarment la llei de nets, a petició de Vox.
15: És el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
2: També Salvador Illa demana comparèixer al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
17: Serà el 23 de setembre, arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors al primer dia de curs.
2: També es diuen que us expliquem que la Unió Europea fa el primer pas per limitar els lloguers turístics i segones residències a zones tensionades.
15: Presenta la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. Brussel·les, però, també posa límits a les administracions perquè no puguin fer i desfer sense control.
2: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
17: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas de Jordi Cartes. A la ficció s'estrenarà la sèrie Gènes i sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià hi haurà una altra temporada de Cites Barcelona.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
19: Bon dia.
2: Anem a Lleida, també. Estela Bussons, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: I a Tarragona saludem Manel Sastre, bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Avui, la crònica de les comarques de Barcelona passa per Manresa i també Sabadell, Marc.
18: Sí, a les darreres hores s'han fet 2 detencions més relacionades amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir 2 joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Doncs bé, ahir els agents van detenir també Manresa, 2 menors més a 16 anys, tots 2, per cert, de nacionalitat espanyola. I a Sabadell han denunciat una agressió policial d'un jove dilluns a la matinada durant la festa major. Un vídeo mostra com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Denuncien que va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria.
2: I parlant de seguretat, a les comarques de Girona, el municipi de Roses instal·larà prop de 40 càmeres de videovigilància més, que són el doble de les actuals. Fèlix.
22: Sí, fins ara hi havia 15 càmeres i en posaran 38 més. L'Ajuntament diu que així poden detectar incidències davant de l'augment de població a l'estiu, que cada cop és més llarg. Roses té uns 20.000 habitants al cens, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones. Això al nord de la Costa Brava. Si ens anem al sud, a Tossa de Mar, per fi ha arribat una inversió que fa temps que esperaven. El govern espanyol destinarà mig milió d'euros a restaurar la muralla. Aquest estiu, recordem-ho, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a fer uns treballs d'urgència i també tancar les terrasses de 2 restaurants que hi ha a tocar.
2: I a Lleida ha mort Josep Grau, una de les figures polítiques més rellevants dels últims anys en aquestes comarques, Estela.
20: Sí, referent de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser 12 anys alcalde de Mollerussa, també president de la Diputació de Lleida i conseller d'Agricultura de l'últim govern de Jordi Pujol. Va passar també pel Congrés i el Parlament. El 2010 va deixar la política per dedicar-se al sector privat i ahir al vespre va morir amb 80 anys. D'altra banda, les comarques de Lleida quedaran al marge del gruix del temporal que afectarà la resta del país, però sí que hauríem de notar que avui el termòmetre queda molt més frenat després d'uns quants dies encara fregant els 40 graus. Per tant, una refrescada molt esperada.
2: I acabem també a les Terres de l'Ebre perquè Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar també el potencial productiu. Manel.
23: Sí, és un efecte directe de l'emergència climàtica i l'envelliment dels arbres
4: que estan afectant les produccions, per això demanen replantar amb noves varietats. La meitat de plantacions de cítrics de Catalunya són a les Terres de l'Ebre. Avui també és notícia que l'Ajuntament de Tarragona ha rescindit el contracte amb l'operadora del servei de patinets elèctrics compartits pels incompliments reiterats del contracte. I de la nova temporada d'Arts Escèniques de Tarragona destaquem la preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, el 26 de setembre, que estrenarà la programació.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia. Gràcies.
17: Adéu, bon dia. Adéu.
0: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, si heu de sortir de casa, sapigueu doncs, quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix els aiguats més forts s'han desplaçat sobre el mar, però no hem de baixar la guàrdia, Eloi.
22: Exacte, perquè les condicions encara és d'un aire molt inestable, les condicions són favorables que formin noves tempestes una altra vegada en qualsevol moment i a qualsevol punt del litoral, prelitoral de la Catalunya central, aquelles convergències de vent, aquells xocs de vent que són l'espurna de l'inici de moviments verticals que encenen les tempestes, els continuem veient durant tot el matí en aquestes zones que comentàvem, per tant se'n poden generar de noves, i el front pròpiament que ens ha de creuar durant aquest matí encara no ens ha arribat. Així que compte, les pròximes hores, en aquests sectors que dèiem, també el Pirineu Oriental, comarques de Girona, hi haurà ventades també, que bufen a la Costa Brava, a l'extrem sud del país. Aquí, per exemple, al sud de Catalunya, encara es podria arribar als 30 graus, potser 30 graus a les comarques de Ponent, però hi haurà llocs del nord-est de Catalunya que avui no passaran dels 20 graus, baixada brusca als termòmetres. I aquest vespre ja s'acaba tota la precipitació.
2: S'esperen, per tant, com dèiem, pluges torrencials, sobretot precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès, i és aquí on s'estan concentrant les recomanacions, com ens deia aquest mateix matí, des de les 6 del matí, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Barramon.
19: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
2: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, complicacions també doncs, als trens i també a l'aeroport per aquestes pluges. Maria Fernández Noguera.
17: Doncs sí, les pluges estan afectant ja l'aeroport de Barcelona. Els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar, segons ens indica AENA, i els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que espaien l'operativa. Pel que fa al transport públic, els trens van més a poc a l'R2 Sud i amb menys trens també, només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4 perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura. I pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. I també cues a aquesta hora a la B23 al Nus del Papiol en direcció a Barcelona.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlotte, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet, afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
25: Que treguin el parquet que està bufat i que ens requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
24: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
23: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Qualsevol queixa o denúncia al 636 36 06 09. I com cada dia, aquesta hora, 4 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, repassem el preu de les coses. Avui, segon dia de curs, analitzem els preus dels menjadors escolars. Lara García.
1: El menjador és un dels serveis escolars que costen més diners a les famílies. Es pot enfilar fins als 100 euros al mes. Els pares de l'escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat, lamenten en declaracions aquest programa que cada any sigui més car. Sentim la Lorena.
5: El preu dia de menjador fixa és 7,50 i l'esporàdic són 8 euros al dia. És un preu que va pujant cada any, no sabem el motiu, no tenim explicació.
1: En una escola pública de Girona hi trobem preus més econòmics, això sí. També han pujat una mica els preus d'acord amb l'increment anual de l'IPC. Ens ho explica l'Helena.
6: El meu fill va a l'escola pública Joan Bruguera de Girona i som dels que es quedem a dinar cada dia. Aquest any ens costa 6,62. Si ens quedéssim de forma puntual voldria 7,34. Vam entrar fa 2 anys i ha augmentat uns 30 cèntims.
1: Si ens fixem en els centres concertats, els preus són més elevats. Per exemple, en una escola concertada de Sarrià-Sant Gervasi, el preu mensual del menjador escolar per als alumnes fixos s'enfila fins als 190 euros. Per alumnes no habituals, el menú és de 12 euros al dia. Aquestes tarifes també inclouen fruita per berenar.
7: Són 190 euros mensuals al menjador, que més o menys doncs serien uns 10 euros al dia.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, també ens fixem on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costa climatitzar les aules? Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat l'escola amb temperatures molt elevades i l'Ajuntament de Terrassa posarà ventiladors en diversos centres públics. La licitació s'acaba d'obrir i tindrà un cost aproximat de 75.000 euros per adquirir i instal·lar 234 ventiladors. Els que són de sostre i de mida gran costen 372 euros per unitat i els de mida mitjana 352. I els ventiladors de paret, 281 euros.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
26: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
2: I què destaquem a la xarxa que s'ha fet viral avui? Elisenda Pineda, bon dia.
27: Bon dia, doncs hem d'anar fins a Austràlia. Els protagonistes d'avui són una parella d'uns 65 anys que seran avis ben aviat. La seva filla els ha demanat que la felicitin en un vídeo que es projectarà a la Baby Shower. La Baby Shower és una festa prenaixement del plançó. Davant l'absurditat de la proposta, els futurs avis fan el que poden, tu. Intenten gravar un vídeo com Déu mana, però passa això, atenció.
28: Hi, Abuela. Hope you're having a wonderful time. Won't be long now till you're old. You're old. Baby. Oh, sorry, love. We're not used to making videos. I know everything will be fine.
27: Són 2 minuts i mig de hi-hi's ha-has, Ricard? Sempre l'equip d'aquests avis desitjant que el seu sol pèlvic estigui dur com la fòrmica de la cuina i no hagin patit fuites.
2: Gràcies, Elisenda.
27: Adéu.

0: blanca. La llum del nostre amor és una flor que es tanca.
1: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. El Penedès i el Garraf reben les primeres pluges d'un episodi que s'ha d'intensificar de cara al migdia i que ha comportat la suspensió preventiva de tota l'activitat educativa i sanitària no urgent d'aquestes comarques i del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. L'últim és alert, enviat per Protecció Civil, alerta de forts vents, pedra i possibles escaflits. Veiem com afecta tot plegat a la mobilitat. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, comencem amb el transport públic. A causa de les condicions meteorològiques, els trens de les línies R2 Sud, R13, R14, 15, 16, 17 i RT2 circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas. I a les línies de Rodalies R4 i R8, per una incidència en la infraestructura, se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell. Això fa que els trens puguin quedar aturats més temps de l'habitual quan s'arriba al tram afectat. Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a l'AP7 al Papiol en sentit Girona per un accident que talla un carril, i a l'A2 s'ha incendiat un vehicle a Bell-lloc d'Urgell i queda un carril tallat, fet que provoca cua. Als accessos a Barcelona, el trànsit és lent a les dues rondes, a la C58, la C32 i la B23.
0: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels nacionalitats espanyols descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nascuts a l'estranger que s'han acollit a la coneguda com a llei de nets. El Tribunal ha avalat la petició de Vox. El govern espanyol demana una rectificació. Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure al Congrés. Serà a partir de les 9, d'aquí a una hora, a la sessió de control, i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Avui els òrgans del Parlament poden acabar de definir la compareixença del president Salvador Illa per informar del cas Pisa. La petició és per fer-la el dia 23. Davant els mals resultats de l'informe que es van saber ahir, els experts mantenen que la millora passa per recuperar el temps dedicat a la lectura. Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta, de fet, als $100. I Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. El sindicat agrari calcula que l'última dècada s'han perdut fins a 2.000 hectàrees dedicades als cítrics, afectades bàsicament per l'emergència climàtica que altera el creixement del fruit i acaba caient de l'arbre.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça debuta avui a la Champions de futbol contra el Feyenoord a 6:45 amb transmissió de la TVT a Catalunya Ràdio. Els blaugranes, Cobercí, Lamine Yamal i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi. També a la Champions, el Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena europea de futbol. També debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 8:45 del vespre contra l'Horus danès, i a Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Ilerna, Lleida, Joventut i l'Andorra, Manresa.
0: I com us dèiem, avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. Ruixats i tempestes localment intenses en més comarques interiors i de litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens molt contundent de la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, pendents de les pluges que ja han descarregat el Penedès i el Garraf i que avancen en sentit nord. Hi ha 5 comarques en alerta nivell 5/6. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. El govern ha suspès les classes en aquestes comarques i ha demanat que fins les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Protecció Civil ha alertat aquest matí que les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Tenim avisos a bona part del país, però es preveu que les pluges siguin torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. És aquí on s'han concentrat les recomanacions, com ens explicava al matí de Catalunya Ràdio aquest mateix matí el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
4: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible. S'han suspès totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: L'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, ha explicat que ha plogut força i que ara al matí es reuniran per veure com evoluciona la tempesta i avaluar possibles danys.
5: Doncs estem tots en alerta. Ara d'aquí una estona el comitè d'emergències de l'Ajuntament ens posarem en contacte per valorar. Hem tingut una estona de pluja, valorar que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir activat i per tant seguim les recomanacions i molta pluja.
0: A més de l'activitat educativa, el govern també ha suspès l'activitat sanitària no urgent. Demana que s'evitin desplaçaments i recomana, com us explicàvem, el teletreball. Les restriccions també afecten els centres de dia de persones grans i amb discapacitat. I pel que fa a l'aeroport del Prat de Barcelona, Aena alerta que les tempestes podrien provocar retards i recomana consultar amb les companyies l'estat dels vols.
2: 3CAT Info.
0: El Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels nacionalitzats espanyols nascuts a l'estranger. Descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. El tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació a l'alt tribunal.
6: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1956. Tot plegat el dia que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés. Serà a partir de les 9, d'aquí una hora aproximadament, a la sessió de control i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta. Madrid, Aní Sainz de Aja.
7: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de Finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
8: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
7: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici.
0: 8:08, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que han marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns i la CUP Aida Pilar Castillejo.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que la consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
10: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
11: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
12: La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només.
0: Els experts apunten que com a causes d'aquests mals resultats són, per exemple, l'aturada per la pandèmia i l'ús de les pantalles amb les xarxes socials i la intel·ligència artificial. El catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de la OCDE, Francesc Padró, té clar com millorar aquests resultats.
13: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
2: Info. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
14: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
15: Emma Vilarasau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
16: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
15: Entrades a teatrepoliorama.com.
2: 3CAT Info.
0: Avui la Comissió Europea presenta una llei que permetrà restringir els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. El govern comunitari, però, també posarà límits i condicions perquè les administracions públiques puguin intervenir al mercat i plantejarà criteris comuns per decidir arreu de la Unió Europea quan es pot considerar que una zona està tensionada. Brussel·les, Bruno Forteamiràs.
17: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern de Jaume Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
18: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, Marian Muro, presidenta de la patronal dels pisos turístics a Partur, creu que Brussel·les posa límits a l'Ajuntament. Interprete que abans d'acabar amb les llicències turístiques hauria d'esgotar altres vies, garantir l'accés a l'habitatge, com ara la construcció de pisos públics.
19: Establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir, tu no pots fer el que vulguis.
0: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic. Segons els mitjans estatals iranians, l'ofensiva seria una resposta a un suposat atac dels Estats Units contra 5 petroliers iranians. Teheran també afirma haver atacat 10 vaixells que intentaven travessar l'estret per una zona prohibida. De moment no hi ha confirmació independent dels atacs. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes mundials pel transport de petroli i aquesta tensió n'ha disparat el preu. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja s'acosta als 100 dòlars. L'excancellera alemanya, Angela Merkel, defineix la victòria de l'extrema dreta a l'estat de Saxònia-Anhalt com un punt d'inflexió en la història d'Alemanya. Ha dit que li sagna el cor de veure el resultat dels comicis, però dubte que sigui efectiu fer un cordó sanitari per evitar que l'extrema dreta pugui governar. Merkel creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat tallafocs.
20: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
21: Das Herz. Das muss ich wirklich sagen.
0: En canvi, el president nord-americà Donald Trump ha celebrat que la formació alternativa per a Alemanya gaudís d'una molt bona nit electoral. Per cert, que el president Trump ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes, amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Uri Usakov, els dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
22: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky s'ha mostrat disposat a celebrar una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. I encara un altre punt de l'àmbit internacional, els Estats Units anuncien que refaran les relacions amb Colòmbia i auguren una nova etapa de cooperació sense precedents. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio s'ha reunit amb el president colombià Abelardo de la Espriella en la seva primera visita al país i ha certificat la bona sintonia entre els dos, pronosticant una època daurada pels dos països.
23: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
0: Rubio ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials. Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica importantíssima avui.

0: hi ha un carril tallat, fet que provoca 2 quilòmetres de cua. Pel que fa al transport públic, a causa de les condicions meteorològiques, els trens de les línies R2 Sud, R13, R14, 15, 16, 17 i RT2 circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas. I a les línies de Rodalies R4 i R8, per una incidència en la infraestructura, s'ha circulat per via única entre Castellbisbal i Martorell. Això fa que els trens puguin quedar aturats més temps de l'habitual quan s'arriba en aquest tram afectat. Això és tot. Renovem dades als titulars de 9:15.
1: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
3: Tot evoluciona molt ràpid. Les tempestes que ja s'han format, ja de bon matí i a primeres hores durant la matinada, cap al Garraf, al Penedès, al Baix Llobregat, han anat avançant i ara arriben al Vallès Oriental i s'anien cap a comarques de Girona. Se'n poden tornar a formar algunes i algunes ser fortes. Encara es manté aquest avís de precipitació intensa i en algunes comarques es manté l'avís vigent de perill molt alt. A comarques del Penedès, Garraf, el Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, però de moment els nuclis han passat molt ràpid. De moment, els registres més importants són els de Sitges, on s'han superat els 40 litres. Com deia, al llarg d'aquest matí encara alguns ruixats poden caure amb força, tot i que també és veritat que, en d'altres, la pluja serà modesta. Són ruixats els forts locals, però que poden caure i deixar a mitja hora en grans quantitats de pluja. Encara hi ha aquesta previsió fins a migdia. A la tarda rebaixa el perill a moderat o alt, i ja no serà molt alt. En canvi, a comarques de Lleida, excepte el Pirineu, i també de bona part de Tarragona, no plourà. Si cau un ruixat serà testimonial. També vent de tramuntana, vent de mestral, que farà baixar la temperatura al llarg del dia. De moment, les mínimes no han baixat, excepte alta muntanya. Avui les màximes quedaran clarament més curtes, entre 5 i 10 graus més baixes, localment per sota. Per exemple, al Pirineu podem caure 15 graus respecte a les d'ahir.
4: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
5: T'ha anat bé de gust la rutina?
4: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
5: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
9: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
8: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Tresca Info.
2: Un 9:15. Més coses denuncien una agressió policial a un jove la matinada de dilluns durant la Festa Major de Sabadell. La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo on es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo.
10: Què fas, tio?
2: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets. I s'han detingut dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana a Manresa. Va ser la matinada de dimarts, l'última nit de la Festa Major de la capital del Bages. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara ja estan en un centre d'internament per menors. Ja aleshores es va advertir que la investigació continuava oberta i que no es descartaven més detencions. I així ha estat. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. L'emergència climàtica en forma de calor i altes temperatures i també l'envelliment dels arbres estan afectant les produccions. Tortosa, Jordi Barranca.
11: El sindicat calcula que en l'última dècada s'han perdut més del 20% de la superfície de cítrics, gairebé 2.000 hectàrees. Les cada cop més freqüents onades de calor han fet tensionar els fruits. Això a la pràctica es tradueix en el fet que el fruit no es desenvolupa del tot i acaba caient a terra. Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos, aquí a Trescat Info.
12: Varietats que s'han quedat molt antiquades, puguin renovar-se amb varietats.

0: Estats molt més bones, que no acabem perdent els quilos que estem perdent els últims anys, per problemes que no són problemes que siguin una mala gestió nostra, acaben sortint varietats més resistents a la calor, a l'estrès hídric, a les diferents plagues de malalties.
1: La meitat de les clementines a les Serres de l'Ebre ho han patit, sobretot afecta les varietats més primerenques, com ara les clamanules i també algunes taronges. Per això reclamen al departament que ho planifiqui.
0: Que hi posen els mecanismes adients. Reclamem primer, que ho estudiïn, perquè ha passat tots aquests problemes que han estat passant aquests últims anys, i més pel tema del quallat i les altes temperatures, i després que puguem fer un pla de reconversió varietal en el sentit que puguem anar a buscar peus i varietats més resistents tant a la calor com a l'estrès hídric.
1: I per si no n'hi hagués prou, també cal afegir dos factors més que agreugen la situació. Primer, l'augment dels costos de producció en els últims anys i també la competència de països extracomunitaris.
2: La població de Roses a l'Alt Empordà instal·larà prop de 40 de noves càmeres de videovigilància per cobrir les necessitats del municipi. Això davant l'augment notable de població durant una temporada turística cada vegada més llarga. Fins ara hi havia 15 càmeres i des de l'Ajuntament es considerava una xifra insuficient. I Girona, Maria Rovira.
3: Més que un problema d'augment d'inseguretat, es tracta de respondre a les necessitats d'una població que augmenta molt al municipi i ja no només els mesos de juliol i agost. Ens ho explicava el regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana, Josep Maria Martínez.
4: Al tenir aquesta temporada més llarga, els serveis s'han d'estirar també, no? Abans teníem molta concentració els mesos de juliol i agost i ara, en canvi, des del mes de març-abril ja comencem a tenir visitants, per tant, hem d'oferir aquest servei. Què vol dir això? Doncs que les incidències també en proporció del que s'estira la temporada, pot ser sí que hi ha algun tipus d'incidències com poden ser els furts, que a vegades pugen una mica, no és una cosa estable d'un any per l'altre, però sí que hi ha hagut moments que els furts han fet un repunt a l'alça.
3: Afegeix que d'aquesta manera supleix la incapacitat de poblacions com Roses d'augmentar per llei el nombre d'efectius policials i es complementa la seva tasca. El regidor remarca l'efecte dissuasiu de les càmeres i que s'aprofitarà per incorporar un nou sistema de reconeixement de matrícules i gestió d'avisos.
4: Només en disposàvem de 15 càmeres en tot el municipi. A més, que el pas del temps ha anat quedant una miqueta obsolet i això amb el creixement poblacional, amb el creixement de la desestacionalització i sobretot amb un increment desmesurat de trànsit rodat, bueno, ha fet que ens plantegem no només aquestes 15 que teníem, sinó incorporar-ne 38 més.
3: El projecte compta amb un pressupost de prop de 650.000 euros.
2: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar a la Selva. Aquest estiu el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Tornem a Girona ara amb la Núria Peraire.
5: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a l'estiu. Ho explica l'alcalde.
6: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
5: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
2: El jove escriptor suís Nelio Biedermann, de 23 anys, ha presentat a Barcelona la novel·la Lázar, que l'ha convertit en l'autor revelació de l'any a Europa. El llibre fa un recorregut pel convuls segle XX europeu a través d'una saga hongaresa inspirada en la seva família aristocràtica que es va haver d'exiliar. L'obra, que barreja èpica amb un to oníric, descriu un món que s'enfonsa, l'oblida i la bogeria són dos temes recurrents a l'obra.
7: La bogeria té les seves connotacions negatives, però també és una sortida, una fugida. És una amenaça, però també pot suposar llibertat. I pel que fa a l'oblit, justament jo escric contra l'oblit. He hagut d'acceptar que hi ha coses que es perden per sempre. I precisament aquesta és la tasca de l'art, crear records que estan a prop de la realitat, però que no són ni poden ser la realitat.
2: Publicada fa un any als països de llengua alemanya, ha venut més de 200.000 exemplars, es traduirà a 30 països i s'adaptarà també al cinema.
8: Esport.
2: Montse Raya, bon dia.
9: Hola, bon dia.
10: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
9: Arriba l'esperat debut del Barça a la Champions de futbol masculina. A 7:15, el Barça amb més potencial que mai rep el Feyenoord. Amb unes expectatives molt altes que ha generat el bon inici de temporada a la Lliga, els Blaugrana comencen l'aventura europea i amb un nou capità, Lamine Yamal.
11: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que quedi la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
9: Avui es farà pública la llista de convocats del Barça per a partit on no hi serà el lateral Eric García per sanció. El Feyenoord l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, l'exjugador Gio Van Bronckhorst, que veu així el joc de l'equip blaugrana.
12: El Barça ha començat molt bé la temporada. Serà molt difícil. No es tracta de posar l'autobús. Hem de ser valents. El que més m'agrada d'aquest Barça és que juguen al futbol que tothom vol veure. És un equip que fa que el públic vulgui anar a l'estadi.
9: També avui a la Champions destaquen els partits Liverpool-Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal a partir de les 9 del vespre. I a Madrid va patir ahir en el tram final del partit, però va acabar guanyant 2-1 a l'Inter de Milà. Els blancs van aprofitar dos errors greus, dues errades greus dels italians per fer els dos gols de Mbappé i Valverde. José Mourinho ho analitza.
13: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más. Una locura que no me gusta.
9: Jugats ahir a la Champions, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2, doblet de Haaland.
8: 3CAT Info.
9: Presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or. Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen les absències de Pedri i Rafinha. Entre les millors jugadores, Graham, Patrick Guijarro, Eva Pejor, Clàudia Pina, Catacoll i Esme Brooks, a més d'Alexia i Mapi León. Joan Garcia i Catacoll són candidats a millors porters. Hansi Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. El dilluns, dia 26 d'octubre, s'entregaran els guardons. I encara en futbol, la Federació Espanyola presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. Aquest pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls i, segons la Federació, és una iniciativa pionera a nivell mundial. Marta Perarnau és la presidenta del Sindicat de Futbolistes. Són declaracions al programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
14: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi amb total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
9: També debuta avui a la Champions el Barça d'handbol a 9:15 davant l'Horus de Dinamarca amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
15: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però...
9: A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers debuta avui a casa contra l'Oviedo i a Tarragona. Avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits i l'Hernà Lleida es disa Joventut a 7:15 i Andorra, Quítzenes, Manresa, a les 9.
16: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
2: Dos quarts de 9 del matí fem un repàs de les informacions més destacades d'aquest dimecres 9 de setembre. El Penedès i el Garraf reben les primeres pluges d'un episodi que s'ha d'intensificar de cara al migdia i que ha comportat la suspensió preventiva de tota l'activitat educativa i sanitària no urgent d'aquestes comarques i del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Les principals afectacions s'han detectat a l'aeroport i al servei ferroviari. Situació aquesta hora, equip viari. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia. Els trens de les línies regionals que connecten Tarragona amb Barcelona i la línia de Rodalies R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas a causa de les condicions meteorològiques. I per una incidència en la infraestructura, les línies de Rodalies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell. A més, els trens AVE van amb retard per una incidència en el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat, que, segons Adif, treballen per solucionar el més ràpid possible. Pel que fa al trànsit, problemes sobretot a l'AP7, al Papiol, en sentit Girona, a causa d'un accident, però als accessos a Barcelona avui es nota menys volum de trànsit del que és habitual.
2: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a Llei de Nets. L'alt tribunal avala la petició de Vox i els retira la possibilitat de votar. El govern espanyol ha demanat una rectificació. Tot això quan avui, d'aquí una mitja hora, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez es tornaran a veure al Congrés. Serà en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que Castelló de Tor reclama el reconeixement com a nucli de població. L'Ajuntament del Pont de Suert, al qual pertany, ja ha fet la petició a la Generalitat que comportaria que la capital de l'Alta Ribagorça pugui optar ajudes i bonificacions contemplades a l'Estatut Rural. I Venècia rendeix a la parella Penélope Cruz i Javier Bardem. La mostra projecta la pel·lícula Búnker, dirigida per Florian Zeller, on Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi. I anar als esports, Montse?
9: Barça, Feyenoord, debut a la Champions masculina de futbol a 6:45 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. A Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter per 2-1. I també debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 8:45 al vespre contra l'Horus danès.
2: I tal com us estem explicant, hi ha avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. Ruixats i tempestes localment intenses en més comarques interiors i del litoral i el prelitoral, tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens molt contundent de la temperatura. Dos quarts de nou i tres minuts, doncs bé, parlem d'això, pendent d'aquestes pluges que ja han descarregat el Penedès i el Garraf i que avancen en sentit nord. Hi ha cinc comarques en alerta nivell 5/6. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. El govern ha suspès les classes en aquestes comarques i ha demanat que fins les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Protecció Civil ha alertat aquest matí que les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. De moment, les tempestes no han provocat danys importants, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
17: Ha tingut aquestes primeres tempestes que han afectat a part de la zona avisada del Garraf, Baix Llobregat i Baix Penedès, i esperem que les properes hores es continuïn reactivant aquests nuclis i continuïn mantenint-se doncs, aquesta afectació sobre aquestes zones avisades, que també és possible que s'afecti sobre les zones que no estan dintre de l'avís, amb els quals també s'ha de demanar especial prudència i precaució a tota la població.
2: L'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, ha explicat que ha plogut força i que ara al matí es reuniran per veure com evoluciona la tempesta i avaluar possibles danys.
18: Doncs estem tots en alerta. Ara d'aquí una estona el Comitè d'Emergències de l'Ajuntament ens posarem en contacte per valorar. Hem tingut una estona de pluja, valorar que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el Pla de Protecció Civil des d'ahir activat i per tant, seguint les recomanacions i molta prudència.
2: Com us dèiem, s'han suspès les classes als centres educatius i també a les universitats. És el cas de l'Autònoma, la Universitat de Barcelona i la Politècnica. A més, el govern també ha suspès l'activitat sanitària no urgent, tot i que es mantenen les urgències a l'atenció primària i hospitals. A més, també es demana teletreballar i evitar desplaçaments, com recorda Xavier Marramon.
17: Evitar els desplaçaments en la mesura que sigui possible, el màxim que sigui possible, evitar els desplaçaments, perquè la major part de les incidències que tenim en situacions d'inundacions i de tempestes són amb persones que estan fent desplaçaments in itinere en vehicle principalment, i aleshores hem d'intentar minimitzar-los en la mesura que sigui possible.
2: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha suspès l'activitat judicial als partits judicials afectats per l'emergència o poblacions com Martorell, Cornellà, Terrassa o Vilafranca, entre d'altres. I pel que fa al transport, hi ha retards. Sentíem a la Mireia, la línia R2 Sud i regionals de Rodalies per les tempestes i a l'aeroport del Prat de Barcelona. Aina recomana consultar amb les companyies l'estat dels vols per possibles demores. Notícia destacada del dia, n'estarem molt pendents, però n'hi ha d'altres, com que el Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels nacionalitzats espanyols nascuts a l'estranger descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació a l'alt tribunal.
19: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
2: Tot plegat el dia que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares al Congrés. Serà a partir de les 9, la sessió de control, i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El govern espanyol es disculpa per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o, a vegades, el seu posicionament sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar fa 2 anys i mig l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior. El ministre Grande Marlaska s'ha justificat dient que la llista no es va fer amb cap intenció de censurar o limitar la feina dels professionals.
20: És un document de treball simplement per conèixer i saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
2: 2:15 de 9.
21: 3CAT Info.
22: 3CAT Info.
2: Rússia i Ucraïna continuen intercanviant atacs amb drons. L'exèrcit ucraïnès manté com a principals objectius les ciutats portuàries del Mar Negre i ha matat 4 persones en un dels atacs en què han danyat un vaixell militar rus. Moscou assegura que ha interceptat uns 600 drons ucraïnesos durant la nit en diverses regions russes. Rússia, mentrestant, ha continuat bombardejant Kiev, on ha destruït una planta de processament d'aliments i ha provocat diversos incendis. Moscou assegura que han destruït una nau industrial d'una companyia de drons i embarcacions no tripulades. Els atacs russos també han matat un civil a la ciutat d'Izum, pròxima al front del Donbass, on continuen els combats. Encara en crònica internacional, una dotzena de països, entre ells Espanya i el Regne Unit, vetaran la importació dels productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Londres, Quim Olivares.
23: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
24: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
23: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de 2 estats, a Israel i a Palestina.
2: Doncs bé, Israel no ha tardat a contestar i ja ha donat represàlies especialment dures, ja ha adoptat represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem cap allà, Jordi Brescó.
25: Israel va respondre amb rapidesa i contundència a l'anunci del Regne Unit tancant el consolat britànic de Jerusalem Est. Ho va anunciar el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, visiblement enfadat amb el seu homòleg britànic, a qui va acusar de mentir escandalosament.
26: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
25: A més, Saar va anunciar que prohibirà l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, per va dir el seu antisemitisme i retòrica anti-israeliana.
2: 5:45.
21: 3CAT Info. Última hora.
2: Acabem de saber que Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Una dimissió que ha avançat La Vanguardia i ha confirmat aquesta emissora. Segons La Vanguardia, Sílvia Catà serà nomenada comissària en cap, sent la primera dona que ocupa el càrrec. Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència i per les polèmiques pels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. Continuem amb més informacions. Els aeroports del Regne Unit miren de recuperar-se del caos d'ahir quan una avaria en el sistema de control aeri va obligar a cancel·lar més de 1.300 vols. Les conseqüències de la fallada encara s'arrosseguen avui amb desenes de vols cancel·lats, segons el portal especialitzat Flight Radar 24. L'avaria va afectar especialment les sortides des dels principals aeroports de Londres com Heathrow o Gatwick. En un comunicat a la xarxa X, el proveïdor de serveis del control aeri, NATS, ha informat que el problema ja està resolt i que estan treballant intensament per recuperar la normalitat. També han explicat que la xarxa d'aviació trigarà temps a recuperar-se de la interrupció i recomanen als passatgers que abans de viatjar al Regne Unit que comprovin abans el seu estat de vol.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa. De fet, la notícia de la seva mort l'ha comunicat a l'Ajuntament d'aquest municipi del Pla d'Urgell. El seu alcalde actual, Marc Solsona, ha lamentat la pèrdua de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi. 2 ferits greus en una explosió, probablement de gas, en una joieria de Cerdanyola del Vallès. Va passar ahir a la tarda i la deflagració va fer caure el sostre del local i va afectar l'habitatge de sobre. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
0: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
2: Els bombers van desallotjar preventivament el bloc afectat i els 2 adjacents, però després de revisar-ne l'estructura, es va permetre el retorn dels veïns.
21: 3CAT Info.
2: Castelló de Tora, l'Alta Ribagorça, vol tornar a ser poble administrativament parlant. L'Ajuntament de Pont de Suert, al qual pertany, ha demanat a la Generalitat que deixi de considerar-lo només un grup de cases disseminades i el reconegui com a nucli de població. Seria el 10è municipi el mínim exigit per poder optar a les ajudes i bonificacions de l'Estat. Estatut Rural. El Pont de Suert, Pau Rovira.
1: Castelló de Torre és un poble mil·lenari, documentat per primera vegada l'any 1018, però la Generalitat actualment no el considera un nucli de població. Per això, l'Ajuntament ha aprovat iniciar els tràmits per canviar-ne la catalogació. El consistori defensa que Castelló compleix els requisits. Els habitatges estan agrupats i tenen continuïtat urbanística. Hi ha una trajectòria històrica com a poble i actualment hi ha 13 persones censades. Però darrere de la reivindicació històrica també hi ha un objectiu pràctic. El Pont de Suert tenia 22 nuclis agregats, però amb el canvi de normativa del govern n'ha passat a tenir-ne reconeguts només 9. Si Castelló de Tor s'hi incorpora, doncs en serien 10, el mínim necessari per acollir-se a aquestes ajudes del règim específic de l'Estatut Rural. Sentim l'alcaldessa Carme Yolanda Ferran.
3: Que amb la classificació aquesta, doncs només n'hi ha 9 i la resta són considerats disseminats. Llavors vam veure que Castelló de Tor podíem considerar que no només pel número d'habitatges, sinó perquè té una identitat històrica i una identitat territorial i té una trama urbana amb carrers, d'església, de cementiri, té una història, no és un poble de recent creació, i vam pensar doncs, que és de justícia canviar de disseminat a nucli de població.
1: L'Ajuntament ja ha enviat al govern l'informe que justifica la petició. Paral·lelament, continua reclamant que el conjunt del municipi sigui inclòs al catàleg de municipis rurals.
2: Tres quarts de nou del matí, moltíssima atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Sapiguem quina és la situació a carreteres i a transport públic en un dia delicat per la pluja. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, Carme. Doncs aquest matí hi ha molt menys volum de trànsit als accessos a Barcelona del que és habitual a aquesta hora. Només hi ha lentitud a la ronda dalt de Can Vidaleta a Pedralbes i a la ronda del litoral a la zona del Port, en sentit Besòs en els dos casos. I un accident a la P7 al Papiol en sentit Girona provoca també lentitud perquè hi ha un carril tallat. On hi ha més incidències és el transport públic. Els trens de les línies regionals que connecten Tarragona amb Barcelona i la línia de Rodalies R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas a causa de les condicions meteorològiques. I per una incidència en la infraestructura, les línies de Rodalies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell. Això provoca retards de 20 minuts. A més, els trens AVE van amb retard per una incidència en el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat, que, segons Adif, treballen per solucionar el més ràpid possible. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
21: El temps.
2: Molt atents a la previsió meteorològica de l'Enric Agut.
4: Els ruixats i les tempestes han començat ben aviat al Garraf, al Penedès, al Baix Llobregat i després han anat avançant per altres comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona. També s'han format algunes al Berguedà, Ripollès i van avançant per l'interior de les comarques de Girona. Són tempestes que van molt ràpid i no els dona temps de deixar grans quantitats de precipitació, tot i que alguna, de manera local, deixa pluja forta i plou a bots i barrals. Encara es manté el perill molt alt a 5 comarques, Penedès, el Garraf, també a l'àrea del Baix Llobregat, al Vallès Occidental, altres el perill és alt, tot va evolucionar molt ràpid per això i encara fins a migdia poden caure aquests aiguats. A la tarda encara algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu Oriental sobretot, interior de les comarques de Girona, punts també del nord-est de Barcelona, costa central, algun ruixat i tempesta es pot repetir. En canvi, a Ponent, a bona part de Tarragona, comarques de Lleida, excepte el Pirineu, no ha de ploure, així que algun ruixat puntual. Entrada a la tramuntana, del mestral, als dos extrems del país, i la temperatura màxima avui es quedarà més curta. Els valors es quedaran a bona part del territori per sota dels 30 graus.
5: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
21: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
5: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
6: What about you two? How did you meet?
7: Yes, yes.
10: All right. One day...
2: Penélope Cruz i Javier Bardem van ser ahir les grans estrelles a la catifa vermella de la Mostra de Venècia amb el morbo afegit de veure com aquesta parella en la vida real interpreta a Bunker, de Florian Zeller, un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnker de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
11: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos per a edificis públics com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz, una editora que sospita que no podrà ascendir a la feina a la capital britànica. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral: la construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior, per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic: la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
22: Que tenía muchas ganas de trabajar con Florian, de volver a trabajar con Javier, que tampoco lo hacemos muy a menudo. Había varios temas que me interesaban, el poder darle voz a esta mujer que dice tantas cosas que se parecen mucho a lo que yo pienso. Cada vez somos más utilizados como marionetas.
27: La historia que cuenta es una historia que nos afecta a todos. Seas pareja, seas amigo, seas padre e hijo, seas hermanos, es dejarte afectar por el otro y humanizar al otro.
11: Florian Zeller, Oscar 2021 pel guió adaptat del Padre, admet que ha triat la parella Penélope Javier pel realisme que el matrimoni podia aportar als personatges.
28: I thought it would be a unique way.
29: Vaig pensar que seria una manera única de captar una cosa especial, ja que són una parella de debò. Per afegir capes a totes les escenes de la pel·lícula i per intentar acostar-me a l'autenticitat ardent de la veritat.
28: Authenticity of the truth.
11: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
2: Gràcies, Òscar. Tres que t'estrena la temporada 2026-27 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Ens ho explica la Montse Pujol.
7: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
9: Tindrem una proposta tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, com a la plataforma, com als entorns digitals. Crec que és molt important, perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
7: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts. Pellicer ha explicat els trets bàsics del nou espai.
12: Aportem una miqueta de pausa amb la visió dels experts, amb diferents gèneres, amb el reportatge, per exemple, per tenir de prop els testimonis de les coses que passen en primera persona, amb una entrevista i amb un video wall per analitzar les dades i donar eines per qui vulgui interpretar-les.
7: I Clara Molins conduirà el programa Nervi amb alguns canvis respecte al que es va poder veure la temporada passada.
13: Es regira una mica amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
7: La travessa en format VIP estarà presentada un cop més per la Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
2: En un futur no massa llunyà, el món estarà tan superpoblat que s'obligui per llei que per cada nou naixement una persona ha de morir. Aquest és el punt de partida de la inquietant novel·la Al preu de néixer, de l'escriptora mallorquina Laura Agost, que descriu una societat amoral on el desig de ser pares es converteix en una negociació amb la mort. És una de les grans apostes de l'editorial Proa per l'arrencada de la temporada literària i surt avui a la venda. Montse Camps.
14: En Ray i l'Elisa volen ser pares, però per ser-ho, abans han de garantir tenir el que anomenen relleu. Ho estableix la llei, que és implacable. No hi pot haver una nova vida si no mor algú altre. Per això s'han creat unes llistes on es registren tots els que han mort. Però si es vol anar més ràpid, també se li pot demanar el sacrifici a un amic o a un familiar o bé recórrer al mercat negre. Ghost planteja així moltes preguntes.
15: Què faim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill, dur-me una nova vida, implica cercar que algú mori perquè tu puguis dur a terme aquest desig, no? Què passa per davant, no? Aquí tenim, com deia, la dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social.
14: La història avança mentre creix la tensió pel dilema moral a què s'enfronta la parella en una societat justament amoral.
15: Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no? O fins i tot no deixes de tenir un punt, pot ser pervers o ambigu, pensar que tu tinguis la potestat de decidir a partir de quina edat aquella persona més o menys ha complert, ja està, mira, ja te toca, has viscut bé 70 anys, no demanis més.
14: El llibre és una distopia, però en el fons, explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
15: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació, el debat sobre qui i com se determina quanta gent pot viure en un determinat territori.
14: El preu de néixer es publica en català i castellà amb temes d'hoy. L'any que ve es publicarà en 6 llengües més, com l'anglès, el francès o el turc. I a més, ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula amb una productora amb seu a Los Angeles i Mèxic, el nom de la qual encara no es vol fer pública.
2: I el dramaturg català Joan Llagó guanya el Premi de Literatura Dramàtica que atorga el Ministeri de Cultura i que el premia concretament per l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. El premi que l'any passat va guanyar Victoria Spumber amb el seu L'imperatiu categòric està dotat amb 30.000 euros.
0: Esport.
2: Montse, Raia, bon dia.
16: Hola, bon dia. El Barça debuta avui a la Champions masculina de futbol a 7:15. L'equip blaugrana amb més potencial que mai rep el Feyenoord. Amb unes expectatives molt altes que ha generat el bon inici de temporada, l'equip de Hansi Flick comença l'aventura europea.
17: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
16: Avui es farà pública la llista de convocats del Barça per aquest partit, on no hi serà el lateral Eric García per sanció. El Feyenoord l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, l'exjugador Gio van Bronckhorst, i juga un altre exblaugrana, el terrassenc Mika Marmol.
18: Creo que siempre es uno de los favoritos para llevarse esta competición, pero bueno, respecto a la primera pregunta, creo que el Barça siempre ha sido un club que apuesta por la cantera y se está demostrando todos los jugadores que están saliendo.
16: També avui a la Champions hi destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal a les 9 del vespre. Per la seva banda, Madrid pateix en el tram final del partit, però acaba guanyant 2-1 a l'Inter de Milà. Els blancs aprofiten dos errors greus dels italians per fer els dos gols d'Mbappé i Valverde. Al final es van sentir alguns xulets al Bernabéu cap als seus mateixos jugadors. Josep Mourinho, el tècnic blanc, ho veu així.
19: Yo no comento reacciones del público cuando él ha sido sustituido. Le he dado un beso y para mí el beso significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo.
16: Xulets quan va ser canviat. Mbappé, explicava Mourinho. Jugats ahir a la Champions, Borussia 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2, amb doblet de Haaland.
0: 3CAT Info.
16: Presència massiva de jugadors de Barça entre els nominats a la pilota d'or. Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen les absències de Pedri i Rafinha. El mataroní defensa la seva candidatura a aquesta pilota d'or.
20: El primer, jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
16: Entre les millors jugadores candidates a la pilota d'or, Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Clàudia Pina, Catacoll i Esme Brooks, a més d'Alexe Mapileón. Joan Garcia i Catacoll són candidats a millors porters. Hansi Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran aquests guardons. I encara en futbol, la Federació Espanyola presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. Aquest pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls i, segons la Federació, és una iniciativa pionera a nivell mundial. Marta Perarnau és la presidenta del Sindicat de Futbolistes. Són declaracions a programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
23: Estic amb l'Aina en que tot sigui des de la protecció de la jugadora i el donar-li el dret a decidir. Que en el moment en el que això no sigui així i hi hagi una imposició, jo no em canso de dir-ho, nosaltres serem les primeres que aixecarem la mà, o en el cas, per exemple, que estàs parlant, no, de la Maica, i dir, ep, aquí està passant alguna cosa, això no pot ser, una cosa és un servei i una facilitat, que ens sembla meravellós, però no confondre amb imposició o amb coacció.
16: També debuta avui a la Champions el Barça d'handbol a 9:15 davant l'Horus de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
24: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar, any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però...
16: A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers debuta avui a casa contra l'Oviedo. A Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits i l'Erna Lleida 6 a Joventut a 7:15. i l'Andorra Kids en Es Manresa a les 9 del vespre. Avui, 17a etapa de la Vuelta, 185 quilòmetres plans entre Dos Hermanes i Sevilla. Ideal, novament, per als sprinters. El balear Enric Mas surt de nou de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Gal. Quart triomf ahir per a Matthew Brennan. A l'Open dels Estats Units de tennis, Mercè Granollers i Horacio Ceballos s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins González i Molteni en un doble 6-3.

0: Són les 9. Com estan? A veure si encara acabarà sortint el sol el pas que anem. Bueno, potser no podríem ser pagesos, eh? Perquè, esclar, els pagesos, a la darrera gota de pluja que cau, ja tornen a treballar. I ja saben que probablement la resta del dia ens el passarem amb aquest advertiment de protecció civil que val per tota la jornada. És evident que pot tornar a ploure, el radar està molt tranquil, hores d'ara, perquè l'hem anat mirant tot el matí des de quarts de 6 del matí i, evidentment, hem tingut moments d'intensitat de pluja, però comptat i debatut, fet i fet, 47 litres per metre quadrat en dues hores, des de quarts de 6 fins a quarts de 8 aproximadament, i l'única afectació que ens comenten és la caiguda d'un arbre a la zona de les Cases Noves, però per la resta, tranquil·litat. En uns moments els comentarem les dades d'aquesta nit i sobretot d'aquesta prèvia tan... Com seguim així, no podrem sortir al carrer. Com seguim així? Perquè sí que és cert que la tardor pot donar moltes sorpreses, però al final potser ens haurà quedat un episodi d'aquells de pluges que quan nosaltres érem petits, com algú ens ha dit a les xarxes, bé, doncs sortim amb les botes d'aigua i amb l'impermeable i cap a col·legi. I a col·legi, allà hi havia el professorat, les senyos, i ens quedàvem tots, que us heu mullat molt, no sé què, tal, tal. I així passàvem el dia. I després potser tornava a ploure i tornàvem a casa. Bé, doncs ara ja ni hem sortit de casa. Certament la previsió era potent, eh? Però al final potser ens haurà quedat així una mica... Potser. Repetim, el mapa està molt tranquil, vés a saber què pot passar a partir d'ara, però la part més complexa d'aquest episodi de pluges en principi havia de ser la matinada i aquestes primeres hores del matí. Està clar que la costa central i la costa del Garraf s'ha vist afectada, però hem tingut, si ara ho haguéssim de titular d'alguna manera... Una tempesta de tardor.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Una tempesta de tardor d'aquelles que si fos Santa Tecla, a la darrera gota de pluja que hagués caigut, vinga, tothom ha sortit la processó. I ara fa... quarts de vuit, ara fa una hora i mitja, més o menys, que no plou. Que fa un dia nuvolat i tal, però diguem-ne que la processó ja que ha sortit. Però està clar que millor pecar per excés que no per defecte. I això és el que diuen els especialistes i cal creure als especialistes. Bé, anem per les dades. Segurament la més cridanera de totes no és la dada de la pluja acumulada, que són aquests 47 litres per metre quadrat en el nostre pluviòmetre, sinó el descens de la temperatura, perquè a hores d'ara tenim una temperatura com si haguessin engegat l'aire condicionat allà dalt. Estem a 23,3 graus, que és una temperatura estupendíssima, perquè al matí a 6:15 del matí estàvem a 26,5 ben bons. O sigui que la temperatura ha baixat 3 graus i en alguns moments encara ha baixat una miqueta més. Allò que els dèiem, 47 litres per metre quadrat entre aproximadament 6:15 del matí i 7:15. El que ha cridat més atenció, perquè és clar, qui no s'ha despertat d'una manera o d'una altra, l'han despertat els llamps i els trons, perquè hem tingut un moment de festival de llamps i trons, com que la tempesta la teníem arran de mar, la teníem davant nostra, doncs hi ha hagut un moment d'imatges molt espectaculars. A la nostra web, millor dit, a les nostres xarxes socials, tenen la imatge del campanar de la punta, i doncs de tant en tant, vinga flaixos. Bé, doncs això ho hem viscut a primera hora del matí. El moment més intens de precipitació ha estat vora les 6:20 del matí, en què la pluja tenia una intensitat que, d'haver continuat d'aquesta manera, ens hagués acostat als 80 litres per metre quadrat. Però, com els dèiem, això ha estat un moment, a 6:45 del matí, el moment de màxima intensitat de pluja. Hem baixat, com els dèiem, entre 3 i 4 graus de temperatura. S'està ara estupendament bé. Tornem a les temperatures d'aquelles de setembre, del setembre de tota la vida, amb un 85% d'humitat. Per tant, comptat i debatut, el que hem viscut ha estat una típica tempesta de tardor, d'aquelles tempestes que... I després, tot es tranquil·litza, ens queda aquest dia així una mica estrany, però, com els dèiem, per poc que ens hi posem, encara veurem el sol d'aquí no massa. Avui que s'ha fet clar a les 6:59 i el sol ha sortit a les 7:27, el sol es pondrà a les 8:12 i es farà fosc a les 8:40. El dia s'escurçarà 2:41, tindrem 12:45 de llum solar i 11:14 de foscor. El més important a hores d'ara, el més important és que es mantenen aquestes restriccions per pluges intenses. Segurament vostès ahir a la tarda estaven tan tranquils allò, especulant sobre què passarà demà, quan els va sonar un primer és alert, d'aquells és alert tan impertinents, perquè l'és alert ha de ser impertinent, i després, més tard, en va arribar un altre que assenyalava que la previsió de pluges intenses podria avançar-se a la matinada. I, de fet, com els dèiem, la pluja ha arribat a 5:45 del matí. De tota manera, Protecció Civil ha marcat fins a les 5 d'aquesta tarda aquestes restriccions per pluges intenses al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, al Baix Penedès i a l'Alt Penedès. I, com saben tots vostès, s'ha suspès l'activitat educativa, tots els nens a casa, l'activitat esportiva a l'exterior, l'activitat universitària, els serveis socials bàsics i especialitzats, així com l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Eviteu desplaçaments no imprescindibles i apliqueu el teletreball sempre que sigui possible. Per tant, avui és molt probable que si vostès tenien una atenció presencial no la tinguin per mort del teletreball. Les biblioteques estan tancades avui, també està tancat el centre de formació d'adults, ahir que parlàvem amb la seva directora, amb la Lídia Gázquez i també amb la Laura Verdejo, avui que era el dia per col·locar el punt d'atenció al cap de la vila. Bé, doncs aquest punt d'atenció, en principi, es pensava tenir el centre de formació d'adults avui, però arran d'aquestes previsions i de les instruccions de Protecció Civil, el centre de formació d'adults també està tancat avui. Per tant, surtin al carrer i a veure què troben obert. I és qüestió d'anar més o menys, diríem així, que en aquest plan. Nosaltres pensem que a la mesura que vagin passant els minuts i es vagi veient, anem passant les hores, que hi ha una certa tranquil·litat, aleshores ve doncs allò com sortim del cau a veure què passa, no? Però de moment poden sortir al carrer com si volen amb un timbal i una gralla, perquè està tot molt, molt, molt tranquil. 9:08. Gori Massip, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Vicenç.
0: I moltes gràcies, Gori, perquè avui és dia de lleure per en Gori i ens atén a primera horeta. No sé si això que dèiem a primera hora, el que hem viscut, i no sabem, i ara ens ho dirà, si pel que fa a la resta del dia ens podem preocupar molt o poc, però el que hem viscut és una tempesta d'aquelles de tardor, de les de manual?
2: Sí, sí, sí. Una altra gran tempesta que, com deies, ha arribat a 5:45 del matí. El que sí que és veritat que a favor nostre, o a favor de tenir poques incidències, ha passat doncs, relativament ràpid.
0: Uh-huh.
2: És a dir, en poca estona la vostra estació em sembla que ha acumulat uns 47
0: exactament
2: per metre quadrat. Això arriba a estar aquí estancat un parell d'hores i ja la teníem liada. Vull dir, I sí que és veritat, amb aquest nou és alert que van enviar ahir al vespre, que aquesta previsió s'avançava doncs, una mica a la matinada, potser sí que finalment ha passat una mica abans del que es preveia, és a dir, el que això podia haver passat a les 8-9 del matí, hora punta, entrada a les escoles, la gent anant a la feina, ha acabat passant una mica abans. Mm-hmm. Això no vol dir que ja s'hagi acabat, que ja podem abaixar la guàrdia i que ja no tornarà a ploure en tot el dia. És possible que fins a primera hora de la tarda encara es pugui reproduir algun xàfec o alguna tempesta, però el que és el gruix de l'episodi aquí a Sitges, perquè altres punts de Catalunya sí que està plovent amb ganes,
0: sí,
2: en principi era aquest front de tempestes que ha passat a primeríssima hora.
0: Mm-hmm. Deixem que t'ho pregunti així. Per què la tardor és tan difícil de pronosticar per als meteoròlegs? Aquest vessant, com sempre, de sorpresa, que té aquest moment de l'any en què, com heu dit en més d'una ocasió, es concilien, no sé si dir que dos àmbits, aquesta calor tan intensa que hem viscut durant tot l'estiu, que ha escalfat el mar, i el primer fred, per dir-ho d'alguna manera, de la nova estació que arriba des de dalt, que arriba des del cel.
2: Sí, són els primers xocs de masses, diguéssim, després de la temporada estiuenca. Clar, és diferent, per exemple, una situació de llevantada, no? Que se't situa una borrasca en un lloc, uns quilòmetres amunt, uns quilòmetres avall, saps que aquesta borrasca t'estarà enviant pluja a tota la costa durant unes hores determinades, no?
0: Uh-huh.
2: I pots afinar molt més. O un front Més típic potser de l'hivern, un front atlàntic, que saps que et deixa neu a la Vall d'Aran, que deixa quatre gotes a la resta. Aquí, en aquest cas, clar, també és un front, però és un front més punyetero, perquè m'entenguis, perdó. Perquè tens, com bé deies, el mar ben calent, de fet, un mar de rècord, que et pot reactivar en un moment una gran tempesta. De fet, la tempesta que s'ha format aquí s'ha format en un 3 i no res. Vull dir, de no haver-hi res al radar en 12 o 15 minuts ha aparegut aquí un gran bolet de color vermell, no? Aquesta primera arribada d'aire fred, clar, penseu que a 1.500 metres fa dos dies estàvem a 24-25 graus. 1.500 metres, vull dir, per damunt dels nostres caps, si pugem un quilòmetre i mig, que és com el nivell de referència que utilitzem per veure com evoluciona la temperatura. Doncs clar, avui arriba una massa d'aire més fred, evidentment, en aquesta altura, que la feia baixar 15, 16, 17 graus perfectament. Clar, aquest xoc de masses és el que acaba produint aquestes tempestes, que són tempestes que no és una gran tempesta que escombra tot Catalunya, són tempestes que dins la zona avisada poden caure en un lloc o en un altre. És a dir, a Sant Pere de Ribes, perquè m'entenguis, o a Canyelles, més ben dit, ha plogut ben poc. I aquí han caigut 50 litres i hem tingut una tempesta de primera categoria, perquè algun llamp crec que ha caigut, ha tocat terra segur, perquè
0: he sentit un bon espatec, en un moment donat.
2: Sí, com a mínim dos, sí.
0: Sí, sí. Gairebé ens estàs definint allò quan érem petits que trobàvem en els llibres de ciències, de com se formen les tormentes, i llavors veiem allò, el mar escalfat i com es creaven els núvols a partir d'aquest escalfor, és això bàsicament, eh?
2: Sí, i també jo crec que, clar, aquí ens està passant una cosa també, que és que el clima està canviant molt ràpidament, és a dir, amb tots els rècords que anem assolint, clar. Això també és un repte pel que és la modelització meteorològica, és a dir, els mapes que utilitzem nosaltres per saber el temps que farà i poder pronosticar les tempestes. Clar, quan estem introduint aquests factors que mai havíem passat abans, és a dir, un mar tan calent o unes temperatures tan altes, i això també pot acabar fent o reduint la fiabilitat potser dels models. És a dir, no només és el canvi climàtic que afecta la nostra salut o el nostre dia a dia, sinó també la pròpia previsió meteorològica.
0: Sí que està clar, Gori, ahir a la tarda feia una calor.
2: Sí,
0: feia una calor i una aixafogó d'aquelles que dius, hi haurà un moment en què ha de descarregar, això mateix, no?
2: Sí, això tothom ho compartia ahir a la tarda i vespre, això ha de patar per alguna banda. I de fet, ahir la nit ja es veia llampegar davant del mar, cap a les 11 o quarts d'11, i es veia llampegar, dius, mira, això ja està sortint per algun dia.
0: No sé si aquella frase dels avis o les àvies que deien, quan plogui farà mal, acostumaven a dir fa molts anys enrere, quan feia molt de temps que no plovia, tot estava molt carregat d'escalfor i, per tant, arribava la tardor i venien les pluges d'aquesta forma, no? Aquest és el tipus de pluja o de tempesta característica de la nostra zona?
2: Sí, i del mes de setembre. És a dir, hi ha una dita que diu el mes de setembre o asseca les fonts o s'endú els ponts. Bàsicament seria aquesta la...
0: És això. L'aforisme popular continua funcionant, eh?
2: Sí, bueno, s'adapta bastant bé, és a dir, perquè hi ha dites per tot.
0: Està clar. Una qüestió final. Si ara estéssim a Festa Major a Santa Tecla i ens imaginéssim que ha passat això, què diries de cara a la processó o a la sortida d'ofici?
2: Aquí ja seria més complicat perquè entren criteris de protecció civil i això s'eleva molt més. Llavors ja aquí no tenim res a dir.
0: Perquè els meteoròlegs, i això segurament és bo que tots ho sapiguem, el límit o la influència del meteoròleg acaba on comença la instrucció de protecció civil?
2: És a dir, hi ha diversos tipus de meteoròlegs. Els de mitjans de comunicació, en veritat, són una minoria, perquè m'entenguis. Hi ha molta més gent treballant com, treballant normal com tothom, no? Llavors, els meteoròlegs que comuniquen a aquestes reunions de protecció civil, el que fan és això, és dir com està la previsió, què es preveu, on es preveu, i en funció d'aquesta previsió, Protecció Civil, amb la consellera o amb qui sigui, decideixen quines mesures prendran davant d'allò.
0: D'acord.
2: Que amb un altre equip diferent, les mesures poden ser totalment diferents amb la mateixa previsió.
0: Ho dic perquè a vegades dona la sensació que en el despatx de Protecció Civil es diu això i Protecció Civil diu el que diu d'acord amb les previsions d'un equip de meteoròlegs.
2: Exacte.
0: D'acord.
2: Sí, els són els tècnics del Meteocat els que acaben informant a la Conselleria, a Protecció Civil i llavors és la Conselleria i Protecció Civil qui acaba prenent que es cancin les classes o reduir la mobilitat o les mesures que s'hagin de prendre.
0: Vinga, m'ho has posat molt bé, perquè una final. Ahir al migdia a TV3 precisament hi havia una mena de criteris, és clar, com en tots els professionals i com tots els especialistes, no sempre

0: al matí dient...
1: Dient el que passaria, eh?
0: Avui arriben les grans tempestes, perquè la gent dirà on és... On, ho dia, sí, sí, a les 11 de la nit, la llampagada. Per tant, potser ara hi més... Avui és l'últim dia de calor. Clar, potser una centra més amb la calor, l'altra centra més amb les tempestes, però en el fons... hauria d'anar a la mateixa línia.
1: D'acord. Com dèiem a l'inici, doncs millor per excés que no per defecte, l'advertiment, però com dèiem a l'inici també, no podríem ser pagesos, Gori? Perquè, escolta'm, la darrera gota de pluja i tots a casa, i els pagesos a la mínima ja estarien mirant a veure com està tot i a continuar, eh?
0: Sí, sí.
1: Està clar que sí.
0: Està clar que des de l'episodi de València d'ara fa de 2 anys les coses van canviant i encara ens hem d'acabar potser de situar de com anem gestionant aquesta situació.
1: Sembla mentida com marquen aquests episodis, sí. Que evidentment traumàtics, una desgràcia com una casa a la que es va viure, no cal ni... I això marca, no sé si dir, la... Hi ha allò que no es pot mesurar, eh? Hi ha una qüestió aquí intangible que és present, entenem, cada vegada que apareix alguna previsió que alerta d'un possible fenomen violent o molt advers, no?
0: Sí, és complicat, és complicat. La línia és molt fina, sí, sí. Entre passar-se de frenada i l'inrevés, no?
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: Costa bé. Trobar el punt... Clau.
1: Doncs ens quedem de moment amb el que ens deia en Gori, el pitjor, per dir-ho d'alguna manera, o l'episodi més intens d'aquest episodi de tempesta que hem de viure per avui. Sembla que ja ha passat, això no vol dir que la resta del dia pugui ploure, però serà tot ja una pluja bastant més normalitzada. Gori, gràcies.
0: Que vagi molt bé, Vicent.
1: Igualment, a tu.
0: Bon dia.
1: Tímidament ens entra la claror per la finestra de l'estudi i el que deia en Gori, l'episodi més intens d'aquest episodi de pluja que hem viscut avui, en el cas de Sitges, sembla que hagi passat i, per tant, el que ens queda de dia serà un dia en què la pluja ens pot tornar a acompanyar, però no amb aquesta intensitat. És clar, diguem-ne que tota la gent està bastant bescanviada respecte al que es preveia, perquè la pluja ho ha motivat d'aquesta manera. En qualsevol cas, sí que val la pena. Per exemple, si volen apuntar els seus fills i filles a l'escola esportiva municipal, com que es pot fer electrònicament, doncs no hi ha cap problema ni un. Estan obertes les inscripcions des d'ahir dimarts a la seu electrònica de l'Ajuntament per... primer, segon, tercer de primària, P3, P4 i P5, i quart, cinquè i sisè de primària, l'escola esportiva municipal, que començarà el proper 1 d'octubre. El recordem, si poden passar demà, però si no, tota l'oferta formativa del Centre de Formació d'Adults la tenen disponible. Ahir els varen publicar aquesta informació amb l'enllaç del Centre de Formació d'Adults i, per tant, tenen la possibilitat de conèixer tots aquests cursos del centre d'adults. El curs d'accés a cicles formatius, el grau mitjà, el grau superior, el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 i 45 anys, el graduat en educació secundària obligatòria, que també es pot fer virtualment a distància, els cursos no formals, català, castellà, anglès a nivell de conversa i les parelles lingüístiques, i els tastets artístics, els tastets de noves tecnologies i els tastets culturals. Avui no, però a partir de demà, quan el Centre de Formació d'Adults torni a recuperar l'activitat, saben que poden trucar al telèfon 93-894-1048 o bé anar-hi presencialment al carrer Sant Honorat, número 28.

9 i 20 minuts també es pot fer virtualment la inscripció a la cercavila i a la matinal infantil de Santa Tecla. sitgesfestamajor.cat, que és el web de la Festa Major, i al web us hi podeu inscriure directament. Els qui vulgueu formar part de la comitiva de gegants, cabeçuts i bestiaris sense carretilles, o els qui vulgueu formar part de la comitiva del bestiari de foc amb carretilles infantils, amb el curs, amb el... ja sabeu que heu de tenir un certificat, perquè si no, malament rai i després crits i soroll i plors. Doncs si teniu els...

certificat, uns i altres, sitgesfestamajor.cat. Recordar també que el que tindrem més immediat respecte a la Festa Major serà el proper dissabte, dia 12. Aquest dissabte, a la una del migdia, s'inaugurarà a la Gralla l'exposició de fotografies que han participat al concurs d'Instagram de Festa Major de l'agrupació de Balls Populars. S'ha fet una selecció de 20 fotografies i, com els comentàvem, aquestes 20 fotografies es presentaran en aquesta exposició a la Gralla fins al proper 27 de setembre. Vinga, seguim amb l'agenda. És dimecres, demà dijous, 10 de setembre. A partir de les 10 de la nit, la 20a Marxa de Torxes, que organitza Esquerra Republicana, Guanyem Sitges, Junts per Sitges, l'Assemblea, Òmnium Garraf, el Consell de la República i la Comissió 10 de setembre. La 20a Marxa de Torxes, que sortirà de la plaça del Pou Vedra, continuarà a carrer Parellades, carrer Major, l'escalinata de la Punta i l'acte final a la Fregata amb la lectura del manifest. Demà dia 10, en què la penya espanyolista de Sitges celebrarà el seu 42è aniversari. Demà, a les 7 de la tarda, al Club de Golf Terramar, el partit de futbol entre amics de la penya, i a les 9, al Bar de la Penya, la presentació de la pubilla i un aperitiu. Després els comentarem el llistat, perquè ja el tenim sobre la taula, de pubilles i hereus. Atenció, que en són 16. 16 pubilles i 16 hereus. Vostès diran, quants, quants? Perquè a València, per escollir la fallera, hi ha 73 candidates. 73, eh? Aquí tenim 16 pubilles i hereus, a València, 73 candidates. Bé, tot això que tenia relació amb el partit de futbol dels amics de la penya espanyolista i la presentació de la pubilla. El divendres 11 de setembre, la penya espanyolista farà l'ofrena floral de la diada i el diumenge dia 13, la missa recordatòria per als difunts de la penya.

9 i 24 minuts. L'Ofrena. De l'11 de setembre. Demà, dia 10, és el darrer dia per inscriure, si sou entitats i associació, a l'Ofrena, al Monument al Doctor Robert. 11 de setembre, a les 11, a la plaça de l'Ajuntament. Sitges reivindica la identitat i la cultura catalanes a la Diada Nacional de Catalunya. Per tant, demà, darrer dia, si us voleu inscriure perquè hi hagi una miqueta d'ordre a les ofrenes que l'equip de protocol de l'Ajuntament de Sitges necessita el llistat precisament de les entitats que després són cridades per ordre alfabètic. I demà, 10 de setembre, i el divendres 11 de setembre, el Bàsquet Sitges estarà de festa. Demà es presenta el memorial Llopis Conesa. Es presentarà a les 7 de la tarda a la Sitgetana. I el divendres, 11 de setembre, atenció que tots aquells que els agradi el bàsquet tenen bàsquet tot el dia, que diria aquell. Des de 2:15 del matí fins a 7:45 del vespre, memorial Llopis Conesa del Bàsquet Sitges. Jornada de bàsquet, equips base i equips sèniors, a partir de 2:15 del matí i a partir de 7:45 del vespre, el Bàsquet Sitges, festa grossa, el divendres 11 de setembre. Dissabte, dia 12, com els hem comentat al llarg d'aquesta setmana, qui vulgui anar d'excursió, acompanyar els gegants de Sitges, els gegants se'n van a Tarragona i la Moixiganga se'n va a Montblanc. En els actes de la Festa Major de Montblanc participen en una trobada de balls recuperats. 12 de setembre a Montblanc, la Moixiganga de Sitges, el Ball de Valencians de Tarragona, el Ball de Cavallets de Reus i el Ball de Serrallonga de Vilafranca del Penedès. Tot això el dissabte, dia 12. Vinga, i tanquem l'agenda abans no els comentem quatre notícies i abans no tinguem un record per en Josep Dalmau, per en Pepi de l'Estrella. Recordarem un fragment d'entrevista que la publicarem aquest matí al nostre web el dissabte dia 12, com els hem vingut comentant també, a partir de les 5 de la tarda, visita arqueològica al Puig de Sitges. Per tant, si volen conèixer la història dels nostres orígens, unes dues hores més o menys de visita arqueològica de la mà d'en Joan García Targa. En parlarem també demà de tot plegat, però la cita és aquest dissabte, 12 de setembre a partir de les 5 de la tarda. Tot és molt simple, només cal que es presentin a la plaça de l'Ajuntament. L'activitat és gratuïta i en Joan comença la ruta per la plaça de l'Ajuntament i després per tot el casc antic. Vinga, i ara anem per unes quantes coses. La primera... N'hi ha dues, el curs escolar va començar bé, saben que la vaga va tenir una certa incidència, però ara els comentarem la nota de premsa de l'Ajuntament de Sitges. Però, segurament haurien llegit a l'Eco, van comentar també en el seu moment, que Junts, el Partit Popular, Fets per Sitges i el Margalló, havien demanat la convocatòria d'un ple extraordinari per debatre, llegeixo textual, la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després de la ruptura de l'actual govern municipal. Hi havia de data límit per la convocatòria d'aquest ple el dijous 17 de setembre. I pel que sabem, el dijous 17 de setembre a les 9 del matí, està prevista la convocatòria d'aquest ple extraordinari, amb un únic punt, l'aprovació del debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Seria, per tant, el dijous dia 17 a les 9 del matí, aquell dia en què nosaltres els direm bon dia, i aleshores el ple municipal i que salga el sol por Antequera. El document original que van presentar aquests grups, Junts per Sitges, Partit Popular, Fets per Sitges i el Margalló, demà que tindrem a Eva García, la portaveu del Partit Popular, llistava tot un seguit d'acords. Els llegim els fonamentals. Que el govern municipal informi expressament sobre la composició actual del govern, la valoració política de la situació actual del govern municipal, els mecanismes previstos per garantir la governabilitat, les prioritats polítiques fins al final del mandat, l'estat dels principals projectes municipals, els acords polítics que preveu impulsar durant el període restant,
el calendari dels principals acords i iniciatives que es preveuen impulsar abans de finalitzar la legislatura i la relació i explicació. I aquest és un apartat que potser obre una altra derivada, però tampoc sabem exactament com es desenvoluparà el ple, però es demana, des d'aquests quatre grups polítics de l'oposició, la relació i l'explicació de les actuacions treballades i programades pel govern municipal en relació a la seguretat acordada per la nit i matinada del 24 d'agost de la Festa Major del 2026 i les línies de treball que s'han obert després dels aldarulls succeïts i que tots els grups municipals puguin fixar la seva posició institucional. L'oposició fa valer tot això en el marc d'una exposició de motius i després en el marc també d'uns acords. Aquests acords demanen tot això, com els dèiem, en aquest document que han presentat aquests grups per sol·licitar un ple extraordinari. Els acords són, primer, instar el govern municipal a presentar per escrit, a tots els grups municipals una planificació de les prioritats polítiques, els principals projectes i les actuacions que es preveuen impulsar. Segon, instar el govern municipal, atesa la seva situació de minoria especialment accentuada, a convocar reunions extraordinàries reglades de caràcter quinzenal amb tots els grups de l'oposició i que representen una àmplia majoria del ple municipal, més enllà de les juntes de portaveus mensuals i de les comissions informatives. O sigui que es demanaria, repetim, reunions extraordinàries reglades de caràcter quinzenal. Tercer acord, instar el govern municipal a garantir que tots els grups de l'oposició siguin informats directament i en caràcter previ o immediat dels acords adoptats pels òrgans de govern. Quart, instar el govern municipal a informar al ple dels acords polítics que pretengui assolir amb altres grups municipals que siguin necessaris per garantir la governabilitat. Cinquè, donar compte al ple de l'estat dels principals projectes estratègics del municipi i del calendari previst per la seva execució. I sisè, instar el govern municipal a modificar la seva política de comunicació institucional per garantir una presència plural, equitativa i respectuosa amb la representativitat de tots els grups municipals en els canals institucionals de l'Ajuntament. Això és el que es demana. Com els dèiem, ho demanen quatre grups polítics de l'oposició que sumen el percentatge necessari perquè es pugui celebrar aquest ple extraordinari. Però, òbviament, en aquesta llista de grups de l'oposició que signen aquesta proposta, falten grups de l'oposició. Aleshores, està per veure com anirà la votació d'aquest assumpte. Repetim, el govern no està ni de lluny en majoria. El govern hores ara té 7 regidors dels 21, en té una tercera part, i, per tant, a veure què farà la resta a partir d'aquesta proposta. Pel que sabem, per tant, dijous 17 de setembre, a partir de les 9 del matí, se celebraria aquesta convocatòria de ple extraordinari. I Sitges va començar ahir el curs escolar amb 2.883 alumnes de primària i secundària, el primer dia després de les vacances. La nota de premsa de l'Ajuntament de Sitges diu que després dels períodes d'inscripció i un cop abordades les arribades d'alumnat fora de termini, el Departament d'Educació i l'Ajuntament han garantit l'escolarització dels infants a la seva edat de formació obligatòria. El regidor d'Educació, David Martínez, va manifestar que el principi de curs s'està vivint amb normalitat a Sitges i ha afegit que l'Ajuntament manté un contacte constant amb les direccions dels centres per resoldre qualsevol incidència de darrera hora. El regidor va voler reiterar el compromís de l'Ajuntament en les demandes educatives i el suport a les escoles i recorda que ja estem treballant amb la Generalitat per fer realitat el projecte per la reforma integral de l'escola Esteve Barratxina, que suposarà una inversió de 3 milions d'euros per part de la Generalitat. No s'esmenten les dades sobre la vaga, com va anar, saben que tot Catalunya, més o menys, la vaga va plegar un 12% aproximadament del professorat, segons es comenta. L'Ajuntament ha realitzat diverses actuacions al llarg de l'estiu i recordar també, per altra banda, el Centre de Formació d'Adults, que en un altre registre aplega també més de 600 alumnes.
I la segona fase de la rehabilitació de Terramar ha començat pel carrer de Ferran Casablanques. El carrer de Ferran Casablanques és el primer tram per on han de començar les obres de la segona fase de la rehabilitació de Terramar. Després dels primers dies de feina, ja es poden visualitzar els paviments i voreres malmeses aixecades que han de donar pas a l'obra nova. Un cop finalitzat, millorarà tant el pas de les persones com dels vehicles a banda d'ordenar les xarxes de llum, aigua i telecomunicacions. El pressupost global d'aquesta actuació és de 3.266.000 euros i la previsió és completar la feina en 8 mesos, de manera que el perímetre marcat pels carrers de Cristòfol Colom, Juan de la Cierva, Ramon Casas, Avinguda Navarra i Jaume Arbós estreni un nou aspecte l'any que ve. Amb tot, la segona fase d'aquests treballs a Terramar es fa per fases, de manera que diversos carrers estaran acabats amb anterioritat abans no acabi l'any. L'alcaldessa Aurora Carbonell ha explicat que la ciutat Jardí Centenària de Terramar és un emblema de Sitges i era just i necessari abordar aquesta rehabilitació d'uns carrers i voreres molt malmesos. El projecte que es desenvolupa des d'aquest mes de setembre contempla la substitució de l'enllumenat públic per un de nou amb llum de tipus LED que afavorirà l'eficiència energètica de la zona, reduirà el consum elèctric i millorarà la uniformitat de la llum del sector. També es soterraran les xarxes elèctriques de baixa tensió i de telecomunicacions, quelcom que incrementarà la seguretat i l'eficiència energètica, ja que les xarxes soterrades són més eficients i pateixen, òbviament, menys incidències que les xarxes aèries, que sempre poden resultar més afectades per la climatologia. I després ens quedarà la repavimentació de tot l'àmbit. Es crearan passos de vianants que compleixin amb la normativa d'accessibilitat actual, s'estructuraran carrers en format de calçada única, vorera i calçada al mateix nivell, per tant, una pacificació del trànsit i una millora del paviment del sector Terramar, que, com saben tots vostès, està molt malmès de fa anys. A l'apartat de Medi Ambient, les actuacions inclouen les prescripcions actuals de la normativa en qualitat ambiental amb mètodes orientats a la reducció d'emissions de CO2. I atenció, que aquí va la llista del pubillatge 2026. Pubilles i hereus, protagonistes, el divendres 18 de setembre. Divendres 18 de setembre, a les 9 de la nit, al Prado s'escollirà la pubilla i l'hereu de Sitges d'aquest 2026. Com els deien, si creuen que són molts, pensin que València, que és molt més gran, hi ha 73 candidates per les falles, que han tingut un daltabaix també molt gran, perquè en les fotografies de les candidates s'ha utilitzat una mica de Photoshop, i es veu que han quedat de tal manera que s'ha armat una polseguera tan enorme que han hagut de retirar les fotografies del web on estaven penjades, i en fi, tot plegat. Aquelles coses que passen per voler quedar també, al final, passen aquestes coses. Aquí va la llista. Cançon 16. Pel poble sec. Hereu, Oriol Borderia. Pubilla, Elga Piques. Pel Prado, Júlia Jiménez. Per l'agrupació de balls populars, hereu, Marc Rodríguez. Pubilla, Diana Vázquez. Per la Blanca Subur, la pubilla, Guiomar Soler. Pel retiro, la pubilla, Mar Ruiz. I l'hereu, Dylan Sawyer. Pel Prado, l'hereu, Martí Bielsa. Per la colla jove de castellers de Sitges, la pubilla, Rebecca Wright. Per les cases noves, la pubilla, Aina Sánchez, i l'hereu, Marc Martínez. Per la penya barcelonista, la pubilla, Nàixia Paniello. I per l'escola, gràcies, l'escola de Grellers, la pubilla, Jade Paniello. Per la penya espanyolista, la pubilla, Ona de la Torre. I finalment, pel carrusel del Prado, la pubilla, Emma Oñorbe. Aquesta és la llista de les 16 pubilles i hereus. La setmana que ve, ja ho saben, que intentarem tenir-los a tots, i el divendres dia 18, al matí, dedicar el programa, és a dir, si el 17 el dedicarem a aquest ple municipal, doncs el 18 tindrem un ple municipal de pubilles i hereus, que probablement a molts de vostès els resultarà més motivador, probablement, eh? Però això serà el divendres dia 18, a veure si podem encaixar totes les peces la setmana que ve.

0: Ha mort en Josep Dalmau, en Pepe de l'Estrella. Com molts que tinguin una certa edat el recordaran. Bé, nosaltres també el volem recordar, volem un apunt de quart d'hora d'una entrevista molt entretinguda que va mantenir en Joan Totosaus amb en Josep el novembre de l'any 2015. Aleshores, en Josep va regalar una castanyera, estem referint-nos a l'artefacte, una castanyera de coure gran a l'Ajuntament de Sitges, aquesta castanyera que va passar al patrimoni. Hi ha una fotografia que és amb la que acompanyarem aquesta publicació de l'entrevista, en què al Saló de Plens de l'Ajuntament l'alcalde aleshores, Miquel Forns, rebia en Josep i al seu costat la Vinyet Panyella, aleshores directora del Consorci del Patrimoni. Òbviament es va parlar de la castanyera en aquesta entrevista, però sobretot es va parlar de l'Estrella. I, òbviament, en Pepe tenia moltes coses a dir de l'Estrella.
1: L'Estrella havia estat un dels establiments històrics, més històrics, amb continuïtat de Sitges. Em dèieu que la referència, les primeres referències, s'intueix que poden ser de principis del segle XIX.
2: Sí, segur. Perquè, a finals del segle XVIII, perquè no, del segle XIX, perquè com he dit, en l'eco, el primer eco, podeu veure en la pàgina primera, al capdavall, un anunci de l'Estrella.
1: És a dir, el número 1 de l'eco ja s'obre amb un anunci de l'Estrella. Per tant, abans que l'eco hi havia l'Estrella, segur.
2: Sí, ara llavors... ara, la reforma important de l'Estrella es va fer el 1917 a través del senyor Àngel Quingles, i era un establiment que va tenir una repercussió molt important no solament a Sitges, sinó a la comarca. Hi havia gent de Barcelona que venien a subministrar-se aquí a Sitges. Va ser el primer establiment que va tocar el que ara se diu delicatessen. És a dir, a part de l'elaboració pròpia de pastisseria, procurant-ho fer-ho el millor possible amb les millors matèries primes que hi havia al mercat, també era un establiment que tenia xampany de diverses referències franceses, cava de tot el que hi havia, que llavors ens es deia xampany també. Tota classe de licors, de whiskies, de brandis, de conyacs. I llavors teníem també la part de xarcuteria, unes 23 o 24 referències de formatges. I després també el que era molt conegut per la qualitat que teníem era la xarcuteria. Hi havia el famós salsitxó de Vic, el pernil La Selva, que encara avui en dia està funcionant i sent una gran referència. Recordo que es havia vengut oli a granel, teníem uns dipòsits d'oli, i es venia a granel.
1: Això és impensable avui, oli a granel, mare de Déu.
2: També havíem tingut en l'establiment, això devia ser l'any 54-55, però hi havia també la venda de llegums, és a dir, cigrons de procedències seleccionades, mongetes al ganxet, d'aquelles de color vermell, llenties de diverses calibres, havien tingut arròs, així ens han vengut a granel.
1: Per tant, estem parlant d'un establiment, no d'una pastisseria, sinó d'un establiment d'alimentació.
2: Exactament. En aquella època es deia pastisseria i drogueria.
1: I drogueria?
2: Perquè allà també es venia trisòdic, batum, cordons per les sabates, cordill per lligar paquets. És a dir, això després va anar, evidentment, evolucionant, perquè hi van haver-hi establiments que ja es van especialitzar més cap a aquest rengló, i nosaltres vam anar tirant més cap a el que era la típica i tradicional pastisseria, i després tots aquests productes de delicatessen.
1: D'acord.
2: Si volies comprar caviar, que encara hi havia molta gent que no sabia el que era, el trobaves a l'Estrella. El salmó fumat també, que ara és una cosa molt coneguda, però als anys 60 era una cosa bastant nova, no?
1: Això volia dir tenir, entenc, una bona agenda de proveïdors.
2: Una bona, sí, molt bona selecció de proveïdors, i després també, bueno, el que l'Estrella per mi ha configurat més és el personal que hem tingut, que hi havia a l'Estrella i que hi ha hagut a l'Estrella. Persones molt significatives. En l'obrador teníem el gran Montserrat, que era un pastisser excel·lent, un art, verdader artista, i després el Pep Surià, el forner més important que ha tingut a l'Estrella, i el Fernando Llopart, suposo, el Nan, que encara el podem veure pel carrer, que m'han fet anys a la sèrie. El Jordi Serrat, també un altre, un tal Bartomeu, personal que ha fet molts anys a l'Estrella. És a dir, jo quan vaig arribar hi havia gent, que encara persones que encara van seguir fins que es van jubilar o algun malauradament que es va traspassar. No?
1: Uh-huh. Perquè quan vau arribar a l'Estrella, Josep?
2: A l'any 50.
1: 50?
2: Nosaltres procedíem de Barcelona, de la plaça Lesseps. Uh-huh. El meu avi i els meus pares i els meus oncles tenien una pastisseria preciosa, uh-huh. Una pastisseria molt maca. I també de molta prestigi, no?
1: Uh-huh.
2: Llavors l'Ajuntament el va expropiar per fer el que posteriorment s'ha fet d'aquesta horrorosa plaça Lesseps. En aquella època, és clar, el meu pare va tenir que espavilar-se. Érem quatre fills i a la vista doncs, que a cap d'uns anys l'Ajuntament doncs, expropiava el local, va tenir que començar pensant que hauria de tenir activitat. A través del gremi de pastissers coneixia en el propietari de l'Estrella, el senyor Quingles. El senyor Quingles no tenia descendència i ja era gran, era un home ja gran. L'únic que li interessava és trobar alguna persona que respectés el local tal com ell el va dissenyar o fabricar a l'any 17.
1: Uh-huh.
2: I consta en a sobre l'arcada de l'Estrella un quadre que s'atribueix, bueno, un fresc que s'atribueix a un tal Sebastià Clarà, que no era pintor, però era decorador. Aquest Sebastià Clarà té algun familiar de la procedència Sella. I després també hi ha un altre quadre penjat en el sostre que està fet per Josep Vidal de l'any 17. Que és un artista, bueno, que aquí hi ha alguna referència de Sitges. I després, doncs, bueno, el temps ha anat seguint, ha anat evolucionant, hem anat, mentrestant, procurant doncs, donar un servei professional i de categoria.
1: Quan vau arribar a l'any 50, ja us vau incorporar directament? Ja teníeu edat per poder-vos posar a treballar?
2: Bé, jo no. Ah. Jo vaig arribar aquí i em vaig anar de pet als escolapis.
1: D'acord.
2: Que tenia 10 anys.
1: Per això ho pregunto.
2: Sí, d'acord. Si feu números ja sabreu què dic. Jo tenia 10 anys i vaig fer el col·legi doncs, aquí als escolapis. Però bueno, aquells anys les famílies, doncs, quan sorties del col·legi tenies que ajudar. I quan feies vacances no t'anaves a la platja cada dia, tenies que ajudar a casa, no? Jo sortia a repartir amb una furgoneta que teníem de tres rodes, era quasi el segon vehicle que hi havia al poble, i amb unes bicicletes molt especials, amb unes caixes, per poder portar el producte a tota el que es deia la colònia estiuenca.
1: D'acord.
2: Sortíem cada dia a fer el reparto, dos o tres repartos, doncs, de el que elaboràvem i el que manipulàvem.
1: Es treballava més a l'estiu? Es treballava més a l'estiu?
2: Sí, sí, evidentment era l'estiu. Això dels caps de setmana encara no era molt conegut, no era una cosa que es practiqués molt. Venien alguns estiuejants, allò doncs, que per veure com tenien la torre, més o menys, però no era habitual.
1: D'acord.
2: Llavors, el que fèiem era, bueno, ja, per tradició, les festes que cada poble donava de si, no? És a dir, doncs, el Nadal, doncs el Nadal, el Carnaval, després la Pasta de Mona, bueno, el temps de Pasqua, la temporada d'estiu, que és quan, a més de totes les artesanies pastisseres que fèiem, hi havia el subministre d'aquests altres productes, de, diguéssim, de colmado, no? O de servei, per dir-ho d'una manera, no? Mantega, pernil, no sé, portàvem paper higiènic, repartíem de tot el que feia falta.
1: Quan el negoci es va orientar més definitivament cap a la vessant de pastisseria?
2: Bueno, com a vessant de pastisseria va ser-ho quasi, segons hi ha referències, des del principi. Perquè hi havia el costum de que, quan parlem d'aquest anunci de l'Eco, en aquella època l'Estrella era una drogueria, feien alguna cosa de pa i els diumenges feien postres. Feien alguna miqueta més curiós, no? Alguna de postres. Pastisseria ho ha sigut sempre. Pastisseria, bomboneria i, doncs, i forn, perquè també fèiem el famós pa de Viena, les coques de forner, totes aquestes...
1: Doncs ho preguntaré d'una altra manera. Quan van abandonar les altres vessants per centrar-se d'una manera més exclusiva en la pastisseria?
2: Jo, quan vaig fer-me càrrec de la gerència, vaig fer el saló de te.
1: D'acord.
2: O sigui, llavors, en aquella època ja hi havia aquí pues, xarcuteries de prestigi, ja hi havia aquí llocs on te podies comprar tota classe de botelleria, ja hi havia llocs amb qualitat que podies comprar també tot el que són formatges i conserves de sardines, de tonyina, de pinya, de totes aquestes coses. I llavors, esclar, a l'haver-hi ja una activitat molt més professional i més variada dirigida amb aquests productes, va ser quan vaig canviar el tema de lo que és xarcuteria amb saló de te. I això va passar, pues, el 91.
1: D'acord.
2: No sé, 91, sí. Però l'activitat de pastisseria va ser sempre primordial i procurant amb la màxima qualitat i novetat i anar innovant sobre la marxa els coneixements que es anaven tenint, doncs, de referències com les que podien venir de França o de Suïssa, no? Bé. Jo vaig fer un aprenentatge molt interessant a Suïssa, a la Casa Lent, durant 2 anys, i, bueno, així ens vam anar seguint. Després, el fer-me càrrec jo de l'Estrella va ser dirigida per part del meu fill, el Nacho, i de la meva filla Merche, com a administradora, i així fins que, pues, es va decidir deixar-ho per qüestions d'obres que es va tenir que construir a dalt, i llavors en aquell moment, doncs, es va considerar, pues, de deixar l'activitat familiar que havíem tingut.
1: Vau estar d'aquesta manera 50 anys, des de l'any 50 que vau arribar, fins al 2000 que va tancar l'establiment. Doncs, veient la vida d'un establiment des del carrer Major. Què es venia als anys 50? Què demanava la gent de productes de pastisseria? Perquè és, diguem, el producte estrella de l'Estrella, fins que va tancar, va ser la pastisseria. Què es venia als anys 50 i què es venia als anys 90? Com havia canviat el gust?
2: Aviam, als anys 50 es venia el clàssic tortell, és a dir, era normal i era molt bonic veure, doncs, com els senyors o les senyores venien el diumenge a comprar els postres.
1: El tortell.
2: El tortell com Estrella. Les lioneses. Les lioneses també. La reposteria. El que són els tocinillos i el que són les llemes de coco, les llemes d'ou, el que és la reposteria clàssica.
1: Es feia tot a casa?
2: Tot. Tota l'elaboració es feia a casa, i a més es manipulaven matèries primes que ara ja venen arreglades, com és, per exemple, l'ametlla, pues que rebíem els sacs d'ametlla amb closca i tot, i des d'allà es passava el procediment de netejar la closca, després, doncs, de netejar l'ametlla i de posar-la en condicions per poder fer les diferents coses que es feien amb aquesta matèria, no? També l'Estrella ens feia amb el fondant, havíem fet la mantega, totes les matèries primes que ara es poden trobar fàcilment, llavors les tenies que fer tu.
1: D'acord.
2: La llema, la crema...
1: Per tant, hem quedat que al principi tortells, lioneses, reposteria.
2: Sí, sí, tortells i reposteria. Això era les lioneses, la reposteria. Recordo que fèiem una mini reposteria, que era una virgueria, una cosa... La reposteria, però un petit. I la gent, diguéssim, de més poder adquisitiu, la reposteria era aquestes miniatures fantàstiques, no? Després, esclar, el compliment del tortell de Reis, després el compliment del tortell de Sant Antoni, i després el compliment de les mones, amb les seves diferents vessants, la clàssica i típica pasta de mona, que és molt tradicional aquí a Sitges, que la pastisseria Sabater encara són els que fan la millor pasta de mona. Després ja venien els ous de xocolata, aquests elements ja de més breu, que els padrins, doncs, oferien, doncs, segons el seu poder adquisitiu, amb un volum o amb un cost, diguéssim, doncs, més, de més presència, no? Però era complir les tradicions que hi havia a cada moment.
1: Perquè, de fet, una pastisseria és probablement un dels negocis que més s'adapta al cicle de l'any.
2: Sí, és verdaderament és un calendari. És un calendari, diguéssim, de compliment de tradicions. Uh-huh. La pastisseria no solament a Sitges.
1: A tot arreu, sí, sí.
2: Sinó
1: sí.
2: A tot arreu, bàsicament a Catalunya. Són molt complidors, diguéssim, de les tradicions. A part de les pastes que hi ha, els melindros, els carquinyolis, els ametllats... Aquí, bueno, el nostre eren les escumes de Sitges, és una de les coses que, a més de tot això, també fabricàvem. I era amb exclusiva, era una pasta que... pasta seca a base d'ametlla, de merenga i ametlla, i que, bueno, es posava en unes caixes precioses, i que ha sigut, diguéssim, la pasta més representativa de l'Estrella. Avui en dia hi ha algun restaurant que encara ho estan fent, com és la Nansa, que tenen el gust de parlar de les escumes de Sitges en la seva carta, junt, evidentment, amb la malvasia.
0: Quina història! En Pepe de l'Estrella, que va arribar l'any 50. Aquí Sitges, primer Can Colapi i després a l'Estrella. I a l'Estrella... de per vida. Bé, doncs un record hem volgut tenir i trobaran tota l'entrevista sencera, aquesta entrevista del novembre de l'any 2015 al nostre web, la penjarem aquest matí, però ens semblava que era un record molt bonic per algú que també ha marcat la història de la pastisseria sitgetana en aquest establiment també de referència, d'aquell mapa d'establiments de referència que teníem fa uns quants anys enrere i dels quals, probablement dels històrics, només en queda ja Can Sabater. Dels històrics. Can Burguera, l'Estrella, el Fort del carrer Sant Pere, Can Sabater, i ara, evidentment, que continua, no? Òbviament, un munt de pastisseries fent molt bona feina, però de les històriques, aquest record d'en Pepe de l'Estrella, a l'entorn de tota la feina que va arribar a fer en el seu dia a la pastisseria del carrer Major. Passem pàgina, les efemèrides.

Ho tenia al davant, però sort que tinc apuntador. Perquè hem començat el dia d'aquesta manera. De moment, tempestes arran de mar, eh? Les tenim a dins a mar. Estem mirant el mapa del Meteocat, però, diguem-ne, la pluja, de moment, davant mateix de la costa, però la tenim a dins a mar. I si ve pluja, com ens deia en Gori Bassi, ve pluja d'aquelles que permet viure i que permet sortir sense masses extraordinàries. Què tenim avui? Bé, doncs a la segona hora de programa, la Tertúlia Jove, en Martí Monasterio, la Bruna Camps, la Paula Navarrete, i a veure si se'ns pot escapar la Núria Sales, i després en Joan Totosaus conversarà amb en Daniel Almonacid, que ha participat, de la mà del Centre Excursionista de Sitges, a l'Ultra Trail del Mont Blanc. Atenció amb aquesta prova de muntanya, perquè ha fet 168 quilòmetres amb un desnivell de 10.000 metres i ho ha fet amb 36 hores i 37 minuts. En aquestes proves es veu que es compta tot, eh? És a dir, es compta també el temps que tu descanses, perquè no passes 36 hores allà corrent, sinó que en algun moment has de parar per diverses coses, mal que sigui les necessitats fisiològiques. Tot compta, però 168 quilòmetres, 10.000 metres de desnivell, 36 hores i 37 minuts. Vinga, doncs, en Daniel Almonacid ocuparà la nostra darrera hora de programa. I ara que ens hem posat allò, que ja hem dit més o menys el que tenim a continuació, si tot funciona, si tot va bé, toquem fusta, estem aquí, la taula, tot, estem físicament aquí, la casa està molt buida. Molt. Gairebé semblem els masovers avui, de la Masia. Bé, bueno, aleshores, anem per les efemèrides del dia. 9 de setembre, que es beneïa la bandera del Pomell de Joventut de Sitges, els padrins foren Francesc Armengol i Margarida Prat de la Riba. Un 9 de setembre del 1954 moria a Granada mossèn Pau Ferrer, exvicari de Sitges, responsable de l'ordenació i catalogació del fons documental existent a l'arxiu parroquial. I tal dia com avui, de l'any 1966, avui fa 60 anys que moria el mestre, el músic Manuel Torrents, el creador de l'orquestra Mozart i compositor d'incomptables caramelles i altres peces musicals, sobretot caramelles per l'Escola Cantorum i també pel Prado. Manuel Torrents va morir tal dia com avui, de l'any 1966. I si ara estéssim a quarts de set del matí amb aquells llamps i amb aquells trons, si vostès encara no s'han despertat per encetar les nostres efemèrides d'avui, aquí va un tema musical, un fragment d'una de les sinfonies més conegudes, que segurament els ajudarà a despertar-se si encara no ho han fet. Però s'han d'imaginar els llamps, els trons i això.

I és que tal dia com avui va néixer un dels grans músics, allò de Centre Europa, molt prop de Praga, tal dia com avui del 1841, va néixer Antonín Dvořák. I el que estem escoltant és un dels moviments al darrer de la Sinfonia número 9, de la Sinfonia del Nou Món, dedicada al Nou Món, dedicada a Amèrica, dedicada als Estats Units. Es va estrenar el 15 de desembre del 1893 al Carnegie Hall de Nova York. Ell fou un representant d'allò que en el seu moment se'n va dir el nacionalisme musical. Era el més gran de 8 fills. Va viatjar per Anglaterra, per Alemanya, per Rússia, pels Estats Units. Tornar dels Estats Units el 1895, es va convertir en professor de conservatori i, com els dèiem, una obra musical que ens porta al moll de l'os, al rovell de l'ou d'Europa, d'aquesta Europa tan trasbalsada ja en el seu moment. I en les efemèrides d'avui, un aniversari pels més joves, pels qui no heu anat a escola i potser ens esteu escoltant. No deveu saber què és, però en el seu moment, anàvem darrere de poder-lo tenir per enregistrar pel·lícules, programes de televisió, tal. Avui fa 50 anys que va sortir al mercat el primer aparell VHS, l'UVHS, que en dèiem en aquell moment, eh? El primer aparell enregistrador de vídeos, amb unes cintes que permetien un màxim d'enregistrament de 3 hores. Després van venir les cintes de 4 hores i, per tant, ja hi podien ficar alguna cosa més. Quants de vostès van tenir a casa seva un vídeo, VHS, un vídeo beta o un vídeo 2000, aquell que cau de sistemes, escolta'm, quina compres, que no sé què, llavors anaves al videoclub i les pel·lícules amb VHS i les pel·lícules amb beta i els lloguers de cap de setmana, aquells lloguers que començaven el divendres es llogava la pel·lícula, te la llogaven pel cap de setmana i el dilluns la tornaves, aquells videoclubs que tenien una bústia on es deixaven les pel·lícules que s'acabaven de veure al cap de setmana, la gent dels videoclubs que s'enfadava perquè les pel·lícules es tornaven sense rebobinar, doncs com les heu de tornar rebobinades i que tal i que no sé què, les pel·lícules que es feien molt bé, les que quedaven enganxades dins l'aparell i aleshores a veure com les treies. El VHS, el vídeo VHS, que va sortir a la venda tal dia com avui de fa 50 anys. Ara que ja tenim les plataformes, ara que ja no hi ha ni formats físics, que ens baixem tot el contingut del món de la manera més senzilla que ho podem veure al mòbil, i fa 50 anys que tot passava per tenir un aparell que pesava uns 10 quilos, unes cintes molt grans, i intentar estar pendent del televisor i intentar estar pendent d'editar els anuncis perquè no enterbolissin l'enregistrament. Bé, només han passat 50 anys. Tal dia com avui de l'any 1948 es proclamava la República Popular de Corea del Nord. Tal dia com avui de l'any 2002, o sigui, gairebé un any després, Osama Bin Laden, el líder d'Al-Qaeda, assumia els atemptats de l'11 de setembre de Nova York, amb un vídeo difós per la cadena Al Jazeera. Tal dia com avui de l'any 1585, naixia el cardenal Richelieu, ordenat bisbe. Als 22 anys fou el primer ministre del rei Lluís XIII, un dels pares de l'estat central i home de cultura, fundador de l'Acadèmia Francesa. Tal dia com avui, del 1828, naixia Leo Tolstoi, l'home de guerra i pau. Quan estimes, atenció a la frase, eh? Una de les moltes, quan estimes a una persona, estimes la persona que és, no la que t'agradaria que fos. Leo Tolstoi, 1828, va néixer tal dia com avui. I avui també fa anys, en fa 45, de, millor dit, en fa 50 també, dia important, de la mort de Mao Zedong, l'home que fou el líder de la Revolució Cultural Xinesa del 1966, aquella revolució cultural que està tota ella dins el Llibre Vermell, publicat el 1964 amb els discursos, les reflexions, el segon llibre més publicat del món després de la Bíblia, 50 anys de la mort de Mao Zedong. Canvi de registre absolut, un dels riffs de guitarra més imponents i més importants de la història, és el que precedeix a una de les cançons també més mítiques de la història.
Tal dia com avui de l'any 1965, número 1 a les llistes britàniques, el I Can't Get No Satisfaction dels Rolling Stones.

0: Els que en saben ho explicarien millor. Però què és un riff? Un riff és aquella melodia que es va repetint, que es va repetint, que es va repetint, que es va repetint al llarg de tota la cançó. I aquestes notes inicials li varen arribar a Keith Richards mentre dormia en una nit d'hotel. I allò que passa, li va venir la tonada i ràpidament tenia una gravadora al costat, va enregistrar la tonada i se'n va tornar a dormir. I així va començar el I Can't Get No Satisfaction dels Rollings. La lletra, escrita per Mick Jagger, explica la història, no em facin un paral·lelisme, perquè és que ho poden fer perfectament, d'un adolescent turmentat per la frustració general del món on viu. O sigui que han passat 61 anys i se la poden aplicar si volen. Deu i vuit minuts amb el que ha passat per dir-se simplement Satisfaction amb aquest clàssic de Rollings. Tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Nostra Senyora del Claustre, també la Mare de Déu d'Aranzazu, també Sant Severià, Sant Jacint i Sant Doroteu. El presentador Jesús Vázquez, 61 anys, celebra avui, el cantant Michael Bublé, en fa 51, l'actor Hugh Grant, com a 4 bodes i un funeral, etc etc. 66 anys, celebra avui. El diari ho diu així. La influencer Victoria de Marichalar, 26 anys, celebra avui. I l'actor Jaime Blanc, un dels clàssics dels Estudio 1 de Televisió Espanyola, 86 anys, celebra avui. Com els comentàvem, anem mirant el radar. La tempesta mar endins. És a dir, es veu, un nucli de tempesta vermell, però que passa per davant de la nostra costa, i en principi, si ve pluja, no ve pluja amb gran quantitat. Temps ennuvolat, vaja, el que ens ha dit en Gori, bàsicament, que la part forta d'aquesta tempesta, d'aquesta situació meteorològica, sembla que en el cas de Sitges ja hauria passat. A hores d'ara, la temperatura anant pujant una miqueta, estem gairebé 24 graus, amb un 79% d'humitat, i òbviament des que els hem dit aquests 47 litres, ens hem quedat en els 47 litres de pluja, i això no ha augmentat. Previsió meteorològica, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada, i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral, i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des de Climeteucat, i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs, i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és tot de moment.

0: 10 i 13 minuts, aquesta Bittersweet Symphony. Sí, un temps agradols, però vaja. Potser, a més d'un, el que passi no li importa massa i li importa molt més el que pugui passar avui a les 7 de la tarda. Vostès diran, què passa avui a les 7 de la tarda? Què passa? Què passa? Bé, passa que Apple presentarà els seus nous productes de la temporada. I entre els nous productes de la temporada, en aquesta presentació que s'intitula, la traducció en castellà, un rayo de wow, perquè tot està pensat, perquè quan ho veiem fem wow, es presentarà l'iPhone plegable. Plegable. El que no es plega és el preu. Perquè es veu que això valdrà un capital. Però l'iPhone plegable. Per tant, atenció, perquè d'aquí uns dies la tendència dels influencers i tot això serà ensenyar aquest iPhone plegable. Ei, i si no el tenen, vostès no seran ningú, com tots nosaltres. Perquè si no tens l'iPhone... Qui ets si no tens l'iPhone plegable? Els pobres que queden amb un telèfon que els fa la feina i punt. Però aquest és un dels ítems del dia, quan hagi passat tot aquest assumpte de la pluja. El més important de tots, o més important de tots, perquè hi ha molts articles d'anàlisi que no sé si dir que ens tornen a l'origen de totes les coses. Els diaris parlen avui de l'informe PISA. Aleshores, posa-t'hi com vulguis, encara que com ens comentava en Joan i com saben tots vostès, en el cas de Catalunya les mostres no són vàlides perquè tot allò que va passar en el seu moment, però la tendència general. La tendència general, que no és només una tendència dels més petits, sinó que també és dels grans. Quina és la tendència? Penges un text que diu coses i al cap de 2 minuts diuen, però escolta, això vol tal... En fi... Que no és que no sapiguem llegir, sinó que no entenem allò que llegim. Per tant, molt sovint, d'aquí acabarem, diguem-ne, fent un fil continu entre les instruccions de protecció civil i allò que entenem i no entenem, perquè arribarà un moment que t'hauran de dir tanca la porta de casa, amaga els cossis, no sortis al carrer, surten paraigües... perquè si no, no sé què, perquè acabarem necessitant que ens ho diguin tot, perquè la nostra capacitat de comprensió de les coses o de raonament de les coses va de baixa. Això és el que va advertir, bon dia Joan,
1: bon dia Vicent,
0: l'home de l'OCDE,
1: sí,
0: que el problema és el raonar, d'alguna manera. Llegeixes, però no raones, o no entens o no ets capaç d'elaborar un pensament a partir d'allò que llegeixes.
1: Per culpa també de, diguem, les noves modalitats de lectura, lligades bàsicament a les xarxes, que allò que tenen de bo les xarxes, que ens resumeixen la vida,

0: Ja cansa.
1: Una elaboració, per dir-ho així, complexa.
0: Correcte.
1: I aquest és el problema. Bé, hi ha molts articles en els diaris que fan anàlisi.
0: Sí, sí.
1: L'anàlisi al final es redueix a què? I segurament els que tinguin una certa edat o els mestres i educadors, un dia també podríem fer una taula de mestres i educadors dels d'abans. Perquè què diuen bàsicament els articles? Bé, que cal llegir, que cal escriure i que cal tenir cultura de l'esforç. Un, dos, tres. La suma d'aquests tres factors, diguem-ne, d'aquests tres factors fonamentals, pot donar un canvi en la tendència. Perquè què diu l'informe PISA? Bé, doncs diu allò que ja sabem, que Corea del Sud, que Japó, bé, en fi, que els països orientals es mouen en el marc d'un respecte al professor, es mouen en un marc diferent del d'aquí. Per tant, no és qüestió de comparar, perquè no ens podem comparar. Després, si quan venen aquí obren d'una altra manera, ja no ho sabem, però almenys allà les coses funcionen d'una forma en la qual el nivell d'exigència també, a l'hora de fer les feines i a l'hora d'estudiar i de tot plegat, dona uns resultats. I les proves PISA, com ens deien en Joan, que no són proves allò de dir què saps d'això, què saps de l'altre, sinó que són proves destinades, Joan, més que res, a saber el marc en el qual es funciona.
0: Que és veritat, alguns experts apunten a que no són les proves òptimes, però sí que són les que permeten fer una comparativa, que és l'interès. L'interès és comparar sistemes de diferents països, l'interès és comparar alumnes de diferents estrats en ells mateixos, precisament. Hi ha hagut molta més caiguda, i això és una de les coses que es destacava.
1: Molt interessant.
0: En els estrats superiors, econòmicament.
1: Mm-hmm. És a dir, encara que pugui semblar mentida, estem parlant
0: la caiguda
1: de
0: estat,
1: caiguda, eh?
0: La caiguda ha estat molt més forta amb els alumnes que venen dels percentils més alts de capacitat econòmica. Per què? Doncs, bàsicament, i aquest per què s'hauria de desenvolupar més, però tot apunta a que, com són els que tenen més accés a les eines tecnològiques, són els que, diguem, més han empobrit la capacitat de raonament que substitueixen aquestes eines tecnològiques.
1: Tornem a allò que dèiem. Quan van arribar les calculadores a les escoles, què es deia? Home, no la tingueu a la taula perquè agafareu mandra de multiplicar, de sumar i de dividir. Segurament més d'un pensarà, home, no cal multiplicar i dividir mentalment, no, potser no cal. Però hem acabat agafant la tecnologia de tal forma que ens ha fet molt mandrosos.
0: Correcte.
1: A l'hora de raonar, de fer anar el cervell.
0: Sí, però això ha estat el mateix sistema. Eh?
1: Sí,
0: és a dir,
1: el
0: sistema
1: tot,
0: tampoc...
1: Tot ho ha propiciat cap aquí.
0: El sistema que ha estat antimemorialístic, per què? Doncs perquè s'havia demostrat que la memorialística tampoc era la solució.
1: Sí.
0: És a dir, no cal saber la llista dels Reis Gots, que aquest era l'exemple paradigmàtic.
1: El clàssic exemple. Eh?
0: I nosaltres ja no el vam aprendre.
1: Ja no el vam aprendre.
0: Però clar, passar de no saber la llista dels Reis Gots a no saber, no sé, els rius, o no saber les principals capitals, o no saber fins i tot l'abecedari, aquí hi ha una altra cosa. Saps? I perquè, clar, és veritat, no necessiten l'abecedari, perquè com tampoc faran servir diccionaris, home...
1: Si estirem el fil, acabarem amb allò. Bé, què cal saber a la vida?
0: Formalment, menjar.
1: I aleshores acabarem amb aquest... Bé, no cal saber gran cosa. I uns altres que diran, home, i agafaran la frase de que el saber no ocupa lloc.
0: No, i al final...
1: I en principi és millor saber que no saber.
0: Correcte. I el que necessitem és una... I això ho necessitem com a societat, és una ciutadania crítica. I aquesta ciutadania crítica, que es plantegi les coses, només ho pot ser a partir del coneixement, de veure món.
1: Francesc Padró, exanalista de la OCDE. L'OCDE, perquè ens entenguin, és aquest organisme que aplega les principals economies del món.
0: Sí, correcte.
1: I, per tant, l'informe PISA és un informe que...
0: OCDE vol dir Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
1: Aplega la vora, em sembla, Joan, d'uns 33 o 34 sí. països que participen d'aquests informes PISA. Eh? Bé, doncs, Francesc Padró, exanalista de l'OCDE, li pregunten, La caiguda és profunda en lectura per l'ús del mòbil,

0: Els països asiàtics encapçalen el rànquing. Què fan millor que nosaltres? Resposta. Creuen en valors que reforcen els estudis, el respecte a l'autoritat, la disciplina, l'esforç i un control més gran en l'ús de les pantalles i les xarxes socials.
1: Correcte. Tot i que, i aquí ve l'altre però, no cal caure en l'extrem de Singapur. No cal caure o de Corea.
0: Sí, sí, sí.
1: Que estan a dalt de totes les proves PISA, però la qualitat de vida d'aquestes persones tampoc és la convenient.
0: Més d'un recordarà un 30 minuts en què s'explicava la vida dels estudiants de Corea que sortien de l'escola i els pares ja els tenien previst unes classes de reforç a les quals hi anaven directament. De l'escola agafaven l'autobús i se n'anaven a les classes, arribaven a casa a les 10 de la nit, sopaven i a l'endemà de nou a escola i a la tarda, és a dir, estem a l'altra punta, no tenir vida. I no tenir vida també probablement et pot fer acabar pitjor, no serveix de res tenir molts coneixements i no tenir vida, perquè sense la vida no fem res. Bé, el cas que l'informe PISA és un dels titulars del dia d'avui. En aquest inici de curs escolar en què ahir hi havia vaga, avui mal temps, demà és dijous i divendres l'11 de setembre. Emergència educativa, diu el diari Ara, amb un gràfic també molt explícit que uneix la imatge d'una goma d'esborrar amb un telèfon mòbil i, per tant, tenim un rectangle, una píndola feta a partir de l'imatge de mig telèfon mòbil i mitja goma d'esborrar. L'Ara diu, emergència educativa, Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Catalunya no despunta malgrat haver-se excedit excloent alumnes i el Regne Unit és l'excepció. Hi ha aquí també una derivada important, perquè diu l'OCDE que pel que fa referència a la comprensió lectora és com si els alumnes espanyols haguessin perdut tot un curs. O una miqueta més, fins i tot.
1: Sí, exacte. És a dir, estan en el nivell de comprensió lectora que estarien en el curs anterior. Per això es diu que han perdut tot un curs.
0: Tot un curs. Es diu també que l'any de la pandèmia hi ha tingut a veure. Bé, gira que tomba, però el cas és que la pandèmia també va ser per tothom. En aquest cas. El cas és que un curs perdut, així, pum, com qui no vol la cosa. En comprensió lectora. Després vindria tots els àmbits de les matemàtiques, de tot això. Però els resultats avui generen molts titulars. Veurem quines reflexions hi ha afegides a aquests titulars, però de moment els titulars són demolidors i les reflexions també. Potser tampoc cal exagerar, però en qualsevol cas la tendència
1: sí,
0: és aquesta.
1: Sí, també ahir hi havia qui deia que, clar, que com que les proves PISA no avaluen l'alumne, sinó que avaluen el sistema, l'alumne quan li diuen que ha de fer la prova, tampoc té cap incentiu per fer-la bé.
0: És a dir, que se l'aprèn molt relaxadament.
1: Correcte. I que té ganes de treure-se-la de sobre i que més d'un el que té ganes és que quan acabis aniràs al pati.
0: Però aleshores diríem això. Aquest relaxament afecta a tots els alumnes de tots els països de l'OCDE?
1: No, probablement perquè també parteixes de cultures
0: diferents.
1: És a dir, els coreans volen, tenen un concepte social diferent al nostre i que, per tant, saben que ells han de col·laborar perquè el conjunt se'n beneficiï. I nosaltres en això no som tan així.
0: I, evidentment, hi hauria de tot aquí, De la mateixa manera que trobaríem pares que dirien és que el meu fill o la meva filla té el problema que s'autoexigeix massa. I si no arriba d'allò, aleshores aquí hi ha un...
1: Sí, però aquests problemes
0: hi ha trasbalses, però aquests problemes han existit
1: sempre. Igual que ara hi ha molta diagnosi de trastorns que
0: abans
1: no hi eren, i els trastorns hi eren igual,
0: Sí, sí. I el nen o la nena ho passava com podia o com mal podia, i les seves famílies també. I està, i evidentment, en què s'ha millorat en la consciència que s'ha de donar suport a tots aquells nois i noies que els pot resultar, per les raons que siguin, molt dificultós seguir el nivell.
1: Però al final hem caigut en, per mor de corregir determinats excessos del passat, en uns bonismes que probablement no són els convenients.
0: A veure què passa, perquè la consellera ha dit que potser caldrà implantar determinades lectures obligatòries
1: Bueno, és que de lectures obligatòries, o ahir, per exemple, que hi havia alguns fils de dir no, és que el meu institut, fils de professors en aquest cas, una mare negant-se a que el seu fill amb 7 assignatures suspeses repetís curs. I aleshores que la direcció del centre, en lloc de dir no, l'ha de repetir, llavors truca a la inspecció educativa perquè valori el cas. Clar, arriba un moment que ho fem tot, que ningú vol problemes.
0: Aha.
1: I patada cap amunt.
0: Però aquests 7 suspesos, no cal ni dir-ho, fa anys enrere, tenien una conseqüència evidentíssima.
1: Clar.
0: Venien els pares i el professor li deia als pares, ja em pots dir el que vulguis, que aquest noi no pot continuar avançant, sinó que s'ha de quedar aquí. Si això era bo o no era bo, però probablement, diguem-ne, que no suma passar de curs amb 7 assignatures suspeses. Ni per l'alumne, ni per res
1: formalment,
0: en general.
1: Formalment, ni amb una hauria
0: ni
1: de poder.
0: Però
1: clar.
0: A veure quin debat em surt de tot plegat. Més titulars del dia, Joan.
1: Doncs els titulars del dia avui se centren en la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, en la frase que li ha dit Feijó, que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Si Marruecos canta, usted se va.
0: Es refereix, òbviament, allò que els comentàvem ahir, aquell home que suposadament té informació del president del govern perquè a través del programa Pegasus en el seu mòbil en va aconseguir molta.
1: Feijó està fiant la marxa de Sánchez
0: a
1: una il·legalitat flagrant comesa per un estat estranger en territori espanyol.
0: Però
1: no.
0: Hem de suposar que d'aquí uns dies, Joan, veurem un
1: lloc. Oh, i tant.
0: Veurem una conversa. Aquesta una, l'altra, la de primera hora d'aquest matí, que s'ha afegit a l'assumpte de la pluja i tot això. Trapero
1: marxa. Trapero dimitit com a director general de la policia i el substituirà qui va ser el seu substitut com a cap dels Mossos, Ferran López. Anem canviant les cadires.
0: I aleshores, aquí també hi ha una altra derivada, perquè tot això, òbviament, diguem-ne, ho ha impulsat la consellera Núria Parlon, que també ha tingut molta feina aquestes darreres hores, però per tots aquells que diuen i continuen dient que dins dels Mossos hi ha molta rum-rum, bé, doncs pocs continuen dient que dins els Mossos hi ha molta rum-rum.
1: És evident que dins els Mossos hi ha molta,
0: rum-rum. I Trapero, que ha fet una volta al món i ha tornat al Born i ha sortit i ha entrat. És un altre dels titulars del dia d'avui. Avui que hi ha... Bé, ahir al Madrid... I avui que el Barça juga contra el Feyenoord.
1: Correcte, avui comença la singladura del Barça a la Champions amb aquest partit d'horari de tarda amb el Feyenoord, si no plou molt, perquè hi ha amenaça, encara hi haurà risc de pluja a aquella hora.
0: I que en Barça no hi ha res cobert. Almenys de moment.
1: Per això, cuidado.
0: Almenys de moment, eh?
1: Qui vagi
0: ni,
1: al camp.
0: Ni pels periodistes.
1: Bueno,
0: és a dir que...
1: anirà bé perquè el Feyenoord es veu que té uns afeccionats ultres que són bastant...
0: Sí?
1: Sí, sorollosos o maleducats. I per tant, doncs, bueno, si els hi plou una miqueta també els anirà bé. Fora d'això, doncs avui, com dèiem, comença aquesta singladura i declaracions de Lamine Yamal, que per tenir 19 anys i està sotmès a la pressió que està, déu-n'hi-do l'omoplat que té al cap a l'hora d'explicar-se...
0: M'agrada molt aquestes contestes sense prevenció,
1: sí, però és que les fa... Té un punt Piqué.
0: Sí.
1: Sense arribar al nivell de xuleria de Piqué.
0: Però aquesta frase de no suplicaré que me den el balón d'oro.
1: Correcte, sí. La cosa anava per aquí. Després de que es fessin públiques les perpèntiques votacions en què apareix Cucurella i no apareix Pedri, per exemple. Rafinha ja no et dic.
0: Que ha estat, diguem-ne, una de les crítiques més evidents, aquesta,
1: favor.
0: Eh?
1: Com pot ser?
0: Bé, el cas és que, cansat de comparacions...
1: Home, va.
0: Aleshores, Lamine Yamal, que té 19 anys i, per tant, té tota una carrera per davant, si res a Espanya...
1: Sí, no m'hi ha votat, bueno. No, Dembélé no m'hi ha votat, bueno, però és amigo de Kylian, no sé què va dir. És que al final... Bé, i com comentaves, ahir el Madrid, que va sobreviure a un desastre de joc, pel que expliquen les cròniques, gràcies a dues errades defensives de l'Inter de Milán que li van permetre el seu primer triomf en aquesta Champions 2-1.
0: Bé, del Museu d'Orsay de París van marxar dos quadres d'August Renoir, meravellosos, a una exposició al Museu August Renoir de Cagnes-sur-Mer, prop de Nice, que és una de les poblacions on va viure Auguste Renoir. El cas és que s'han robat aquests dos quadres, perquè França viu una mena de d'allò, eh? El botí podria estar valorat en uns 9 milions d'euros. L'alarma del museu es va activar exactament a 6:45 del matí i la resposta policial va ser pràcticament immediata. En només 5 minuts, efectius de la policia municipal ja eren al lloc dels fets i a les càmeres de videovigilància van captar els sospitosos i va començar una persecució policial, durant la qual els lladres, que van poder fugir, es van desfer de dos dels quadres. És a dir, que tenien més, eh? 4, em sembla que en van agafar. Al fi, les dues pintures robades són Madame Colonna Romano i Dona jove al pou, dues obres que van ser recuperades a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. Totes dues són del Museu d'Orsay, o sigui que avui França té com a protagonista noticiable un nou robatori.
1: Però ningú es plantejarà que totes aquestes pintures han d'estar a París, com va passar aquí quan
0: exacte
1: va passar el que va passar i van sortir veus autoritzades demanant que totes les peces estiguessin a Madrid, que estarien més tranquil·les.
0: 10:33, Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

10 i 37 minuts. No, ella la reina, no, home, no. Home, no. Mana? Sí, home, tot el que vulgui, sí, esclar. Ja ho sé que l'avi és d'allò, però ja... Potser m'hauré d'empassar tot això, eh? Quan arribi el 4 de febrer, que és d'aquí 4 dies. Se fica vermella, bueno. Tot això, bueno, sí que queda gravat, però ara començarem la tertúlia i recuperarem una miqueta l'assumpte aquest. Eh? Perquè encara, diguem-ne, Sant Bartomeu encara s'està posant a to, que ja estem amb el carnaval aquí a punt, en aquest dia de restriccions de tota mena, però bueno, ha pogut venir la Bruna, la Núria no la tenim, però no pas pel temps, per altres contingències d'aquelles que poden passar, Núria, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. En Martí també, la Paula també, han sortit de casa, poden sortir de casa, no pateixin. Poden sortir de casa, que la cosa està tranquil·la.

0: I com ho saps, això? Ah, a les 12 pluja, diu Jordi. Pluja, plugeta... Blau. Bé. Són 11:15. De moment, tot tranquil. Tot tranquil des del matí. Martí.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Bruna.
2: Bon dia.
0: La darrera tertúlia de la Bruna.
2: Sí.
0: Perquè ja té el compte enrere engegat. Quan? Quin dia?
2: A 14 ja començo a fer.
0: 14 és dilluns que ve, eh?
2: Sí, ja, ja.
0: Matí tarda, només com? Matí...
2: De 9 a 2 i mitja i m'ha dit que algun dia tindré tarda, però no sé encara.
0: Bueno.
2: Ja, bueno.
0: Llistat d'assignatures? Interessant?
2: Tampoc, sí.
0: Tampoc la saps?
2: És que en teoria m'ho tenen que dir demà. No sé, bueno, ja...
0: Demà per dilluns, eh?
2: Sí, sí, sí. Demà per dilluns.
0: Oi, nois, quina previsió. Ja. La vida tot plegat, eh? És que no sé.
1: Els
0: no
1: instituts sé. I l'educació.
0: Els instituts d'educació. Ara hi anirem una miqueta, tot això. Paula.
3: Bon dia.
0: La Paula ara us deixarà un titular. No per ella, eh? Però he pensat, dic, mira, que ho digui. Que ho digui perquè és testimoni de primera mà i vostès diran, què dirà, què dirà? Va, un titular bonic. És bonic.
3: Home.
0: Titular és bonic.
3: A mi m'emociona.
0: Vinga, doncs. Bueno. Atenció. Paula Navarrete, 2 punts. S'obren cometes.
3: No, estem començant a assajar els assajos de Carnaval, el Prado, que ha organitzat tant el personatge del Carnestoltes com de la Reina, i pel que s'està fent molta feina, i pel que jo he vist, per mi serà un dels millors arribos, sobretot a nivell coreogràfic, que s'han vist des de fa molt de temps.
0: Es tanquen cometes. I a continuació, en Jordi, des de l'altre costat del vídeo, diu, encara serà de la Reina. Però, esclar, són preguntes de mal fer, aquestes. Eh? No deu saber res, tampoc.
3: Jo no en sé res.
0: I si no, no t'ho diré.
1: La gent et dirà que tampoc ho pots ni preguntar. Ja el dia que toqui ja ho sabràs.
0: Sí, i com que la lliçó aquesta és dels... Vostè pregunta i jo contestaré el que em doni la gana.
1: Sí.
0: Doncs ja està. Però ens quedem amb aquest titular, eh? Creus que tal com s'està plantejant tot, aquest arribo serà des del punt de vista coreogràfic
3: sobretot
0: un dels
3: coreogràfic,
0: més bonics?
3: O sigui, és el que jo més...
0: Sí,
3: el
0: sí,
3: que he vist
0: sí.
3: Més. Però, ostres, s'està fent molta feina ja des de molt d'hora, amb gent professional...
0: Que hi ha la Sol per aquí al mig.
3: Sí.
0: Clar, és que deveu anar més rectes.
3: Sí, sí, sí. Mm. I, ostres...
0: Més rectes que els d'Eufòria deveu anar.
3: No, hi ha coses molt xules. A mi m'emociona molt, tinc moltes ganes ja que sigui Carnaval.
0: Veus? No hi ha temps d'emocionar-se per festa major que ja t'emociones.
1: No m'ha arribat a Santa Tecla.
0: Exacte.
3: Sí.
0: I no m'ha arribat a Santa Tecla encara. No m'ha arribat a Santa Tecla. Us he cridat l'atenció això de les proves PISA, ara que parlàvem d'aquest titular.
1: Què vol dir cridar l'atenció?
0: Bé, sigui... doncs si us crida l'atenció que hi hagi un nivell tan baix de
1: clar,
0: comprensió lectora
1: clar, o sigui,
0: en els
1: que,
0: alumnes...
1: O sigui, a mi em crida l'atenció, però... perquè ja venim d'uns quants anys que ja va, la tendència és anar a la baixa. Però, o sigui, no em sorprèn, perquè al final, a nivell educatiu en els últims anys, la veritat que et dona bastant que desitja.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. Però, clar, sorprendre'm com a tal no, perquè al final ja venim a aquesta...
0: El nivell educatiu. Bruna,
1: tens
0: la sensació que el nivell educatiu ha baixat?
2: És que tampoc tenen que comparar-ho.
0: Ah, yeah. Però, jo què sé, a casa teva en algun moment, algun comentari sobre això has sentit?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí?
2: Sí, dels meus pares, sobretot.
0: Dient que...
2: Sí, perquè, hombre, pel que diuen a la seva època, vull dir, quan ells anaven...
0: Clar, la seva època, està clar.
2: Sí, sí, quan ells anaven a l'institut així eren molt més estrictes, era molt més heavy les coses, tipus mates, per exemple, molt més dur, tal... I això sí que ells ho noten, i m'ho diuen, i jo com, bueno, és que tampoc he vist res més que
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, sí, ho he viscut d'aquesta manera,
2: clar,
0: i per
2: clar,
0: tant
2: clar.
0: Faig d'acord amb,
2: sí.
0: Amb el que veig. Personalment, com a alumne, has tingut alguna sensació de dir, oi,
2: no. És que tampoc és que m'ho hagi plantejat.
0: D'acord, d'acord.
3: Però sí que hi ha molts alumnes, jo que faig classes de repàs a molts nens, que sobretot quan parlem de mates, fan les operacions perfectament. Això sí, quan els hi fiques un problema relacionat amb aquestes operacions. O amb aquest tipus d'exercici, els hi explota el cap.
1: És el raonament.
3: Sí.
1: Costa molt el raonament.
0: Estem en el titular ara, eh? que el que costa és el raonar les coses.
3: O sigui, si no els hi dones tot mastegat de dir has de fer aquesta suma, no t'ho entenen. O sigui, no arriben a raonar o a pensar que, o entendre el que els estan demanant.
1: Clar, o sigui, el
0: tema... Quants anys fa que fa repàs?
3: Ara farà 4 anys.
0: I has notat un... No sé si en 4 anys hi ha temps de notar massa.
3: Aquests 4 anys ja ho vaig veure des del principi que hi havia aquest problema. O sigui que a l'hora de raonar o d'entendre un enunciat costava molt. O ficaves un exercici en el que hi havia un enunciat redactat, explica'm el que ha de fer Paula, que no ho entenc. Ostres, els hi deia, subraia les paraules importants. Què t'està dient?
0: Perquè entenc que l'enunciat que es plantejava era un enunciat
3: senzill,
0: que, senzill
3: sí,
0: eh?
3: Sí, però necessiten que els expliquis amb paraules que ells potser entenguin millor i que els hi donis com més mastegat per ells poder com donar el pas sí, i poder sí. fer-ho.
0: I tu penses, com puc trobar millors paraules si les que hi ha aquí ja són les bàsiques, bàsiques?
3: Total, sí.
0: Martí, anaves a dir?
1: No, que jo crec que el problema és general, no és tant, o sigui, els alumnes també, però jo crec que és un tema de que al final, en els últims anys, cada cop els alumnes, els joves, els nens, doncs cada nen és fill de son pare i de sa mare, creixen de la manera que creixen, que cap, trobo que sigui incorrecte, simplement que cada nen creix d'una manera, llavors el fet de posar 30 alumnes amb 30 casos diferents en una mateixa aula on un professor de mates ha de dir a tota la classe el que s'ha de fer, doncs cada nen té el seu raonament
0: i necessita més difícil.
1: La seva manera de raonar, doncs si ho dividim en 15 i 15, doncs segurament un professor es podrà centrar molt més en 15 que treballin d'una manera X o que tinguin unes capacitats una mica més altes, no? I els altres 15 en treballaran d'una altra. Doncs hi ha moltes coses que al final hi ha molts alumnes que es dediquen a classe a mirar la pissarra i el professor ha dit que hi ha aquest problema i és 15 més 15, doncs va, jo apunto 15 més 15, i no s'esforcen en haver d'arribar a fer un raonament. Llavors que el problema ve d'abans, jo crec, ve d'una falta de recursos i una falta d'eines per molts professors, que no dic que el nivell dels professors sigui baix, el problema és que hi ha molts professors que no tenen eines per...
0: És impossible atendre a tantes singularitats diferents en una classe.
1: I després, si ja et trobes amb els 5 de 30, els 5 que ja directament no volen ni treballar...
0: Clar, que sempre n'hi ha hagut.
1: T'has d'estar tota l'hora de classes barallant amb aquests 5 que no volen treballar perquè molesten, incordien i l'únic que fan és molestar a tots els altres 25, doncs clar, aquests 25 que volen aprendre, d'aquests 25 n'hi ha 10 que les seves capacitats no són, diguéssim, prou altes per assolir aquests coneixements i han d'anar a una classe on te'ls ajudin molt més, però no hi ha eines, no poden anar i llavors han d'estar a la classe de tothom, arriben a una classe de repàs, no ho entenen perquè a classe no han fet res feina, perquè clar, és que llavors t'estàs posant molts casos i moltes traves que et trobes que al final són alumnes, segurament molts que sí que volen treballar però no arriben.
0: Has fet una carrera, que en el fons és una carrera de lletres, per dir-ho així,
1: sí.
0: Perquè demana comprensió de textos, demana escriure textos, sí. demana en el fons... jugar amb les paraules i amb el contingut dels textos.
1: Sí, exacte.
0: Has tingut la sensació que ho heu experimentat poc, això, o que la carrera no dona massa de sí en aquest aspecte?
1: Jo el problema, jo la meva, diguéssim, gran queixa, que no és queixa,
0: sí.
1: És el que més he trobat, és que al final, en 4 anys...
0: En Martí ha fet comunicació, recordem.
1: Bueno, he fet periodisme.
0: Periodisme, digue-li comunicació.
1: Clar, al final en 4 anys has d'encabir moltes coses, que és iniciar una nova etapa, que en un primer de carrera has de començar a fer adaptació a tot això, però alhora en els 3 anys restants, tenint en compte si has de fer un treball final de grau, un Erasmus, un no sé què, en 3 anys o 3 anys i mig has d'encabir coneixements de diverses llengües, coneixements de... premsa escrita, televisió, ràdio, aprendre a televisió no és només posar-te davant d'una càmera, és aprendre a editar, és aprendre a gravar, aprendre com funciona una càmera, aprendre com funciona una gravadora d'àudio, a la ràdio has d'aprendre a parlar, però també has d'aprendre... Llavors, clar, quan comences a fer tots els dits de la mà, dius, vale, en 3 anys o 3 anys i mig, tenint en compte que hi ha un període d'adaptació i d'introducció que has de fer en moltes assignatures, a nivell premsa escrita has d'aprendre el que és com el llenguatge informatiu, però també el que és el llenguatge d'anàlisi, també el que és els gèneres d'opinió. Llavors, clar, quan et poses en tot això, veus que no et dona temps a aprofundir en res.
0: En res.
1: Introdueixes en moltes coses i això no trobo que sigui un problema de la universitat com a tal. Mm-hmm. És un problema que necessites uns quants anys més d'experiència per poder aprofundir i realment trobar el que realment vols fer. Si això tu trobes
0: allò que diu, carrera... Allò que diu molt sovint, quan acabes la carrera és quan comences a aprendre de veritat.
3: És que
0: de
3: això,
0: veritat,
3: totes les carreres. O sigui, exacte. Sembla que ara mateix estiguin preparades perquè tu acabis la carrera i obligatòriament t'hagis d'especialitzar en algú per poder treballar o poder fer alguna bé. Perquè en odontologia passa igual. O sigui, jo quan acabi els 5 anys de carrera...
0: Sí, en quin estàs ara, Paula?
3: Ara faré tercer.
0: Faràs tercer.
3: Sí, quan acabi els 5 anys no podré fer més que obturacions, o sigui, treure càries i treure dents. O sigui, no em puc ficar a fer un tractament d'ortodòncia, ni a fer endodòncies, ni a ficar un implant, perquè és que no estaré preparada. No ho hauré fet allà. O sigui, no hauré fet pràctiques a l'hospital.
0: D'acord, d'acord.
3: Llavors, o sigui, estan encaminades en què obligatòriament t'hagis d'especialitzar. O sigui, la frase que deien els nostres pares de abans era, feies una carrera i eres Déu, ara fas una carrera i no ets ningú, és tal qual així perquè acabes la carrera i és que o sigui, el que jo em puc dedicar la qual és cosa molt
0: no vol,
3: bàsic.
0: És a dir, no vol dir que no tinguis feina, perquè feina en tindries probablement segur.
3: Bueno, no? Però potser no feina com per poder tenir una vida bé, saps?
0: Ara perquè hi anirem final... això, perquè aquest és un dels temes que vam deixar abans de Festa Major. Què vol dir una vida, diguem-ne, digna, o una vida bé, una qualitat de vida? Bruna, tens la sensació que ara entraràs en una altra, no sé si dir, en una altra dimensió, en una etapa en què tot serà molt diferent al que has fet fins ara, des del punt de vista de l'aprenentatge, de les matèries, de tot?
2: Però te refereixes perquè entro a batxillerat? O...
0: Sí, perquè entres, exacte, per si...
2: No, tampoc. No, jo... Bueno, és que m'ho estic prenent com si fos un cinquè d'ESO.
0: Vale.
2: Tampoc és que hagi pensat, buah, batxillerat, tal... Perquè és que si
0: és
2: penso
0: dir, no,
2: així
0: no encara... No és un trànsit tan potent aquest d'allò,
2: no. Bueno, a veure, que igual sí, però no m'ho vull prendre així perquè encara m'agobiaré, perquè em conec i dic, és que no.
0: Et petarà el cap.
2: Sí. No, ja veure'ns... Pues sí, però... Ho pren com si fos un cinquè mes i ja està.
0: D'acord. Què és qualitat de vida? Què és viure bé dignament?
3: O sigui, quan parlava d'això és més que res perquè fent obturacions i exodòncies, al final...
0: No et guanyaràs la vida.
3: No es guanya la vida.
0: Ara,
3: i sobretot...
0: Ara Paula, qui t'escolti, escolta'm, però si vaig al dentista i aquí per una endodòncia em cobren no sé què.
3: A més, sobretot, la majoria de dentistes són autònoms
0: i
3: els contracten per la seva especialitat. Un generalista és com, bueno, ja en tenim molts, saps?
0: D'acord.
3: Llavors, és difícil, sent un generalista, tenir feina a diferents clíniques i tot això.
0: Això ho penses ara? Ho pensaves fa 3 anys enrere? T'ho pregunto perquè, esclar,
3: sí.
0: la carrera, diguem-ne, té una motivació inicial de dir, vinga, faré...
3: O sigui, si ho pensava, de dir, m'he d'especialitzar 100%, però no sabia que a l'acabar la carrera estaria tot tan cru i que... obligatòriament hauria de fer un postgrau o un màster.
0: Perquè si no serà difícil poder guanyar-se la vida bé.
3: Sí.
0: Sí. Què és guanyar-se la vida bé?
1: Bueno, és que és molt relatiu, perquè al final, vull dir, hi ha gent que li agrada anar corrent tot el dia amunt i avall i ara estic 3 hores aquí però ara 3 hores allà i al matí faig una cosa i a la tarda una altra. Hi ha gent que li agrada viure així. Que si no ho té... Si no,
0: no
1: viu així, no viu. Llavors, partint d'aquesta base, jo per mi diria que una qualitat de vida és tenir una feina on ja no sigui el fet d'arribar a final de mes o no, sinó el fet de que tu consideris que t'estàs guanyant la vida dignament, que tu tens una feina on et sentis realitzat tu mateix, que al final crec que és el més important de tot, perquè considero que jo crec que a molt poca gent li agrada tenir una feina on durant 8 hores al dia no es senti realitzat ni consideri que està fent una feina que li agrada. Llavors, a partir d'aquesta base, quan una persona se sent realitzada, llavors és quan ha d'analitzar si realment aquesta feina que el realitza com a persona li dona un rèdit econòmic prou alt com per poder-hi viure. Si no, doncs aquí és on t'hem de voler ampliar cap a on. Buscar una altra feina que sí que et doni aquest rèdit econòmic o buscar una altra feina a més que em doni aquest plus econòmic que em permeti viure i donar vida, diguéssim,
0: tenir
1: una parella, uns fills o el que sigui. Bueno, normalment quan tens una feina de 8 hores al dia i normalment quan et sents realitzat i acostumes a tenir un sou que més o menys t'ha de donar per viure. Vull pensar. Almenys això és el que a mi m'agradaria.
0: No, és que és molt bona aquesta intervenció i la de la Paula també. Primera, Creus com la Paula que està molt cru tot?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La feina ara mateix per la gent jove és molt complicada perquè, per exemple, jo surto a la universitat, vull buscar feina i et trobes a l'oferta, et diuen que tingui la carrera de periodisme o comunicació, tic. Que hagi fet, no sé, tic, tal, no sé què. I quan arribes al final et posa 5 anys d'experiència.
3: T'he de dir, també estem com molt malament acostumats. Vull dir, abans la gent acabava d'estudiar o començava el món laboral i els hi donava igual el sou, els hi donava igual qualsevol cosa per guanyar experiència. Ara és com, si no tinc uns mínims, no agafaré aquesta feina. És com, ostres, és la teva primera feina, t'has d'aprendre com algú on guanyes experiència, on aprendràs i a partir d'aquí ja estàs dins del món laboral i ja et podràs llançar on tu vulguis. Però crec que també com ens estem com fixant molt en això, en quin sou tindré, els drets de treballador que tindré.
0: És a dir, prioritzant, obsessionats per això.
3: Quan realment crec que moltes vegades, al final, les primeres feines han de ser com així, de vaig aprendre i no m'importa com el que guanyi o qualsevol cosa, saps? Uh-huh. O sigui, per exemple, els becaris, pocs becaris hi ha ara mateix.
1: Bueno, si partim... Tot el persones que vagin allà
3: a treballar
1: sí,
3: però... o, clar, pràctiques de la universitat, però tu quan acabes la universitat de becari, la gent ja no ho fa.
1: No.
3: De dir, vaig allà a cobrar un mínim o a no cobrar per guanyar experiència.
0: Mm-hmm. Et queda molt lluny, Bruna, o no, això?
2: Bastant.
0: Bastant.
2: Sí.
0: I penses d'alguna manera en la feina o en com...
2: Bueno, a veure, jo... És que... Bueno, jo encara no tinc l'edat per treballar.
0: No, està clar, però ho dic per si hi ha un pensament de futur de dir, mira, em podré dedicar això o allò altre o no sé què, o...
2: Sí, bueno, en plan, jo tinc pensat el començar més aviat que pugui, però sempre tenint en compte dels estudis. Bé, tampoc vull deixar-ho part, més que res per el que diuen, perquè per fer algú bé has de saber fer-ho.
0: Uh-huh.
2: Llavors, sí, tipus, tinc pensat, però... Doncs... Tampoc sé molt bé exactament cap on tirar.
0: D'acord. Doncs però... ara començo per la Bruna i a veure què creuen la Paula i en Martí. Quin paper creus que ha de tenir la feina a la vida? Ha d'ocupar molta vida? Has de tenir temps per tu? Com creus? Series una persona que per la feina t'estaries treballant moltes hores si convingués? O creus que això s'ha de limitar?
2: A veure, jo crec que igual va depèn a persones, perquè igual hi ha persones que viuen pel treball, però...
0: No és aquesta la teva...
2: No, que va quedar. No, jo, mentre tingui una certa estabilitat
0: sí.
2: I pugui pues, viure, com el que ha dit el Martí abans, està bé. Però, perquè tampoc... No crec que sigui una persona que visqui pel treball, saps? Però...
0: És a dir, treballar per viure, sí? Viure per treballar?
2: Exacte.
0: No.
2: Sí, sí.
0: Martí?
1: És aquesta anàlisi.
0: És aquesta?
1: Jo crec que és el fet de plantejar... Bueno, que ens plantegem en general... Per què vivim? O sigui, al final nosaltres vivim, vull pensar, o a mi m'agrada pensar, per ser feliços. Llavors, hem de ser feliços amb tota la vida. Llavors, hem de poder treballar i hem de treballar i hem de ser feliços al màxim, però alhora poder gaudir de la resta de coses. Si jo em trobo que tinc una feina que no em permet gaudir de res de la meva vida o res del que a mi m'agradaria gaudir,
0: sí.
1: Vull dir... ja digue-li festa major, o vacances amb la família, o voler tenir fills, que al final és una cosa que hi ha gent que voldrà i hi ha gent que
0: sí,
1: no,
0: però sí.
1: Cadascú ha de tenir la seva opinió al respecte. Llavors, si tens una feina que no et permet poder gaudir de res d'aquestes coses, llavors aquí és on és el problema.
0: Ara és un parlar, però si et digués, per exemple, que la teva feina és una d'aquelles feines en què l'horari és difícil, perquè poden passar coses en determinats moments o pots haver d'anar a cobrir coses en determinades hores que no siguin les hores, diguem-ne, raonables d'un horari laboral.
1: També considero que la vida dona moltes voltes i no és el mateix. Per exemple, jo a mi ara, avui, em posen un contracte davant i em diuen no, la teva feina serà anar-te'n a voltar pel món,
0: sí.
1: Llevar-te a les 4 del matí i anar-te'n a dormir a les 5 de la tarda.
0: Endavant.
1: L'endemà t'agafes un vol i te'n vas a no sé on perquè has de seguir amb un polític que fa no sé què ja, quan he de signar, on he de signar i no em paguis res, que em pagues els viatges i ja sóc molt feliç, perquè ara mateix vull dir, al final he estudiat per alguna cosa i m'encantaria fer-ho. Clar, el dia de demà, quan tingui 35 anys,
0: sí, sí. D'acord amb l'època de la vida,
1: una vida estable, doncs segurament
0: voldré altres coses.
1: No voldré aquesta feina. Llavors trobo que al final la vida són etapes i cada persona doncs, té una situació familiar o de vida que ha de saber jugar amb això i la seva feina i la seva vida en general.
0: Paula, on comença la feina i on acaba la vida?
3: No sé, perquè jo a casa meva tinc un avi que amb 80 anys segueix anant a treballar cada dia, o sigui, ell literalment viu per treballar i és una persona molt feliç. També tinc ma mare que...
0: És interessant aquesta derivada, sí, que és sí. Molt també d'una època de persones que van haver de viure d'una determinada manera, que han viscut per treballar, però a la vegada han aconseguit ser feliços vivint d'aquesta manera.
3: Després tinc ma mare que té... O sigui, ella pensa que, ja que no va poder gaudir de, com de mi durant tota la meva infantesa...
0: Per mort doncs, d'haver de treballar...
3: Sí, que ara pensa treballar al màxim pel dia que jo tingui fills, ella poder deixar de treballar i poder gaudir dels seus nets. Que això també ho trobo supermaco, perquè al final jo he crescut amb els meus avis i he sigut la nena més feliç del món.
0: Sí, sí, sí.
3: O sigui, a part, ho agraeixo molt perquè veig nens que no han crescut amb els seus avis, que no tenen aquesta relació tan propera amb ells, que crec que és maquíssima. Però, no sé, o sigui, també ho penso, perquè com jo seré autònoma, dic, ostres, Paula, fes el màxim d'hores que puguis, és igual si no pots viatjar, si no tens vacances durant uns anys, i així quan tinguis fills podràs gaudir més d'ells, perquè a part l'odontologia no és una feina que et permeti molt conciliar, perquè els horaris són fins molt tard, llavors com no pots conciliar, no pots tenir com vida familiar. Llavors, clar, penses això i dic, ostres, seria com gestionar-ho d'alguna manera per poder com... gaudir de tot.
0: És bona aquesta, com si anessis fent Guardiola,
3: sí.
0: Pensant, la faig perquè tinc un objectiu que és, en aquest moment, un objectiu molt personal, més personal que no pas laboral.
3: Per al cicle superior vaig tenir una professora que va fer tal qual això, sí, va acabar d'estudiar, va estar 5-6 anys treballant de dilluns a dissabte, 12 hores al dia, i clar, quan va tenir el seu primer fill, podia permetre's treballar només pels matins, perquè... ja havia fet la Guardiola, havia pogut invertir els diners, llavors doncs, tenia una vida bastant més acomodada del que havia tingut anteriorment i estava gaudint dels seus fills. I vaig dir, ostres, és una manera de viure que realment a mi m'ha inspirat moltíssim. Trobo que val la pena estar molt temps treballant, de fet m'he plantejat inclús marxar a França a treballar durant uns anys, que allà guanyem bastant més, per desgràcia, per poder fer Guardiola i poder com gaudir més d'això.
0: D'acord. Vas tornar de França, i França què tal?
1: La meva experiència, bona.
0: Bona.
1: Clar,
0: tens la sensació que estàs en un altre, no vull dir en un altre món, però en un país on les coses es veuen d'una altra manera?
1: Sí.
0: Les exigències, la manera de ser...
1: La vida funciona diferent i a nivell educatiu també funciona bastant diferent. O sigui, no... Diguéssim, la universitat, és veritat que no és el mateix el col·le que la universitat i el col·le és molt més recte, però perquè te n'adones que els alumnes que et trobes a la universitat, o sigui, la universitat potser no és tan diferent la d'allà que la d'aquí, perquè al final la universitat és molt més oberta i et dona una mica molt més de fes el que vulguis i quan vulguis i com vulguis, però els alumnes es nota molt que venen d'una escolaritat completament diferent.
3: I per experiència et dic que sí.
0: Que sí.
3: Jo que he estudiat al Bel Air tota la meva vida...
0: Que la preparació és diferent.
3: Sí, o sigui, és tot molt més exigent i el sistema educatiu es basa molt més en el raonament que no en l'aprenentatge. I això ho he vist molt la diferència del sistema espanyol. O sigui, aquí és ampolla vomita, allà és raona i escriu... O sigui, els exàmens que fèiem de selectivitat no eren exercicis, eren 4 hores de fer una dissertació.
0: Sí, d'acord. 4 hores de raonar.
3: Sí.
0: I d'expressar un raonament.
3: Total.
0: Per escrit.
1: I a més, jo els exàmens que he fet a la universitat, tots els alumnes, la classe abans era però quants cops hem de fer una dissertació? Que al final una dissertació és simplement que tu l'enunciat de la pregunta és una frase
0: desenvolupar.
1: I desenvolupa tot el que sàpigues i més. I clar, jo el problema que tenia era que jo respondre A, B, C, D en francès, és fantàstic, però escriure 80 línies, doncs,
0: una altra cosa.
1: En català, fantàstic, en però... francès, bueno, és més complicat.
0: 11 i 2 minuts, una pregunta final. Bruna, en algun moment voldries viure independent, suposo?
2: Sí.
0: Però diria que aquest també deu ser un tema bastant de conversa, perquè tu creus que podràs ser independent més o menys a una edat tal com està tot?
2: No, no, sincerament no ho crec. Però perquè, a veure, penso que els sous en si estan molt baixos i també és molt difícil trobar una feina que et permeteixi el poder independitzar-te aviat sent jove. Clar, llavors no... Que vull, doncs pues sí, però que ho veig...
0: Difícil?
2: Sí, que ho veig futur, en plan, a prop,
0: sí,
2: no,
0: sí,
2: la veritat.
0: No. Creus que... Bé, aleshores la circumstància serà viure, entenc, a casa de la família, sí, casa dels pares. Això és una qüestió que et neguiteja molt o no?
2: Que va, no, que va, no, perquè estic còmoda ja.
0: Estàs bé, eh?
2: Clar.
0: D'acord. Per tant, diguem-ne que veus difícil poder aconseguir independitzar-te perquè el preu dels pisos està com està, però mentrestant, diguem-ne que el coixí és un coixí favorable, que a casa sí està bé. Martí?
1: Una mica el mateix discurs.
0: Una mica el mateix. Perquè abans parlàvem dels sous, clar, si el sou ha de pagar un lloguer...
1: Clar, voler m'encantaria. També és entendre una mica el fet de que un lloguer és pagar cada mes sense treure'n cap, diguéssim...
0: Ja.
1: Si et compres un pis, una hipoteca, estàs pagant perquè la casa acabarà sent teva.
0: Compraries o llogaries?
1: Home, jo per voler el que m'agradaria és comprar per el dia de demà tenir casa meva, pis meu o el que acabi comprant.
0: D'acord. Bruna, compraries o llogaries?
2: A veure, preferiblement comprar. Però...
0: Comprar, clar, també preferiries,
1: eh? Ens trobem en la mateixa situació, que és no saps realment si podràs comprar el dia
0: o
1: de demà.
0: O no, però això és el que faries?
1: Jo és el que faria, segur.
3: És que depèn molt de la situació familiar.
0: Clar. Està clar. Veus lluny independitzar-te?
1: Ara mateix sí, però perquè tampoc ara mateix no tinc uns ingressos. Vull dir,
0: perquè
1: el dia de demà, si jo d'aquí dos mesos ens trobem pel carrer i et dic, ostres, he trobat una feina on te cobro 2.000 euros al mes, et diré, home, doncs ho veig una mica més a prop que ara mateix. Però com que segurament no serà el cas, doncs ara mateix et dic que molt lluny.
0: Bon raonament. Paula, les circumstàncies familiars, deies, òbviament, que aquí també hi juguen.
3: Sí, personalment l'ideal seria poder estar a casa dels papes fins poder fer Guardiola i comprar un pis. Però clar, hi ha famílies que no poden permetre's tenir el fill durant tota la vida a casa.
0: Sí, sí. I ara fer Guardiola és difícil, fer Guardiola.
3: Sí, perquè
0: per
3: estem
0: pis,
3: acostumats
0: a
3: viure molt a l'avui. Abans es feia Guardiola molt, molt més fàcil, perquè si no es podia, no es podia. Ara hi ha gent que té 10 euros al compte i se'n va a sopar, i dius, on vas? Si tens 10 euros al compte, saps? Abans, si tenies 10 euros al compte, et quedaves a casa i menjaves arròs.
0: Que ens hem creat massa necessitats?
3: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: El no perdre'n res, potser.
0: No
1: a mi
0: perdre'n
1: passa,
0: res.
1: A mi em passa.
0: En tot passa.
1: Sí.
0: Jo crec que ens passa una mica a tots, perquè però tots estem dins aquesta història.
1: És el no perdre'n res, i és, per exemple, el que parlàvem al principi. No m'ha arribat a Santa Tecla, ja parlem de Carnaval. No, és el voler estar amb tot, i quan passi Santa Tecla llavors parlarem que si ve no sé quina festa, i després ve Nadal, i per Nadal també hem de gastar, llavors ja ve... ve Carnaval, i bueno, i és una roda que sempre veiem el, diguéssim, el no saciar, el voler més i el voler més, i això passa, però està passant no només amb les festes, està passant amb tot, que és el que no et sacia i el que vols més i més i més i més.
0: Però se't diria allò de bé, però hem de viure, no?
1: Sí. Fins a quin punt.
0: No? Fins a quin punt. Hi ha massa, ens creem massa necessitats, Bruna?
2: Sí. Sí, però és pel que diu, és per la necessitat de
0: de no quedar-se fora.
2: Sí, de no quedar-te fora o no quedar-te com excluït, saps?
1: El
2: tot
1: FOMO.
2: Va molt ràpid.
0: El FOMO. Sí.
2: Perquè tot va molt ràpid i tothom fa de tot. I si tu no fas aquella cosa, et sents com, buah, és que no ho estic fent. Clar, llavors...
0: Pels més grans, FOMO, l'acrònim en anglès de tenir por a quedar fora de les coses, eh? Vindria a ser això.
2: A perdre's d'algú.
0: A perdre's alguna cosa, eh? I creus que això ens ha acabat ficant en una roda en què...
2: Sí.
0: Per no quedar fora, doncs vinga, ara això... Ara
2: clar, i com tot és gastar, gastar i gastar,
0: tot
2: al final.
0: Quina frase, tot és gastar, tot és gastar. Paula?
3: És que és això, és que no pot ser un plan sense gastar.
1: Molt complicat.
0: Home, esclar, no hi ha Carnaval sense gastar, ni Festa Major sense gastar, ni res sense gastar.
3: És que ni anar a la platja perquè et mores de calor i compres una aigua, vull dir...
2: No, que t'hi gastarà 4 euros, també.
0: Està clar, eh? Hi ha el preu que van les coses, eh?
2: Sí, sí, clar.
0: Per descomptat. Bruna, bona entrada de curs.
2: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Què t'haig de dir? La setmana que ve, si amb en Martí li va bé, a la Paula, si va bé encara.
3: Ja veurem. Depèn dels horaris de la universitat. Doncs
0: pues, pròximament en su pantalla el que venga. Martí, gràcies. Paula, gràcies.
1: Moltes
0: Bruna,
1: gràcies.
0: Gràcies.
4: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li donis res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061, salut respon.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

0: Vinga, 12 minuts passant de les 11. The Smith ens ha servit per continuar musicalment aquesta tercera i darrera hora de la Cel Obert d'avui, dimecres 9 de setembre. Amenaça pluja, però de moment, des de quarts de vuit, que no ha caigut una gota més d'aquests 47 litres que han caigut de bon matí. I ara estarem aquí, però anirem a parlar d'un lloc que està lluny, als Alps, del Mont Blanc. Perquè el Mont Blanc la setmana passada va tenir lloc la Ultra Trail del Mont Blanc, que és la Ultra Trail allò més clàssica de les Ultra Trails, ara que s'han posat molt de moda com les curses de muntanya, que es fa la de Núria, que la passen per TV3, etc, doncs, diguem la gran clàssica, la mítica, és la que es fa al Mont Blanc amb sortida i arribada a Chamonix, que hi ha tot de variants, tot de quilometratges diferents, però en el quilometratge clàssic, en la de 173 quilòmetres, hi va participar un membre del Centre Excursionista de Sitges, un corredor de Canyelles, que és en Dani Almonacid. Dani, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: Com va anar això?
1: Va anar bé. No com esperava, que intentava fer 30-32 hores, però bueno, vaig ser finisher, que és l'important, després uh-huh. perquè van haver-hi 700 i alguna cosa abandonaments, i una cursa d'aquestes distàncies penso que l'important és acabar-la.
0: D'acord. A veure, per contextualitzar-ho una miqueta tot, què és la Ultra Trail del Mont Blanc?
1: Bueno, el meu parer és la cursa que tot corredor de trail running hauria d'anar o intentar anar pel significat que és la cursa, per l'ambient que hi ha, pel recorregut que és una meravella, i és, com tu has dit, la clàssica de les curses de muntanya. L'únic que, bueno, van incrementant els preus i també és complicat accedir, demanen també uns rolling stones, que també s'han d'aconseguir mitjançant fent curses d'UTMB, i bueno, és complicat, després és un sorteig i bueno, que t'ho puguis permetre.
0: És a dir, has d'haver complert uns temps mínims, per entendre'ns, en altres curses, unes participacions en altres curses.
1: Unes participacions, temps no et demanen.
0: D'acord, i a part, doncs, has de ser agraciat en el sorteig, i després has de tenir els diners per poder-te...
1: Exacte.
0: O tenir-los o qui te'ls pagui, però bueno, és a dir, has de poder aconseguir... perquè no és barata.
1: No, perquè a part del preu de la cursa, pues, també és organitzar-te, intentar anar uns dies abans, intentar també pues, un dia almenys per recuperar i tornar a fer el viatge si vas amb cotxe, que al final són uns 800 i escaig quilòmetres. Bueno, s'ha de gestionar tot i és una miqueta complicat.
0: Tot és complicat. Escolta, la distància que vas triar és, diguem, la clàssica, no? Ja, perquè n'hi ha de més curtes i fins i tot n'hi ha de més llargues.
1: Sí, exacte. Hi ha l'OCC, que em sembla que són 50 i alguna cosa, la CCC, que és la de 100, la PTL, que és la que feia el company Llorenç, que són 300 quilòmetres i 20.000 positius o alguna cosa així.
0: Correcte, en Lorenç Reixac, que l'hem tingut aquí també alguna vegada parlant ell de les curses, no la va acabar en Lorenç aquesta vegada. Va haver un... Va haver pluja i això, passàvem per llocs complicats i en aquestes coses el primer és la seguretat.
1: Sí, no cal arriscar, que les curses uh-huh. sempre hi són i les muntanyes també. I...
0: Per cert, el saludem amb en Lorenç, que estava a la meta vostra quan
1: exacte,
0: veu arribar, no?
1: Exacte, va fer il·lusió que arribar i bueno, vaig sentir Dani, i aquest tipus, eren Llorenç.
0: Molt bé, doncs aquesta és la mega llarga, oi?
1: La de bojos.
0: La de bojos, escolta, 173, qui ens escolti també dirà que té un punt de bogeria, no?
1: Sí, aviam, aviam, són 173 quilòmetres que ningú t'estreu de sobre, però no és una cursa gaire tècnica i això es pot fer. Bueno, has de tindre un entrenament, tant com dic jo, mental i físic, uh-huh. però comparat amb la PTL és que has de portar casc, has de portar arnès, hi ha molta autosuficiència, no està marcada, bueno, és un altre tipus de cursa, no tan corredora, però bueno, ser finisher d'això jo crec que són paraules majores.
0: Per tant, vosaltres, o sigui, la vostra cursa és, malgrat que sigui això, corredora, és a dir, que no té llocs molt complicats per on calguin coneixements tècnics, per entendre'ns.
1: No, l'Ultra Trail del Mont Blanc no té cap tipus de... És una cursa corredora...
0: Pista i camins, perquè ens entenguem.
1: Sí. No té cap part tècnica de cadenes ni com altres curses que he fet. No, és una cursa que pots córrer. Si tens cames, pots córrer.
0: La cursa començava, en principi estava prevista a les 5 de la tarda.
1: Exacte.
0: Dius que us la van ajornar un parell d'horetes perquè plovia.
1: Va estar tota la tarda, matí i tarda, plovent. També els que corrien la TDS, que és una cursa a 150 quilòmetres, que també és més tècnica, diuen, que la UTMB, van passar una nit molt dolenta, amb pluges i tal, que és quan el Lorent també va plegar de la PTL. I nosaltres donàvem pluges i ho van atrasar a les 7 de la tarda i, per sort, vam arrencar, que ja no plovia.
0: D'acord.
1: I vam tindre

0: jo ara tinc en ment que puguis anar cap a baix, però bueno, hi ha curses que porto fudet, no? Que no paro. Aquest cas que vam parar de dormir 10 minuts a Trident, perquè hi havia unes hamaques que podies tombar i ens van tapar amb una manteta. Això era el quilòmetre 146 i bueno, home, 10 minutets que la veritat que t'adorms,
1: sí.
0: I et despertes renovat.
1: És curiós, és a dir, el cos necessita un punt de descans, que no deixa de ser un punt, perquè no és res més, però amb allò, diguem que ja té prou per carregar una miqueta el mòbil, perquè ens entenguem,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, et tornes a refer, amb el company que anava, que és amb el que al final vaig acabar amb en Rafa, bueno, es va voler estirar aquests 10 minuts, ell diu que va somiar i tot, jo tant no vaig arribar, però bueno, o sigui, se te'n va la tonteria aquesta de fer els bandazos, que dic jo.
1: Escolta, com es planteja una cursa tan llarga? Això per fases. D'entrada, com es prepara una cursa així?
0: Bueno, és complicat, perquè t'has de preparar doncs, físicament, molt, i mentalment, penso jo, perquè molta gent, més que física, acaba empatant de cap, i el cap s'ha doncs, de treballar molt. Jo aquest any no he fet molta alta muntanya, perquè no he pogut, per temes dels nens i tal, està la vida més complicada avui dia, però sí que he fet molts quilòmetres. Me'n vaig anar a Burgos fins a Santiago Corrents en 5 dies, 504 quilòmetres. Va ser un treball pues, tant físic com mental. Estar sol corrent amb una motxilla de 8 quilos pues, crec que em va servir això físicament i mentalment. Vaig fer també un repte de pujar i baixar el pic de l'Àliga durant 10 hores, que em van sortir 45 quilòmetres i 3.600 positius.
1: És a dir, el pic de l'Àliga, entenc des de Canyelles.
0: Sí, perquè bueno, l'entrenadora també a vegades em posa a fer tant desnivell i aquí al Garraf no tenim tampoc muntanyes per fer 1.000 positius.
1: Puja i baixa, puja i baixa.
0: Sí, em vaig... Bueno,
1: quantes pujades et van sortir?
0: 15 pujades.
1: 15 pujades al pic de l'Àliga, sí. Per avorrir-la,
0: Sí, bueno, és el que tinc més a prop de casa. I per anar traient desnivell em vaig passar des de les 9 de la nit fins a les 10 del matí, fins a les 7 del matí, pujant i baixant.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Anava a dir, això és per pressió mental també.
0: Sí, bueno, per això, també és un treball mental, psicològic, d'estar allà pujant, baixant. Em vaig fer un amic d'una guineu que va aparèixer per allà, un company que sí que va vindre a veure'm. Al matí també van vindre uns companys del Trail UNG a veure'm a les 6 del matí. I, bueno, va estar entretingut.
1: D'acord. És a dir, que al final busques maneres per poder...
0: Sí, maneres de fer treball físic i treball mental. I sempre pots fer més, sempre... Però bueno, al final cada un pues, té les seves... Jo tinc dos nens, tinc una setmana que tinc nens i una setmana que no. La setmana que tinc nens pues, puc entrenar menys. La que no tinc nens pues, aprofito per anar a fer alguna cosa de muntanya i allargar més els entrenos. Però bueno, cada un s'ha de gestionar... I després depèn del repte que vulguis fer. La gent que, hòstia, el guanyador va fer 18 hores i 16 minuts. Suposo que aquest tio deu entrenar 15 hores al dia.
1: Home, no. És el doble de velocitat que tu?
0: Sí.
1: És el doble.
0: És impressionant. No sé com ho fan, perquè no soy élite ni mucho menos, però bueno, considero pues, dentro de normal pues, una miqueta més o menys bo, no? Per dir-ho d'alguna manera. I em treu el doble.
1: El doble.
0: I dius, hòstia, com ho fan?
1: Com ho fan? Sí.
0: Però
1: sí.
0: Ho fan.
1: Anava a dir, bueno, ja que m'has tret això del guanyador, hi ha un efecte Kilian aquí també?
0: Bueno, tots volem ser un Kilian, però aquests nivells jo crec que és has de vivir i nacer para ello. I són gent que jo crec que bueno,
1: són superdotats.
0: Sí, que ja crec que jo tenen ja un punt de
1: genètic.
0: De genètica. I després que pues, si jo entreno 2 hores diàries, el cap de setmana entreno 8 hores, aquesta gent vol entrenar 6 hores diàries i bueno, també suposo que és la seva feina, es dediquen a això més professionalment. No tenen una feina i després han d'anar a treballar, tenen nutricionistes, jo no tinc nutricionista, m'ho faig jo més o menys, crec que cada cop ho faig millor, però al final m'ho gestiono jo tot. Tenen gent anant als habituaments pues, que els ajuden, tot això suposo que et va marcant també, et va traient hores, però bueno, d'aquí a treure 18 hores, no sé com fer-ho.
1: Clar, perquè ara has tret un altre aspecte importantíssim, la nutrició. Una cosa és l'entrenament del cos, preparar el cos per la cosa, i una altra cosa és la benzina.
0: Exacte, sí. Jo per sort tinc l'estómac prou fort i mai peto d'estómac, i jo aquí em vaig anar alimentant de cada 45 minuts, cada hora em prenia un gel de 45 grams de carbohidrats i a part una beguda que també és amb carbohidrats, de 90 grams, i m'ho anava gestionant així, però que ningú m'ho madeix ni m'ho vaig fent jo el meu rotllo. No sé ben bé si són els números que haig de fer, però bueno, em surt bé, no pateixo, no... Bueno,
1: i... Anava a dir, ho portaves tot a sobre?
0: Sí, passa que aquí hi ha dos bases de vida, que una és el quilòmetre 80,

0: Hi ha algú que és a Courmayeur, que és Itàlia, i l'altre és a Champex-Lac, que és al 130, a Suïssa, i aquí a les bases de vida em deixo... O sigui, quan vaig arrencar cursa, vaig arrencar, em sembla que portava 15 gels, calculant per si feia com a màxim 15 hores per arribar a Courmayeur. Vaig arribar amb 14, em sembla que vaig arribar. I llavors a Courmayeur em vaig tornar a recarregar de gels, em vaig canviar de roba, i a Champex-Lac pues, el mateix, vaig tornar a agafar gels, em vaig tornar a canviar de roba i afrontar la segona nit.
1: D'acord, és a dir que no, ells sí que et porten coses a un parell de punts.
0: Exacte, pots deixar dues a la sortida, deixes, això cada un s'ho munta com vol, i aquí no, i aquí té assistència, llavors no li cal deixar res. Jo a l'organització els hi deixes dos bosses que ja estan etiquetades amb Courmayeur i Champex, i allà dintre la bossa et poses el que vols, uns bastons de recanvi, unes bambes de recanvi, el que cada corredor cregui que ha de fer.
1: I d'aquesta manera, clar, al final tot és també té un punt de planificació important.
0: Sí, és una cosa que a mi m'agrada, perquè abans de marxar cap a Chamonix, pues a casa m'estic dos dies sobre el llit, organitzant tot, organitzant les bosses, fer-ho bé, és tota una planificació mental que jo crec que és un bon treball també.
1: Quan aquí muntem la Rock Trail, que és molt curteta, al costat d'això, sempre ens preocupa que estigui ben senyalitzada. Aquestes curses estan ben senyalitzades?
0: Sí, aviam, UTMB val el que val, però sí que tenen una organització, sí, tenen una organització darrere que s'ho curra. Està tot molt ben marcat. Igualment, sigui Rock Trail, sigui UTMB, sigui la cursa que sigui, jo sempre porto el track al rellotge, perquè és un mes a mes que si et despistes o alguna cosa, et pita, t'avisa, i despistes també quan portes 30 hores corrent o 24 hores corrent, doncs potser no veus una senyal, i el rellotge t'ajuda.
1: I en què penses quan corres?
0: Uf, moltes coses.
1: Perquè anava a dir, en 36 hores es poden pensar molt, es pot arreglar el món.
0: Sí, aviam, són curses... Bueno, al principi, quan arrenques, no penses en córrer i intentant adelantar corredors. Després, ja quan portes estona, ja et vas posant el teu ritme. I jo, bueno, doncs penso molt amb els meus fills, em vaig separar ara fa 2 anys, doncs, bueno, són coses que tinc moltes voltes al cap. Et venen moments de bajón, i l'important això és superar-los. Hi ha moments que em poso a plorar, hi ha moments, bueno, que em poso a riure jo sol per la muntanya, que potser em veuen i pensen que aquest tio està penjat, però crec que has de superar aquests moments i, bueno, i intentar treure els pensaments positius, no? Doncs estic aquí, ha sigut un gran esforç vindre aquí, és difícil gestionar tot això... I bueno, jo penso molt amb els meus nens, amb els meus avis que ja no hi són, i és el que m'ajuda a tirar endavant.
1: És millor viure la cursa o pensar com ha anat la cursa?
0: Bueno, jo crec que la cursa l'has de viure, no obsessionar-te. Si tens l'oportunitat d'anar, pues intentar ser finisher, perquè ja, el que dic, anar fins aquí és un gran esforç. I també intentar, ja veu, quan vaig posar aquest cop em va costar molt pujar el Col Ferret, és l'únic part de la cursa que se'm va travessar una miqueta, i un cop estava a dalt anava a continuar, però vaig treure el mòbil, vaig fer un vídeo, vaig fer unes fotos, vaig dir, mira, no sempre pots estar aquí i aprofita el moment, no em vaig de fer el 600 que el 500, que primer ja no quedaré, o sigui que aprofita i viu.
1: Perquè al final, clar, l'objectiu aquí és el que tu comentaves, ser finisher, aquí no...
0: Sí, en aquests nivells, doncs, quan vaig a una Rock Trail, doncs sí que a vegades em diuen, per tu fer la Rock Trail és no res, pues quasi pateixo més a una Rock Trail o curses d'aquí locals perquè vas mirant al darrere i vas fer podi, intentar fer podi, que aquí ja saps que podi no faràs ni de broma, i almenys sí que l'objectiu és acabar-la.
1: És acabar-la i gaudir-la també.
0: Gaudir-la i acabar-la en bones condicions també, no quedar-te després...
1: Quan, anava a dir, el cos se l'ha d'escoltar. Anava a dir, quan estàs en aquests nivells de, diguem, de rendiment, quan portes 30 hores d'exercici, ja no parlem de Loren, perquè això és un altre, gairebé és un altre estadi, oi? Però quan diguem, el cervell ja no carbura perquè l'exigència física és tan enorme, com sabem escoltar el cos, si el cos ens diu que parem?
0: Bueno, abans, ara quan dèiem de dormir, també de descansar, sí que em passa, quan porto 2 nits sense dormir, i aquest cop que anava amb el Rafa, perquè a partir de Champex vam fer unió amb el Rafa, i comences a tenir al·lucinacions. no al·lucinacions, veus una pedra, bueno, ja veus un conill, però no és un conill, és una pedra. I amb el Rafa, per exemple, vam veure, bueno, suposo que sí que era de veritat aquell, vam veure un husky, i tu l'has vist? Sí, i bueno, pues sí que era un gos, no, jo, perquè estava com suelto per allà a la muntanya.
1: És a dir, no te'n refies dels teus sentits.
0: Ja. Exacte, comences a perdre una miqueta el sentit de l'orientació i que veus com alguna cosa que no... Uh-huh. Bueno, pues aquí, pues, per exemple, és quan comences a plantejar-te això d'estirar-te 10 minutets. I després, bueno, si ja tens físicament algun amul, el Rafa, per exemple, per això vam acabar-ho fent junts, tenia una molèstia a l'empeine. Li vaig dir, bueno, pues acabem junts, ja estàs al quilòmetre 130, ara retirar-te, queden 40 quilòmetres, estàvem a Suïssa, jo crec que no valia la pena. Encara que fos arrastrant-te, jo crec que ja que estàs allà l'has d'acabar. I bueno, vam parlar i la vam acabar junts. L'objectiu era, ja li vaig dir, que baixar les 38 hores del 2021 i ho vam complir. Però també, bueno, has d'escoltar, i si veus que és un dolor molt bèstia i tal, pues, també has de saber retirar-te i no carregar-te més el cos de la compte.
1: Llagues, dolors musculars, rampes?
0: No, per sort mai pateixo, quasi mai tinc rampes. A una rock trail, com et dic, pues sí que puc tindre, perquè vas a un nivell més alt, vas a un ritme molt més alt, que no pas aquí a UTMB, que al final pues, camines molt, també a les pujades camines i tal, i a les curses curtes no camines, i és quan sí que et donen rampes i tal, perquè portes el cos, et dic, jo crec que portes més el cos al límit en aquestes curtes que no pas a les llargues. Uh-huh. Jo almenys no rampes no he patit. Tema llagues, faré una falca, la marca que porto, que és Six Pro, em va molt bé, i des de 2021 que vaig començar a fer servir mai m'ha sortit una ampolla als peus, és una crema que em poso als peus abans i durant cursa, i la veritat que bueno, no és per fer tal, però em va molt bé, a mi mai m'han sortit, mai més m'han sortit.
1: Si has de fer tants quilòmetres, alguna cosa has de posar.
0: S'agraeix, i bueno, és el que també a la gent, pues, els companys van ensenyar els peus i tenien els peus destrossats, i jo, mare meva, està corrent amb els peus així, quina... Però bueno, això cada un, amb el temps vas coneixent els productes que et van bé, ja sigui la marca que sigui, i els gels que et van bé, i el que t'has d'anar aprenent durant cursa, però bueno, et posen amb 173 quilòmetres, et poden passar moltes coses.
1: D'acord. I la tercera derivada, problemes musculars, articulars?
0: No, jo no vaig patir, no, perquè et dic, com que el ritme, és un ritme que al final no vas, aviam, són molts quilòmetres, però no vas superforçat, aviam, al final sí que a les baixades pues, els quadríceps els tenia supercarregats, no hi va sobrar aquí. Sí,
1: 9.760 metres de desnivell positiu.
0: Sí, que al final vas pujant.
1: És positiu, però després també és negatiu, perquè clar, aquí comptem el positiu, perquè és el que va cap amunt, però clar, no vas amb bici, és a dir, quan baixes també, també frenes.
0: Jo, per exemple, pateixo més baixant que pujant. Jo pujant m'agrada més les pujades i és un adelanto gent i em trobo molt bé les pujades i vaig tirant, i a les baixades ja no sé si és per l'edat o per què, però vaig més frenat i em fan, bueno, i tenia més dolors musculars baixant, no, diguéssim això, els quadríceps, que no pas amb les pujades.
1: Porteu pals?
0: Sí, hi ha gent que no.
1: Hi ha gent que no.
0: Sí,
1: no és obligatori portar pals.
0: No. Bueno, això és cada un. És aconsellable, si hi ha el material obligatori que et passen una llista, també hi ha una llista de material aconsellable, i hi ha gent que no em porta, jo també ho trobo, hòstia, anar sense pals. Hi ha moltes curses que veig, corredors, corredores que no em porten i em sorprèn, perquè són una gran ajuda.
1: Clar, s'entén que una cursa que has de fer corrent tota, és normal no portar pals, perquè el pal molesta. Però clar, una cursa que majoritàriament fas caminant...
0: Exacte. Jo m'ha ajudat molt per pujar i per baixar els faig servir, perquè a vegades també doncs, ja vas més tocat, amb els quadríceps més carregats, jo em recolzo molt amb els bastons. I avui dia les motxilles, els xalecos que ja em porten el carcaja aquest que li diuen, que te'l poses darrere i no molesten per res. Els plegues i els desplegues i fora.
1: Quin és el material obligatori que us fan portar en una cursa així?
0: Normalment et fan portar dos frontals amb dues bateries de recanvi. Aquest any a UTMB també una cosa curiosa, ara no me'n recordo quin quilòmetre era, però bueno, era un tram de 7-8 quilòmetres que et feien portar un frontal amb llum vermella, pel tema de protecció, suposo que per la fauna i tal, la llum vermella molesta més, però també va ser... Bueno, veies menys i era un tram que no podies córrer, perquè no veies amb la llumeta aquesta amb el led vermell. Però bueno, la manta tèrmica, a la UVDA, que és la que fan a Vall d'Aran, que també són 100 milles, et feien portar com un sac, en lloc d'una manta tèrmica, et feien portar com un mini saquito.
1: Sí, un sac d'emergència.
0: Sí, un sac d'aquests, sí. Dos bidons d'aigua, jo en aquest cas portava tres, per si a cas. Alimentació, et fan portar també un mínim, ara no sé si dos geles, tres geles, no ho sé, però et fan portar alguna cosa també d'alimentació, la jaqueta impermeable, pantalons impermeables, i també hi ha un llistat després de depèn de si fa calor o si fa fred, que és, uh-huh. és un addicional, que l'activen o no l'activen. D'acord. Si l'activen, doncs també és una tercera capa, bueno, etcètera, etcètera. Uh-huh. Guants...
1: Pantaló llarg?
0: Jo vaig portar l'impermeable, que sí que és obligatori, que ja és pantaló llarg, i a vegades a curses també et diuen, a part de l'impermeable, et fan portar unes malles llargues o alguna cosa que amb el pantaló curt et tapi fins al genoll i que acabi sent un pantaló llarg. Jo portava com unes perneres de fer bici, que sí que la primera nit em va agafar una miqueta de fred i me les vaig acabar posant.
1: D'acord.
0: I és el pantaló curt i a sobre em poso aquestes perneres.
1: Uh-huh. Hi ha trams que vas sol?
0: Bueno, en aquesta cursa no, perquè ja pensa que surten 2.600 i pico corredors.
1: No t'ho he preguntat, 2.600?
0: Sí, sí, que ells van plegar 700, que sí que pel camí vas veient molts cadàvers.
1: 700? Sí. El tant percent d'abandonament és alt.
0: Sí, sí, sí, sí, aquí ja et dic, de 2.600 i algo, crec que eren, van plegar 700 i pico. I els vas veient més corrent i vas, hòstia, pel terra, rebentats. Sí. Els vas preguntant, estàs bien, però sí, sí, plega bastanta gent. I en aquesta cursa, com que som tants corredors, et vas trobant en tot moment sol, no et sabria dir, sí que vaig anar potser algun moment esporàdic sol, però, però no és lo habitual.
1: És a dir, sempre tens algú davant i algú darrere.
0: Sí, sí.
1: Bàsicament. Tot i que, com comentaves, està ben senyalitzada i per tant tampoc necessites anar seguint a ningú.
0: No, tu vas mirant les teves senyals. Sí, perquè a vegades també pots equivocar-te, pots seguir algú que va pitjor que tu i d'aquí s'equivoca de camí ell i tu vas darrere.
1: Ah,
0: o sigui, millor no fer cas a la gent.
1: Els altres, sempre...
0: Tu fer la teva cursa.
1: Refiar-te de tu mateix. Que dèiem, la senyalització per la nit que és fluorescent o com funciona?
0: Sí, són unes banderetes que quan li dones amb el teu frontal és reflectant.
1: Veus,
0: sí.
1: ja les veus. I com ho marquen? De dia com...
0: Bueno, són les mateixes senyals, tipus de rock trail, les
1: cintes,
0: senyals,
1: sí, la
0: cinta típica, i després sí que també hi ha banderetes, un pal de fusta amb una bandera.
1: I públic?
0: Molt, i ja no també sé si és l'edat, però em van estressar una miqueta.
1: Què
0: perquè
1: dius?
0: Sí, al principi l'arrencada a Chamonix, no sé ara que el nom dels pobles que vas passant per França, però, hòstia, gent pels dos costats que és mola, però és que se't tiren a sobre amb l'olor a birra que estan de juerga a les 2 del matí. Bueno, és molt bèstia, molt sí. bon curs, però et posen una miqueta... Hòstia, em van posar una mica nerviós.
1: Hòstia, doncs el que deuen sentir els ciclistes quan pugen al P2E, no?
0: Pues sí, és la Fegama, per exemple, que he tingut la sort de també córrer el 2017, sí que em va agradar molt, no, el públic, però és que aquí ho vaig trobar, del 2021, jo crec que era justament com que sortíem de la pandèmia, no ho recordo tan bèstia, aquest cop és que se't tiraven a sobre, sense samarreta, els tios amb banderes, va ser una miqueta... Al final em molestava, jo anava amb els auriculars, que em poso la meva música sempre, però un poc estressante.
1: D'acord. Ah, t'aïlles una mica també de l'entorn per...
0: Sí, jo sempre porto aquestes llargues, porto música. Almenys durant tota la nit vaig amb música i així vaig al meu rotllo.
1: Et fas la teva playlist?
0: Sí.
1: I així?
0: I em poso... La música m'agrada, menys el reggaeton, m'agrada de tot.
1: Anava a dir, però una mica random, no?
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: O sigui, no res específic ni...
0: No, well,
1: ni...
0: Mike Caulfield, Rolling Stones, U2... La música m'agrada, em faig la meva llisteta i vaig tirant. I porto, deixo una base de vida, deixo uns auriculars i amb els que surto. I així la bateria em dura per les dues nits.
1: Ah, d'acord.
0: Sí.
1: I d'aquesta manera, doncs vas avançant.
0: Sí.
1: Quin és el millor moment?
0: Aviam, quan arrenques i donen la sortida, que estàs amb la cançó
1: subidon,
0: de Evangelis,
1: no?
0: Amb la de Conquest of Paradise i tal...
1: Posen la cançó de...
0: Això és maco, i veure tota la gent, no?, pels carrers quan passes Chamonix és molt bonic, però jo diria que el millor moment és quan ja estàs entrant a Chamonix després de les 36 hores i ja veus la meta i dius, hòstia, torno a ser finisher d'aquesta cursa.
1: Quan acabes, quan baixes les pulsacions i quan el cos torna a ser una miqueta ell mateix, anava a dir, què sents?
0: Que... Bueno, quan arribes, plores. Et cau la llagrimeta, que crec que és el més normal del
1: món. Fa 36 hores que li estàs donant...
0: Estàs fotent canya al cos i en pensaments que dèiem abans i que li dones voltes a moltes coses... I bueno, pues quan arribes, pues la lagrimilla, satisfacció molt, molt gran, et puja, no?, a l'ego, com vulguis, però bueno, la satisfacció que et dona haver sigut finisher. I sí que també vas pensant, quan, mentre vas corrent i arriben a la meta, avui dormiré per fi al llit, i no dorms mai, perquè almenys jo no dormo mai, i amb els companys que anava també coincidíem, perquè estàs, jo crec que estàs tan eufòric, al cos també li has fotut la canya i l'has fotut, que et fan mal les cames i et fa mal tot, que et fots al llit i no
1: dorms.
0: No, jo la primera nit no m'agradaria, m'encantaria, però no dormo.
1: No aconsegueixes però dormir per la pròpia excitació de...
0: L'excitació, les molèsties, que sí que llavors ja et venen, tots els mals ja et venen, que durant cursa potser no els has notat, però a l'acabar sí que els notes. I bueno, quan vam arribar a meta aquest cop vam estar esperant l'altre company que arribés, vam prendre un cafetó, al final vam arribar a les 8:30 i a l'apartament crec que eren les dues que arribàvem i vam dinar i tal, però bueno, fins a nit ja que sí que ens vam estirar, però jo no vaig dormir i l'endemà tornar a agafar el cotxe i condueix 10 hores cap a casa.
1: I la tornada?
0: Sí, sí.
1: Perquè, clar, evidentment...
0: 8-10 hores de cotxe vam estar i el vaig portar jo tota l'estona. Com que era el meu cotxe, em fiava més de conduir jo, la veritat.
1: D'acord. Per tant, doncs, aquest marge temporal, no sé si té un punt adrenalític, això. És a dir, que... fer aquestes coses genera després una dependència de la necessitat de tornar-les a fer, sigui aquesta o sigui una altra, eh? O sigui, ja hem dit que aquesta, pel que m'acabes de comentar, és la segona vegada que
0: sí,
1: la feies.
0: Sí, 2021, que la vaig fer amb l'Albert Jorquera i amb el Jordi Pinyol, que vam estar 38 hores 5 minuts, i aquesta vegada
1: has baixat una miqueta.
0: He baixat a 30. Jo em vaig posar el objectiu 30-32, però bueno, vaig ser molt optimista. Crec que podria haver fet 34-35 hores si l'hagués acabat fent sol, però bueno, tampoc mai se sap, perquè potser vas sol i et ratlles i plegues. O sigui, tampoc, no ho sé. Es pot millorar. Aquestes 36 hores sé que les podré millorar, si torno algun dia.
1: El que passa és que és el que comentava. Generes algunes, no ho sé, fer aquestes coses genera una sèrie, unes endorfines que fa que després diguis, ostres,
0: sí, sí,
1: vull continuar fent.
0: Quan vaig començar amb això del córrer, que ja vaig començar pel Badó i pel Llorenç, que ells ja feien ultras i sempre els deia, ostres, 15 hores corrent, ni boig, m'estic de festa, quan a mis èpoques que sortia per Sitges, dic, m'estic de festa 15 hores, però corrents ni de broma. I al final et vas enganxant i fas 10K, fas mitja marató, fas marató i veus que pots, fas ja una ultra, no? I ja vaig dir, hòstia, de 100 quilòmetres no passaré perquè ja normalment és una nit fora o mitja nit fora, però sí que jo crec que genera algo, adrenalina o no sé ben bé què és el que genera en el cos, que vols més. I cada any, pues ara ja vaig... distància, el màxim que he fet són els 185 de camí de cavalls i vols més. Aquest any em vaig fer el repte aquest de Burgos a Santiago, que van ser 504 quilòmetres i també ho vaig fer sol. Però bueno, com que veus que ho pots fer, jo crec que sí que genera algo en el cos que dius, bueno, pues ara quiero más, quiero... Ja no sé el següent que serà.
1: Anava a dir, i acabes fent un tros de camí, no? Que portaves la Compostela, també, o no?
0: Sí, sí.
1: La vas assallant.
0: Sí, sí, sí. Al final, quan arribes a Santiago, la Compostela la tinc penjada a casa. Això va ser... Ho vaig començar a fer el 2010 en bicicleta, a Roncesvalles, a Burgos. Abans feia més mountain bike. I ho vaig deixar el 2010-2011. I ara, bueno, el rotllo d'haver-me separat i tal, era una feina que tenia, una tasca que tenia pendent. I tot el que començo acabo i vaig dir, mira, pues, aquesta setmana que no tinc crios, me'n vaig cap allà.
1: I has fet de Burgos a Santiago?
0: Sí.
1: En 5 dies?
0: Sí, vaig fer primer un tram de 150 quilòmetres corrent, que vaig estar 28 hores, després un tram de 70, un altre tram de 70, el divendres ja tenia les cames cargades, i a més allò són camins molt llaneros i molta calor, i vaig jugar una bici de gravel, i vaig fer 170 quilòmetres amb bici de gravel, que em va anar molt bé per descarregar les cames, entre cometes, i vaig acabar fent una marató per arribar a Santiago el dissabte.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: O sigui que, bueno, que en el fons va ser també una bona preparació.
0: Sí, em va servir per preparar-me i...
1: Clar, entre això, els crios, la feina, queda temps per viure?
0: No, realment molt poc temps. I a més, de les curses et fas un calendari al principi d'any, no? Pues faré aquestes curses i tal... però sempre vas afegint. Ara aquest divendres me'n vaig a la Canfranc, que són 100 quilòmetres i 9.000 positius, que no hauria d'anar, perquè no estic recuperat ni de broma, però bueno, com que ja em vaig apuntar, pues anirem i veiem què puc fer. però el tema vida social és
1: més complicat, perquè no hi ha més que 24 hores cada dia.
0: Sí, al final pues, entrada en tren, avui pues, he vingut aquí, a les 7 del matí m'he llevat i ja he fet un entrenament d'una horeta.
1: Ja plovia una mica, no, encara?
0: He entrenat a casa avui.
1: Ah, d'acord, sí. Perquè és que m'ho vas dir, dic, a les 7 sortiré a entrenar, dic, ostres, no sé si hauràs pogut.
0: He fet mitja hora d'elíptica i 30 minuts de peses i core.
1: D'acord.
0: I al final no, vida social és has de buscar un cap de setmana pues, que no tinc nens i que no m'hagi apuntat a una cursa i allà pues, sí que aprofito una miqueta.
1: Perquè el calendari te'l fas a principis d'any o a lo que salga?
0: Normalment a principis d'any i li passo a l'entrenadora el que faré, però sempre li vaig afegint coses que sempre em pega bronca, però perquè bueno, els amics potser van a una i va apuntar, pues m'apunto.
1: Com això de Can Franc.
0: Sí.
1: Aquesta estava prevista, la que no estava prevista era l'UTMB.
0: Exacte, Can Franc sí que em vaig apuntar abans d'UTMB i UTMB va ser, pues mira, una cosa que va sorgir i va anar bé, però UTMB és la que no estava prevista. Però sí que ara ahir em vaig apuntar a la cursa fosca que fan a Torrelles, que això és un dissabte a la tarda, i pel diumenge ja m'he apuntat a una altra, que és a Vilaverd. O sigui que tinc dos seguits, el dissabte a tarda i diumenge a matí. M'he apuntat a coses que
1: dissabte a tarda i diumenge a matí.
0: Sí, són mitges.
1: Però mitges, res, total, són 21, no?
0: Patiré igual.
1: És que és això. I el cos no es queixa, ara, en sèrio?
0: Jo he patit molt de fissures per estrès, però aquest any ho he gestionat. Vaig començar que em feia mal la tíbia, és una cosa que em surt a la tíbia. És l'única...
1: Lesió.
0: Sí, lesió que m'ha anat sortint al llarg del temps, però ho poso en que és quan faig asfalt, quan faig entrenaments d'asfalt i quan pujo ritmes. I amb l'entrenadora vaig parlar i vaig dir, mira, aquest any he fet molt entrenament de bici amb gravel, que em vaig comprar una bicicleta de gravel, i li vaig dir que no em posés ni asfalt i temes sèries i tal, fer-lo un mínim, que van molt bé per curses pues, tipus rock i tal, pues, pujar les pulsacions, però és que després és quan em ve la lesió i prefereixo aguantar més anys corrents que no cada el tercero, el quarto, el quinto, el décimo, bueno, dona igual.
1: Això ho he llegit més d'una vegada, és a dir, que la sèrie va molt bé, però que té una contraindicació, que és que pots petar.
0: Jo penso que és quan et venen amb els companys que ja... Això, bueno, no, ja jo soc del 80, aquest any faré 46, però bueno, l'Albert, el Jordi, que ja són que tenen 50, o Ronald 50, els 50 i picos, comencen a estar tots, que si la cadera, que si el genoll i tal. I jo crec que és... Bueno, una que els anys van passant i fer tants quilòmetres...
1: Això és evident,
0: segur que no és bo.
1: Per tots.
0: I després que jo crec que el tema de tocar asfalt i pujar ritmes és quan poden vindre les lesions.
1: És a dir, que l'asfalt com menys millor?
0: Jo penso que és més lesiu. Penso. Almenys per mi. No sé per altres corredors.
1: No, és que ho hem sentit més d'una vegada, per això...
0: Jo, en el meu cas, et dic que sí. A la que toco asfalt, fa dos anys em van regalar un dorsal per fer la marató de Barna i vaig fer la mitja d'aquí de Sitges primer per provar-me. Em va sortir amb 1 hora 21, que està prou bé.
1: És un bon temps.
0: I la idea era fer la marató en 3 hores o menys per provar. No mai he fet una marató d'asfalt. Però vaig fer la mitja de Sitges i ja em va sortir la fissura a la cama. I has d'estar 3 mesos parat, fent elíptiques, fent bici estàtica, amb un magneto per recuperar-te abans, i passo. Prefereixo no fer asfalt i no arriscar.
1: Però, en canvi, si fas aquest volum, però el fas per muntanya i d'una manera més o menys, és a dir, no tan buscant el cardio, no tan buscant la sèrie, no apareixen aquestes lesions.
0: Jo penso que no. Aquest any porto un tou de quilòmetres i al final, ja et dic, vaig començar l'any que sí que notava, perquè com que ja sé el dolor que és això de la fissura, i m'ho vaig notar i vaig dir uf. I ho he anat trampejant i ara estic bé. I he fet un tou de quilòmetres i és...
1: Que comptes quants quilòmetres et surten al llarg de l'any?
0: Sí, bueno, amb l'Estrava i ho penges, no? Això fa il·lusió. Però,
1: a veure.
0: No, l'any passat se n'en van sortir, ara t'ho dic de memòria, 4.000 i alguna cosa de córrer, perquè després estàs a la bici, i de desnivell no van rebre 100.000, 100 i pico mil em va sortir. I aquest any suposo que sortirà alguna cosa més.
1: Trobes lògic que algú que ens estigui escoltant ara digui que t'està sonat?
0: Sí, passa que sí, però bueno, això que...
1: Sí, cada loco con su tema, això és veritat, no entrarem en això, però...
0: Això cadascun, sí, o molts deuen pensar, aquest tio no té més vida que correr, i penjo moltes coses a Instagram, perquè també ho faig servir com un diari, i m'agrada, i quan cuino i coses, jo ho penjo quasi tot, serà mitja vida meva, els que tinc a Instagram, Pero es algo que me agrada compartir y muchos deben pensar, qué pesado, este ya está otra vez corriendo, ya está otra vez entrenando, pero bueno, me agrada. Uh-huh.
1: ¿Segueixes figures d'aquest món?
0: Sí, sí, aviam, segueixes figures, el Pau Capell, per Instagram i tal, i el vaig tindre com a entrenador també fa molt temps, i sempre t'agrada, pues, el Kilian Jornet, per veure els reptes que fan, passa que, bueno, estan a uns nivells que bueno, t'agrada veure els temps que fan i tal, però que saps que mai arribaràs a fer el que ells fan.
1: Material de marca?
0: Bueno, jo porto de sabatilles, vaig aconseguir amb Montucos, que estic molt content, i sí que les sabatilles, pues, corro amb elles i estic encantat. Uh-huh. I després de lo de més, bueno, el que jo vaig provant i m'agrada la roba, que, bueno, tinc moltes marques, molts frontals, tinc de tot, soc un friqui, abans era un friqui de la roba de carrer, no? Diguéssim, uh-huh. I ara obres, entres a casa meva i tot és roba, motxilles de córrer, samarretes de córrer, que tinc tropecientes mil, i bambes també tinc 20 parells de bambes de tindre, uh-huh. però bueno, tampoc estic lligat, a part de les bambes, que sigui aquestes de Montucoas, però amb el de més no.
1: Fas muntanya a més del que fas en cursa?
0: Algun cop sí que alguna ruta de muntanya i tal, uh-huh. però no sóc. O sigui, vull, faig muntanya, anar a fer un pedraforca i tal, uh-huh. però corrents, per entrenar.
1: Per entrenar.
0: Amb amics, amigues, algun cop sí, anem a fer una ruta de muntanya, però no corres, eh? I no. Em portaré bé i aniré caminant. Uh-huh. Passa que m'agrada més córrer, perquè quan vaig caminant se'm fa molt llarg.
1: D'acord. No t'he preguntat, quan et vas enganxar amb això del córrer? Perquè al final, la majoria dels, o molts corredors de muntanya, doncs sou de mitja edat.
0: Sí, sí, jo crec que, bueno, hi ha un punt de corredors que jo crec que quan han deixat la vida fiestera, que dic, jo han començat a córrer i a descobrir la muntanya. Jo fa molts anys que sempre he fet esport, sempre he fet bici de muntanya, des que sóc petit, he fet kickboxing, he fet esgrima, he fet snow, he fet submarinisme. Crec que un amic meu em va dir una vegada, eres aprendiz de todo, maestro de nada.
1: Maestro de nada, sí, això és una dita molt castellana. Sí, sí.
0: Un amic de Sitges, el Manel, i sí que ara diria que m'he especialitzat més amb el tema de córrer. Aprendre-m'ho en sèrio el 2016, que va ser quan vaig fer la meva primera ultra, que van sortir d'aquí de Sitges, l'altra trail de Barcelona,
1: sí.
0: I el cop que la vaig fer amb el Llorenç, que em va acompanyar, i va ser la primera ultra que feia, era això, 2016, i va sortir de Vegas. Uh-huh. I aquí diria que és on em vaig més, ja... Dejé la vida nocturna,
1: i vinga.
0: Vaig deixar de fumar, perquè fins al 2016 era fumador esporàdic de cap de setmana, però uh-huh. El 2016 vaig deixar de fumar, vaig deixar de sortir, i em vaig prendre el tema del córrer, doncs ara farà 10 anys ja... més seriament. Uh-huh.
1: I com et veus? És a dir, evidentment aquest nivell, aquest volum, nivell és independent, perquè al final el nivell és el que és, però aquest volum, anava a dir, et veus molts anys podent-lo mantenir?
0: Sí, jo crec que si pots mantenir el temps que tu vulguis, amb el que hem parlat abans, uh-huh. respectant les lesions, respectant els ritmes i sapiguent on estàs.
1: D'acord.
0: Vull dir, doncs ara faré 46, uh-huh. No em vull enfrontar amb un nen de 20 anys que sé que em rebentarà. Si tu vas gestionant bé i no et passes, jo crec que pots estar molts anys. Mira, el Loren farà, em sembla que el desembre ell fa 60... I fa una PTL a 320 quilòmetres.
1: I segueix-lo, sí, sí.
0: El ritme seu no és el meu, ni molt menys, uh-huh. però bueno, va fent.
1: Sí, la qüestió és anar fent i intentar anar fent finishers sempre i quan, anava a dir, les condicions de seguretat i
0: que no tingui risc la teva vida.
1: Ah, exacte.
0: I anar, pots anar fent molts anys.
1: I escoltar el cos, que és el que abans comentàvem també. Important saber escoltar-lo i saber quan s'ha de parar, que moltes vegades...
0: Exacte, si tens una molèstia o tal, pues potser el que deia abans, en vez de fer anar a córrer, pues agafar la bici i sortir amb bici. Uh-huh. A mi m'ha anat molt bé aquest any. Entreno combinat. Uh-huh. I molt treball de gimnàs, de força, que també la gent s'oblida i només fa córrer, i també has de fer entrenament de força i core.
1: Aleshores, especialistes al voltant d'aquesta passió. Has dit que tens una entrenadora, no?
0: Sí, Laia Díez.
1: que és qui marca una miqueta les pautes, que després, evidentment, com tot pacient, se la salta, oi?
0: Sí, sí, sí. Jo crec que a mi m'ha dejado ya por perdido.
1: Però en qualsevol cas, entrenadora, perquè marqui una miqueta la pauta de sortida, físios i això també? O...
0: Sí, mira, avui a les 12 en teoria tinc hora al físio, però ja, si arribo una mica més tard no passa res.
1: Ah, no passa res, anava a dir, ai, ara...
0: No passa res.
1: Estàvem estirant aquí i no...
0: No passa res. Uh-huh. Bueno, sí, al final, el bo seria anar al físio un cop a la setmana, però clar, tot això són quartos, no? I al final tampoc he vist d'això. Uh-huh. És un hobby, entre comillas, que quasi ja més que un hobby és una segona feina, però bueno, físios, nutricionista no en tinc, però que si m'ho pogués permetre, doncs potser la tindria i milloraria aquests cronos, uh-huh. Perquè si mires el tema de la nutrició, doncs també l'ajuda molt, durant cursa i la preparació, però clar, tot va sumant.
1: Això també t'anava a preguntar, ja que tu ets el teu nutricionista per necessitat, però ho ets, com t'alimentes, diguem, de normal, i com t'alimentes durant les curses?
0: Depèn de la setmana que tinc nens i la que no.
1: Ah, amigo.
0: També. Bueno, la que tinc nens és més complicat, perquè si frankfurts, hamburgueses, intento fer-los menjar saludable, però són bastant punyeteros. Uh-huh. I la que no tinc nens, doncs mira, ahir vaig fer, a més vaig penjar a Instagram, em vaig fer un arròs, fideus d'arròs amb verdures, i vaig fer, però per 4 dies, crec que vaig fer una perola gegant. I, aviam, intento menjar sa, peix un cop a la... Jo, perquè tampoc soc molt de peix, però intento menjar peix un cop a la setmana, pollastre amb arròs...
1: Carbohidrats.
0: Carbohidrats, molt carbohidrat, fruita... Uh-huh. Intento portar una dieta equilibrada, em faig analítiques, això sí, cada un cop al mes em faig analítiques, uh-huh. I tot està controlat. I durant curses, sí que jo tiro molt de gels, però això ja és cada un...
1: Si l'estómac ho aguanta...
0: Exacte, uh-huh. Això ja és com t'ho plantegis cadascun, però bueno, sí que intento fer una bona base de menjar sa, i ara abans cursa, pues, jo menjo moltes... Si una cursa és durant el matí, per esmorzar menjo papilla de 8 cereales d'aquestes de nens, uh-huh. Perquè és el que a mi em funciona i em va bé i em senta bé la panxa, però bueno, això ja... És l'estratègia de cada
1: maestrillo, sí, sí, sí, i el solurillo.
0: Exacto.
1: Però, en qualsevol cas, el menjar ha de ser saludable i correcte.
0: Sí, sí.
1: Un ha de saber el que...
0: Un ha de saber el que li senta bé. Bueno, també pues, sí que vaig mirant posts de gent o que pren altres corredors més pros i tal, pues, també copies una miqueta. Però al final has de saber tu el que et senta bé i el que t'aporta energia i el que t'ajuda.
1: Tot i que venen molta cosa també, no?
0: Bueno, hi ha molt producte que jo crec que no serveix, jo crec que molt producte també és més psicològic.
1: És màrqueting.
0: Sí, màrqueting i del teu cap i tal. Mm-hmm. Al final cadascun, amb els anys has de conèixer el teu cos i el que et va bé i el que no et va bé.
1: Sí, hi ha un efecte placebo també en moltes coses.
0: Jo ara no prenc beguda isotònica, no prenc quan corro i et diuen que va molt bé. Jo no prenc i no tinc rampes, no tinc res. Mm-hmm. Pastilletes de sal sí que prenc, però beguda isotònica és que m'entra més set. Però aquí et dirà que sí que li va bé.
1: Entra set perquè porta sucres, i el sucre dona set. Això sí, sempre ben hidratat, no?
0: Sí, sí. Jo tots els avituallaments, menjar no agafo res dels avituallaments, quasi mai, uh-huh. Però sí que tots els avituallaments paro i carrego aigua.
1: Aigua.
0: I caldo. Si hi ha caldo, uh-huh. Sí que aquí hi ha la
1: xamonesi... Que hi ha una miqueta de nutrició també,
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, caldo m'entra molt bé i em senta molt bé, i caldo sí que me'n foto tot el que trobo.
1: Doncs aquesta és la història. Ja ho hem dit, al final, cada loco con su tema, oi? I el tema del Dani és això, aquesta passió per apuntar-se a curses d'ultraresistència, curses bastant llargues, que necessiten una preparació física, però també una preparació psicològica.
0: Exacte.
1: Molt important el coco.
0: Sí, en
1: aquestes coses, el coco durant, el coco abans i el coco després, no?
0: Exacte, sí, sí. Jo durant et diria que és quasi un 60% més que el físic, amb una cursa així llarga.
1: Imagina't.
0: I a l'abans pues, també hem de treballar-lo, això d'estar-te tu una nit sol al costat de casa, sí, al costat de casa pujant i baixant el pic de l'àliga, és una forma de treballar, de treball mental, i trobar-te sol, i que et vinguin les pors, els pensaments oscuros, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: i superar aquestes coses per després a cursa pues rendir.
1: I després, doncs, això, tenir la satisfacció, perquè evidentment doncs, tot ho fem per això, per generar aquesta, el que dèiem abans, aquesta endorfina.
0: Endorfina, adrenalina.
1: Que fa que bueno, que com a mínim doncs, puguem tenir allò, la medalleta del finisher i sobretot el repte superat d'haver fet, per exemple, en aquest cas, la clàssica de les clàssiques, que és la Ultra Trail del Mont Blanc, de 173 km i 9.760 metres de desnivell positiu i negatiu, perquè en el cas de curses el negatiu, diguem,
0: també compta,
1: perquè també el frenes, oi? En 36 hores, 37 minuts i 37 segons.
0: Exacte.
1: Que és el temps oficial que va sortir. Una cursa en la que no es dorm, millor dit, o si dorms, dorms
0: 10 minuts.
1: I para de comptar. I que sobretot, doncs això, veus, anava a dir, veus postes de sol, evidentment.
0: Sí, postes...
1: I veus sortides de sol.
0: Que és molt maco.
1: Dues, no? Dues postes i dues sortides.
0: Que quan veus la sortida de sol també et renova l'energia, diguéssim.
1: D'acord, clar.
0: Durant la nit és llarg, però quan veus que surt el sol també et recarregues, diguéssim.
1: D'acord. I el dia, doncs el dia és bonic perquè no deixes de... Clar, estàs donant la volta al Mont Blanc, que és allò el massís més clàssic, més espectacular dels Alps, amb una volta, m'ho comentaves, que surt de França, passa per Itàlia, va cap a Suïssa i torna cap a França. És a dir, dones la volta
0: tota
1: al Mont Blanc.
0: Volta.
1: No puges al Mont Blanc, eh? No. 4.800 metres...
0: No estaria malament,
1: però... ja seria massa. Però en qualsevol cas, aquest repte, que més d'un sitget l'ha fet alguna vegada i que aquesta vegada doncs, en Daniel Monacid ha portat a terme per segona vegada. Com dèiem, el 2021 ja ho va poder fer. Dani, moltes gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres.
1: Ara que vagi bé el físio. Felicitats per ser refinisher.
0: Gràcies.
1: Per haver tornat a repetir. I molta sort en els reptes del futur.
0: Moltes gràcies.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Doncs ja ho han sentit. Qui s'hi vulgui posar, sobretot temps, temps i temps. I una miqueta de coco, o molt de coco. Són les 12, com sempre, gràcies per l'atenció. Continua l'alerta. Pot continuar plovent durant la tarda. En principi, ja ho han sentit en Gori Massip, menys. Però tot pot passar. Per tant, com sempre, gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.

0: Ampules, 12 del migdia. Interromput el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid a resultes d'una incidència provocada per l'episodi de pluges. La caiguda d'un llamp ha afectat la catenària i ha obligat a circular per via única, amb acumulació de retards de més d'una hora, que han aconsellat aturar el servei fins a acabar la reparació. Justament baixa el perill per les pluges a les 5 comarques on s'han suspès les classes i l'activitat sanitària i on ha caigut menys aigua de l'esperada. La consellera d'Interior defensa les decisions preses i es recomana mantenir la prudència perquè l'episodi, que ara es desplaça cap al nord, encara no ha acabat. Barcelona atribueix a una decisió estrictament personal la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia de Catalunya i subratlla que en volia la continuïtat. Ferran López ocuparà el càrrec i Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. El sindicat majoritari al cos, CEPOL, admet la sorpresa pels canvis. En declaracions a 3Cat Info, el seu portaveu anuncia que demanaran explicacions perquè considera que el degoteig de relleus no aporta l'estabilitat necessària. El president Salvador Illa compareixerà finalment el dia 23 d'aquest mes per donar explicacions per la polèmica del cas PISA i l'exclusió dels resultats dels estudiants catalans. Els òrgans del Parlament han confirmat aquest matí la data. La líder d'Alternativa per Alemanya reclama l'expulsió d'un milió de migrants del país en la primera intervenció al Parlament després de la victòria regional del seu partit diumenge. El canceller Friedrich Merz ho rebutja i ho defineix com un pla de neteja ètnica. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri a Juneda, a les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida és el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, cofundador de la Sala Beckett, va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière i també reconegut per papers a la televisió en sèries com La Riera o Laberint d'Ombres.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Barça Feyenoord, debut dels blaugranes a la Champions masculina de futbol a 7:15 amb transmissió a la TDT a Catalunya Ràdio. Eric García no jugarà per sanció. Xiulets al Bernabéu perquè Madrid pateix per guanyar 2-1 a l'Inter de Milà. Avui a la Champions hi destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. I a l'Open dels Estats Units de tenis, eliminació del defensor del títol, Carlos Alcaraz, als quarts de final a mans del nord-americà Shelton en 5 sets.
0: I al temps s'instal·la el descens general de temperatura. La propera nit serà fresca a la costa i freda al Pirineu, fins i tot en alguns punts de l'interior. Tarda a les comarques de Girona i Barcelona de tempestes molt intermitents, de distribució irregular i localment intenses. A partir de demà, sol, calor molt suau de dia i nits ja clarament més fresques.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La consellera d'Interior justifica que la renúncia de Josep Lluís Trapero és...

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: Protecció Civil aixeca la restricció de la mobilitat i les que afecten l'atenció sanitària que s'havien fixat davant l'episodi de pluges intenses, un cop l'alerta ha baixat a la majoria del país. El Servei Meteorològic de Catalunya defensa les mesures adoptades i argumenta que les tempestes del matí han estat més dinàmiques del previst i han fregat la zona litoral descarregant en bona part el mar. La consellera Núria Parlon atribueix a una decisió estrictament personal la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia de Catalunya i subratlla que en volia la continuïtat. Ferran López ocuparà el càrrec i Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. Per la seva banda, el sindicat majoritari al cos, FEPOL, admet la sorpresa pels canvis. En declaracions a aquesta emissora, el seu portaveu, Toni Castejón, ha anunciat que demanaran explicacions perquè considera que el degoteig de relleus no aporta l'estabilitat necessària. El sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans d'octubre. La convocatòria s'ha consensuat amb la resta de sindicats mèdics espanyols davant de l'aprovació la setmana passada de l'Estatut Marc dels Sanitaris. El president Salvador Illa compareixerà finalment el dia 23 d'aquest mes per donar explicacions per la polèmica del cas Pisa i l'exclusió dels resultats dels estudiants catalans. Els òrgans del Parlament han confirmat aquest matí la data. La líder d'Alternativa per a Alemanya reclama l'expulsió d'un milió de migrants del país en la primera intervenció al Parlament després de la victòria regional del seu partit diumenge. El canceller Friedrich Merz ho rebutja i ho defineix com un pla de neteja ètnica. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida com el més antic de la península i molt abans que del que es pensava. Fins ara se situa amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. I el Departament de Cultura destinarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques. Un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de les ajudes durant els propers 3 anys.
1: Esports. Barça, Feyenoord, debut dels blaugranes avui a la Champions masculina de futbol a 6:45 amb transmissió de la TVT a Catalunya Ràdio. Eric García no jugarà per sanció. També a la Champions, xiulets al Bernabéu perquè Madrid pateix per guanyar 2-1 a l'Inter de Milà. Avui destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal a les 9 del vespre. I a l'Open dels Estats Units de tenis, eliminació del defensor del títol Carlos Alcaraz. Als quarts de final, a mans del nord-americà Ben Shelton en 5 sets.
0: I pel que fa al temps, s'instal·la el descens general de temperatura. La propera nit serà fresca a la costa i freda al Pirineu, fins i tot en alguns punts de l'interior. Tarda a les comarques de Girona i Barcelona de tempestes molt intermitents, de distribució irregular i localment intenses. A partir de demà, calor molt suau de dia i nits ja clarament més fresques.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 4 minuts de la 1. És dimecres, 9 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha demanat l'aixecament d'algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut aquest matí. S'acaben les limitacions a la mobilitat al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ho explicava la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Evidentment, el que sí que s'ha proposat és l'aixecament de la mesura de no mobilitat, perquè ja no estem en aquesta situació tan elevada, de 5/6, sinó que estem en un nivell de 4/6, en el que aquesta mesura ja no la veiem que és determinant per les persones i, per tant, doncs ja aixecaríem aquesta mesura de no desplaçaments innecessaris.
0: Protecció Civil també ha proposat aixecar les anul·lacions de les visites mèdiques no urgents que s'havien cancel·lat. Es manté una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora de la tarda. Els responsables de Meteocat asseguren que l'episodi ha estat molt més lleu del que es preveia perquè les tempestes s'han desplaçat amb molta més rapidesa del que s'esperava.
2: 3CAT Info.
0: La consellera d'Interior justifica que la renúncia de Josep Lluís Trapero és una decisió estrictament personal. Núria Parlon ha posat en valor la feina feta per Trapero durant 2 anys com a director general de la policia. Ha reconegut que li hagués agradat més la seva continuïtat i ha anunciat que Ferran López serà el nou substitut. A més, ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos en substitució de Miquel Esquius, que es jubila. Palau de la Generalitat, Martí Cuní i Toni Fortesa.
4: La consellera Parlon ha elogiat la feina de Trapero desplegada durant aquests 2 anys en el càrrec. Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència, per les polèmiques dels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. Trapero va comunicar la seva voluntat de deixar el càrrec a finals d'agost. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha volgut entrar en especulacions dels motius personals i ha assegurat que, tot i tenir algunes diferències puntuals, des d'Interior es volia que continués.
5: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions. Reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que durant aquests anys s'ha fet, aquests 2 anys, s'ha fet molt bé.
4: Ferran López serà el nou director general de la policia en substitució de Josep Lluís Trapero. López, comissari dels Mossos i actual responsable de la delegació del cos a Madrid, ja va ser comissari en cap entre el 2017 i el 2018. És el segon canvi important dins l'estructura del cos que avui s'ha fet públic. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquiu, que jubila. Catà, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. N'ha parlat la consellera Parlon.
5: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda, sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant, com a comandament, i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
4: Des d'Interior asseguren que la nova direcció tindrà una línia continuista amb la que van marcar Esquius i Trapero, posant el focus en la lluita contra la multireincidència i contra el crim organitzat.
0: Els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la marxa de Josep Lluís Trapero, lamenten els canvis continus a la cúpula del cos i ja avancen que demanaran explicacions a la consellera. Sentim Toni Castajón, portaveu de FEPOL, i Fermín Gallart, de l'USPAC, tots dos en declaracions a aquesta emissora.
6: Han sigut canvis importants i sobretot sorpressius. I darrere d'això, doncs volem saber si tot segueix igual a la dinàmica del cos o quines desavenències han pogut haver.
7: Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs, torna a trontollar, no? Torna a tremolar. I bueno, veurem ara si ha continuïtat amb el projecte que s'havia encetat o si, novament, doncs, tornem a començar de zero.
0: L'oposició i els socis parlamentaris celebren la dimissió de Josep Lluís Trapero i recorden que va ser una aposta personal del president Illa. Junts i la CUP demanen la dimissió de la consellera Parlon i recelen del nou director de la policia, Ferran López. Parlament, Jordi Corbalan.
8: Junts per Catalunya parla de crisi al Departament d'Interior i demana la compareixença urgent davant la cambra de la consellera Núria Parlon. El portaveu Salvador Vergés qüestiona també el nomenament de Ferran López com a substitut de Trapero.
9: Ja va ser el relleu de Trapero durant el 155 i, per tant, personifica l'aplicació d'això, del 155 al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions. I evidencia quin és el model policial i, per tant, el model de país també que ens vol imposar el president Illa i el seu govern.
8: El copaire Xavier Pellicer adverteix la consellera que la faran caure si no reorienta les seves polítiques.
10: La feina que s'ha fet amb vostè i amb Trapero al capdavant del Departament d'Interior ha estat vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular. Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
8: Des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
11: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. Nova setmana, nova crisi. I, per tant, fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
8: Pel PP, el govern està en descomposició.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans d'octubre, tal com han acordat conjuntament amb la resta de sindicats mèdics espanyols. Xavier Lleonart és el secretari general de l'Organització Sindical Catalana.
12: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: L'anunci l'ha fet des de Madrid, on s'han reunit amb els sindicats mèdics espanyols contraris a la reforma de l'Estatut Marc de Professionals Sanitaris que ha aprovat el govern espanyol i que està en tràmit al Congrés. Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de la resta de professions sanitàries. Justament avui, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat al Congrés que aquesta demanda és possible sempre que s'aprovi primer l'Estatut Marc General. El president espanyol Pedro Sánchez admet que el Centre Nacional d'Intel·ligència ha de preparar-se millor, sobretot a les xarxes, per preveure millor entrades massives de migrants com la del juliol a Ceuta. Ho acaba de dir en una entrevista a Televisió Espanyola.
13: Es evidente que en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
0: Sánchez també ha dit que té ganes de repetir com a cap de llista del PSOE, ha tornat a descartar fer coincidir les eleccions al Congrés amb les municipals aquest mes de maig i ha assegurat que vol que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero participi en la campanya. El president espanyol també manté que els socialistes no s'han finançat de manera irregular, tot i les investigacions obertes a la justícia.
13: Yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que estamos viendo cosas en investigaciones sorprendentes, pero yo le digo que si nos imputan, iremos, si es el caso, a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas.
0: El Ministeri de l'Interior actua contra el policia nacional que va apallissar un menor a Elx per portar una estelada i ja l'investiga per una falta molt greu. Ho ha anunciat el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés, responent a preguntes de la diputada de Junts, Marta Madrenas.
14: O no sap controlar la seva policia o ja li va bé el que fan. Si no la controla, és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és còmplice.
15: Ja s'ha acordat l'apertura d'un expedient per infracció muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
0: Marlaska ha afegit que és absolutament legítim portar banderes com l'estelada en un estat de dret i ha promès que s'anirà fins al final per depurar responsabilitats. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el dia 23 davant del ple del Parlament per informar de l'exclusió de Catalunya de l'informe sobre les proves PISA. Tornem al Parlament. Jordi Corbalan.
8: La primera junta de portaveus del curs polític ha aprovat la compareixença del president a petició pròpia en el que serà també el primer ple ordinari del nou curs. És un ple que no era el calendari que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia la compareixença del president sobre l'informe PISA. La setmana següent es farà el debat de política general i a l'octubre un ple monogràfic d'educació a petició de Junts. D'altra banda, la mesa del Parlament ha acordat un termini de 30 dies per esmenar la llei per prohibir les compres especulatives d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries en qüestionés la solidesa jurídica.
0: I a Alemanya, xoc al Parlament entre el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya pels plans anti-immigració de l'extrema dreta. En el primer cara a cara al Bundestag, després de la victòria ultra diumenge a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt, la líder dels extremistes, Alice Weidel, ha fet una crida a l'expulsió massiva de migrants, a qui vincula amb la delinqüència i amb l'augment de la inseguretat al carrer.
16: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han d'anar les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
0: El canceller Merz qualifica aquests plans de neteja ètnica basada en l'origen i el color i considera que farien inoperatiu el dia a dia de l'economia del país.
17: Si les persones que treballen a Alemanya es veuen obligades a abandonar el país perquè heu convertit la remigració en la vostra consigna, aleshores el sector dels oficis qualificats a Alemanya deixarà de funcionar. No hi haurà cap residència de gent gran que pugui operar, cap hospital alemany podrà funcionar i cap restaurant alemany podrà mantenir-se obert.
0: Merz també ha defensat que continuarà donant suport a Ucraïna davant les crítiques de l'extrema dreta que li demana que aturi aquesta ajuda. Superat el punt d'un quart de dues del migdia, moment d'obrir l'àrea de servei. Connectem, com sempre, amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
18: Bon dia, Anna. Comencem amb el transport públic, perquè ja circulen els trens AVE entre Barcelona i Madrid. Segons Adif, ja s'ha reparat la catenària que havia quedat malmesa per un llamp a Sant Vicenç dels Horts i que ha provocat la interrupció del servei durant gairebé dues hores. A banda d'aquesta incidència, l'alta velocitat ja resolta, un robatori de cable afecta la senyalització entre l'estació de França i Glòria Esclot, i això fa que els trens de la línia R2 Sud vagin amb retards. Els trens d'aquesta línia també tenen retards per les limitacions de velocitat pel temporal, que afecten també els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona. Pel que fa al trànsit, hi ha retencions per la pluja a l'autopista AP7 i la carretera Nacional 2 a la Jonquera. Per tant, molta precaució a l'hora de circular per l'Empordà. També hi ha problemes per la tempesta a la Garrotxa. Hi ha un carril tallat per sentit a l'autopista, a l'autovia A26 a l'altura de Montagut, segons el Servei Català de Trànsit. I a l'AP7, un vehicle avariat talla un carril a l'altura d'Altafulla en direcció a Tarragona. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Una crònica del Francesc Mauri.
19: Durant aquesta tarda, la inestabilitat hem d'advertir que no desapareix. És veritat que el moment més crític, a priori, de primera hora del matí o la matinada, ja ha passat a les comarques on s'havia advertit amb avís vermell, però, tot i un matí relativament tranquil, si bé amb aiguats importants entre el Berguedà, Lluçanès i Ripollès, amb un màxim de 90 litres per metre quadrat al Pens, del matí a Sitges amb 52, doncs a hores d'ara els ruixats i tempestes tornen a aparèixer a nombrosos indrets, amb molta irregularitat. Zones on zero precipitació i zones on la intensitat és elevada, no torrencial de moment. Aquesta tarda, però, avisos grocs o taronges a les comarques de Girona i Barcelona, bàsicament. A la resta del país no s'esperen precipitacions. Tramuntana i mestral, i atenció al descens de temperatures que ha arribat i que ha portat baixades de 7 a 15 graus o en alguns punts de les comarques gironines entre 15 i pràcticament 20 graus de baixada. Els propers dies la calor queda a ratlla a l'hora del sol, fresca de nit, contrast evident entre el dia i la nit i sol a tot arreu.
20: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
21: Pizzi, che, que bueno que viniste!
2: Anys de futbol en català, des de 1976.
22: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
2: On va començar tot.
22: A Catalunya Ràdio.
2: On tot continua.
22: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
2: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
22: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
2: Ricard Torquemada i Sica.

0: les jornades i també els criteris per modificar els horaris. En el cas dels treballadors que ja tenen un contracte en vigor, podran reclamar a l'empresa que els doni tots aquests detalls en un termini màxim d'un mes. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, justifica la mesura que entrarà en vigor a final de mes.
1: És muy importante. El 75% de las empresas cometen irregularidades.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
2: Dóna drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova que no es podran allargar més de 6 mesos si no està justificat. Una recerca arqueològica situa el jaciment de Minferri a Juneda, a les Garrigues, com el més antic de la península en la producció de plom. La troballa constata la seva manufactura a la plana de Lleida fa gairebé 4.000 anys, molt abans del que es pensava fins ara i que situava la introducció del plom al territori a 8 segles després, amb l'arribada dels fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Els resultats de l'estudi, liderat per la Universitat de Granada, assenyalen que la fosa de plom es va iniciar al jaciment de Minferri entre el 1900 i el 1700 abans de Crist. L'anàlisi d'escòries, de residus de la mineria i de gresols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fossa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg Andreu Moya, de l'empresa Il Tirta, que també ha participat en la investigació.
4: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
3: Així, per exemple, a Ulldemolins, a la Coveta de l'Eure, s'ha trobat un collaret de plom datat cap al 2800 abans de Crist. Per tant, com dèiem, Minferri no és el jaciment amb l'objecte de plom més antic, però sí on s'ha constatat la fosa més antiga d'aquest material. En tot cas, aquests dos enclavaments, un a les Garrigues i l'altre al Priorat, demostren que a la zona hi havia una tradició per treballar el plom.
4: Que a la zona hi ha una tradició de metal·lúrgia vinculada al plom. El que passa és que aquesta tradició, el que s'acaba perdent, no arrela, s'acaba perdent i no és fins a l'arribada, diguem-ne, dels fenicis, ja durant el primer, a inicis del primer mil·lenni, que es torna a treballar o a recuperar el plom.
3: A la recerca que s'ha publicat en una revista especialitzada també han participat la Universitat de Lleida i la de Cambridge, al Regne Unit.
0: Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. L'emergència climàtica en forma de calor i altes temperatures i l'envelliment dels arbres estan afectant les produccions. Tortosa, Jordi Barranca.
5: El sindicat calcula que en l'última dècada s'han perdut més del 20% de la superfície de cítrics, gairebé 2.000 hectàrees. Les cada cop més freqüents onades de calor han fet tensionar els fruits. Això a la pràctica es tradueix en el fet que el fruit no es desenvolupa del tot i acaba caient a terra. Ja Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos, aquí a 3Cat Info.
6: Varietats que s'han quedat molt antiquades puguin renovar-se amb varietats molt més bones, que no acabem perdent els quilos que estem perdent els últims anys, per problemes que no són problemes que siguin una mala gestió nostra. Acaben sortint varietats més resistents a la calor, a l'estrès hídric, a les diferents plagues i malalties.
5: La meitat de les clementines a les Serres de l'Ebre ho han patit, sobretot afecta les varietats més primerenques, com ara les clamanules i també algunes taronges. Per això reclamen al departament que ho planifiqui.
6: Que hi posen els mecanismes adients. Reclamem, primer, que ho estudiïn, perquè ha passat tots aquests problemes que han estat passant en aquests últims anys, i més pel tema del quallat i de les altes temperatures, i després que puguem fer un pla de reconversió varietal en el sentit que puguem anar a buscar peus i varietats més resistents tant a la calor com a l'estrès hídric.
5: I per si no n'hi hagués prou, també cal afegir 2 factors més que agreugen la situació. Primer, l'augment dels costos de producció en els últims anys i també la competència de països extracomunitaris.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i hi destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Barcelona, Marta Vives.
7: El nombre de beneficiaris dels ajuts es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria el 2014. De 30 beneficiaris, ara en seran 103. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, assegura que és una xifra històrica que busca l'estabilitat.
8: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquest

0: ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
1: Amb aquests ajuts, el departament vol enfortir el teixit empresarial del sector, que les companyies tinguin estructures consolidades que puguin fer més produccions i dedicar-hi més inversió de diners a cada una d'elles. En el cas del teatre, s'incorporen aquest trienni 18 sales, productores i companyies noves. En l'àmbit de la dansa, el número de companyies beneficiàries augmenta de 8 a 28, mentre que el circ multiplica per 4 els seus beneficiaris. Els ajuts pluriennals, una reivindicació permanent del sector, serviran per consolidar el bon moment de les arts escèniques al nostre país.
2: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Tornen les Champions de futbol al Camp Nou. El Barça masculí debuta contra el Feyenoord neerlandès a 6:45 de la tarda, amb transmissió de la TVT a Catalunya Ràdio des d'una hora abans. L'equip de Hansi Flick hi arriba llançat amb 4 victòries en 4 jornades a la Lliga Espanyola i amb 17 gols marcats. Tant el nou capità Lamine Yamal com el tècnic Hansi Flick tenen clar que aquest és el gran somni pendent.
5: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
4: L'única baixa a la llista de convocats per a Barça-Feyenoord d'avui és la ja prevista del lateral Eric García, per sanció. El Feyenoord l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, l'exjugador Gio van Bronckhorst, que va ser blaugrana entre el 2003 i el 2007 i va guanyar la Champions de París. També hi ha un altre exblaugrana, el jugador terrassenc Mica Mármol. També avui a la Champions hi destaquen els partits Liverpool-Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. Mentrestant, el Bernabéu va dedicar alguns xiulets a Madrid, que va patir ahir per guanyar 2-1 a l'Inter de Milà. Xiulets dirigits sobretot a Vinícius i a Mbappé. Josep Mourinho, el tècnic blanc, ho veu així.
6: Yo no comento reacciones del público cuando él ha sido sustituido. Le he dado un beso. Y para mí el beso significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo.
4: Jugats ahir a la Champions, derrota del Villarreal al camp del Borussia 3-2, victòria del Betis a França contra el Lille 2-3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2, doblet de Haaland. I a la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça jugarà demà al matí al partit de la primera jornada contra Feyenoord, previst per aquest migdia. El Johan Cruyff s'ha suspès per l'alerta de fortes pluges i temporal que afecta la zona.
2: Trescat Info.
4: A l'Open dels Estats Units de tennis, eliminació de Carlos Alcaraz als quarts de final a mans del nord-americà Ben Shelton en 5 sets, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6. Un partit llarguíssim de 4 hores i mitja que ha acabat ben entrada la matinada als Estats Units a 4:15 i amb reconeixement del públic cap a Alcaraz, que ha rebut aplaudiments.
7: Yo creo que al final, después del tercer set, he podido encontrar un poco la manera de volver al partido, de apoyarme con la gente, de intentar animarme y venirme arriba. Y yo creo que lo he conseguido hasta el último punto, que lo hemos peleado muy cerca, pero la verdad que estamos contentos de ello.
4: Alcaraz no podrà defensar el títol en aquest gran slam, on reapareixia després de 4 mesos lesionat. Shelton jugarà a les semifinals de l'Open dels Estats Units contra Tiafoe, que ha guanyat el duel estatunidenc contra Mikkelsen en 5 sets. De matinada s'ha classificat per a semifinals la nord-americana Pegula, que ha superat la seva compatriota Navarro en 3 sets, jugaran semifinals contra Sabalenka. I en dobles, Mercè Granollers i Horacio Ceballos han passat a quarts de final en superar els argentins González i Molteni en un doble 6-3. També debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 8:45 davant l'Horus de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega, acabat de renovar fins al 2031.
8: Tenim una fam, tenim una gana encara per guanyar. Potser en determinats partits de la Lliga Sobal una mica més difícil, però a Champions. Estic acostumat a jugar aquest tipus de partits.
4: A la Lliga Femenina d'Handbol, el Granollers debuta avui a casa contra l'Oviedo, 2:15 del vespre. Josep Morales, tècnic de les Ratllesanes.
2: Bé, l'equip està, penso que amb molta confiança. Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant. I, òbviament, amb moltes ganes de començar ja, perquè sempre la pretemporada està molt bé, hi ha molta il·lusió, però el que volem és començar a competir ja.

0: Són dos quarts de dues. Fins ara us hem estat explicant que Protecció Civil ha aixecat la restricció de la mobilitat i les que afecten l'atenció sanitària que s'havien fixat davant l'episodi de pluges intenses, un cop l'alerta ha baixat a la majoria del país. El Servei Meteorològic de Catalunya defensa les mesures adoptades i argumenta que les tempestes del matí han estat més dinàmiques del previst, han fregat la zona litoral i han descarregat en bona part el mar. La consellera Núria Parlon atribueix a una decisió estrictament personal la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia de Catalunya i subratlla que en volia la continuïtat. Ferran López ocuparà el càrrec i Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. El sindicat majoritari al cos, FEPOL, admet la sorpresa pels canvis. En declaracions a aquesta emissora, el seu portaveu, Toni Castejón, anuncia que demanaran explicacions perquè considera que el degoteig de relleus no aporta l'estabilitat necessària. I el Sindicat Majoritari de Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans d'octubre. La convocatòria s'ha consensuat amb la resta de sindicats mèdics espanyols davant l'aprovació de la setmana passada de l'Estatut Marc dels Sanitaris. I a partir d'ara, Cornellà de Terri reclama actuacions urgents a l'Agència Catalana de l'Aigua davant el risc de pluges intenses d'aquesta tardor. I la nova escalada d'atacs entre l'Iran i els Estats Units situa el preu del petroli per damunt dels 100 euros per primera vegada des del juliol. Teheran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 patrullers al Golf Pèrsic en resposta a un atac dels Estats Units que ha destruït 5 patrullers iranians. I pel que fa als esports, Montse?
1: Barça, Feyenoord, debut dels blaugranes a la Champions masculina de futbol a 7:15, amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. I a l'Open dels Estats Units de tennis, eliminació del defensor del títol, Alcaraz, als quarts de final, a mans de Shelton en 5 sets.
0: I pel que fa al temps, s'instal·la el descens general de temperatura. La propera nit serà fresca a la costa i freda al Pirineu, fins i tot en alguns punts de l'interior. Tarda a les comarques de Girona i Barcelona de tempestes molt intermitents, de distribució irregular i localment intenses. A partir de demà, sol, calor molt sol de dia i nit ja clarament més fresques. Passen 3 minuts de 2:15. Protecció Civil ha aixecat algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben les limitacions a la mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Es manté una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora de la tarda. Barcelona, Montse Poblet.
2: L'episodi de pluges encara no s'ha acabat i l'avís està a un nivell 4/6, però Protecció Civil aixeca algunes de les limitacions d'activitats a les 5 comarques on s'havien restringit. Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt i Baix Penedès. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ho ha anunciat avançant el que ara es comunicarà amb un eix alert a la població afectada.
3: Demanarem que s'aixequi aquesta mesura de que no hi hagi desplaçaments i també que s'aixequi aquesta mesura de suspendre les activitats sanitàries que no fossin no urgents o no essencials, i la resta d'activitats es mantindrien suspeses fins a les 17 hores perquè la logística comprendria doncs, fer la seva reactivació. No seria correcte, no seria adequada en aquests moments.
2: Tant Protecció Civil com el Meteocat defensen que amb la informació que tenien ahir calia activar alertes i restringir activitats. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, recorda que amb el canvi climàtic la previsió és cada cop més complexa.
4: El que estem observant és que cada cop aquest tipus de pertorbacions doncs, venen en moments que no toca, o que cada cop les tempestes, sobretot aquestes tan locals, doncs acaben passant de manera més inesperada. Els models meteorològics, tot i que van millorant, a vegades no veuen ni l'exactitud del lloc, ni de la temporalitat, ni de la intensitat.
2: En aquest cas, les precipitacions s'han mogut més ràpid del que es preveia i, a més, bona part ha descarregat sobre el mar. Això ha fet que pràcticament no hi hagi hagut incidències. Els bombers només han hagut de fer una 50ena de serveis centrats al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa.
0: Cornellà de Terri reclama actuacions urgents a l'Agència Catalana de l'Aigua davant del risc de pluja intensa d'aquesta tardor. L'Ajuntament fa més d'un any que espera resposta i alerta que veïns queden aïllats freqüentment quan hi ha fortes tempestes. Girona, Pau Bartrolí.
5: L'Ajuntament alerta de l'acumulació de canyes, arbres morts i residus vegetals que poden fer desbordar el riu Terri en qualsevol episodi de pluja, un riu que creix amb força cada vegada que l'estany de Banyoles es desborda. És per això que l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, demana a l'ACA una neteja d'urgència.
6: Fa un any que estem esperant resposta a l'Agència Catalana de l'Aigua. Un any! Em preocupa els 10 quilòmetres, 11 quilòmetres que tinc jo a un riu absolutament abandonat, amb una església a punt de caure al riu, amb uns veïns que queden sitiats, amb un abandonament d'arbres morts, troncs, canyes.
5: Coll defensa que si l'ACA netegés anualment rius i rieres, no caldria fer neteges d'urgència.
6: El Gloria fa quasi uns 10 anys. Per tant, aquesta actuació que es va fer crec que és l'actuació que s'hauria de fer cada any. Fer una neteja important, sobretot de cares de primavera-estiu, és quan hi ha els cabals més baixos per poder actuar.
5: L'alcalde de Cornellà del Terri diu que altres alcaldes es troben amb problemàtiques semblants i demana al govern prevenir abans que curar.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La consellera d'Interior justifica que la renúncia de Josep Lluís Trapero és una decisió estrictament personal. Núria Parlon ha posat en valor la feina feta per Trapero durant 2 anys com a director general de la policia, ha reconegut que li hagués agradat més la seva continuïtat i ha anunciat que Ferran López serà el seu substitut. A més, ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos en substitució de Miquel Esquius, que es jubila. Des del Palau de la Generalitat ens en explica Antoni Fortesa amb el suport tècnic del Martí Cuní.
8: La consellera Parlon ha elogiat la feina de Trapero desplegada durant aquests 2 anys en el càrrec. Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència, per les polèmiques dels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. Trapero va comunicar la seva voluntat de deixar el càrrec a finals d'agost. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha volgut entrar en especulacions dels motius personals i ha assegurat que, tot i tenir algunes diferències puntuals, des d'Interior es volia que continués.
9: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions. Reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que durant aquests anys s'ha fet, aquests 2 anys, s'ha fet molt bé.
8: Ferran López serà el nou director general de la policia en substitució de Josep Lluís Trapero. López, comissari dels Mossos i actual responsable de la delegació del cos a Madrid, ja va ser comissari en cap entre el 2017 i el 2018. És el segon canvi important dins l'estructura del cos que avui s'ha fet públic. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquiu, que jubila. Catà, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. N'ha parlat la consellera Parlon.
9: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda, sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant, com a comandament, i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
8: Des d'Interior asseguren que la nova direcció tindrà una línia continuista amb la que van marcar Esquius i Trapero, posant el focus en la lluita contra la multireincidència i contra el crim organitzat.
0: Els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la marxa de Josep Lluís Trapero, lamenten els canvis continuistes a la cúpula del cos i ja avancen que demanaran explicacions a la consellera. Sentim Toni Castejón, portaveu de FEPOL, i Fermín Gallart, de la USPAC, tots dos en declaracions a aquesta emissora.
10: Han sigut canvis importants i sobretot sorpressius, i darrere d'això doncs volem saber si tot segueix igual a la dinàmica del cos o quines desavenències s'han pogut haver.
11: Hi havia com un pla estratègic i una idea clara de cap a on anàvem, que sembla que ara doncs torna a trontollar, no? Torna a tremolar, i bueno, veurem ara si ha continuïtat amb el projecte que s'havia encetat o si novament doncs tornem a començar de zero.
0: El sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida dels facultatius a partir de mitjans d'octubre, tal com han acordat conjuntament amb la resta de sindicats mèdics espanyols. Xavier Lleonart és el secretari general de l'Organització Sindical Catalana.
12: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: L'anunci l'ha fet des de Madrid, on s'han reunit amb els sindicats mèdics espanyols contraris a la reforma de l'Estatut Marc de Professionals Sanitaris que ha aprovat el govern espanyol i que està en tràmit al Congrés. Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de la resta de professionals sanitàries. Justament avui, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat al Congrés que aquesta demanda és possible sempre que s'aprovi primer l'Estatut Marc General.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol es disculpa per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans per als quals treballen, el seu perfil ideològic o, a vegades, el seu posicionament sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar fa 2 anys i mig l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior. El ministre Fernando Grande Marlaska s'ha justificat dient que la llista no es va fer amb cap intenció de censurar o de limitar la feina dels professionals.
13: És un document de treball simplement per a conèixer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Nous atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, cosa que fa pujar el petroli fins a gairebé els $100 al barril de Brent. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha bombardejat 2 vaixells nord-americans i 10 patrullers al Golf Pèrsic i ha atacat també una base utilitzada pels Estats Units a Jordània. El règim de Teheran ha justificat els atacs com a resposta a l'acció de Washington contra 5 patrullers iranians que ha destruït. És una nova escalada ràpida de la guerra a l'Orient Mitjà que dura des de fa més de 6 mesos. Hi ha nous riscos que el conflicte s'amplia a la regió amb més atacs els últims dies dels rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran, contra l'Aràbia Saudita. Ahir van reivindicar 30 atacs a diferents regions del país. La inestabilitat a l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials per al transport de petroli, en torna a disparar el preu. El barril de Brent, el de referència a Europa, puja més d'un 2% i ha tornat a superar els $100. Rússia i Ucraïna continuen intercanviant atacs amb drons. L'exèrcit ucraïnès manté com a principals objectius les ciutats portuàries del Mar Negre i ha matat 4 persones en un dels atacs en què han danyat un vaixell militar rus. Moscou assegura que ha interceptat uns 600 drons ucraïnesos durant la nit en diverses regions russes. Rússia, mentrestant, ha continuat bombardejant Kiev, on ha destruït una planta de processament d'aliments i ha provocat diversos incendis. Moscou assegura que han destruït una nau industrial d'una companyia de drons i embarcacions no tripulades. Els atacs russos també han matat un civil a la ciutat d'Izium, pròxima al front del Donbass, que és on continuen els combats. Els Estats Units anuncien que refaran les relacions amb Colòmbia i auguren una nova etapa de cooperació sense precedents. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, en la seva primera visita al país i ha certificat la bona sintonia entre ells dos, pronosticant una època daurada per als dos països.
14: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
0: Rubio ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials. I aquest matí al Regne Unit s'han cancel·lat almenys uns 250 vols després dels problemes tècnics d'ahir en el sistema informàtic de l'operador de control aeri. Les autoritats britàniques investiguen ara què va passar ahir, amb més de 1.000 vols cancel·lats als principals aeroports del país, a més d'Irlanda, i per ara descarten un ciberatac.

0: 3Cat Info.
1: Amb aquesta informació arribem al punt de 3:15. Obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix hi ha pocs problemes de trànsit, però a l'A26, a la Garrotxa, encara hi ha un carril tallat en cada sentit a l'altura de Montagut pels efectes de la tempesta. A la Nacional 420 hi ha retencions per unes obres a Móra la Nova, en direcció a Tarragona, i a la Ronda del Litoral el trànsit és intens en sentit Llobregat, de Poblenou a Ciutat Vella, i en sentit Besòs a l'altura del Port. Pel que fa al transport públic, ja circulen els trens AVE entre Barcelona i Madrid. Segons Adif, ja s'ha reparat la catenària que havia quedat malmesa per un llamp a Sant Vicenç dels Horts i que ha provocat la interrupció del servei durant gairebé 2 hores, fins poc abans de la 1 del migdia. A banda d'aquesta incidència a l'alta velocitat, un robatori de cable afecta la senyalització entre l'estació de França i Glòries Clot. Això fa que els trens de la línia R2 Sud vagin amb retards. Els trens d'aquesta línia també tenen retards per les limitacions de velocitat pel temporal que afecten també els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona. Això és tot. Fins aquí la informació viària.
0: El temps.
1: Crònica d'en Francesc Mauri.
3: Pendents, evidentment, d'aquesta tarda encara de la possibilitat de ruixats i tempestes irregulars que s'estan produint bàsicament al nord-est, comarques de Girona i Barcelona. No es pot descartar l'extrem nord de la Costa Daurada, entre el Baix Penedès, fins i tot Tarragonès. Avisos que ja no són vermells, com a la matinada a 5 comarques, aquests han desaparegut, avisos taronja o groc, del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè encara les intensitats poden continuar sent elevades, com ha passat. Recordem els 90 litres per metre quadrat d'Alpens, el Lluçanès, o 60 la Quar, pràcticament també 52, en aquest cas a Sitges, sempre amb extremada irregularitat. Durant la tarda, per tant, precaució en aquestes comarques de Girona i Barcelona, la resta i també extrem de la nord de la Costa Daurada, i a la resta, en canvi, sol i núvols alternant, tramuntana i mestral, i la caiguda de temperatura evident. Els propers dies, domini del sol, fresca de nit, fins i tot fred al Pirineu, i a destacar que de dia la calor ja quedarà suau. Màximes entre els 23 i 28 graus a gran part del país, alguna potser ensumant els 30 i poca cosa més.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La població de Roses, a l'Alt Empordà, instal·larà prop de 40 noves càmeres de videovigilància per cobrir les necessitats del municipi. Això davant l'augment notable de població durant una temporada turística cada vegada més llarga. Fins ara hi havia 15 càmeres i des de l'Ajuntament es considera una xifra insuficient. Girona, Maria Rovira.
4: Més que un problema d'augment d'inseguretat, es tracta de respondre a les necessitats d'una població que augmenta molt al municipi i ja no només els mesos de juliol i agost. Ens ho explicava el regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana, Josep Maria Martínez.
5: Al tenir aquesta temporada més llarga, els serveis s'han d'estirar també, no? Abans teníem molta concentració els mesos de juliol i agost, i ara, en canvi, des del mes de març-abril ja comencem a tenir visitants, per tant, hem d'oferir aquests serveis. Què vol dir això? Doncs que les incidències, també en proporció del que s'estira la temporada, potser sí que hi ha algun tipus d'incidències, com poden ser els furts, que a vegades pugen una mica, no és una cosa estable d'un any per l'altre, però sí que hi ha hagut moments que els furts han fet un repunt a l'alça.
4: Afegeix que d'aquesta manera supleix la incapacitat de poblacions com Roses d'augmentar per llei el nombre d'efectius policials i es complementa la seva tasca. El regidor remarca l'efecte dissuasiu de les càmeres i que s'aprofitarà per incorporar un nou sistema de reconeixement de matrícules i gestió d'avisos.
5: Només en disposàvem de 15 càmeres en tot el municipi. A més, que el pas del temps ha anat quedant una miqueta obsolet, i això amb el creixement poblacional, amb el creixement de la desestacionalització i, sobretot, amb un increment desmesurat de trànsit rodat, bueno, ha fet que ens plantegem no només aquestes 15 que teníem, sinó incorporar-ne 38 més.
4: El projecte compta amb un pressupost de prop de 650.000 euros.
1: denuncien una agressió policial a un jove la matinada de dilluns durant la Festa Major de Sabadell. La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo on es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo.
6: Què fas, tio? Què fas? Què fas, tio? Què fas, tio? Què fas, tio?
1: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets. I s'ha detingut dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa. Va ser la matinada de dimarts, l'última nit de la Festa Major de la capital del Bages. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. Ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i no es descartaven més detencions. Així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Núria Paraire.
7: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a l'estiu. Ho explica l'alcalde.
8: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
7: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
0: 3CAT Info.
1: La companyia Google invertirà 13.000 milions d'euros a Finlàndia en els propers dos anys per millorar la infraestructura que dona suport a la seva branca en intel·ligència artificial. Segons ha informat l'empresa en un comunicat, els plans de la companyia són construir i ampliar quatre centres de dades que donaran suport al seu nou model d'intel·ligència artificial Gemini, el seu motor de cerca, Google Maps i YouTube. Es tracta de la inversió més gran que fa Google a Europa i també suposa el primer contracte que la companyia fa amb una planta nuclear estrangera fora dels Estats Units. L'acord preveu la compra de la meitat de l'energia d'una de les dues nuclears del país fins al 2050. El govern finlandès ha celebrat el pacte amb Google, que, segons l'empresa, suposarà milers de llocs de treball i una inversió equivalent a l'1,14% del PIB. Ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa. De fet, la notícia de la seva mort l'ha comunicat l'Ajuntament d'aquest municipi. El seu alcalde i actual, Marc Solsona, ha lamentat la pèrdua de Josep Grau i ha agraït els anys de dedicació al municipi.
9: M'estranya tant, don Ernest.
10: Jo tampoc m'esperava.
9: I què penses fer?
1: L'actor, director i dramaturg i poeta Manel Dueso ha mort als 73 anys a l'Hospital de Sant Pau després d'una llarga malaltia. Va representar i dirigir més de 100 obres de Shakespeare, Molière o Chekhov. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. Va participar a sèries com La Riera, Laberint d'ombres o Cuéntame cómo pasó i pel·lícules com El cos o Salvador. Com a autor, havia escrit més de 20 obres estrenades en teatres, com ara la Sala Beckett, que va cofundar, el Festival Grec, el Mercat de les Flors o la Villarroel. També va estrenar a Madrid, Cuba, Colòmbia i Anglaterra. A finals de l'any passat, va dirigir l'obra Jean Boboana al Teatre Nacional de Catalunya, de la qual també era l'autor.
9: Amb l'herència? No, dona. Bé, en això cada família és un món.
1: I què passaria si el món estigués tan superpoblat que per cada nou naixement una altra persona hagués de morir? És el plantejament inquietant que fa l'escriptora mallorquina Laura Agosta en el seu últim llibre, El preu de néixer. És una de les grans apostes d'aquesta tardor. Situat en un futur no tan llunyà, Ghost ens endinsa en una societat on s'obliga, per llei, que només es pot tenir un fill si s'aconsegueix el que anomenen relleu, algú disposat a morir perquè arriba una nova vida.
0: Esports.
1: Fins a les dues amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
11: Hola, bon dia. El Camp Nou tornarà a sentir de nou l'himne de la Champions avui. El Barça masculí debuta a l'edició 26-27 de la màxima competició europea de clubs avui contra el Feyenoord neerlandès. El partit és d'hora, a 6:45 de la tarda, i com sempre el podeu seguir en directe amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio des d'una hora abans. L'equip de Hansi Flick hi arriba llançat, amb 4 victòries en 4 jornades a la Lliga Espanyola i amb 17 gols marcats. Tant el nou capità Lamine Yamal com el tècnic Hansi Flick tenen clar que la Champions és el gran somni pendent. Qui no hi serà per lesió és Frenkie de Jong, de qui parla Flick.
12: Frenkie té una qualitat increïble. Valoro molt tenir-lo al nostre equip. Després de la lesió al Mundial, ha de tornar. Ha d'entrenar fort, i ho està fent. L'evolució és la que esperàvem. Haurem de veure-ho en unes setmanes. Veurem després de l'aturada de seleccions. Potser torna, potser no. Hem de veure-ho dia a dia. It's also important
11: go day by day. També es baixa la llista de convocats per a aquest Barça-Feyenoord al lateral Eric García per sanció. Al Feyenoord l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, l'exjugador Gio van Bronckhorst, que va ser blaugrana entre el 2003 i el 2007 i va guanyar la Champions de París. També hi és un altre exblaugrana, el jugador terrassenc Mica Mármol. També avui a la Champions hi destaquen els partits el Liverpool-Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal. Les 9 del vespre, mentrestant, el Bernabéu va dedicar alguns xulets a Madrid, que va patir ahir per guanyar 2-1 a l'Inter de Milà. José Mourinho, el tècnic blanc, defensa l'actuació de Vinícius.
13: No critico afició, no hablo de afició, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope. Es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primer que lo sabe y está trabajando mucho para ser este Vinicius que decide partidos.
11: Jugats ahir a la Champions, Borussia 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2, doblet de Haaland. I a la UEFA Youth League, la Champions juvenil, el Barça jugarà demà al matí a partir de la primera jornada contra Feyenoord, previst per aquest migdia. El Johan Cruyff s'ha suspès per l'alerta de fortes pluges i temporal que afecta la zona.
0: Trescat Info.
11: A l'Open dels Estats Units de tennis, eliminació de Carlos Alcaraz als quarts de final a mans del nord-americà Ben Shelton en 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6. Un partit de 4 hores i mitja que ha acabat a 3:45 de la matinada i on el Murcia ha rebut els aplaudiments del públic, tot i perdre.
14: Lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
11: Alcaraz, per tant, no pot defensar el títol en aquest gran slam on reapareixia després de 4 mesos lesionat. Shelton jugarà en semifinals de l'Open dels Estats Units contra Tiafoe, que ha guanyat el duel estatunidenc contra Mikkelsen en 5 sets. De matinada s'ha classificat per a semifinals la nord-americana Pegula, que ha superat la seva compatriota Navarro en 3 sets, i en semifinals es trobarà Sabalenka. I en dobles, Mercè Granollers i Horacio Ceballos s'han classificat per als quarts de final. Han superat els argentins González Molteni per un doble 6-3. També avui tenim debut de la Champions del Barça d'handbol a 9:45 davant l'Horus de Dinamarca amb el tècnic Carlos Ortega, just acabat de renovar fins l'any 2031. Sentim un dels nous fitxatges al porter blaugrana, Sergei Hernández.
15: Para mí, sinceramente, la responsabilidad más grande que tiene un jugador de balonmano, llevar la camiseta del Barça, y más en la portería, sobre todo con toda la historia que tiene este club, y vamos, es un orgullo y vamos, estoy con ganas ya de afrontar este reto.
11: A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers debuta avui a casa contra l'Oviedo a 9:15 del vespre, i el Granollers masculí, el club confirma la lesió del jugador Bruno Reguard, el central, té un esquins de grau 3 al turmell. A Tarragona avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Ilerna Lleida, Sisa, Joventut a 6:45 i l'Andorra Quinsanàs Manresa a les 9 del vespre. I avui 17a etapa de la Vuelta, 185 quilòmetres plans entre Dos Hermanes i Sevilla, ideal novament per als sprinters. El balear Enric Mas surt de nou de líder amb 2 minuts 6 segons sobre Gal.
16: Dimiteix Josep Lluís Trapero. L'exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern, substituït en 10 dies. Bon dia, són les dues.
17: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
16: El major Trapero dimiteix, i ho fa, diu la consellera d'Interior, per motius personals. Feia 2 anys que era al càrrec, un temps en què hi ha hagut diversos episodis controvertits. Els Mossos infiltrats en assemblees de professors o la presència de policies a les escoles, però també uns anys marcats per la lluita contra la multireincidència. En tot cas, Trapero és el cinquè al càrrec del govern que plega o fan plegar en tot just els últims 10 dies, Natàlia Ramon.
18: S'afegeix als canvis profunds del Departament d'Interior. Ja va plegar el secretari general o també el canvi de la número 2 d'Educació arran de la crisi per les proves PISA i les vagues de mestres. Ara bé, la consellera Parlon diu que, tot i algunes desavinences, s'hauria estimat més que Trapero no plegués.
19: M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
16: Però avui hem de parlar de la polèmica, que comença a ser habitual, sobre quan s'han d'enviar alertes a la població i fins i tot aturar les classes a les escoles quan previsiblement ha de ploure fort. Justament la consellera Parlon ha mantingut que les mesures adoptades pel seu departament han estat encertades.
18: Ara s'han aixecat la majoria de les restriccions que hi havia a les comarques del voltant de Barcelona, però és que, de fet, el fenomen de pluges fortes ha estat molt menys intens del que es preveia. La realitat, però, és que 300.000 alumnes avui s'han quedat sense classe.
16: De fet, ha plogut més a les comarques del nord, a Girona, que no pas al voltant de Barcelona. Barcelona, Montse Poblet.
20: I avui ja no hi tornaran, perquè tot i que s'aixequen les restriccions a la mobilitat i es reprèn l'activitat sanitària, les escoles ja no reobriran. Finalment, l'episodi no ha provocat problemes, perquè la pluja ha estat menys intensa i més dinàmica del que es preveia, però tant el Meteocat com Protecció Civil defensen que, amb la informació que tenien ahir, s'havien d'activar alertes i restringir activitats.
16: A Alemanya el debat puja de to després del triomf de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt, i avui el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han xocat frontalment al Parlament alemany.
18: La líder del partit xenòfob, Alice Weidel, ha fet una crida a una expulsió massiva de migrants, i el canceller l'ha acusat de planificar una neteja ètnica.
16: Berlín, Jordi Regàs.
21: El Bundestag a Berlín assisteix, després de les eleccions de Saxònia-Anhalt, a un encès debat de pressupostos en el que l'extrema dreta i el govern s'han tirat els plats pel cap. Alternativa per Alemanya dona el govern per acabat, mentre Friedrich Merz els retreu el discurs contrari a la immigració i destaca tant les reformes del govern com el suport a Ucraïna.
16: I en temps de cultura, aportació rècord de la Generalitat en ajuts a les arts escèniques. Barcelona, Marta Vives.
22: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques amb una aportació rècord, com ha dit la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
23: Anunciem la dotació més alta de la història de les línies de subvencions triennals de suport al teatre, la dansa i el circ.
22: L'objectiu de les ajudes és reforçar l'estabilitat, la professionalització i la capacitat creativa de les empreses del sector.
16: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
24: Bon dia.
16: Amb el debut del Barça a la Champions avui.
24: El Barça rep el Feyenoord a partir de 6:45 de la tarda. S'esperen rotacions a Hansi Flick, sobretot a la defensa, on té la baixa d'Eric per sanció, i pendents també del temps per saber la previsió de pluja que tindrem a l'hora del partit. I encara a la Champions, el Madrid va guanyar 2-1 en el seu debut amb l'Inter, però el Bernabéu va tornar a xiular l'equip pel seu mal joc.
16: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
11: Bon dia. Doncs pocs problemes de trànsit aquest matí, amb menys circulació que altres dies per la restricció de mobilitat. Però pel que fa al transport públic, ja funciona el servei d'alta velocitat, que havia quedat interromput entre Barcelona i Madrid durant 2 hores per reparar els danys en una catenària causats per un llamp. Encara hi ha retards, però, a la línia R2 Sud i els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona.
16: I ens falta el temps, que avui té més interès que mai.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
3: A veure, obre el paraigües, mai més ben dit. I què ha passat? No ha plogut el que preveieu a l'àrea metropolitana i, en canvi, ha plogut en altres zones on potser no us ha sorprès. O què ha passat?
4: Sí, podríem dir que el que menys ens ha sorprès són aquests 50, 60, fins a 90 litres d'Alpens, al nord del Lluçanès, entre el Ripollès i el Berguedà, aquest corró, aquesta línia de 60, 90 litres, que ha anat acompanyada de calamars, ha estat violent, etcètera. Aquesta era esperable, vist taronja, i els models ho donaven. De tota manera, l'àrea d'avís vermell, clarament, ahir tots els models hi coincidien, quantitats previstes, depenent del model, entre 90 i 150 litres, que imagina't que haguessin caigut els 150 litres, com ja va passar en l'anterior episodi de Castelldefels, aquell de la inundació a la C-32, a l'aeroport del Prat, etc., que va ser realment caòtic. En aquest sentit, ha fallat aquesta llengua de pluja, n'hi ha hagut una dins del mar, etc., i la distribució també erràtica, irregular i, sobretot, molt dinàmica, molt ràpida, doncs ha acabat de donar aquesta sensació de predicció molt i molt coixa. Però els mapes del temps, en aquest cas, tots coincidien en aquesta situació. A partir d'aquí, respirar una mica a fondo, amb tota la comprensió del món per part de la gent, doncs, que ha patit les conseqüències de suspensió de segons què, i sempre endavant en el món científic, amb la investigació, en el pronòstic i sobretot amb aquestes sorpreses, sovint cada cop més grans, que ens portarà l'escalfament global.
3: A la segona hora hem quedat amb el Francesc Mauri, per tal que segur que és un tema de tertúlia i, per tant, també ho comentarem amb els nostres convidats. El que ha passat, com han anat les prediccions i amb els S-alerts, etc. Quedem a segona hora. Fins ara, Francesc.
4: Fins ara, i a gaudir de la fresca en molts casos.
3: Molt bé, així farem.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:07. Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que és una decisió estrictament personal i ja ha anunciat que el substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec, Toni Fortesa.
5: Trapero va comunicar a finals d'agost a la consellera la seva voluntat de deixar el càrrec. Parlon, consellera d'Interior, ha assegurat que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. La consellera no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
6: Ha estat voluntat seva la de cessar en les responsabilitats com a director general de la policia, i hem escollit per continuar, però també posar la seva pròpia empremta, al comissari Ferran López.
5: El comissari serà el nou director general de la policia. López estava actualment al capdavant de la delegació del cos a Madrid i ja havia estat director general entre el 17 i el 18. En aquell cas, López també va substituir Trapero en el càrrec.
3: Però, com dèiem, avui també s'ha anunciat un altre canvi important dins de l'estructura del cos dels Mossos.
5: Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, en substitució de Miquel Esquiu, que jubila. Catà, que és una aposta personal de Núria Parlon, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. N'ha parlat la consellera.
6: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda, sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant, com a comandament, i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
5: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat.
3: Doncs aquesta dimissió de Trapero, òbviament, ha portat, ja no només després, sinó també abans del seu cessament o del seu comiat, reaccions. De fet, en el terreny polític, un dels últims que havia demanat el cap de Josep Lluís Trapero és el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Va ser aquesta mateixa setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tindria cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bueno, doncs ja està, la nostra posició és clara.
3: Això va ser fa uns dies, però avui l'oposició i els socis parlamentaris del govern han celebrat que Trapero hagi plegat i li han recordat al president Illa que va ser una aposta personal seva anunciada en plena campanya electoral. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
7: Què tal, bon dia? Josep Lluís Trapero ja va haver d'escoltar les crítiques de l'oposició a finals de l'últim curs polític quan va haver de comparèixer dues vegades aquí al Parlament per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents. Avui han celebrat que hagi plegat i han demanat a la consellera Parlon que vingui a explicar-ne els motius. L'independentisme discrepa, però, sobre el nom de Ferran López per rellevar Trapero. Des de Junts, Salvador Vergés recorda que és qui va dirigir els Mossos durant el 155. En canvi, la republicana Esther Capella li fa un vot de confiança.
8: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
9: És un perfil amb llarga trajectòria i és evident que compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió, nosaltres doncs valorarem.
7: Des de la CUP, la formació més beligerant amb Trapero, el diputat Xavier Pellicer fa aquest advertiment a la consellera d'Interior.
10: Vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular. Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
7: Des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
25: Nova setmana, nova crisi. Fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
7: Pel PP, el govern està en descomposició i Vox hi veu un naufragi. La majoria de grups han qüestionat que es torni a posar un mosso a la direcció política del cos i han celebrat que per primera vegada una dona estigui al capdavant de la prefectura.
3: Això pel que fa referència als polítics, però els sindicats dels Mossos d'Esquadra s'han mostrat sorpresos per aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Lamenten els canvis continus a la cúpula del cos que consideren que perjudiquen els Mossos, Marriera.
20: El portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, FEPOL, Toni Castejón, ha explicat a 3CAT Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius reals d'aquest canvi i també de la marxa a finals d'agost del segon de la Conselleria d'Interior.
26: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura, el cos de Mossos, es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
20: En aquest mateix sentit, s'expressava al Matí de Catalunya Ràdio Fermín Gallard de la USPAC, que considera que els canvis continuats generen inestabilitat al cos i demana separar la gestió política de la dels comandaments policials.
27: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agrada o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial doncs bastant directa.
20: A més, Gallard reconeix que dins el mateix cos hi ha un sector molt crític amb Trapero.
3: Però no només els sindicats dels Mossos. Un altre sindicat, l'USTEC, el majoritari dels mestres, i que també es va veure afectat per una de les polèmiques que ha esquitxat el mandat de Trapero als Mossos, també ha parlat d'aquesta dimissió del major Trapero.
20: Sí, en un comunicat asseguren que continua oberta la via judicial sobre la filtració policial en una assemblea d'aquest sindicat. Diuen que la marxa de Trapero no taparà el cas i que pensen arribar fins al final per saber qui va donar l'ordre i que una actuació així no es pugui repetir.
3: D'aquí un minut serà 3:15 PM. Protecció Civil aixeca algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de la mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Es manté, però, una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora d'aquesta tarda. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
28: Bon dia. L'alerta ha passat de vermella a taronja i Protecció Civil considera que ja es poden aixecar les restriccions
20: restriccions a la mobilitat i reprendre l'activitat normal a caps i hospitals. El que ja no reobriran avui són les escoles. A la pregunta de si calien aquestes restriccions per un episodi de pluges que finalment no ha estat tan intens com s'anunciava, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, defensa que amb la informació que tenien ahir s'havien de prendre mesures.
0: A nosaltres ens sembla més correcte poder avisar perquè la gent a primera hora del matí sàpiga quina és la situació i que es pugui organitzar quan hem vist que aquest nivell elevat, doncs amb aquest canvi que hi ha hagut de models i amb aquesta situació que tenim ara nova ja no requereix aquesta situació, doncs de la mateixa manera també volem avisar la població de que aquestes mesures doncs ja no són necessàries.
20: En la mateixa línia, Santi Segalà, cap de l'àrea de prediccions del Meteocat, recorda que amb el canvi climàtic la previsió és cada cop més complexa i que es produeixen canvis sobtats en poques hores que tant poden millorar la situació, com ha passat avui, com empitjorar-la.
12: El que estem observant és que cada cop aquest tipus de pertorbacions doncs venen en moments que no toca, o que cada cop les tempestes, sobretot aquestes tan locals, doncs acaben passant de manera més inesperada. Els models meteorològics, tot i que van millorant, a vegades no veuen ni l'exactitud del lloc, ni de la temporalitat, ni de la intensitat.
20: Avui les precipitacions s'han mogut més ràpid del que es preveia i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha fet que pràcticament no hi hagi hagut incidències. Els bombers només han hagut de fer una cinquantena de serveis centrats al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa.
3: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquests efectes molt menors del que es preveia ahir i sobre aquest debat de la utilització dels S-alerts i de les prediccions meteorològiques. En tot cas, afectacions n'hi ha hagut, però des de la una s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que s'havia aturat a les 11. S'ha hagut de reparar la catenària que la tempesta havia malmès a Sant Vicenç dels Horts. Durant les dues hores que no hi ha hagut servei, han quedat afectats 21 trens i gairebé 7.000 viatgers. A la línia de Rodalies R2 Sud només circulen els trens regionals, que paren a totes les estacions, això sí. També a l'aeroport de Barcelona s'han aturat les operacions uns minuts, a primera hora del matí, i això ha comportat retards que encara s'arrosseguen. S'han cancel·lat 30 vols i dos s'han desviat a Madrid. I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè el sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida als facultatius a partir de mitjans d'octubre, Mònica Mas.
13: Sí, segons el sindicat català, així ho han acordat juntament amb la confederació de 7 sindicats mèdics més espanyols de recent creació, la UMIF. Xavier Llaunar és el secretari general de Metges de Catalunya.
14: Es farà una convocatòria de vaga indefinida absolutament coincident amb la convocatòria estatal per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
13: Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de l'estatut marc de les professions sanitàries que ha aprovat recentment el govern espanyol i que ara està en tràmit al Congrés dels Diputats. Justament avui, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que un marc estatut específic pels metges només té cabuda si abans s'aprova l'estatut marc general de totes les professions sanitàries.
3: Passen 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
15: Catalunya migdia.
17: Bé, ja som a casa.
18: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
17: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
18: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
17: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
19: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
28: 205 cavalls i només 4,3 litres?
29: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou i Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
32: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
1: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
2: 20 anys construint junts. Obramat.
3: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. A Alemanya avui s'han vist les cares. Per primera vegada, el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt diumenge passat. I han xocat per les polítiques

0: clar, i nosaltres ens prendrem aquest encàrrec seriosament.
1: La líder de l'extrema dreta ha aprofitat també per reafirmar-se en la política contrària a la immigració.
0: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
1: Friedrich Merz li ha respost destacant la importància dels immigrants.
2: Si les persones que treballen a Alemanya es veuen obligades a abandonar el país perquè heu convertit la remigració en la vostra consigna, aleshores el sector dels oficis qualificats a Alemanya deixarà de funcionar. No hi haurà cap residència de gent gran que pugui operar. Cap hospital a Alemanya podrà funcionar i cap restaurant a Alemanya podrà mantenir-se obert.
1: La defensa del suport a Ucraïna i la necessitat de les reformes han estat una altra de les línies argumentals del canceller. Un Merz que ja només aprova el 13% dels alemanys.
3: Per cert, que el govern alemany ha posposat sense data la trucada prevista entre el canceller Merz i Donald Trump amb motiu de l'aniversari dels atacs de l'11S a Nova York. Les autoritats alemanyes no han donat el motiu que s'hagi posposat aquesta trucada, però el canvi es produeix després que el president dels Estats Units hagi celebrat la victòria precisament de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya diumenge. Seguim amb la informació internacional perquè els intensos atacs dels Estats Units i de l'Iran a les últimes hores han tornat a situar el petroli per damunt dels $100 al barril de Brent per primera vegada des del mes de juliol, Vicent Mifsud.
4: Sí, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha atacat dos vaixells nord-americans, 8 petroliers i una desena d'embarcacions de càrrega al Golf Pèrsic. Gran part dels vaixells han patit danys que els impedeixen navegar. A més, les forces iranianes han atacat una base dels Estats Units a Jordània. Ha estat la resposta a la destrucció de 5 petroliers iranians per part de l'armada nord-americana en aigües del Golf i del Mar d'Oman. Teheran ha denunciat aquest atac davant l'ONU i ha anunciat que respondran a noves agressions. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, per la seva banda, també ha advertit l'Iran.
5: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
4: És una de les escalades més importants d'una guerra que ja ha fet mig any i que està estenent-se a altres punts de la regió, amb atacs dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, contra l'Aràbia Saudita. El preu del petroli ha pujat avui més d'un 3% i se situa en el punt màxim de l'últim mes i mig.
3: I mentrestant, la Xina commemora el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong amb actes d'homenatge a la seva ciutat natal i cues de partidaris al mausoleu que hi ha a Pequín. Mig segle després, la Xina rivalitza amb els Estats Units com a potència mundial, amb una política econòmica, això sí, molt allunyada dels postulats de Mao, però amb una fèrria estructura jeràrquica de poder i amb falta de llibertats. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
6: Bon dia. M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats, o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
7: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
6: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
3: Anem a Madrid perquè la precampanya electoral marca l'arrencada de curs al Congrés dels Diputats. A la primera sessió de control, el Partit Popular i Vox han fet pinça contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta i l'acusen d'estar venut al Marroc. Un xantatge que Sánchez torna a negar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Si Ceuta continua alimentant la maquinària electoral dels partits, s'ha vist clar avui al Congrés on l'aturada estival no ha endolcit, sinó al contrari, el to de les intervencions en moments com aquests entre Feijóo i Sánchez.

0: Sánchez.
1: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
2: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: I s'hi ha afegit el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que ha advertit que sense ordre l'Esquerra del PSOE de guanyar res.
3: ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen.
0: Diu Sánchez que es votarà el 2027, però no ha garantit que esgoti el mandat. Escollirà el millor moment, afirma, en favor de l'interès general. Descarta el maig per evitar coincidir amb les municipals i autonòmiques. A la pressió del PP s'hi ha sumat Vox. Santiago Abascal ha parlat de Sánchez com un titella de rabat. Sánchez s'hi ha tornat.
2: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
0: Segons el president espanyol, ningú, cap poder ni país està fent xantatge a Espanya i l'única autocrítica que ha fet és reconèixer que cal preparar millor la intel·ligència espanyola per detectar, sobretot a les xarxes, moviments que organitzen entrades massives com la del juliol. La Moncloa farà públics aquesta tarda una quarantena de documents, informes policials del CNI i també comunicacions entre ministeris d'entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per demostrar, diu Sánchez, que ningú va detectar la magnitud del que va passar.
4: Però a la pressió que ha de sostenir Pedro Sánchez per Ceuta s'hi sumen també els fronts judicials que hi ha oberts contra el PSOE. Avui, la gerent del Partit Socialista ha declarat com a imputada pel cas Leire. Ha culpat Santos Cerdán d'haver pagat amb diners del partit les maniobres de l'exmilitant Leire Díez per anar contra els jutges i policies que investigaven el PSOE. Seguim a Madrid, ara amb Paula Brujats. Bon dia.
5: Bon dia. Els investigadors situen la gerent del PSOE com la peça clau per finançar la trama des del partit, però ella s'exclama culpa i diu que es limitava a seguir ordres d'un superior. Santos Cerdán manava i ella acatava. Anna Fuentes és l'únic càrrec del Partit Socialista imputada pel cas Leire. Ha reconegut avui davant del jutge que va pagar viatges de tren i avió a Leire Díaz i que va fer factures a dos advocats afins a la trama, però diu que en desconeixia la finalitat. Eren ordres de Cerdán, que recordeu ja està expulsat del partit, i eren pagaments ordinaris que no havia de supervisar ningú més. A banda del cas Leire, però el PSOE també està sota la lupa per pagaments en metàl·lic de l'època d'Ábalos. Pedro Sánchez veu possible que el partit acabi imputat, però si passa, serà sense motius, diu, perquè no hi ha cap irregularitat.
6: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
5: Eren declaracions de Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha deixat clar que no pensa dimitir si el partit acaba investigat.
4: D'aquí una mica més d'un minut, seran 2:45 de la tarda, el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per una falta greu o molt greu al policia que va apallissar un aficionat del Barça abans del partit contra l'Elx per portar una estelada a Pilar García.
7: Sí, ho ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska responent a preguntes de la diputada de Junts, Marta Madrenas.
8: O no sap controlar la seva policia o ja li va bé el que fan. Si no la controla és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és cómplice.
9: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
7: Marlaska ha afegit que és absolutament legítim portar banderes com l'estelada en un estat de dret i ha promès que s'anirà fins al final per depurar responsabilitats. Diumenge també hi va haver una agressió policial al Corcón contra un aficionat de l'Europa que duia una estelada i el ministre ha dit que els fets són diferents.

0: La Comissió Europea assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que els governs limitin la compra especulativa de pisos tal com pretén fer Catalunya. La llei catalana és en tràmits al Parlament després d'haver rebut un revés del Consell de Garanties Estatutàries que alertava que la norma vulnerava el dret de la propietat privada, entre d'altres, Laia Ortega.
1: Doncs sí, el comissari d'habitatge Dan Jorgensen diu que el nou reglament europeu vol donar més cobertura legal perquè els governs puguin limitar la compra especulativa d'habitatge, tal com pretén fer la Generalitat. El comissari ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies.
2: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
1: La nova norma europea permetrà que estats, regions o ajuntaments restringeixin la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat, com explicàvem ahir, i posarà condicions perquè les administracions puguin intervenir al mercat. Ara mateix, la llei catalana contra la compra especulativa d'habitatge s'està tramitant, com deies, Òscar, al Parlament, tot i que ha rebut el revés del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que ha advertit que la proposició de llei que limita la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles tant de l'Estatut com de la Constitució, i els drets a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre d'altres.
0: Passa un minut de 2:15 de la tarda. La companyia Google ha anunciat la major inversió que ha fet fins ara mai a Europa. En els pròxims 2 anys, la tecnològica invertirà 13.000 milions d'euros a Finlàndia per millorar la infraestructura que dona suport a la seva divisió d'intel·ligència artificial, Núria Har.
3: Sí, segons ha informat Google en un comunicat, els plans de l'empresa són construir i ampliar 4 centres de dades que donaran suport al seu nou model d'intel·ligència artificial Gemini, al seu motor de cerca Google Maps i YouTube. La companyia també ha firmat amb Finlàndia el seu primer contracte amb una nuclear de fora dels Estats Units per comprar la meitat de l'energia d'una de les dues plantes fineses fins al 2050. De fet, el país escandinau és un pol d'atracció de la intel·ligència artificial. Microsoft i TikTok, per exemple, també hi tenen centres de dades perquè el clima els permet reduir el cost energètic de mantenir les màquines en marxa. El govern finlandès ha celebrat el pacte amb Google, que, segons l'empresa, suposarà milers de llocs de treball i una inversió equivalent a l'1,14% del PIB del país.
0: Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autoplus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts de 2:15. El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros al seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran d'aquests ajuts, Marta Vives.
9: Sí, el nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials ara en són 103 i un 66% més de la dotació respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
10: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
9: Aquests ajuts pluriennals permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de les produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. En el cas del teatre s'incorporen aquest trienni un total de 18 sales productores i companyies més, en l'àmbit de la dansa passen de 8 a 28 i el circ multiplica per 4 els beneficiaris. La inversió pública en les arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana.
0: Record, per tant, d'inversió pública en les arts escèniques. Ara anem a cinema i aquests dies parlar de cinema vol dir parlar de la Mostra de Venècia.
11: He's all alone in the world, Emmett.
12: Probably good reason for that.
11: He has nowhere to go.
0: El cineasta Casey Affleck ha presentat a la secció oficial de la Mostra de Venècia la seva tercera pel·lícula com a director, Company, un western amb ressons gòtics i misteris familiars crepusculars explicat com un conte dins d'un conte. Enviat especial a la Mostra de Venècia, Òscar Callau.
13: Company la protagonitzen noms com Nick Nolte, Ben Mendelsohn o Adelaida Clemens. Al repartiment també debuten dos dels fills del director, Atticus i Indiana, cosa que assegura la pervivència de la família actual encapçalada per Ben Affleck, que ahir, per cert, va fer acte de presència a la Catifa Vermella, just en una pel·lícula que entrellaça relats orals sobre una nissaga de l'oest americà. En aquest cas, però, es tracta dels lligams malignes que uneixen els seus membres de generació en generació, narrats a la vora del foc per personatges misteriosos apareguts del no-res. Sentim el director, Casey Affleck.
14: Tracta dels relats, perquè les històries ens ajuden a modelar la identitat i fem servir les narratives de manera que acaben formant una part de qui som, no tant com a individus, sinó a través del temps, les generacions i les cultures. Hem intentat explorar sobre la nostra identitat, no la sobrenatural, sinó l'humana.
13: Contes dins de contes, inquietants però tediosos.
0: Vaja, doncs tediosos. Parlant de contes, anem a un llibre. Què passaria si el món estigués tan superpoblat que, per cada nou naixement, una altra persona hagués de morir? Matemàticament. Aquest és el plantejament inquietant que fa l'escriptora mallorquina Laura Gost al seu llibre El preu de néixer, una de les grans apostes d'aquesta tardor, Montse Camps.
3: Sí, situat en un futur no tan llunyà, Gost ens endinsa en una societat on s'obliga per llei que només es pot tenir un fill si s'aconsegueix el que anomenen relleu, és a dir, algú disposat a morir perquè arriba una nova vida. Gost planteja així moltes preguntes.
15: Què faim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill implica cercar que algú mori? Aquí tenim, com deia, la dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social. Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no?
3: El llibre és una distopia, però en el fons explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
15: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació.
3: El preu de néixer, publicat per Proa i Temes d'EO en castellà, també es traduirà a 6 llengües més i ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula.
0: I ara un comiat.
16: M'estranya tant, don Ernest.
17: No, jo tampoc m'esperava.
16: I què penses fer? Li trucaràs? O...
0: Aquesta és la veu de l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort a Barcelona als 73 anys a conseqüència d'una llarga malaltia.
3: Dueso va ser una figura destacada del panorama teatral català, va ser cofundador de la Sala Beckett i va escriure més d'una vintena d'obres que es van estrenar en teatres com la Villarroel o el Festival Grec. Com a actor i director va representar i dirigir més d'un centenar d'obres. També va treballar en pel·lícules com El cos i en sèries de televisió com La Riera, El cor de la ciutat o Cuéntame cómo pasó.
0: I ara, música. Quin lloc li queda la música en un concert en directe? Aquesta és una de les preguntes que posarà en escena Lucía del Greco al concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic que s'acaba de presentar a Barcelona, Marc Ruiz.
18: La dramaturga Lucía del Greco treballarà la posada en escena a partir del disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Laszlo de Simone. És un autor que no fa concerts en directe i la incògnita sobre què passarà a l'escenari del Teatre de l'Atlàntida de Vic forma part de les preguntes que volen traslladar al públic. Què és un concert? Quin espai hi té la música? Ha de ser en directe o pot ser gravada? Cal que hi hagi una gran posada en escena o no només amb la música n'hi ha prou. Lucia del Greco.
15: Culturalment ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol o la persona de referència, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. Llavors també a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és allò que queda per la música en tot això.
18: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre.
0: I una cosa més abans dels esports. Una recerca arqueològica situa el jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues, com el més antic de tota la península en la producció de plom. La troballa constata la seva manufactura a la plana de Lleida fa gairebé 4.000 anys, molt abans del que es pensava fins ara, i que situava la introducció del plom al territori 8 segles després, amb l'arribada dels fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
19: L'anàlisi d'escòries de residus de la mineria i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fossa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg d'Andreu Molla, de l'empresa Iltirta, que també ha participat en la investigació.
20: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
5: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
0: D'aquí a només 4 hores, el Barça debuta a la Champions.
21: En aquest horari de tarda, 3:15, Barça-Feyenoord amb la incertesa de la pluja.

0: La Champions és el gran objectiu que s'ha marcat el bastidor del Barça per aquesta temporada. Ahir sentíem Lamine reconeixent que el títol europeu és la gran motivació per aquest any. I el primer pas és avui, a 6:45. Els blaugranes reben el Feyenoord de Gio van Bronckhorst, partit d'alt risc, per tant, amb moltes mesures de seguretat. I també amb l'afició, que estarà pendent del temps. Ploure aquesta tarda? De seguida li preguntarem al Francesc Mauri. Però a aquesta hora s'està fent el dinar de directives, ha parlat el president del Barça, Joan Laporta. Què ha dit Ramon Salmurri?
1: Doncs bàsicament que té ganes de Champions, ha aprofitat per reivindicar la feina que s'ha fet aquest estiu des de la secretaria tècnica, ha apuntat a la tercera lliga consecutiva, però també a la Champions com a gran objectiu de la temporada.
2: Espero que hi hagi un gran partit propi de la millor competició de clubs del món, que és la Champions, i nosaltres hem començat molt bé aquesta temporada i espero que exhibim el bon joc que estem exhibint a tots els partits.
1: Joan Laporta ha tret pit per la nominació blaugrana a la pilota d'or, nous jugadors i jugadores, a més de Pere Romeu, i menció especial també per Lamine Yamal.
2: És un home molt madur, és un jugador que és genial, jo el tinc per un geni. També quan fa les declaracions és extraordinari, perquè jo crec que tots us ho passeu molt bé i a més hauríeu encara de treure més suc, perquè Lamine té és polifacètic i molt versàtil en aquests temes i molt ocorrent. La seva nominació entenc que és més que merescuda i jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, que estaré encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora, i sobretot el Lamine, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or.
0: Doncs les paraules de Joan Laporta a la prèvia d'aquest partit de Champions entre el Barça i el Feyenoord. L'equip s'ha concentrat aquest matí a l'hotel de concentració i, de fet, la convocatòria també l'hem sabut fa poca estona.
1: Sí, tenim una baixa, que és la d'Eric García, que està sancionat, va veure la targeta vermella contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada en l'eliminatòria de Champions. No pot jugar, a més va rebre el cop al nas en el partit contra el València i aquesta setmana ha entrenat amb màscara. Tot això se sumen a les de Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi. A partir d'aquí, alguns interrogants a l'11 de Hansi Flick. Jo crec que pocs dubtes amb que Koundé serà el lateral dret per suplir precisament Eric. Veurem què passa al lateral esquerre i en aquesta posició que es disputen entre Fermín i Olmo a la mitja punta, i si Rodri o torna a reaparèixer Marc Bernal a l'eix del mig del camp.
0: Doncs aquesta és l'última hora del Barça i el rival com arriba? Perquè els blaugranes s'enfrontaran a un Feyenoord que té passat blaugrana, començant per la banqueta de Bituac.
3: Allà, precisament, hi trobarem algú que coneix molt bé el Camp Nou. Es tracta del neerlandès Gio van Bronckhorst, que va ocupar el lateral esquerre blaugrana 4 temporades, del 2003 al 2007. Van Bronckhorst, de 51 anys ara, afronta la primera temporada de la seva segona etapa com a entrenador del Feyenoord. Ja va dirigir l'equip de Rotterdam des del 2014 fins al 2019. Van Bronckhorst ha descartat que el Barça els atemoreixi avui, però sí que ha lloat el joc dels de Hansi Flick.
4: El Barça ha començat molt bé la temporada. Serà molt difícil. No es tracta de posar l'autobús. Hem de ser valents. El que més m'agrada d'aquest Barça és que juguen el futbol que tothom vol veure. És un equip que fa que el públic vulgui anar a l'estadi.
3: L'ara tècnic del Feyenoord compta a les seves files amb un altre ex-Barça, el terrassenc Mica Mármol.
0: I quina previsió meteorològica hi ha a aquesta hora pel partit del Barça? Hi ha molts aficionats ara pendents del temps. Doncs tenim la persona perfecta per fer-li aquesta pregunta. Francesc Mauri, plourà aquesta tarda al Camp Nou?
5: Doncs mireu, no és gens fàcil. Jo ja sé que ara quedarem en aquell 50% de que potser sí, pot haver alguna tempesta, ruixat, fort, sobtat, intens i de curta durada, però tenim un altre 50% que és que seran irregulars i, per tant, potser no caurà res. Per tant, és d'aquells dies en què la incertesa és màxima i, per tant, per si de cas, capelina o paraigües.
0: Doncs ja ho heu sentit, feu cas al Mauri. Paraigües, aquells petitons, o capelina, que també ocupa menys. I si plou, doncs ja anirem ben coberts. I si no plou i tenim la sort, doncs podrem gaudir més tranquils del partit. Per cert, que la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, havien de jugar avui el partit entre el Barça i el Feyenoord, però es va ajornar i ja ho va comunicar al club. S'havia de jugar al migdia al Johan Cruyff, però es va suspendre per l'alerta de fortes pluges i temporal, i aquest partit es jugarà demà al matí. I seguim parlant de la Champions i del debut d'ahir a la nit del Real Madrid, que és cert que va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà, però vaja, aquesta victòria tampoc ha fet millorar gaire la relació que té el Bernabéu amb l'equip, perquè es van tornar a sentir xiulets, Marcos García, i especialment crític el Bernabéu amb Mbappé i Vinícius.
3: Doncs sí, com dius, la relació entre equip i afició al Madrid segueix al punt de mira. El Bernabéu té memòria, la falta de títols dels darrers anys encara pesa, i molt. Mourinho sobre els xiulets del Bernabéu a Vinícius.
6: No critico afició, no hablo de afició, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primer que lo sabe, y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos.
3: Ara mateix no decideix partits Vinícius, però Mourinho de moment es queda amb la seva feina i el brasiler va recuperar 9 pilotes. Per les crítiques a Mbappé, Mou també va dir més del mateix, respecta molt el francès i fa la feina que l'equip necessita. El Madrid, sigui com sigui, i com dius, va guanyar amb gols d'Mbappé i Valverde. Neves va retallar distàncies al minut 77 pels italians i abans del gol italià i ja fins al final tots aquests xiulets al Bernabéu. Ahir Mourinho va tornar a demostrar una cosa que no està convençut amb Diomandé. El fitxatge estrella, el més car d'aquest estiu el Madrid, va ser suplent a l'estrena de la Champions i només va jugar el darrer quart d'hora.
0: I per cert que ahir sentíem Mourinho parlant de l'acció del penal del camp, al camp del Betis, sí. Partit de Lliga, i avui podem sentir, o ara vaja, la resposta del protagonista d'aquesta acció, que és Marc Bartra.
3: Sí, Bartra demana que a Madrid no manipulin les imatges. Tenia clar Bartra que ell no trepitjava l'àrea abans del xut de penal d'Mbappé i que, per tant, no s'havia de repetir l'acció.
7: És bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no lo había pisado, calculé los tiempos perfectos, puse el pie en el límite. Yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad, porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando.
3: Ahí explicaba Malto Costa que el Comité Técnico de Árbitros va a publicar una nueva edición de tiempo de revisión y es confirmaba que el Madrid no té raó. La jugada está ben xiulada pel col·legiat i pel VAR.
0: I al inici sentíem Joan Laporta parlant precisament dels nominats a la Pilota d'Or, de Lamine Yamal, de la gran representació blaugrana que hi ha en aquest premi. I a la tarda, ahir ja vam saber tots els nominats al guardó que premia els millors jugadors de l'any a títol individual. Quins noms del Barça hi trobem? David Gallofré.
8: Doncs mira, en clau blaugrana hi ha Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri. Destaquen les absències de Pedri i Rafinha. També els exblaugranes Leo Messi, Ferran Torres i els jugadors del Madrid, Marco, Corellà, Vinicius, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. D'altra banda, hi ha 6 jugadores del Barça entre les 30 candidates a la Pilota d'Or, que són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Cata Coy i Esmei Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mape León, ja ex-Barça.
0: Tornem a la Champions, perquè a banda d'aquest Barça-Feyenoord, que juga a 3:15, des d'una hora abans a la TDT, hi ha un parell d'enfrontaments més força destacables, Eudald Serra.
9: Sí, són el que jugarà Anfield entre el Liverpool i l'Atlètic de Madrid i, d'altra banda, el Nàpols-Arsenal, l'actual subcampió de la competició. Per la seva banda, el vigent campió de la Champions en les dues últimes edicions, el Paris Saint-Germain, rep a casa l'Slovan de Bratislava, entrenat per l'ex-blaugrana Yaya Touré, que s'estrena com a primer entrenador. Els altres dos partits que completaran aquesta primera jornada de la Lligueta de la Champions són l'Sporting de Portugal, Galatasaray, i l'Stuttgart Viking de Noruega.
0: Això avui. I repassem ara els partits ahir, a banda de la victòria del Madrid, davant de l'Inter de Milà. Quins altres destaquem, Eudald?
9: Doncs bàsicament la victòria del Manchester City al camp del Porto per 0-2 amb un doblet de Haaland. O la victòria també a domicili del Betis al camp del Lilla per 2-3, remuntant un 2-1 en contra, i amb dos gols també de l'ex-blaugrana Marc Bartra. Per la seva part, el Villarreal va començar la Champions amb una derrota per 3-2 al camp del Borussia Dortmund. L'Aston Villa va guanyar 2-3 a Bruges i l'AEK d'Atenes va superar per 1-0 el LASK austríac.
0: Espanyol, aquest migdia han pogut sentir el millor jugador sub-23 del mes d'agost, escollit per la Lliga. Sergi Andreu.
10: Sí, és Javi Hernández, el jugador del planter que va estar cedit la temporada passada al Mirandés, ara l'ha recuperat Manolo i, sens dubte, és un dels millors jugadors en aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent,
0: sector?
10: Amb tres assistències
0: posar,
10: dels màxims assistents també de la Lliga. Avui ha reconegut que li cal millorar de cara a porteria i, fent autocrítica, ha explicat el que també li falta a l'equip per fer un pas endavant.
11: los ritmos de presión, están más juntos a veces, pero yo no creo que sea una mala dinámica. El día del Levante se hizo un partidazo, el día del Madrid también, el día de la Real sí que es verdad que ahí estuvimos un poco más flojos, y el día del Sevilla, pues igual, si no anulan el gol de Omar, pues estaríamos hablando de otra cosa.
0: I us ho hem anat explicant aquesta setmana. La Federació Espanyola de Futbol fa un pas endavant en el camí de la maternitat i l'esport. La federació va presentar ahir l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho demanin. La setmana passada ja ho explicàvem, que s'estaven tancant els detalls d'aquest acord i ara és una realitat.
3: Sí, és un acord pioner que oferirà suport en tractaments de fertilitat per a les jugadores de futbol, també futbol sala, també àrbitres i assistents. Marta Perarnau, que és la presidenta del sindicat de futbolistes, en parlava en declaracions ahir a les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
12: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi amb total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
3: Aquest pla inclourà fecundació in vitro i també congelació d'òvuls. La Federació Espanyola de Futbol destaca la llibertat i també diu la confidencialitat que tindran les dones per part de la pròpia federació i també del centre mèdic que ho farà, que serà la Clínica Tambre a Madrid.
0: Menys de 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després... Carlos Alcaraz s'acomiada abans d'hora i entre aplaudiments, com esteu sentint, del US Open.
13: Catalunya migdia.
14: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
15: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 3 quarts de 6 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT.
2: Doncs ho sentíem abans de la pausa. Carlos Alcaraz ha dit adeu a l'Open dels Estats Units. Entre aplaudiments, el murcià reapareixia a Nova York després de 4 mesos de baixa per una lesió al canell i s'ha hagut de conformar a arribar als quarts de final, David Ubach.
3: Alcaraz ha caigut, això sí, en 5 sets contra l'estatunidenc Ben Shelton en un partit igualadíssim que s'ha resolt al Super Tie Break del 5è parcial i que ha durat en total 4 hores i mitja. El marcador final ho diu tot. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 final. Tot i l'eliminació als quarts d'un torneig que ha guanyat dues vegades, Alcaraz marxa satisfet de Flushing Meadows.
4: Lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
3: Ara Shelton jugarà a les semifinals contra el seu compatriota Francesc Tiafoe, que ha eliminat als quarts el també estatunidenc Alex Mikkelsen, després de remuntar-li 2 sets en contra. De matinada també s'ha classificat per a semifinals el quadre femení, la nord-americana Jessica Pegula, que ha superat la seva compatriota Emma Navarro en 3 sets i jugarà a les semifinals contra la bielorussa Arina Sabalenka. I els dobles masculins, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins Máximo González i Andrés Molteni per un doble 6-3.
2: I el Barça d'handbol, actual campió de la Lliga de Campions, s'estrena a casa aquest vespre contra l'Arus danès l'endemà de la renovació del seu entrenador Carlos Ortega.
5: Ortega renova amb el Barça fins al 2031. Va arribar fa 5 temporades i des d'aleshores ha guanyat 3 Champions i ha disputat totes les Final Four possibles. El tècnic blaugrana es troba molt satisfet amb la seva renovació.
6: Normalmente los entrenadores no renovan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
5: El Barça debuta a la Champions aquest vespre a 8:45 al Palau Blaugrana contra l'Horus danès.
2: I avui també comença la Lliga Femenina d'Handbol, que torna a comptar amb la presència d'un únic representant català, que és el Granollers.
7: El CAC 7 Granollers debuta aquesta tarda a casa. Ho farà a partir de les 6 davant l'Oviedo, equip que acaba de pujar aquesta temporada passada a la màxima divisió de l'handbol femení estatal. Josep Morales, que debuta aquesta temporada com a nou tècnic de l'equip vallesà en substitució de Robert Cuesta, té clar què vol de les seves jugadores aquest curs.
8: Bé, home, el primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Bé, al final, si algú t'ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no? I a partir d'aquí els demano molta disciplina i molt de treball col·lectiu, no?
7: Aquesta serà la 13a temporada consecutiva del Granollers a la màxima categoria femenina de l'handbol. La temporada passada va acabar a la 8a posició final.
2: Avui comença a disputar-se a Tarragona la Lliga Catalana. Es juguen els dos primers partits amb el format habitual els últims anys. Carles Vila.
9: Són dos grups de 3 equips d'on han de sortir els finalistes. Per diumenge, el primer partit el jugaran a partir de 6:45 l'Ilerna Lleida i la 6a Joventut, el subcampió de la passada edició. Escoltem el verdinegre Ricky Rubio.
10: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem, pues, no entre els 3 primers com hem quedat l'any passat, segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
9: Els dos equips han tingut molt poc temps, de fet com la resta, per preparar aquesta primera competició. El Girona és el 3er equip en aquest grup. A les 9, l'Andorra s'enfrontarà al Manresa. El Barça tanca aquest grup. De fet, els blaugranes i els gironins debutaran demà dijous.
2: I en ciclisme, la Vuelta afronta avui la 17a etapa, que en principi ha de ser l'última de treva, l'última tranquil·la d'aquesta edició per als candidats a guanyar la Ronda Espanyola. Isaac Vilalta.
11: Doncs sí, Laia, etapa plana avui en final a Sevilla, que s'hauria de resoldre l'esprint, i amb Matthew Brennan com a clar candidat a guanyar. A partir de demà, 3 etapes que decidiran la Vuelta, una crono i 2 jornades de muntanya. Ho analitzem tot a Ràdio Volta amb el Fletxa, en un programa en què també entrevistem Àlex Molenar, el neerlandès d'Olot, que va vestir el mallot de la muntanya del passat Tour, però que va haver d'abandonar per culpa d'una caiguda. Aquesta setmana, 2 mesos després, ha tornat a competir.
12: No, jo crec que puc fer un bon final de temporada, no? Al final, ostres, el Tour, pues, he tingut molt bones sensacions i jo crec que aquest punt de forma no l'he acabat de perdre, no? L'he intentat mantenir el millor possible i jo crec que, ostres, jo aspiro a fer bons resultats aquest final de temporada.
0: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Altres informacions del dia. David, el Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola sabrà aquesta nit el seu rival als quarts de final.
3: Que sortirà de l'enfrontament de vuitens entre Austràlia i Itàlia. Avui a 9:15 del vespre, abans a 6:15 hi haurà el Puerto Rico-Xina, d'on sortirà el rival de França també als quarts de final. Els altres partits de quarts ja han quedat definits, es jugaran demà també i seran l'Estats Units-Hongria i el Bèlgica-Alemanya. Jugats ahir, de vuitens, l'Hongria 84, Japó 63 i l'Alemanya, que és la selecció anfitriona, 94, Corea del Sud 56.
2: I en waterpolo, la Copa Catalunya, que va fent camí fins a les finals aquest cap de setmana.
3: En homes, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a les semifinals, en superar ahir el Sant Andreu 21-8 a la tornada dels quarts. També ahir es van jugar els partits de quarts de l'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11. Aquest vespre, els quarts tornada de la Copa Catalunya masculina tindrem el Sabadell Mediterrani. I a la competició femenina aquest vespre també hi ha anades dels quarts de final amb el Sant Feliu Mataró, el Mediterrani Terrassa, el Catalunya Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta Sabadell.
2: Fins aquí el repàs als esports. Aquesta tarda no hi ha tot costa ja la TDT Barça Feyenoord. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3.
13: Catalunya Migdia.
1: Fins ara us hem explicat que ha dimitit Josep Lluís Trapero. El ja exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern que és substituït en 10 dies. Segons que ha explicat la consellera Núria Parlon, Trapero ha plegat per motius personals. El substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec. També us hem explicat que Protecció Civil ha aixecat algunes de les mesures restrictives per les pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ara bé, es manté una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora de la tarda. I hem passat també per Alemanya, on avui s'ha vist una gran topada entre el canceller Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya. Això després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta que el canceller Merz ha qualificat de plans de neteja ètnica. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
14: Doncs que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el dia 23 davant el ple del Parlament per informar de l'exclusió de Catalunya de l'informe sobre les proves PISA. Anem cap al Parlament, Jordi Corbalan.
15: La primera junta de portaveus del curs polític ha aprovat la compareixença del president a petició pròpia en el que serà també el primer ple ordinari del nou curs. És un ple que no era el calendari que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia la compareixença del president sobre l'informe PISA. La setmana següent es farà el debat de política general i a l'octubre un ple monogràfic d'educació a petició de Junts. D'altra banda, la mesa del Parlament ha acordat un termini de 30 dies per esmenar la llei per prohibir les compres especulatives d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries en qüestionés la solidesa jurídica.
14: I el sector immobiliari a Catalunya continua sense veure resultats en la regulació que estan fent les administracions. I per això insisteix que això està allunyant els inversors. Barcelona Sara Riera.
16: Un dels grans exemples el tenim amb la Fira de District, que reuneix el gran capital inversor i que aquest any per primer cop es farà a Madrid. L'any passat van decidir marxar de Barcelona i, segons ells, amb bon criteri, com ha explicat a Catalunya Ràdio el seu president, Juan Velayos.
17: La realitat és la que és i que els números són sensiblement millors, el reconeixement institucional és sensiblement millor, l'acolliment del mercat també és millor.
16: Doncs que la relació del sector amb l'administració no és gaire bona, ho ha confirmat avui també el coordinador de la Comissió d'Habitatge de la Generalitat, a qui, per cert, no estem gaire acostumats a sentir i que avui ha participat en unes jornades al Cercle d'Economia.
18: Hay un conflicto de intereses latente y es una situación de una tensión extraordinaria donde básicamente el regulador intenta establecer medidas no siempre acertadas para regular. Pero por otro lado hay otra iniciativa, hay otro ámbito en el cual este consenso sí que se da y es la necesidad de construir miles de viviendas.
16: Més enllà de la inseguretat jurídica, el sector lamenta que les promocions que s'estan projectant en el pla 50.000 del govern són petites i que no els està sortint a compte posar-s'hi.
14: I a Cornellà del Terri reclamen actuacions urgents de l'Agència Catalana de l'Aigua davant el risc de pluja, no la d'avui, sinó la pluja intensa que esperen per aquesta tardor. L'Ajuntament fa més d'un any que espera resposta i alerta que els veïns queden aïllats de manera freqüent quan hi ha fortes tempestes. Anem cap a Girona, Pau Bartolí.
19: L'Ajuntament alerta de l'acumulació de canyes, arbres morts i residus vegetals que poden fer desbordar el riu Terri en qualsevol episodi de pluja. Un riu que creix amb força cada vegada que l'estany de Banyoles es desborda. És per això que l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, demana a l'ACA una neteja d'urgència.
20: Fa un any que estem esperant resposta a l'Agència Catalana de l'Aigua. Un any! Em preocupa els 10 quilòmetres, 11 quilòmetres que tinc jo a un riu absolutament abandonat, a una església a punt de caure al riu, a uns veïns que queden sitiats, amb un abandonament d'arbres morts, troncs, canyes.
19: Coll defensa que si l'ACA netegés anualment rius i rieres, no caldria fer neteges d'urgència.
20: El Glòria fa quasi uns 10 anys. Per tant, aquesta actuació que es va fer, crec que és l'actuació que s'hauria de fer cada any. Fer una neteja important, sobretot de cares a primavera-estiu, és quan hi ha els cabals més baixos per poder actuar.
19: L'alcalde de Cornellà del Terri diu que altres alcaldes es troben amb problemàtiques semblants i demana al govern prevenir abans que curar.
1: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
21: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: I des d'ara fins a les 4, amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
22: Molt bona tarda.
1: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
23: Bona tarda.
1: I el Roger Pi de Cabanyes, que és periodista i és delegat de l'ANC a Madrid. Roger, bona tarda. Vaja, sí que comencem bé. Avui Roger debuta com a tertulià i, de moment, la connexió amb Madrid, perquè el Roger cada 15 dies ens acompanyarà des de Madrid, doncs algun problema devem tenir. Ara de seguida el recuperem.
23: El Roger és de Vilanova, hi ha hagut molta pluja, però si entra des de Madrid, no, en principi no, no hauria d'afectar les connexions.
1: Jo crec que la pluja no l'ha afectat. Jo gairebé podria assegurar que no s'havia afectat per la pluja. No, home, no. Esperem que no, però em deien que el teníem a punt. Per tant, en tot cas, el recuperem. Em diu encara sí. Roger, bona tarda.
24: Hola, hola, bona tarda.
1: Has tingut una, escolta, deia... una estrena fantàstica,
24: sí,
1: eh?
24: Exacte, ja accidentada, que deia que ANC no, ACN, si de cas.
1: ACN, sí, sí, que deia ANC, no.
24: Que no és el mateix, però també dir-vos que aquí a Madrid de moment no plou. També és veritat que aquí a Madrid, com deia un company ara per aquí els passadissos, quan plou és culpa de Pedro Sánchez i si plou molt és culpa de les polítiques negacionistes del PP i de Vox, no? Ah. Per tant, tot s'acaba portant a la política.
1: No, anava a fer la broma fàcil de dir a Madrid no plou i segons on de Catalunya que s'havia anunciat pluja, tampoc no plou, eh? Però bé, ara després hi tornarem perquè hem quedat amb el Francesc Mauri per tal d'abordar tota aquesta polèmica. Una més, que amb això de les alert sortim amb polèmica, tant si s'envia com si no s'envia. Ara ho recuperem. Però abans... Ja sabeu que els dimecres ens acompanya el Santi Villas. Bona tarda.
25: De moment, perquè... Bueno, almenys aquesta Madrid s'ha sentit igual de malament que jo l'altre dia. Si he hagut de venir aquí... Ara, però no sabia que hi havia estudi nou, molt millor. Bueno, la carpinteria compte, aquesta metàl·lica, no, no sé,
1: una cosa no t'ha agradat, ja.
25: Les finestres.
1: Les finestres no
25: t'agraden,
1: eh?
25: Home, les finestres, això és com de dutxa, no, això?
1: Em diuen que són les que hi havia, les finestres no les he canviat.
25: Home, veus, ja es nota.
23: El pressupost es va acabar aquí.
25: Home, clar, hem fet una reforma, ho canvio tot, i aquestes finestres no són d'aquest disseny, home, però si es veu a la primera.
1: Escolta,
25: no, aquestes finestres són d'aquelles que posa la gent per ventilar el vàter, saps què vol dir?
22: Són finestres de cel obert.
25: Exacte. Sí, tu trobes que la Ràdio Nacional de Catalunya ha de tenir finestres de cel obert, tanta pantalla.
1: Això que hi ha aquí al darrere és una mica un cel obert, eh?
25: Bueno, és igual.
1: Condicionat,
25: és igual.
1: Això, però...
25: això li dius.
1: La primera
25: John Kennedy.
1: A John Kennedy. Per cert.
25: Ah, mira, ja
1: me n'oblidava. L'altre dia me'l vaig trobar...
25: Ha signat mal el contracte o algun altre cop?
1: És que
25: tu saps, Maiol, el director de Catalunya Ràdio mira contracte per contracte, que em va enviar un missatge que havia fet alguna cosa malament, que tenia
1: sí.
25: alguna cosa mal signat?
1: Sí, sí.
25: El director.
23: El propi director.
25: Aquest l'han de fer durar per sempre, perquè això no ho fa ningú.
23: I no creus que potser el van avisar ell dient-li, escolta, com que és el Santi, digue-li tu, perquè hi ha una certa gent a qui només li pot parlar el director.
25: Ah. Això està molt bé. No? Això jo no. també trobo que sí, perquè si no t'ho...
23: Si no t'escriu qualsevol, imagina't.
1: L'altre dia em vaig trobar John, que
25: ai,
1: dius tu,
25: fa mal l'esquena.
1: I li vaig dir, escolta'm, el Santi continua dient John. Diu, doncs digue-li al Santi sí. que John ha firmat el seu contracte, però que l'adreça continua estant malament.
25: Un altre cop. Ho vaig fer l'altre dia al mòbil. Clar, no me'l miro. Jo sóc com a la infanta. Signo i no...
22: Firmes i...
25: Signo i digui... Pues un altre cop l'adreça malament.
1: Això em va dir el director.
25: No,
1: John,
25: que
1: dius
25: tu. O sigui
1: tu.
25: Que ell sap on visc, jo, no?
1: Ell sap on vivies. Ell sap on vivies i l'adreça bueno, que poses ja és on vivies.
25: Bueno,
1: i
25: escolta,
1: aquest és el problema.
25: Però, bueno,
1: a veure, què?
25: Aquestes finestres no.
1: Molt bé.
25: Aquest estudi molt millor.
1: Val.
25: Tot allò del planeta imaginari que teniu allà, allò... No té ni cap ni peus. Aquell plató... Allò,
1: no, ja no, però aquell estudi encara es fa al tot costa i al Matí de Catalunya Catalunya Ràdio.
23: Pues t'has quedat tu el millor, per això, Òscar. És innegable que el millor estudi de la casa el tens tu.
25: Sí, no, ara sí.
1: Si fos el millor...
22: Ja estan els del matí queixant-se.
1: No, perdona, si fos el millor, ja estaria fent aquí el matí de Catalunya Ràdio. Si no es fa, és perquè els agrada més el 5.
25: No, però després a ells els agrada que els vegi Catalunya per la finestra.
1: Ah, el carrer, el
22: carrer. Aquí,
1: amb
25: aquesta finestra. Amb aquesta cosa. Si ara, de més, digue-li a Catalunya Ràdio que ara fan unes finestres que són horribles, però vull dir, que fan com si fos de dia. Tenen una pantalla i aleshores sembla que... Prou! I fots núvols. Quedarà més maco perquè això, jo trobo que això molt malament. Quan els hi han fotut de la reforma?
1: No
25: que
1: sé,
25: passi,
1: no.
25: Que passi. No és públic, pregunta-ho. Quan vagis allà baix...
1: Què vol dir allà baix?
25: Allà al Parlament.
1: Ah, al Parlament.
25: Quan te pregunten, digue-li, pregunti una pregunta. Quan ha valgut la reforma de l'estudi? Quin número és aquest?
22: 3.
25: Jo, Mallol, con tal de no fer la meva secció, parlo...
23: No, a mi em sembla molt bé.
25: Bueno,
23: així
25: ja
23: no hauré d'opinar jo després.
25: Averigua això. Averigua. Quan ha valgut? Perquè aquí...
1: Però tu què creus? Que s'han gastat poc? S'haurien d'haver gastat més?
25: S'han gastat poc. La moqueteta tampoc és justera, pues, justeta.
1: Et dic una cosa.
22: Van estar molt de temps treballant, perquè
25: sí,
22: van passar tot l'any passat aquí.
1: Una cosa, no li donis peixet, perquè no necessita ningú.
22: No necessita que ningú li doni cordes.
1: I diré una altra cosa. Entre els redactors d'informatius hi ha hagut, gairebé diria que eufòria amb el nou estudi. Estan molt contents.
25: Sí, bueno, perquè això és un estudi de ràdio. L'altre ja és d'allò de planeta imaginari, de la 2 Catalunya. Aquí hi ha un fallo, que jo ara estic pendent com de pensar en una reforma. Hi ha un fallo que, vull dir, jo l'altre dia li deia a una interiorista, dic, mira, jo necessito que les coses funcionin i estiguin estudiades centímetre a centímetre. És a dir, no vull una pica que em vagi a posar aigua després de rentar-me les dents, per rentar-me les dents amb l'aigua, i quan m'acotxo em mulli la camisa perquè em toca una gota. No. Que estigui estudiat. Doncs aquí, per exemple, totes aquestes pantalles que t'han posat fan reflexes al tècnic i no el veus.
1: Ah, però jo sí que el veig amb el gravany.
25: Perquè ets més alt. Ara imagina't que li toca això a l'Ostrell, que és més petit.
1: No el veuria.
25: Doncs no el veuria. Perquè el tapa la imatge. Això
1: és
25: molt malament.
1: Estic per parlar amb John, que dius tu, i dir-li que abans de donar la llum verda a qualsevol cosa,
25: que
1: vinguis tu,
25: home,
1: i tu diguis, ok, això sí, això no.
25: Perdona,
1: i ja està.
25: Jo que és una persona que sóc discapacitada, visual, i ja cada cop en altres sentits, jo m'hi fixo molt en aquestes coses, jo necessito molta pràctica. Vull dir, jo he tirat cambrers i safates de xampan o cava amb la mà esquerra perquè no els he vist venir. A terra, eh?
1: Igual això explicaria el fet que no vegis el tècnic.
25: Home, aquí hi ha un reflex que puc veure jo a la tele, per favor, que aquest pobre home li veig des de la barbeta cap a dalt. Vale, que ja et serveix.
1: També, i anava a dir que per mirar el que hi ha, tampoc no...
25: Bueno, però entén-me, les coses han de ser pràctiques i vosaltres heu d'estar tranquils, heu de tenir tota la informació. Perquè a veure si ara tira alguna senyal, no l'entendràs, i aquest programa que és Lidera Catalunya ho deixarà de ser-ho per uns errors...
1: Esperem que no.
25: Bueno, bé, una altra cosa, us de començar.
1: Encara no vas a la secció, Són i 12 gairebé.
25: Ja, bé. Avui he vingut a conèixer el Bernat i vaig no bé.
1: Ah, el Bernat vindrà la
25: dimecres
1: que ve, molt bé. Aquest t'ha interessat,
25: És que me'l van canviar. Tenien aquí uno, que ara el tens tu per la tarda, que és uno que va de guapet amb samarreta...
1: Oriol Mac.
23: Passa que els hagi robat algun tertulià al matí.
25: Exacte. I els hi han canviat per un altre del mateix diari, no?
1: Bernat Sorroca, sí.
25: Jo no sé ni el que és.
23: Ah, sí, sempre diem que podrien ser la mateixa persona, però...
25: Ah, sí?
1: Jo que trobo que físicament no tant.
25: Jo he vingut a veure'l. He pensat, dic, a veure com va, perquè, clar, ja conec el jefe de dalt...
1: Que és Ferran Casas...
25: I a canvi...
1: El guapet, que és Oriol Marc, és que jo et vaig donant els sobrenoms del Santi.
25: I ara la tercera, a veure què. Bueno, doncs ja està. Doncs molt malament, m'he fotut un viatge per no res.
1: Molt bé.
25: La meva secció...
22: Ens has trobat el Mallol i a mi.
25: Sí, això sí, home, el Mallol, sí, ja el conec, home.
22: I a mi també et coneixes.
25: Ja tu també et conec, també et veig per la tele, eh?
22: No,
25: tu no, ella no surt a l'allò de Pelanit, que veig jo?
22: No, sortia.
25: Ah, pues sortia. Allà no t'han trucat més? Pues no. Molt malament també. Ara aquí és ara el com es diu l'altre, el de TV3?
1: El Siegfried Gras.
25: El Siegfried Gras, pues molt malament.
1: Aquest no té sobrenom. No té sobrenom.
25: Bueno, pues deixa'm una setmana.
1: No, deixa-ho, és igual, va, prou.
25: Bueno, no, jo avui volia... És com que no tinc tema, perquè no en tinc mai, me'n recordo tard que de venir tot això. Això que s'ha sentit és que han tancat una ampolla, perquè semblava que no havia anat bé la reforma. No semblava que algo ja grinyolava. Bueno, pues he portat com uns documents, mira, la promo de TV3, no l'havia vist. Uns documents de com es diu això dels mantons de Manila, dels flecos, que no es diu flecos. Com es diu en català?
22: Serrells,
25: exactament. Sobre el tema de Ceuta, que m'ha interessat, que crec que periodísticament el programa de líder de Catalunya Ràdio al migdia, que es diu
1: molt.
25: Al migdia
1: Catalunya migdia.
25: Catalunya migdia.
1: És que no sap ni el nom del programa.
23: Però m'ha agradat molt quan s'agirat. Això l'he dit nosaltres.
1: Mira la pantalla, mira la pantalla.
14: Calla, que no me'n recordo, deixa'm mirar.
25: No, però això ja ho dic sempre. Però jo aquí ho veig bé que el nom del presentador, que no me'n recordo mai. El nom del programa, doncs quan me'n recordo. I els col·laboradors, doncs ja els hi ha de posar motes per sortir.
1: Per això els hi posa el sobrenom.
25: Bueno, aleshores, jo he notat una sèrie de coses que periodísticament tenen a veure amb el tema de Ceuta, però crec que vosaltres les hauríeu d'analitzar, que és, diguéssim, una mica unes versions del periodista del periodisme modern, diguéssim. Interessant. Per exemple, una que s'ha produït aquesta setmana, tu veus alguna nit, veus Horizonte?
1: Intento no mirar-lo.
25: Bueno, doncs et porto un tallet. Carmen Porter va parlar d'una tradició...
1: És la dona, no?
25: És la dona, sí. La dona era la presentadora, ojo.
1: Sí.
25: Cuidado, eh? Cuidado, que ella, tot el que va passant que van dir en aquest programa, esto ya lo había dicho yo. Ya os lo dije. ¿Sabes qué? Ya os lo dije. Bueno, pues ella ha trobat que hi ha una tradició a Tànger, que és la seva tradició, però aquesta tradició que tenen la gent de Tànger no pot passar a la península. És aquesta.
4: Veíais cómo la gente hacía sus necesidades en botellas.
5: Como botellas. Lo hemos visto en Tánger, por ejemplo.
4: Claro, en Tánger lo hemos visto que son sus costumbres. O sea, que aquí lo vemos como menuda...
5: Guarrada.
4: Guarrada, totalmente. Pero es que allí tú vas por las calles paseando por Tánger y delante de su puerta tienen botellas con pis. En la mayoría...
5: Aparte de la salubridad...
4: En ciertos barrios donde van los turistas, sí que...
25: Aquí ja, en aquest programa, potser molt més que aquí, potser hi ha 8 col·laboradors d'aquella taula. O sigui, hi ha 8 caps. No sé si tots han anat a Tànger o no hi han anat. Total, que això al final...
1: Són sus costumbres,
25: li han contestat que això està també a Toledo. Vull dir que són... Abans es veu que es posava unes ampolles amb cúrcuma i aigua perquè no es pissin els gossos.
1: I ella havia entès que eren les necessitats de...
25: Ella veu un àrab...
1: I pensa que va pixant per les ampolles.
25: I un xino... I ella ja tot ho veu malament. Bueno, aquesta ha estat una. L'altra que m'ha agradat molt és Albert Castillón. Tu te'n recordes d'Albert Castillón?
1: Sí.
25: Home, una de les grans veus de la Ràdio Catalunya.
1: Mm-hmm.
25: Bueno, pues Albert Castillón ha fet una derivada, un serrellet, de la crisi de Ceuta, anant al Mercadona i recomanant-li al senyor Roig que deixi de portar un producte amb el producte a la mà. És el vídeo? És que ara... Ara sí que em sap greu no estar a l'altre estudi, perquè això seria streaming.
1: Ah, sí? Això s'hauria de veure la imatge.
25: Sí, home, i por supuesto. Venga.
6: Le pedimos a Juan Roch un esfuerzo más tras la invasión de Marruecos a Ceuta, que elimine de sus estanterías esta crema de cacao con avellanas. No es que sea de Marruecos, no, es propiedad del sultán Mohamed VI.
25: Que es veu que fa nocilla. Aleshores, no, però tu que estàs a Matí Catalunya Ràdio i tu que fas això, que fa, ella fa una cosa com dos projectes de llegit al WhatsApp,
1: sí,
25: no?
1: Sí, projectes com institucionals.
25: Institucionals, això. En tinc més, eh?
1: Bueno,
25: i el Roger
1: per la cena.
25: Ai, el Roger, mare de Déu, ja clar. És que si no estàs... Roger, parla tu. Ell des de la ACN o ANC, de quina és?
1: No, ACN.
24: ACN de moment, sí.
25: Bueno, doncs digues alguna cosa, Roger, que és que tinc dos talls més i si els puc estar al dia, jo si vas l'any que ve.
24: Jo el que puc dir és que ens fa gràcia i està bé el que fan tots aquesta colla de Muppets, no? Però hi ha una part trista de tot això, que és que aquesta colla de Muppets arriben a molta gent, gairebé a tanta gent o potser a més gent de la que arribem als mitjans tradicionals i per tant, doncs els seus missatges, que també són missatges de Muppet, doncs també tenen impacte i al final doncs vota tothom aquí i també vota la gent doncs, que segueix aquests comptes i aquesta gent que fan aquests discursos que en realitat són discursos racistes i que tenen una altra finalitat.
25: Però tu creus que això, ells ho llancen, o sigui, jo aquí tinc aquest dubte, jo crec que s'ha de posar sobre la taula i donar l'altra versió, ridiculitzar-ho, diguéssim. Perquè si no, allà queda, si ningú diu res, allà queda un senyor amb un pot de Nutella, diguéssim, o el que sigui, que com que és d'un àrab, doncs, pues bueno... És que jo, francament, vull dir, una cosa és anar a la fort, anar al Mercadona a buscar la Nutella, gravar-te després a la porta del Mercadona... Jo no sé què dir-te.
24: Saps què passa? Que fa de mal fer contestar això, perquè acabes caient en el seu ridícul o acabes tenint, potser menys èxit dels que tenen ells, perquè ells tenen els seus seguidors. Ells ho tenen molt treballat, eh? És un hort que fa molts anys que està treballant sobretot l'extrema dreta i que l'esquerra ha vist molt tard. I per això, a vegades, aquí al Congrés dels Diputats, escolta'm, tenim gent per aquí passejant, ara menys perquè hi ha hagut algunes sancions, hi ha gent que ha perdut l'acreditació, però tenim gent per aquí passejant que s'assembla molt...
1: Aquí és el Congrés, el tema Congrés dels Diputats, sí, acreditats com a periodistes.
24: S'assembla molt al senyor de la Nocilla. És a dir, que és un problema... que és greu, que és greu i que té transcendència. I que té transcendència més als processos electorals, que aquest és el gran drama.
1: Veus?
25: En trec una altra?
1: Va.
25: Mira,
1: sí, hi ha una altra... Estàs fent una classe de periodisme,
25: avui
1: eh?
25: Avui no ho estic fent malament, eh?
1: No, molt bé, molt bé. T'estàs agradant a tu mateix,
25: o sigui, tota l'entrada me l'he fet bé, la baixada d'escala.
1: Molt bé.
25: I ara aquí, amb els talls, m'apanyo. I, jo... i amb aquest que està a Madrid, que m'interessa, perquè aquest és xerrador, vull dir, ell agafa... Que esteu vosaltres dos aquí mirant-me com si ho haguéssim tot fet entre ell i jo.
23: Has aconseguit que el meu talls, Google... Jo el meu Google ara tinc cacau, avellanes, Mohamed VI.
25: Home, és que
23: m'agrada.
25: És molt interessant. Bueno, l'altre dia, per exemple, tots aquests que després aneu a la tele i tal, que us fan ofertes i tal, o, tal, o que feu streaming, o que acabareu fent streaming. L'altre dia, per exemple, em va agradar molt també Espejo Público, Susana Griso, va fer una recreació molt interessant de la crisi de Ceuta posant a 8 policies de Jupol com si fos la frontera al pantalló. I aleshores ella anava a preguntar-los si creen ustedes que con estas 8 personas se puede evitar todo lo que pasó. Allí estava Susana Trista preguntant-los amb un micro a la pantalla a 8 policies de Jupol, que no els escoltarem perquè no, però bueno, o sigui, la posada en escena, jo trobo que cada cop això falta mitjans, eh? Mitjans per adornar-ho. Veig pobresa de mitjans, però les idees són...
1: brillants.
25: És que són revolucionàries.
7: Esto sería parecido a un control fronterizo. Tenemos a 6 policías custodiando la valla, la frontera. Es una imagen similar a la que se produjo el 30 de julio. ¿Se puede frenar con este despliegue una oleada masiva de 80.000 migrantes?
25: Y a las horas, ella en micro en mà, de mà, més pentinada que quan van a la pobra, que se vaya a detallar el cabell perquè van a Ceuta, i que no vas a detallar les puntes. Vull dir, perquè, clar, s'ha quedat a mitja melena perquè la pobra anava, van allà, sempre al plató, i, puesto com l'Anna Rosa, pues, quan tu portes al plató l'arrel cardada, quan estàs allà a Ceuta amb aquella humitat, l'arrel ja la pots cardar, que allò va tot de gos d'aigua.
1: No va bé.
25: Bueno, és que no, vull dir...
1: I tens l'últim.
25: Tinc l'últim.
24: Escolta, Santi, en aquestes imatges hi havia IA? O sigui, utilitzaven la IA...
25: No, que eren 4, eren 6 policies del cinturó.

0: l'audiència i tal, i hem de veure què fem, vamos a hacer... Ara deu estar tot així. Vamos a hacer movimiento, que hay movimiento...
1: Clar, però al final, perdona, moralment no tot s'hi val.
0: No, no, jo és que això ho trobo que és increïble.
1: O sigui, és
0: que
1: tu no saps la pena.
0: Vull dir, tu veus la imatge d'aquella policia, aquells quatre penjats, i semblen...
1: No, jo no ho vaig veure.
0: Bueno,
1: però,
0: jo sí que ho he vist, ja t'enviaré el vídeo. O sigui, tu veus aquells sis persones i és com si... Vull dir, saps com aquesta gent de seguretat d'un lloc que quan arriba penses, ara agafo jo aquí el bolso, corro, i tu no m'enxamparàs mai. Saps què vol dir? Que dius, però quina, això de seguretat? Però
1: que no saps on els han donat el títol.
0: Però si traurà la llengua, que no hauré baixat ni l'esgrado. Saps què vol dir? Bueno, i ara l'últim, que ja em va semblar el millor, llàstima que els he tirat tots i ja són i 21, eh?
2: No, però ja està. Vull dir, tira aquest i ja està.
0: Vull dir, que ja on està el de les botes? No està, doncs hi ha un altre xiquet.
2: De les botes.
0: L'heu canviat per un altre. Ah.
2: No, no, no.
0: Ah, no està.
2: No, no, no està.
0: Què
2: no
0: ha passat?
2: No, tenia vacances. Ah. Aquesta setmana té vacances.
0: Joder, xiquet, també?
2: No les va fer totes a l'estiu. Ah.
0: Bueno, és d'aquestos que seguen jo, dues setmanetes a l'estiu, una setmana d'alta, i després una que vaig amb els amics a esquiar.
2: Dilluns, quan vingui de les botes, ja li direm de
0: bueno,
2: part
0: teva. I l'últim és la solució al problema de Ceuta.
2: Ah, la portes tu?
0: És, no, la porta un membre de la Casa de Alba.
2: Carai.
0: Cayetano.
2: Ojo.
3: ¿Cómo solucionaría yo esto? Se lo digo al presidente del gobierno, que yo tenía su móvil y con el tema de Pegasus me quedé sin su móvil porque yo hablaba con él. Presidente, déjame, voy a mirar un momento el nombre. Cayetano José Martínez Alonso es el coronel del tercio Duque de Alba en Ceuta.
4: Sí.
3: Presidente, déjeme hablar con la ministra, que es mi ministra, Margarita Robles. Déjeme hablar con este coronel, tocayo mío. Y déjeme arreglar la situación en Ceuta.
4: No me digas que vas a arreglar España.
3: Con el tercio de la Legión Duque de Alba.
4: ¿En serio?
3: Bueno, yo se lo estoy proponiendo al presidente desde aquí. Y que no se preocupe, que todos los que han entrado van a salir.
0: Això també et dic que és després de dinar, eh?
5: Sí, la vocalització.
0: Es nota,
5: hi ha una cara de la vocalització.
0: Es nota que Cayetano ha anat a dinar llarg.
2: Hi ha un moment que diu coronel. No, sí. no se'n diu ni coronel, bueno, diu coronel.
0: Mira, sí, Cayetano, sí. Per
5: mi
0: exemple...
5: Ministre és el millor.
1: Ara,
0: aquestes anècdotes que t'agraden a ti meves, Cayetano a mi em va portar un cavall de Barcelona a Madrid.
2: Te'l va portar?
0: L'hi vaig enxufar al cotxe, del cotxe. Hosti. De cavallos de la Casa de Alba. Li vaig donar... Bueno, no puc dir això.
2: Ai,
0: és que ara vale, ja... No, als Mossos de quadra,
2: sí.
0: I els vaig encontrar el cotxe, el camió, al meu cavall i me'l van deixar a Madrid, al puesto.
2: Tens un cavall?
0: Tenia, va morir.
2: Tenies un cavall?
0: Abans de l'estiu.
2: Carai.
1: I et va cobrar el Cayetano? Va fer
0: no ho sap.
1: No ho sap.
0: Només ho sabien els Mossos, no per això no podia jo ara explicar-ho tot, filla meva. És que tu vies de les coses, els projectes institucionals, però tu m'ha de tirar per terra. Bueno, escolta, jo ja me'n vaig.
2: Molt bé.
0: Que em tinc cara a les ungles.
2: Estàs esgotat. Molt bé. Tens una agenda?
0: És que
2: ara fet les ungles.
0: Ara me'ls he fet aquest matí. És que t'ho juro, això, si, que vosaltres... Ah, no, clar. Això, teniu alguna secció de com de medicina en aquest programa? No.
2: No.
0: Tu sí, no?
5: Alguna cosa de fer.
0: Perquè medicina, ho he preguntat, perquè em creixen les ungles d'una setmana per l'altra, com si fos un mort. Pues
1: truques
2: al matí de Catalunya. No, ara truquem un ullet.
0: Ah, la solució.
2: Un ullet, també, la Carot.
0: O sigui, jo em tallo les ungles i a la setmana ja podia tocar la guitarra, el Farruquito. O sigui, em creixen com una persona morta, saps? En qualsevol... Bueno.
2: Després d'aquesta imatge...
0: No, no. Escolta.
2: Després d'aquesta imatge, no Santi Villas com Farruquito, jo crec que ho podem deixar aquí.
0: Mitja secció...
5: Hauries de demanar més preu, eh,
0: ara, Santi? Sí, bueno, és que
2: no donis idees, tu. No donis idees. Saps,
0: això també ho escolti,
2: John.
0: Tu saps
2: això.
0: Que jo cobro menys... perquè com que ho podia fer des de fora de casa, cobres una mica menys. I he estat tot l'any venint aquí.
5: Ah, clar.
0: I ara torno... No ho he dit, perquè sóc una persona humil, no. I penso... I, bueno... Però, si jo, vull dir, cobro més. També és veritat que faig la meitat. Vosaltres heu d'estar tot alhora.
2: Clar,
0: clar. I la diferència sí. Tampoc és tanta. Però, bueno, des d'aquí, ara no, jo...
2: I a més, tens una mica de cara de reclamar avui que, efectivament, t'has currat la secció, però altres dies no te l'has currat gaire.
0: Bueno, sí, jo ja a vegades...
2: Avui
0: jo ja
2: he currat quatre talls, però altres dies has vingut amb una mà davant i una darrere.
0: Bueno, habitualment.
2: Per això t'ho dic.
0: Ara, l'altre dia li vaig dir al Bernat que ell que el portessin cada setmana i que ell, al final, digués si jo l'havia de passar a cobrar-la o no.
2: Imagina la responsabilitat.
0: O sigui, si a la factura la poso o no, perquè és que la setmana passada jo no, és que no tenia vergonya de... No sé, vull dir, no, és que no la podia cobrar. O sigui, jo mateix me'n vaig adorar i vaig pensar, però què estàs fent?
1: Ah, aquesta setmana, en tot cas, ens has explicat que hi ha gent que té solucions per tot. I que hi ha gent que sap de tot.
0: Doncs vist així, encara me l'has tancat. Que m'ha fet un cierre, no?
1: Has vist? Que bé que t'ho he fet, això?
2: Molt bé, que torni, perfecte.
1: Gràcies.

0: Imagina tu, l'Alicia, que també sí. L'Alicia, ella, que és d'Urban, ha fet un projecte a Parla. Això està. Sí. Està fent una cosa a Parla que no s'acaba mai, també.
1: L'Alicia també ens l'ha mig robat al matí de Catalunya Ràdio.
2: També, també.
0: També l'han robat. Però veig que després us en porteu vosaltres.
2: Demà, demà debuta al matí de Catalunya Ràdio, si ja se'n permet fer la falca.
0: Però tu te portes en aquest, que és de la Catalunya Ràdio? És
1: els Maiols, sí.
0: Vull dir que aleshores esteu fent aquí unes sinergies increïbles.
1: És una joint venture.
0: Sí, sí, una joint venture. Bueno, me'n vaig, que em fa mal l'esquena.
1: Santi, gràcies, bona tarda, i que vagi bé fer-te les ungles.
0: Mira, l'Illa.
1: Vinga. Falten 3 minuts per arribar a 2 quarts. Una pausa i de seguida entrem en matèria en temes més seriosos, tot i que aquests ho eren molt avui.
0: Molt, per favor, escolta, no facis un demèrit, eh?
1: No,
0: avui
1: has estat...
0: Avui aquesta serà...
1: Lliçons de periodisme.
0: La gent serà mirarà el podcast aquest que tens.
1: Se mirarà o l'escoltarà?
0: Això, l'escoltarà el podcast.
3: Catalunya migdia.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Únic? S'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
3: Catalunya migdia.
10: Atenció! Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
11: Pizzi! Che, que bueno que viniste!
12: Encara 50
13: anys de futbol en català, des de 1976.
14: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
13: On va començar tot.
14: A Catalunya Ràdio.
13: On tot continua.
14: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
13: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
14: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
13: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
14: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
13: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
14: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: Pràcticament 3:45 de la tarda, som al Catalunya migdia amb el Roger Pidecabanyes, el Maiol Roger i la Mònica Sabata. El dia que hem conegut l'adeu, la sortida de Josep Lluís Trapero de la cúpula del Departament d'Interior. És un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. S'assuma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 els càrrecs del sotogoverno, una paraula que agrada molt al Maiol, que és aquell gruix de càrrecs de confiança dels consellers que dirigeixen els departaments. Tot i aquest domino de relleus a l'equador de la legislatura, el president Salvador Illa descarta remodelar el seu govern, no tocar la primera línia. I, de fet, fa només 2 dies, a l'entrevista institucional al matí de Catalunya Ràdio, Illa deia que no és partidari de fer una sacsejada del govern.
15: En aquests 2 anys que venen, president, vostè contempla fer canvis al seu govern?
16: No, jo crec que el govern el que ha de fer és treballar. Hi ha gent que vol canvis i canvi. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps a cada membre del govern. Estic content amb com està fent la feina. Jo no estic en canviar, ni a vegades la gent es troba amb aquestes coses tàctiques i ara farem això i canviarem i donarem. A mi això no m'interessa. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
1: Albert Prat, bona tarda.
17: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: Dèiem que són 5 canvis que hi ha hagut als departaments. Abans de Trapero, n'hi ha hagut 4 més des de dilluns de la setmana passada, el dia que el govern va tornar a la feina. Quins han estat aquests canvis?
17: Mira, el més sonat, a banda de Trapero, és la destitució de la secretària general d'Educació per la crisi de les proves PISA i les vagues dels mestres. La consellera va apartar Teresa Sambola per mirar de reconduir la situació. Al Departament d'Educació, la sortida de Trapero no ha sigut l'única. La setmana passada va plegar el secretari general del departament, Tomàs Carrió, Rubio en va deixar el càrrec oficialment per motius personals, però no perdem de vista que és l'alt càrrec que orgànicament estava entre la consellera Parlon i el major Trapero. Ahir també es va fer pública la renúncia del director general de Justícia Juvenil, Jesús del Cacho. Depenia de Ramon Espadaler, del conseller de Justícia, i era la persona encarregada de gestionar les mesures de control i els centres d'internament dels menors que delinqueixen. La seva sortida arriba en plena crisi per l'assassinat de Manresa, però el govern diu que no té res a veure, que la decisió de marxar ja estava pactada de fa setmanes. I per últim, també ha plegat, al·legant també per motius personals, el director del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, que penja del Departament d'Empresa.
1: Doncs aquests són els canvis, però és evident que el més mediàtic, el que té més recorregut, és el de Josep Lluís Trapero, que va més enllà d'Interior.
17: Sí, pel pes que va tenir durant el procés, perquè el cos de Mossos no és una àrea qualsevol de la Generalitat, i perquè va ser un fitxatge directe del president. Va ser, de fet, l'esquer electoral d'Illa durant la campanya del 23, que el va portar a la Generalitat, i ho va anunciar durant el debat electoral en aquesta casa.
18: Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policia, si sóc president, serà el major Josep Lluís Trapero.
1: Són cinc canvis al govern que es fan tots a mig mandat, que és quan els governs acostumen a reorientar, podríem dir, la seva estratègia per fer front a la recta final de la legislatura, i que, a més, es produeixen quan el govern té diverses crisis obertes, diversos fronts oberts.
17: Les mencionàvem, però el govern ha buscat un perfil baix en aquests canvis, només ha exhibit el cap de la secretària general d'Educació per intentar reconduir la crisi al departament i per calmar els ànims dels sindicats, però tots aquests relleus també tindran efectes després del crim de Manresa i en les polítiques de seguretat mentre creix l'extrema dreta i també per arran d'aquesta percepció d'inseguretat.
1: Són cinc, n'hi haurà més?
17: A primera línia s'espera, si més no s'apunta, la sortida de la consellera Sílvia Paneque per anar de candidata a l'Ajuntament de Girona. De fet, Illa, a l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, no ho descartava. I Olga Pané, la consellera de Salut, fa temps que demana sortir del govern. Recordem també que Mònica Martínez Bravo, la consellera de Drets Socials, va saltar abans de l'estiu, i no sabem si Illa farà més canvis, però el que és segur és que els està espaiant per evitar una gran remodelació a la primera fila del govern, a ulls de tothom, mentre hi ha una sacsejada a les files de sota.
1: I veieu un patró, i veieu una remodelació encoberta, i veieu casos aïllats, com ho analitzeu?
19: Bé, és que diguem que una de les marques d'Illa en aquest nou govern i del seu mandat, doncs és que, hi hauria un govern tranquil, no? Un govern que treballaria, que gestionaria, un govern tranquil, i això és incompatible en que hi hagin grans sotracs en canvis de govern de profunditat. És a dir, millor que hi hagin canvis puntuals que no un terratrèmol del nou de l'escala Richter, no? I això jo crec que és el que està portant Salvador Illa. També hi ha un altre element, que és que en aquesta legislatura, i segurament a la següent també passarà això, el fet de que Aliança Catalana vagi guanyant terreny també ajuda a Salvador Illa a posicionar-se com a alternativa a un ascens de l'ultradreta. Jo crec que ell fa molt bé quan confronta amb Sílvia Orriols al Parlament de Catalunya, i també conscient de que Sílvia Orriols, en el cas de que obtingués, diguem, els resultats que marquen les enquestes, doncs asseguraria que ell continuaria sent president, perquè una aliança entre la resta de formacions i Sílvia Orriols és gairebé impossible, i per tant això d'alguna manera el blinda pels pròxims anys.
20: Jo crec que si una cosa no vol Illa és soroll. I, per tant, qualsevol problema que hi hagi s'ha de controlar, no? Jo crec que, del que ara ens explicava l'Albert, hi ha casos molt greus, és a dir, que afecten a les persones que han cessat. Hi ha els informes PISA, que han sigut un desastre, hi ha la inseguretat, hi ha els Mossos infiltrats en una assemblea de mestres, etcètera, etcètera, etcètera. Això segurament mereixeria alguna cosa més que plegués una secretària general d'Educació, i que hi hagués segurament més explicacions, però crec que la comunicació en aquest govern està molt controladeta, no? Surt a través de persones molt concretes, i per tant el que es vol evitar és que, diguem-ne, aquestes situacions complicades que hagi pogut tenir el govern Illa, o les que pugui tenir en el futur, doncs estiguin el més per sota, mai millor dit, estem parlant de sota governo, doncs el més per sota possible, i que no siguin escàndols majúsculs, no?
2: Jo crec que són casos diferents i que responen a diferents patrons. El més evident és el de la número 2 d'Educació. La mateixa consellera ho va dir, tot i que també van intentar afirmar que no era per la crisi, però era evident que si plegava era per la crisi que la feien responsable, i en aquest cas era com praxi política clàssica de dir hi ha un problema, assenyalem un responsable i aquest responsable és cessat. En el cas del major Trapero, encara que tots ho hem relacionat amb alguns errors o escàndols que hi va haver amb la seva gestió, com el que diria que és un error tonto, tota una gestió de Mossos, que és la infiltració de professors en una assemblea, el que és evident és que aquí hi ha hagut una mala relació, si es vol dir, un desgast, una manca de confiança, sobretot arrel del segon nomenament d'avui, que és la substitució del comissari en cap, el Miquel Esquius. Trapero optava per una persona, la consellera Parlon per una altra, i aquí més que el dir ens cobrem el cap del major Trapero perquè no estem d'acord amb la gestió que s'ha fet als Mossos d'Esquadra, o reconeixem que hi ha hagut uns certs errors, hi ha hagut una manca de crisi personal. En el cas del número 2 del departament, Tomàs Carrión, crec que és una mescla de factors entre una qüestió personal, efectivament, ambicions futures i també la mala maror una mica que es vivia al departament i la necessitat de fer ordre. En el cas del centre de menors no ho sé, perquè és veritat que arriba justament quan ha passat el de Manresa i posem molt el focus en els menors, però no especialment s'ha posat el focus en la gestió del centre de menors, entre d'altres coses, perquè els menors detinguts a Manresa no estaven en un centre, sinó que vivien al carrer, en una casa ocupada, etc etc. Per tant, forma part una mica de tot el que li passa en aquest govern, no? Que és un govern que té com un rumb molt clar, és a dir, tu mires quins plans té el govern, habitatge, rodalies, tot són com coses preparades a grans i que dius, ostres, si realment ho aconseguiu, ei, Déu-n'hi-do el que tindrem, però que en el que viuen cometent errors, a vegades, o males praxis, a vegades absurds, a vegades petits, però que s'acaben molt gran, que fan que l'atenció giri al voltant d'això. Ella no vol fer un canvi, evidentment, de consellers, perquè això seria assumir que s'han fet les coses malament i que s'ha fet tot malament, seria una esmena a la totalitat, però sí que s'estan fent aquests ajustos de mitja legislatura, de dir, va, intentem que aquestes coses que ens han passat, que això de PISA, que això de les infiltracions, que tot plegat, no es torni a succeir.
20: Sí, però que perilla, que Trapero era com el seu gran fitxatge, no?, que ho va anunciar en aquesta casa, al cap de 2 anys plegui, i avui la consellera digui, no em facin parlar, no?, que són motius personals i no tinc res a explicar, home, potser la gent...
2: Però ha posat Ferran López.
20: Diguem-ne, ni que sigui per transparència, estaria bé que sí, sapigués alguna cosa més,
2: no? El nomenament de Ferran López em fa pensar dir, escolta, hem perdut la confiança en Trapero, és veritat que va ser el nostre fitxatge estrella, i va ser per uns motius molt clars respecte a la idea que es tenia de la policia i del que havia passat anteriorment a la policia, i posem a Ferran López, que recordem que és la persona que va substituir Trapero el 2017.
20: Sí, durant el 155.
2: Per tant, és el símbol polític que teníem en Trapero, i és aquesta cosa dels que van ser purgats, entre cometes, pel procés, nosaltres el recuperem, això no ho perdem. Ara, és veritat que sí, això és veritat, ens cobrem una peça que era simbòlica per aquest govern.
19: Clar, era un personatge icònic i d'alguna manera, el fet de que posi un altre mosso al capdavant del departament, i no un polític, perquè aquest és un càrrec polític, indica també que el funcionament que ha de tenir el cos continuarà més o menys igual. És a dir, que en el relleu, diguem, ella no ha volgut fer una esmena al tipus de control que hi ha sobre els Mossos. Jo recordo, aquí a Madrid, el Trapero és un personatge que, diguem, que té una imatge molt especial, és a dir, va ser un personatge molt denostat durant el procés, després, quan hi va haver el seu judici a l'Audiència Nacional, i abans, quan va anar a declarar al Suprem, va fer com una transformació, la percepció que es tenia sobre ell, cap a una persona professional, van arribar a escriure un tipus duro, no?, vesteix com a molt professional, i això també és una mica el que ell ha portat als Mossos, i suposo que és el que va comprar també Salvador Illa quan el va col·locar al capdavant dels Mossos, és a dir, una gestió, diguem, de mosso, molt professional i molt de gestió, però poc política, i aquesta potser és la decisió que torna a adoptar ara, i potser també és la decisió que posa dubtes sobre si doncs no hi haurà més problemes a l'interior de la cúpula dels Mossos.
20: Sí, però en canvi hi ha qui diu que no s'hauria de posar un mosso al capdavant de la direcció general. És a dir, aquesta és l'eterna discussió, no? Si hem de posar una persona que és professional de l'assumpte o hi hem de posar un polític que potser sap menys de policia i en canvi és més polític, no? Però i si al final el perfil és el mateix.
1: Si analitzem anomalies, i ho sentia avui aquest matí al matí a Catalunya Ràdio, el Nacho Corredor, que deia, segurament en el 99,9% dels països, qui és el director general de la policia? No en tens ni idea. Yeah. A nivell espanyol hauries de fer un Google, i nosaltres que estem molt ficats en el dia a dia, a França no sé si el director general de la policia és una persona molt coneguda, en canvi aquí Josep Lluís Trapero ha estat pel seu passat i també pel paper que ha tingut en els dos anys que ha tingut el càrrec, ha estat molt exposat a la vida pública. En canvi, en altres països, el director de la policia passa desapercebut.
20: Sí, però Trapero va gestionar tota l'època del procés passat, i va gestionar els atemptats de les Rambles. Per tant,
19: sí, però
20: és inevitable, no?, conèixer qui és.
19: Hi ha un problema també, que és que el fet que sigui una persona que ve del cos, que ve del mateix cos i ha d'adoptar decisions sobre el mateix cos, pot portar problemes, perquè també ell té dinàmiques internes, és a dir, doncs ja sabem la relació que té amb Fran López, doncs segurament a dins del cos també té les seves, també hi ha les seves, hi ha capelletes, hi ha maneres de pensar com s'ha de conduir la policia en un sentit o en l'altre, i per tant, doncs diguem, el fet que escollis una persona com López, que també ve de dintre del cos, indica que no podràs fer una gestió política des de fora, una gestió
20: en tot cas, tindran tots dos el mateix problema, en aquest sentit.
19: Sí.
1: Bé, doncs en tot cas, tots aquests canvis que hi ha hagut en la segona línia del govern, que veurem si s'acaben aquí o si en les pròximes setmanes en tenim de nous amb aquests dos noms que apuntava l'Albert. Aquest sí que de primera línia, perquè són dues conselleres que podrien veure's rellevades per diferents motius en les pròximes setmanes o mesos. Albert, gràcies, bona tarda.
0: Que vagi bé.
1: D'aquí a 3 minuts seran 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida parlem de pluges que no arriben on s'esperaven, que arriben en zones on potser no s'esperaven, és alerts que no s'envien, és alerts que sí s'envien. Vaja, una polèmica recurrent en les últimes setmanes i em fa l'efecte que en les pròximes.
21: Catalunya migdia.
22: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
23: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
22: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
25: Aquí el tens.
24: Ja?
26: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
27: Xato! L'estiu s'acaba!
28: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Catalunya migdia.
29: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
30: Ocasión Plus.
31: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
32: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
33: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
32: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
1: Tres quarts de quatre de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Mònica Sabata, el Maiol Roger i el Roger Pi de Cabanyes. Protecció Civil ha aixecat algunes de les mesures restrictives per les pluges que hem tingut durant aquest matí, que no han estat tan intenses com es preveia. S'acaben, doncs, les limitacions a la mobilitat i també a l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Ara bé, es manté una alerta més baixa de pluja a bona part del país fins aquesta tarda. El fet és que ahir es van anul·lar les classes per 300.000 alumnes, es va restringir la mobilitat en aquestes 5 comarques que dèiem, però les precipitacions no han estat tal com es preveien. Francesc Mauri, bona tarda.
34: Bona tarda.
1: Han fallat les prediccions? Han fallat els models? Es van prendre mesures desproporcionades o era el que calia fer amb la informació que hi havia ahir?
0: A veure, anant a pams, el que fem cada dia, evidentment, i el que es fa des del Servei Meteorològic de Catalunya, que és l'organisme oficial a Catalunya que fa pronòstics, i també a nivell estatal hi ha l'Agència Meteorològica Estatal, AEMET. En el cas de Catalunya, Meteocat fa uns avisos meteorològics i és Protecció Civil la que pren les mesures, doncs, això, de protecció dels ciutadans. En funció d'aquests pronòstics que sempre són, han estat, són i seran imprecisos. I, a més, quan són situacions de tempestes com aquestes, encara més. A partir d'aquí, ahir, tots els mapes, a diferència d'altres dies en què hi ha divergències en els pronòstics, ahir tots els mapes confluïen clarament en aquest màxim a les comarques, a les 5 d'alerta vermella, és a dir, tot el Penedès, Garraf, Vallès Occidental i Baix Llobregat, no? A partir d'aquí, bé, el cap de predicció i tot un equip de predicció fan aquesta doncs, previsió immediatament ho fan arribar a Protecció Civil, que en funció de la zona del territori, densitat de població, orografia, característiques del fenomen, doncs emet unes decisions. Si jo no fos Santi, jo no sóc Santi Segalà, el cap de predicció de Meteocat, però jo hagués estat allà, o segur la Gemma Puig, o l'Eloi Cordomí, etcètera, etcètera, tots, perquè tots els models donaven a això. Es va advertir, recorda que hi hauria zones on no cauria ni una gota, perquè a més l'avís era no ni extens ni general, era un avís de tempestes locals. A partir d'aquí, les de les cinc zones no van caure, les del Garraf, etcètera, Sitges no ha passat dels 52, no van caure amb la intensitat i les ganes que esperàvem. El més normal, veient els mapes d'ahir, és que haguessin caigut entre 90 i 150 litres per metre quadrat, que ens podrien haver portat una situació similar a la de l'anterior gran aiguat de Castelldefels, aeroport del Prat, C-32, que potser encara tenim al cap, no? I bé, en definitiva, pronòstics que continuaran també ballant, i segurament cada cop més, per l'escalfament global que ens provoca fenòmens més virulents. És a dir, ara mateix, per exemple, hi ha gent que diu enhorabona, ha caigut al final el Vallès, no? 35, 40, 45, ara està caient molta aigua, estan caient aiguats molt potents en aquesta zona. Bé, sí, enhorabona, però és que no eren 35, 40, 45, és que eren que podien 100, no? Caure 100, 120, i aleshores els problemes haguessin estat importants. A partir d'aquí, jo crec que és normal, també, que la població es qüestioni aquesta eina que, bé, hi ha un senyor i un equip d'emergències que van a distorsionar tot el que s'estava construint en el món de les emergències, que va ser la Dana de València, no? El senyor Mazón i l'equip d'emergències en el seu moment van aportar una distorsió brutal en aquest sentit i per això vàrem tenir un nombre de víctimes d'un país, podríem dir, de tercer ordre.
1: Faig la pregunta a tots quatre, no només al Francesc. Clar, el problema també és les diferències, perquè avui, per exemple, hi ha gent a Tarragona que està molt indignada, perquè a Tarragona fa un parell de setmanes hi va haver un episodi en què hi va haver un aiguat molt potent, a més molt focalitzat, amb molta aigua, en què no es van fer els avisos a la població perquè es va considerar que no es donaven les circumstàncies, i avui, per exemple, a la Garrotxa, al nord del Moianès, hi ha hagut imatges, efectivament, també, de carrers negats d'aigua, i allà ni es van suspendre les classes ahir a la tarda, clar, ni es va enviar ESALERT, i en canvi es van enviar ESALERT i es van suspendre les classes en comarques en què avui aquest matí la mobilitat era normal i no ha plogut tant. Òscar, aquestes diferències són les que a vegades indignen a la,
0: clar,
1: gent, no?
0: Òscar, deixa'm, abans que donis obris foc, no? Ara m'he posat pel mig, recuperant l'episodi de Tarragona, intentaré ser breu. La tempesta de Tarragona-Ciutat va ser un gol per l'escaire, de cap manera s'esperava. Per tant, el pronòstic va ser dolent, a Tarragona, Ciutat. Una altra cosa és l'aiguat de Roda de Barà. L'aiguat de Roda de Barà és una típica situació d'un núvol estacionari de finals d'agost, de setembre, en una àrea que són aiguamolls, a on es va construir fa dècades i a on es va fer fa 100 anys una via del tren amb una barrera bestial. L'alcalde del Vendrell, el Kenneth, ara no recordo el seu cognom, va dir, bueno, doncs comencem a pensar en fer permeable aquesta infraestructura que bloqueja l'aigua. Clar, en aquell episodi es va fer l'alerta taronja, no pas la vermella. La taronja estava activada conforme podria caure molta aigua. Però l'aigua va caure aigües amunt de la via del tren, a pocs metres, a l'àrea dels Masos de Comarruga, muntanyes de Barà, van caure més de 200 litres per metre quadrat que van baixar cap al càmping i amb resultat mortal. Aquí hi ha dos elements. Primer, el pronòstic no va ser capaç de dir que caurien més de 200 litres, se n'esperaven entre 50 i 100, número 1, i número 2, quan els càmpings estan anegats i tens personal sobre el terreny treballant i de SEM, de bombers, etc., per què en aquell moment no es fa l'avís? Tot això, doncs, reconeixent l'error en la predicció que es va quedar curt, tot i que hi havia l'alerta taronja, tot això són coses que s'han de posar damunt la taula.
1: Deixa'm dir que ara mateix està plovent molt fort a la part alta de Barcelona i al voltant de Collserola, per exemple, a la Ronda de Dalt hi ha talls fins i tot intermitents, perquè està plovent moltíssim i ara mateix, si veiem el radar, efectivament hi ha una d'aquelles taques vermelles que està situada a sobre de Collserola i està afectant doncs, a tota la zona de Badalona,
0: però
1: el Vallès,
0: fixa't que
1: Sant
0: només
1: Cugat,
0: 35, 40, clar, 45...
1: No el 100 ja és... que deien ahir els models.
0: Clar,
1: no?
0: Imagina't que haguessin caigut el 100, que indicaven tots els mapes. Aleshores, hi ha problemes greus, no? És aquella línia fina sincerament difícil i que jo amb 41 anys de feina no he arribat encara a solucionar.
19: Però, Francesc, corregeix-me si no és això, però és que jo, a mi em fa la sensació que tendim a pensar que la meteorologia és una ciència exacta i no sé si no és ben bé així. No,
0: no ho és, clar.
19: No ho és, clar. I després també hi ha un altre debat aquí que hi ha a Catalunya especialment, perquè jo aquest debat el veig molt centrat en Catalunya, no l'he vist tan reproduït en altres punts de l'Estat. Però tendim a pensar també que l'administració, després del cas de Paiporta, doncs ha de avisar-nos sempre, no? I que hi ha d'haver una alerta, i llavors quan hi ha massa alertes també ens queixem, no? I, ostres, m'heu avisat i no ha plogut, i després, quan, o si no t'han avisat i ha plogut, doncs també doncs queixes per tot arreu, no? I per tant, és molt difícil trobar la tecla que faci, doncs, just, doncs, avisar just i que passi el que s'ha previst que passaria, no?
2: Perdó, Francesc, digues.
0: No, és exactament així. És a dir, és una ciència que no és exacta, igual que no ho és la medicina. El que passa és que la medicina cada dia no surt al telenotícies el cas del dia, m'entens? Però hi ha uns límits en la medicina, tot i que cada vegada en sabem més, no? En el cas nostre, doncs, en la dinàmica atmosfèrica hi ha uns límits de la predicció i, a més, ara mateix ens estan tensionant les costures, les condicions de sobreescalfament de mars, oceans... Bé, hi ha noves variables que apareixen en el xup-xup.
2: Clar, aquí hi ha tres coses, no? La primera és la previsió, tot el respecte pels meteoròlegs, que és una feina que quan l'encerta tothom diu, bueno, clar, és la seva feina, i quan la fallen tothom carrega contra ells.
0: Sí, per tant, això és habitual, aquí passa res, acostumat.
2: Exacte, aquí res a dir. I després hi ha, una cosa és les alert i l'altra són les restriccions del govern. Les alert és una cosa que no és matemàtica, però que hi ha una cosa que es diu Pla Inuncat, que fixa quan s'ha d'enviar, que és alerta vermella. Per això Roda de Barà, que era taronja, no es va enviar, i quan era alerta vermella, sí s'ha d'enviar. És veritat que el govern té la potestat de, en segons quins moments, i encara que l'alerta sigui taronja, per considerar que hi ha un risc per la població més elevat, decidir que s'envia. Això és una cosa, per tant, potser podem començar a revisar si s'han d'enviar més, si s'han d'enviar menys. Potser podem conscienciar la població que les alert no és per avisar-te que agafis el paraigües, sinó que és perquè el tonto que sempre va deixar el cotxe a la riera i el va buscar quan plou no hi vagi aquest cop. Perquè a vegades diu, oi, és que avisen massa. Bueno, sí, però si cada vegada que el Mauri surt al TN a dir que no vagi el cotxe a la riera, sempre hi ha un que hi va, doncs igual ho hem d'avisar pel mòbil. I després hi ha les restriccions del govern, és a dir, el tancament d'escoles, el teletreball, que segurament és el que genera més tensió en la població, especialment pels que són pares, i avui per segon dia consecutiu en alguns casos.
1: Tenen els nens a casa, han hagut de buscar cangurs, etcètera.
2: Aquí... I és important el que deia el Francesc de la distorsió de la dana. Crec que el govern ha pecat sempre de precaució, sovint de manera satisfactòria, perquè moltes vegades, si no passen més desgràcies, és precisament perquè això no s'ha fet. D'altres, perquè hi ha un càlcul. És evident que amb una situació a l'escola tal com era ahir, ahir a les 8 del vespre, potser si les prediccions deia nostres, potser això no va tan enllà com ens semblava, retornar a començar el curs i això era un pollastre amb les escoles i amb els professors que segurament el govern no es podia permetre. Per tant, són coses que es poden afinar, però que cadascuna té la seva pota, que mica en mica amb l'experiència, i em temo que n'haurem de tenir molta, anirem guanyant.
20: Mm. Jo crec, Maiol, que tot això que dius, hi estic d'acord, eh? És a dir, és evident que d'ençà de la dana, tots els governs estan més atents a qualsevol situació que pugui ser complicada meteorològicament parlant, i també estic absolutament d'acord en que l'emergència climàtica està, diguem-ne, fent créixer la imprevisibilitat que té la ciència meteorològica. Fins aquí, tot ok. Però aleshores ve la contradicció. És a dir, quan ens trobem en dies com avui, és normal que la població en general digui, home, això de les alert potser s'han passat,
2: no?
20: Perquè s'han quedat 300.000 nens i nenes sense escola, perquè la Universitat Autònoma ha estat tancada, perquè la Universitat de Barcelona ha estat tancada, perquè en molts centres de treball han enviat la gent a teletreballar, amb el que això implica. I per tant aquí, al final, es produeix la contradicció entre la seguretat, la meteorologia i la responsabilitat del govern en avisar a la població i l'activitat del dia a dia, que també és activitat econòmica. I, al final, crec que també hem de tenir en compte que, i no sé com s'ha de fer, i segurament hem d'anar agafant la pràctica del que, diguem-ne, d'aquestes costures que deia el Mauri de l'emergència climàtica està generant, no? Fins a quin punt l'enviar permanentment és alert, o molt sovint les és alert, i que després, com ha passat avui, no sigui tan greu com preveiem, fa
1: que al final la gent no s'ho cregui.
20: Sí, clar.
2: De fet,
20: no?
2: Això és el que diuen
20: perquè
2: els estudis
20: en aquests casos hauries de dir, el sentit comú és el que hauria de fer que la gent entengués que no ha de portar el cotxe a la riera, perquè ho han dit tota la vida, no ho estan dient ara, això. Però, no? Però en canvi, a mi m'envien un és alert i avui a casa meva no passa res. Home, no? La gent acaba dient, home...
1: Em demana la paraula al Maiol, però és que tinc ja el Francesc Garriga a punt. Garriga, bona tarda.
3: I veient aquí com plou, eh?
1: Ja, gràcies, plou. Insisteixo que ara a la part nord de Barcelona i a tota la zona del Vallès, Sant Cugat, Sabadell, Sant Quirze, està plovent molt ara en aquesta situació. La Ronda de Dalt també. De seguida anem cap allà. Deixa'm, però, tenia el Francesc Mauri. Mauri, el Garriga deu estar preocupat si a les 6:45 avui al Camp Nou plourà o no.
0: Bé, una loteria com en les últimes 6 hores. Sí, perquè són aquestes tempestes locals. Ara mateix, aquí TV3, Sant Joan d'Espí no plou, però veig la cortina de pluja perfectament als morros. Sí, sí. L'estem veient. I això és el que pot passar aquesta tarda, i per tant, damunt l'herba de la travessera de les Corts número 75, m'acabo d'inventar, doncs vés a saber, saps?
1: Francesc, gràcies, bona tarda.
0: Adéu, adéu.
1: Acomiado la Mònica Sabat, el Maiol Roger i el Roger Pi de Cabanyes, gràcies a tots tres.
19: Bona tarda.
1: Garriga, et queden 15 segons si vols fer algun avançament del contingut.
3: No et perdis la primera hora, perquè recuperarem alguns dels millors gags del Cracòvia, que ahir vam saber que torna a Televisió de Catalunya.
1: Molt bé, doncs ens quedem aquí pendent de tot plegat. Ho deixem aquí, de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, els blocs informatius del 3cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Bon dia, digui.
2: Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
1: I des de quan em pren?
2: Des dels 15 anys.
1: I quant em pren al dia?
2: Bastant, un paquet.
3: El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya, per la salut, som-hi.
4: Ahir vaig veure la Maria.
5: I com està la seva filla?
4: Encara és complicat, però es troba molt millor.
6: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el vida et travessa. Jordi Casas House. Putrum, putrum.
1: Ràdio Maricel. 107.8 FM.

Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys.
1: 1976.
2: Recordes Cocodril?

I Love to Love, que aquí es va dir Me Gusta Amar, arrasava les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now.

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, not this, Shazada. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: amb l'Albert Malla.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.

El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. Esclar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra. L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors. Ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. Libertad, libertad, sin ira, libertad. El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

De amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales, per Genet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França.

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions, l'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

malgrat tot, la gallineta segueix tenint...

Lluís Llach, Palau d'Esports de Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: ¿Recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat, als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejades. Jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però l'exili, el més fort és això, és la soledat, la distància, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida amb èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal, i...

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club Passejant avui per al 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les palabras.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me.

0: su canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

0: Hasta luego,
1: cocodrilo.
2: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson.

Can't buy. I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

aquí i a Midmon el 1976 va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó que es va dir Nome des Corazones.

Don't go breaking my heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

Afternoon Delight. Star and Vocal Band. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

I un altre número important als Estats Units, el vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

I el Zell, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

Ah, i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veí estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga, el Reial Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Ei, estàs a la ràdio? Gràcies per estar en connexió. Algú va dir, a veure si t'agrada aquesta, que la vida és com les tecles d'un piano. Les blanques són els moments feliços. Les negres, els moments difícils. Ah, però juntes toquen la millor melodia. La vida. Però també algú va dir fa molt i molt de temps que la vida sense música seria un error. Aquí en tenim i en quantitat. I des que es va posar en marxa el programa, aquell llunyà octubre de 1993, hem procurat sempre punxar les versions originals de les cançons, és a dir, les que vosaltres recordeu perquè són les que en el seu moment es van comercialitzar, no? Però, en general, hem escoltat pocs directes. Per això aquesta hora que estem estrenant ara de Cocodril serà especial perquè serà només de directes. I comencem molt bé. Mark Knopfler, el gran guitarrista, el líder de Dire Straits, va fer una gira amb Emmy Lou Harris, per la que sempre hem tingut una debilitat des dels anys 70 que la vam descobrir. Vam fer una gira junts que el 2006 va acabar a Barcelona i, malauradament, el Palau Sant Jordi només va tenir 4.500 assistents. Llàstima, bueno, van tenir que fer uns arranjaments al Palau Sant Jordi perquè no es veiés buit, perquè sabeu que hi caben gairebé 20.000 persones. Bueno, una llàstima, però tenim la gravació d'aquest tema fantàstic. If This Goodbye. Mark Knopfler i Emmylou Harris. Junts i en viu.

realment Mark Knopfler aconsegueix que la guitarra parli. If this is goodbye, si això és un adéu. De la gira All the Road Running, tot el camí corrents que van fer Mark Knopfler i Emmylou Harris. I que van acabar a Barcelona el 2006. Una hora de directes al Coco. Concerts irrepetibles, amb la força del caliu del públic, versions diferents de les comercialitzades en disc que sempre hem posat des dels inicis d'aquest programa. I ara, una ocasió ben especial, un concert on ens hagués agradat especialment ser-hi, un concert de Bob Dylan amb els seus amics Neil Young, Tom Petty, Eric Clapton, George Harrison, Roger McGinn. L'ocasió ho mereixia, eren els 30 anys, l'aniversari dels 30 anys de la carrera de Bob Dylan. Es va celebrar al Madison Square Garden de New York el 1992 i junts, per exemple, van fer aquest My Bike Page.

Quina colla, eh? Quin luxe. Suposo que has anat reconeixent les diferents veus. Era el festival dels 30 anys de Bob Dylan. L'aniversari de la seva carrera el 1992 al Madison Square Garden de New York, i amb ell, doncs, amics seus com Neil Young, com Tom Petty, com Eric Clapton, com Roger McGuinn, com George Harrison. I parlant de George Harrison, el 2002 es va fer un concert d'homenatge. Recordem que George ens deixava a causa d'un tumor al pulmó el 29 de novembre de 2001. Bé, doncs, al cap d'un any es va fer un concert d'homenatge al Royal Albert Hall de Londres, on hi van participar Ringo Starr, Paul McCartney, els dos Beatles supervivents, Tom Petty, Billy Preston, que per molts està considerat el cinquè Beatle, i el sisè Rolling Stone, perquè va ser pràcticament l'únic intèrpret que va tocar amb les dues bandes aparentment o supostament rivals, no? Per cert, que en aquest concert d'homenatge a George Harrison, els arranjaments de les versions que es van fer de les seves cançons van ser responsabilitat d'Eric Clapton, però això sí, els va supervisar la seva vídua, Olivia, i també el seu fill Danny, que físicament s'assembla molt al seu pare, no? Per exemple, Jeff Lynne de la ELO va fer Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Dóna'm pau, dóna'm amor. Una cançó que George Harrison va publicar a finals de 1973.

Jeff Lynne de l'Electric Light Orchestra versionant el tema de George Harrison, Give me love, give me peace on earth. Dóna'm amor, dóna'm pau a la terra. Ho van fer el 2002 al Royal Albert Hall de Londres com homenatge a George Harrison, que havia marxat a l'altra dimensió l'any anterior. També hi eren Ringo Starr, Paul McCartney, Tom Petty, Billy Preston. Els arranjaments d'aquestes versions van ser d'Eric Clapton, però supervisats per la vídua de George Harrison, Olivia, i per el seu fill, Danny. Hora de directes al cocodril. Torn per al gran Elton John. El recuperem a Austràlia el 25 de març de 1984. Dos anys més tard, el 86, Elton va tornar a Austràlia i d'aquell concert es va publicar un doble àlbum en directe. Llàstima que aquell dia Elton no estava gens bé de veu. Crec recordar que al poc temps l'operaven d'uns nòduls vocals, però va quedar enregistrat. Però nosaltres escoltem el de dos anys enrere, el del 84, que ell estava molt bé de veu. Quina escollida aquell concert d'aquella ocasió? Doncs, per exemple, Daniel. Original també del 1973. Daniel.

Elton John. En concert a Austràlia el 25 de març de 1984. Aquest concert no es va comercialitzar. Sí, com abans et comentava, es va treure en un doble àlbum, el que va fer 2 anys més tard també a Austràlia, però en un dia que ell no estava gens bé de veu. Són directes, una hora especial del teu Cocodril Club, el programa que pots escoltar en diferents dies i horaris, a través de més de 100 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Però si no et vols perdre res, si t'has dormit, si t'has despistat, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, en el teu passeig. Els trobaràs instal·lats a la plataforma iVox.com. També estan a Spotify i a Google Podcast. No perdis la sintonia. I segueix-nos al Facebook. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Està ple de bons records musicals i de tota mena. Som més de 20.000, però hi faltes tu. Agrega-t'hi i digues la teva. Bueno, aquí no ens estem de res, en aquest especial directe. És com si estiguéssim per uns moments a tots aquests concerts realment irrepetibles. Ara, un concert de Queen a Montreal, el 1981, interpretant Another One Bites the Dust, que aquí es va dir Que otro muerda el polvo. Una cançó que, per cert, la va escriure el baixista de Queen, John Deacon, i la banda va pensar que era una mala cançó. No l'anaven a gravar, però la va escoltar Michael Jackson i els hi va dir, si això és boníssim. Fins i tot Michael Jackson es va oferir a gravar-la amb ells. Bueno, finalment ho van fer sense Michael Jackson, però va ser un gran èxit.

0: infraestructura.
1: Per tant, els indicis porten a pensar que darrere hi havia algú que ho estava impulsant i organitzant.
0: Bueno, el que no és orgànic ni relacionat amb 4, 5, 6, 7 ciutadans.
1: Queda clar. Per acabat, volia preguntar si ara hi tornés a haver un moviment per WhatsApp, per Facebook, per xarxes socials similar al que es va veure aquells dies. Creus que ja s'actuaria diferent?
0: Doncs m'agradaria pensar que sí, perquè sobretot té moltes conseqüències humanes i té moltes conseqüències a nivell social, econòmic, etc. No se sap si pot ser que torni a passar en un altre lloc. Per mi, la veritat és que la pregunta és si podrem ser capaços, a nivell de país, de poder estabilitzar la situació, de poder recuperar les capacitats que es tenien i de poder evitar una repetició.
1: Doncs són les reflexions de Selva Orejón, que és experta en ciberinvestigació i CEO de l'empresa On Branding. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bona nit.
0: A vosaltres, com sempre, una abraçada, bona nit.
1: Tres minuts i arribarem a 9:45. El contingut d'aquests documents portarà en cua segur. L'oposició s'hi agafarà fort, com ja s'ha agafat també el revés a Sánchez en la llei de nets. Recordem que el Suprem ha suspès el dret de vot dels qui han aconseguit la nacionalitat per aquesta via. Sobre aquest cas posa la mirada la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
2: Hi ha una paradoxa en la polèmica per la coneguda com a llei de nets. Centenars de milers de persones han obtingut la nacionalitat espanyola gràcies a una llei que permet als descendents d'espanyols exiliats durant la Guerra Civil i la dictadura recuperar aquest vincle amb l'estat espanyol. Ara, però, el Tribunal Suprem ha suspès cautelarment el dret a vot d'una part d'aquestes persones si no poden acreditar documentalment que els seus familiars van ser exiliats. No els hi suspenen la nacionalitat, sinó que queda temporalment suspès el seu dret a votar. La decisió arriba, com no, després dels recursos de Vox i de Justitia Europa, que qüestionen la manera com s'ha ampliat el cens. Vox ho ha celebrat ràpidament com una victòria. I aquí és on apareix la dimensió política. Perquè darrere del debat jurídic hi ha una pregunta incòmoda. Què preocupa exactament de l'arribada d'aquests nous ciutadans? Des de la dreta i l'extrema dreta, l'argument oficial és garantir que només votin aquells que compleixin els requisits legals. Però el debat polític s'ha acabat centrant també en el nombre de persones que poden incorporar-se al cens i, inevitablement, en el seu possible impacte electoral. I això és significatiu, perquè estem parlant de persones que l'Estat ha reconegut com a espanyoles i que ara poden veure limitat un dels drets fonamentals de qualsevol democràcia, el dret a votar. Quan la dreta qüestiona aquesta via de nacionalització, no només està discutint un procediment administratiu, també està obrint un debat sobre qui considera prou espanyol per participar políticament. I quan el principal argument passa de preguntar-se si aquestes persones tenen dret a la nacionalitat, a preguntar-se quantes són, on viuen i com poden alterar un resultat electoral, el debat deixa de ser estrictament jurídic i entra de ple en el terreny polític. I aquí hi ha un debat de fons. Si la nacionalitat és plena, també ho haurien de ser els drets polítics. Perquè en una democràcia, la ciutadania no hauria de dependre de si el teu vot agrada més o menys a una determinada opció política.
3: Catalunya Nit.
1: Vint segons i 9:45. A Catalunya el nom del dia és el d'una persona que plega. Josep Lluís Trapero ha presentat la dimissió com a director general de la policia. El Departament d'Interior assegura que ho fa per motius personals i esquiva la polèmica sobre possibles desavinences. El seu substitut serà Ferran López, que ja va ocupar aquest càrrec entre el 2017 i el 2018, Oriol Pujadó.
4: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero li va traslladar la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. El major dels Mossos plega 2 anys després, doncs, d'assumir el càrrec, que era una de les apostes del president Illa. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina que ha fet durant aquests 2 anys.
5: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests dos anys s'ha fet molt bé.
4: El comissari

0: I Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general que ja va exercir, com deies, entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat avui un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Núria Parlon, fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
1: És la primera dona comissària en cap del cos i amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona amb un model fonamentat en la proximitat.
2: Josep Lluís Trapero és una persona mediàtica molt coneguda, ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat al cos. En repassem ara perfil i trajectòria, Oriol.
0: Sí, nascut a Badalona, però criat a Santa Coloma de Gramenet, Trapero va ingressar al cos l'any 1990. 20 anys després va ser nomenat cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal i l'any 2013 l'aleshores conseller d'Interior Ramon Espadaler el va situar com a cap de la prefectura. L'abril del 2017 el govern el va nomenar major i pocs mesos després liderava la resposta dels atemptats a l'agost a la Rambla de Barcelona i Cambrils.
3: Bueno, pues molt bé, pues adiós.
0: I això és el que va respondre un periodista estranger que es va queixar perquè no contestava primer en castellà o anglès i ho feia en català. Aquell mateix any, però, a l'octubre, també va ser protagonista per haver de liderar la resposta dels Mossos al referèndum de l'1 d'octubre. Trapero va ordenar als Mossos que no utilitzessin la força per evitar les votacions i, abans que s'acabés el mes, va quedar destituït per l'aplicació del 155. L'Audiència Nacional el va jutjar i, en la seva declaració, va assegurar que els Mossos tenien un pla per detenir el president Carles Puigdemont i els consellers.
3: El 27 de octubre, el dia de la declaració esta, jo llamo al fiscal superior de Catalunya i llamo al president del Tribunal Superior de Justícia i les comento per telèfon que el cuerpo està a disposició tant de la fiscalia com de l'òrgano judicial per si ordenaven algun tipus d'acció en aquest sentit. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde dos días antes.
4: ¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
3: La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba, en un dispositivo que habíamos preparado.
0: El van acabar absolent en aquest judici. Per revertir els efectes del 155, el conseller Miquel Samper, de Junts, el va restituir, però va tornar a ser destituït quan Esquerra va encapçalar el govern. Ara fa dos anys, el president Salvador Illa el va recuperar per a un càrrec de to més polític. Durant aquests dos anys, s'ha marcat com a prioritat la lluita contra el tràfic de drogues, l'increment de l'ús d'armes blanques o armes de foc, uns reptes que seguirà tenint ara el nou director general.
2: Per tant, surt Trapero, entre Ferran López, expliquem qui és.
0: Va néixer a Madrid i aquest novembre farà 60 anys. Porta més de 3 dècades al cos i ha ocupat diversos càrrecs tant operatius com de comandament i de coordinació. Destaca el seu pas pel GEI, el grup especial d'intervenció, però també ha ocupat càrrecs com el del comissari en cap de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat i el cap de la Regió Policial Metropolitana Sud. El nom i la cara de López, però, es va fer conegut quan va assumir el comandament dels Mossos després de la destitució, justament, del major Trapero a l'aplicació de l'article 155. Amb la restitució de la Generalitat va deixar el càrrec i es va mantenir de número 2 fins que va demanar una excedència i va marxar a fer de cap de seguretat del Futbol Club Barcelona. L'experiència, però, va durar pocs mesos perquè va ser acomiadat després que un grup d'aficionats intentessin agredir l'aleshores entrenador del Barça, Ronald Koeman, a la sortida d'un partit contra el Real Madrid. Va demanar tornar al cos i ara era, com dèiem, a Madrid, on gestionava les relacions dels Mossos amb la resta de cossos policials.
2: Gràcies, Oriol. L'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Josep Lluís Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos, com explicàvem ara, durant l'aplicació del 155. Alba Barbosa.
5: Sí, Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament, carregue contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capellà i després el juntaire Salvador Vergés.
6: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
7: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió, nosaltres valorarem.
5: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
8: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
5: I des dels comuns, David Cid es remarca la provisionalitat del govern.
9: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. Nova setmana, nova crisi. I, per tant, fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
5: El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi.
2: La sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 els càrrecs. Albert Prat.
10: Aquesta setmana, al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
11: Crec que el govern el que ha de fer és treballar i vegem bo canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
10: El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies, el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
12: Catalunya nit.
2: Set minuts passen de 2:15. L'episodi de pluges intenses que ha fet restringir la mobilitat i suspendre les classes en algunes comarques de Catalunya ja ha superat la fase més complicada. De fet, a les 5 de la tarda s'han aixecat totes les mesures que afectaven el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i el Baix i el Penedès. Txell Garriga.
13: Bona nit. Sí, les precipitacions han avançat més ràpid del que es preveia i, a més, bona part d'aquesta aigua ha caigut sobre el mar. Això ha permès aixecar les mesures abans, també, del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent i a les 5 de la tarda també s'ha donat ja llum verda a les activitats educatives. Per tant, demà es reprenen les classes en aquestes comarques que deies i també l'activitat de centres socials. De moment, l'episodi ha provocat més de 300 trucades als telèfons d'emergències, la majoria, però, per baixos inundats o actuacions sense gravetat. Així ho ha reconegut la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3Cat Info.
14: De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
2: Encara, però, no podem donar per acabat del tot aquest episodi, eh?
13: No del tot. Protecció Civil manté encara l'alerta de l'Inuncat perquè durant les pròximes hores continuarà plovent i s'esperen pluges localment intenses a la Catalunya central i cap al Ripollès, que alerta poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.

0: Més d'un miler de persones s'han concentrat aquest vespre a Manresa per exigir més seguretat i canvis legals després de la mort d'un veí de la comarca, apunyalat presumptament per un grup de menors la setmana passada. Fins ara, per aquest crim, els Mossos han detingut 4 adolescents, 2 estan internats en centres de menors i els altres 2 han quedat en llibertat vigilada amb mesures cautelars després que ahir els arrestessin. Anem cap a Manresa en directe. Nati Dell, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat la manifestació?
1: Doncs molt massiva, és un miler de persones. Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme, a la indiferència i prou també a utilitzar-la per escampar. Han dit que volen una ciutat on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Per això diuen que cal recuperar la confiança amb un pla de seguretat, amb calendaris, pressupost, responsables i objectius que siguin mesurables. Escolteu un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques, que parlen de un índex delinqüencial a la ciutat per sota de la mitjana catalana, que és la percepció d'inseguretat.
2: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
1: Durant la concentració s'han sentit crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
3: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia.
1: I des de la unitat de comerciants i botiguers, que per cert han fet una baixada simbòlica de persianes, Toni Daura deia això.
4: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és el Far West, no? Tots sabeu que això, lamentablement, passa arreu del país. Per tant, doncs, en definitiva, no és només un problema nostre. Però, evidentment, quan ens toca, doncs, hem de sortir al carrer i exigir solucions.
1: I ha insistit que Manresa és molt més que els seus problemes.
0: Nati, sobre aquest cas també n'ha parlat avui l'alcalde de Manresa. Què ha dit?
1: Sí, exacte, ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
5: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves. No pot ser que els nostres joves vagin amb armes que maten.
1: I ha dit que convocarà una taula de seguretat extraordinària als pròxims dies, però no hi ha data.
0: Gràcies, Nati.
1: Adéu-siau.
0: I ara cap a Alemanya, perquè avui s'han vist les cares per primer cop el canceller Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria dels extremistes en les eleccions de Saxònia-Anhalt. Ha estat al Parlament durant una sessió en què s'havia de parlar de pressupostos, però la victòria de l'extrema dreta ha centrat el debat. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
6: Bona nit.
0: Jordi, els resultats de diumenge donen forces a Alternativa per Alemanya i la seva líder, Alice Weidel, i ha demanat avui a Merz directament que plegui.
6: Sí, Alice Weidel té un objectiu molt clar. Sap l'espai polític que vol ocupar i aquest és el de la CDU, el dels demòcrates cristians, no? A veure, de fet, l'intent o l'oferta de que algun trànsfuga a Saxònia-Anhalt, aquesta oferta que va fer Ulrich Siegmund, doncs dilluns, que va fer, a més, sense cap mena de pudor, no? A diputats també de la CDU, l'objectiu és molt clar, és fracturar el partit i, de pas, també l'autoritat de Merz, no? I jo crec que, finalment, amb la onada aquesta blava al cap que té Alice Weidel, però també pensant en les eleccions del 20 de setembre als dos estats federals, a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín, doncs Weidel el que intenta és traslladar-ho, que sembli que la derrota a nivell regional doncs equival a la derrota a nivell nacional, que és, òbviament, el seu objectiu. Escoltem-la.
7: No heu sabut captar el missatge que els electors de Saxònia-Anhalt us van enviar diumenge passat. Tanmateix, això no té cap importància perquè el vostre temps s'ha acabat. La ciutadania vol un canvi de govern i l'obtindrà.
0: Tots dos també han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta. De fet, Merz, Jordi, ha arribat a qualificar aquests plans de neteja ètnica.
6: Sí, a veure, no oblidem un cop més les dues eleccions del dia 20, no? Per tant, Biden el que fa, ella aprofita que tota l'atenció està centrada en ella per reafirmar doncs, els missatges que ella pensa, que l'ajudaran a millorar els resultats a Mecklenburg i a Berlín, i s'ha despatxat a gust. I Merz, que s'ho esperava, doncs es guardava aquest as a la màniga amb el tema de la remigració. Escoltem-los també, sí.
7: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
8: Si es fa realitat el que vostès propongen, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
6: Jo crec que aquí el que hem d'observar és que Merz d'alguna forma intenta, d'una forma bastant desesperada, penso, desacreditar Biden. I jo la sensació que tinc és que està ell personalment bastant desorientat, no? Clar, a mi em fa gràcia, entre cometes, que Merz avui critica el concepte de remigració, però a finals de març, per exemple, doncs, quan va venir el president de Síria, el Xarà, doncs intentava animar-lo a veure què podia fer perquè bona part del milió de sirians refugiats a Alemanya doncs, tornessin al seu país el més aviat millor. O la setmana passada, que hi va haver una reunió en la qual es van trobar tot un grup de països que volen obrir els centres de deportació a tercers països, no? Com els alemanys doncs, junt amb els danesos, els neerlandesos, els grecs o els austríacs, no? Jo aquí el que veig és, bé, la CDU fa anys o mesos doncs, que copia les propostes de l'extrema dreta i així els va, perquè la gent, doncs, en lloc de votar la còpia, doncs, vota en l'original.
0: Doncs sí, té les seves contradiccions també. Gràcies, Jordi, des de Berlín. Bona nit.
6: A vosaltres, bona nit.
0: I als Estats Units, el Partit Republicà comença aquesta nit una convenció inèdita. Donald Trump s'ha tret de la màniga una mena de gran acte de campanya de cara a les eleccions de mig mandat, al novembre, en què el president dels Estats Units es juga la segona part de la seva administració. Està previst que comenci d'aquí a una mitja hora a Dallas, a Texas, i allà hi tenim el nostre enviat especial, que és l'Oriol Serra. Oriol, bona nit.
9: Hola, bona nit, Manel.
0: On et trobes? Quin ambient tenim per aquí?
9: Doncs mira, ara mateix sóc en aquest American Airlines Center d'aquí de Dallas, a Texas. Això és un palau d'esports que és molt conegut per ser la seu del Dallas Maverick, l'equip de l'NBA, i que ara mateix doncs, es va omplint a poc, hi ha un ambient molt distès amb representants de les delegacions dels diferents estats nord-americans del Partit Republicà. Van arribant, molts ho fan doncs, vestits a la texana, és a dir, amb barrets de cowboy, les botes, els texans. Per tant, doncs, és un ambient doncs, molt patriòtic americà, amb moltes banderes que s'han posat en els seients, en aquests 21.000 seients que hi ha aquí en aquest palau. I Trump, que encara ha d'arribar, ell està volant ara mateix des de Washington cap aquí, cap a Dallas. I mentre això es va acabant d'omplir, evidentment, el que sí que ha fet el president dels Estats Units ha estat mirar de trobar el seu espai de protagonisme, perquè no sigui dit, ha parlat abans de pujar a l'Air Force One, abans de venir cap aquí, cap a Dallas. I el que hem fet mentrestant, doncs, he sortit a fora, he parlat amb la gent de l'altra cara de la moneda, és a dir, els votants demòcrates que volen fer sentir la seva veu, el seu descontentament i, evidentment, les seves diferències amb el trumpisme. He parlat, per exemple, amb en Luke, un activista de l'organització Take America Back Again, Recuperem Amèrica. Ell és partidari d'acabar amb l'existència dels agents d'immigració i duanes, als ICE.
10: La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
9: També he pogut parlar amb una altra veu jove, la de la Rachel, una influencer que promou el debat polític i que adverteix que el vot jove republicà s'està radicalitzant.
11: Hem observat com un segment de joves abandonen Trump, però això no vol dir que es tornin demòcrates. Vol dir que es tornen America First, cosa que vol dir que se'n van cap a l'extrema dreta. Són antinegres, antihispànics i supremacistes blancs. Estem veient homes joves que han votat Trump tombant cap a l'extrema dreta i això és molt preocupant.
0: Com hem de llegir, Oriol, el fet que Donald Trump s'hagi tret de la màniga aquesta convenció?
9: Mira, Trump passa per hores baixes de popularitat i necessita una embranzida. És a dir, el motiu és estrictament aquest, perquè normalment no es fa una convenció d'un partit abans d'unes eleccions de mitja legislatura, com són aquestes del 3 de novembre. Trump, com dèiem, ha de parlar davant d'aquestes 20.000 persones, però sobretot el que busca són imatges, eh? Aquestes imatges de campanya. Aquí ho aconseguirà, tindrà aquest bany de masses i, per tant, podrà recuperar, si més no, aquest protagonisme. No sabem si la popularitat se'n veurà beneficiada. En qualsevol cas, ara et deia que havia parlat abans de pujar a l'Air Force One. I com ho ha fet? Doncs connectant la guerra de l'Iran amb les eleccions de novembre i mirant de deixar els demòcrates en mala posició. I think the
12: war will end. Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
9: En altres paraules, diu als americans que si voten demòcrata, voten el que vol el règim iranià.
0: Doncs a veure com anirà avui la convenció. Fins després, Oriol.
9: Fins després.
0: I ara acabem aquest recorregut internacional a Brussel·les, que diu que el nou reglament europeu d'habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. La llei catalana que pretén regular-ho ara mateix està encallada al Parlament perquè el Consell de Garanties Estatutàries creu que vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou reglament europeu a la mà, però les autoritats comunitàries esperen posar ordre enmig dels conflictes per l'habitatge. Conflictes molt urgents. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires, bona nit.
13: Hola, bona nit. La Comissió Europea creu que gràcies a aquest nou reglament d'habitatge, Catalunya tindrà ara més cobertura jurídica per regular la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió, Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
14: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
13: Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic, però de forma proporcional i amb condicions per evitar mesures més restrictives del compte.
0: Això afectarà els plans de l'Ajuntament de Barcelona de laminar de soca-rel, recordem-ho, tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys?
13: Doncs, Manel, en principi no, perquè Barcelona això ja ho té aprovat des de fa temps i com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, doncs la mesura de l'Ajuntament pot quedar-se tal com està.
0: Molt bé, doncs haurem de seguir també què és el que passa, perquè és, sens dubte, la gran preocupació de molts ciutadans. Gràcies, Bruno, bona nit.
13: Adéu, bona nit.
15: Catalunya nit.
16: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
17: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
0: Això comença fort, eh? Divendres arriba als cinemes el thriller psicològic El Nido, dirigida per Hugo Stuben i protagonitzada per Michel Jané, Luisa Gavassa i Pablo Derqui. És un film sobre les herències familiars i la maldat a partir de la història d'una mare que vol protegir el seu fill dels perills que pot trobar fora de casa. La Montse Pujol ja ha vist la pel·lícula i ha parlat també amb el director i la protagonista. Bona nit, Montse, què tal?
18: Bona nit, Manel. Doncs bé, si voleu veure un thriller psicològic, un autèntic, aneu-hi. El director August Uben ha estat aquesta setmana a Barcelona i ens ha explicat que ell el que pretenia era fer un thriller que fes pensar l'espectador al sortir de veure la pel·lícula.
19: Hablamos mucho de la maldad. Entonces, como que queríamos hablar un poco de ciertas cosas, como de 3 pilares importantes, que son estos, para armar un thriller y de repente, bueno, que el espectador estuviera atrapado y que te contara algo más, que no solo fuera un thriller que tuviera o varios giros o de repente una sorpresa final.
18: I l'actriu Michelle Jané es posa la pell de la Marta, una mare d'un nen amb un passat fosc arran de la mala relació que va tenir amb la seva mare, a qui té lligada i tancada en una habitació. La Marta domina tot el que passa a casa seva, on ningú pot entrar i on mana ella sobre el fill i la seva mare. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb l'actriu nascuda a Barcelona. Michelle Jané, bona nit.
20: Bona nit.
18: Jo no t'havia vist mai amb un paper com el que interpretes al Nido. Explica'm una mica com has fet per posar-te la pell d'aquesta dona, de la Marta, amb un passat tan obscur. No explicarem res.
20: He fet un treball molt exhaustiu abans de començar la pel·lícula. M'he basat en històries reals de gent que havia viscut històries similars, perquè hi ha més de les que pensem. I ha sigut un treball molt extens i molt difícil, però molt gratificant també, perquè com a actriu jo estava esperant un paper així des de feia molt temps i ho he gaudit molt.
18: Molt bé. El teu personatge que interpretes se'l veu una dona que té un passat molt obscur i que, bueno, jo vaig tenir la impressió que tenia molta rancúnia, no? Molt odi. Tu com interpretes el que li passa a la Marta?
20: A veure, ella té un trauma molt gran. La pel·lícula et parla dels traumes de les motxilles familiars i de coses que ella s'ha d'enfrontar, no? I ella fa el que pot amb el que té, és el que dic sempre, no? Té un passat molt difícil i és una cosa que vas entenent a poc a mesura que avança la pel·lícula.
18: Clar. Jo també vaig tenir la impressió que el teu personatge, quan està a casa, ella ho domina tot, no? Domina el que fa el seu fill, té controlada la mare, fins que arriba el personatge al Velasco. Què passa, llavors?
20: Tot es cau, tot el que ella controla ho deixa de controlar i això no ho porta bé. No ho porta bé. Ella, sí, vol controlar tot. És una dona molt dura, però també molt vulnerable. També hi ha una nena dins que en moments surt, sobretot a les seqüències que està amb el nen, veus aquella vulnerabilitat i veus a la nena, no?, una mica. Però sí, ella ho vol controlar tot, però no es pot controlar tot sempre.
18: Molt bé. No estem acostumats molt a veure thrillers psicològics, després li preguntaré al director. Et venia de gust posar-te en aquest gènere?
20: Molt de gust. A mi m'agrada molt com a espectadora i com a actriu. I quan vaig llegir el guió el primer cop em vaig quedar boja. M'encanta, crec que tota l'estona passen coses i vas entenent a poc a mesura que avança la pel·lícula el que està passant i m'ha agradat moltíssim, la veritat.
18: Va ser difícil el rodatge, les escenes més violentes o més emocionants?
20: Va ser difícil, va ser molt intens, tant a nivell emocional com físic, però va ser un rodatge molt especial i l'equip era increïble i part de l'equip són amics meus que he rodat amb ells en altres ocasions i ha sigut molt dur, però molt guai també.
18: Amb Pablo Derqui havies treballat, sí, anteriorment?
20: Clar, Isabel la Catòlica, sí, allà vam estar junts i jo recordo que quan vaig llegir el guió vaig dir, uah, això ho faria Pablo increïble, i al final va ser ell i ha sigut increïble poder tornar a rodar amb ell, sí.
18: Doncs moltes gràcies i molta sort. Bona nit.
20: Gràcies, moltes gràcies.

0: quan ho faig, molesto, el lio. Prenc la vida ben possessivament, l'exigeixo, li dic meva i tinc dret. Llavors reacciona.
1: Hem entrat en aquell punt del Catalunya Nit en què cedim el control de la música a la Gemma Puig, a qui es tracta de fer la previsió a partir d'una cançó. Gemma Puig, bona nit, què tal?
2: Bona nit, doncs mira, avui he escollit aquesta cançó del Remei de Calafresca, que es diu Fresca, perquè demà el que notarem, i aquesta nit és aquesta fresca, aquesta refrescada que ja s'ha notat avui i encara es farà més evident durant aquesta nit i matinada. Després d'un dia de ruixats, de tempestes, de parlar molt del temps, amb precipitacions significatives, 98 litres han caigut per metre quadrat a Ripoll, 94 al Pens, 56 a Sitges, 52 a Barcelona a l'Observatori Fabra, que són alguns dels registres més significatius. Aquests ruixats han anat marxant mar endins. Encara en les properes hores n'hi pot haver algun d'irregular cap a comarques interiors, poqueta cosa, però sí, s'ha imposat aquesta refrescada general i això es notarà demà al matí. Fins i tot al Pirineu, m'atreveixo a dir, fred, perquè algunes mínimes no quedaran per sota dels 4-5 graus. Per tant, una refrescada general que també es notarà cap a comarques interiors i també a la mateixa línia de la costa. I després d'un dia molt mogut, meteorològicament parlant, dijous doncs serà tot el contrari. Tindrem molta estabilitat, alguna boirina matinal, sol, i al migdia la calor continguda d'avui, les màximes més altes cap als 30 graus.
1: Doncs si sí, la cosa està tranquil·la i fresca, crec que has donat la millor notícia de l'informatiu a molts dels nostres oients. Bona nit i fins demà, Gemma.
2: Bona nit.

0: Són les 10, ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida us resumirem els principals titulars de la jornada amb la polèmica creixent per la desclassificació dels informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El Centre Nacional d'Intel·ligència va advertir tant al govern de Sánchez com al Marroc que hi havia crides per xarxes a una entrada de migrants a Ceuta. El que passa és que no sabem a quin punt, a quina alçada va arribar aquest intercanvi de missatges de WhatsApp. Sabem que va ser amb la delegació del govern de Ceuta, però això no vol dir que després s'alabés fins que li arribés directament a Pedro Sánchez o als seus ministres. En qualsevol cas, la polèmica està servida perquè s'especificava que es movien aquests missatges en llocs d'internet amb fins a 180.000 seguidors combinats. Per tant, la polèmica que va creixent i l'oposició que torna a demanar la dimissió de Sánchez. També repassarem l'actualitat esportiva encapçalada per una golejada més del Barça de Flick. Avui n'ha tornat a fer 5, també ja a la Lliga de Campions. I parlarem de tres esdeveniments que són notícia pel que va passar ara fa 50 anys. La primera manifestació per la Diada, a Sant Boi, que s'ha commemorat avui. Avui fa 50 anys que va morir Mao Zedong. Això ens portarà a la Xina, i atenció també perquè el Llibre Vermell es publica per primera vegada en català. I escoltarem a Maria del Mar Bonet 50 anys després del seu concert a l'Olímpia, perquè el repetirà i és a París. Parlant de música, avui, per cert, hem rebut aquest missatge.
1: Bona nit, oients del Catalunya Nit. Des dels Amics de les Arts volem dir-vos que tenim una cançó nova que es diu Encara som aquí i esperem que us agradi. És una història que ens va passar, una història real que vam viure l'any passat a Fires de Girona, i esperem que us agradi la cançó.
0: Doncs l'haurem de posar. Abans de tancar el dia, trucarem a la subdirectora de La Vanguardia per saber quina portada estan preparant per demà, i cedirem l'última paraula a l'escriptora que tenim aquí ja assegut amb nosaltres des de les 9, conjuntament la Míriam Cano, que torna al Catalunya Nit. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: Les 10 i 3 minuts, repassem ara les principals notícies d'aquest 9 de setembre. I la més destacada és que el CNI va advertir al govern de Pedro Sánchez, el dia abans que esclatés la crisi a Ceuta, que hi havia crides a una sala a la frontera el 30 de juliol. És una de les principals conclusions dels documents policials, militars i d'altres departaments que la Moncloa ha fet públics aquesta tarda. Marc Güell.
3: L'avís el va fer per WhatsApp un membre del Centre Nacional d'Intel·ligència, que depèn del Ministeri de Defensa, de Margarita Robles, a la delegació del govern espanyol a Ceuta. Parla d'una crida a les xarxes socials a través de grups de WhatsApp i Facebook amb 180.000 seguidors en conjunt i sota noms com Assalt a la tanca de Ceuta. I en un altre arxiu, també del 29 de juliol, el CNI trasllada als serveis d'intel·ligència marroquins que ha detectat grups a les xarxes que estan viralitzant crides a travessar la frontera i els demanen col·laboració.
0: El govern espanyol, Alba, s'ha defensat atacant el CNI.
4: Diu que si un avís de 180.000 persones seguint la crida a les xarxes socials era rellevant, perquè no es va elevar on tocava. Aquest vespre hi ha posat veu el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
5: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado. Además, se dirige a las organizaciones, a los organismos competentes. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información.
4: El PP acusa el president espanyol de mentir i li demana la dimissió.
0: Fa uns minuts n'hem parlat aquí al Catalunya Nit amb la pèrit judicial especialista en ciberinvestigació, Selva Orejón, que ha assegurat que, tal com es veu als documents, el CNI tenia la informació d'aquestes convocatòries i que, si no van actuar, va ser perquè no li van donar prou credibilitat.
6: No és que no s'hagi vist o no és que no s'ha pogut detectar ni s'ha pogut validar. Al final també és una qüestió de decisió. La pregunta, més enllà de si el CNI va avisar o no, és qui ho va rebre, com ho va valorar i fins on van escalar aquesta informació i qui tenia la capacitat de decidir en aquell moment. Jo crec que el risc estava clar, la probabilitat també.
0: Ferran López assumirà el càrrec de director general dels Mossos d'Esquadra dimarts de la setmana que ve, després de la dimissió de Josep Lluís Trapero.
3: López recupera el càrrec que va ocupar entre el 2017 i el 2018. El major del cos ha presentat la seva renúncia per motius personals dos anys després d'assumir el càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir.
7: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests dos anys s'ha fet molt bé.
3: I és que Parlon també ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius, que jubila, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos.
0: L'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa celebren que Trapero ja no sigui el director general de la policia.
4: Recorden al president que va ser una aposta personal seva anunciada en campanya. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Núria Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Sentim el juntaire Salvador Vergés i el cupaire Xavier Pellissa.
8: El que no pot ser és que aquest govern pretengui fer aquests pedaços de que pleguin els números 2 o els números 3 dels departaments i no siguin els propis consellers al capdavant els qui assumeixin les responsabilitats.
9: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
0: Aquest vespre, més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de l'apunyalament mortal de la setmana passada. Avui el jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos menors detinguts. Manresa, Nàtia Dell.
10: Els organitzadors de la mobilització d'aquest vespre han dit que davant d'uns fets tan greus no es pot mirar cap a una altra banda i que cal aixecar la veu. Manresa està per sota la mitjana catalana de delictes, però les xifres no recullen alerta en la sensació d'inseguretat que tenen els veïns. Ja han parlat d'aquestes situacions.
11: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
10: Creuen que defensar la convivència no és negar els problemes i que defensar la seguretat no és assenyalar cap col·lectiu. Que no només volen protestar, sinó que volen respostes i solucions.
0: I avui hem sabut que el Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va colpejar a Elx, un aficionat del Barça que portava una estelada.
3: L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, ha dit, una agressió injustificada.
12: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
0: Protecció Civil manté el pla Inuncat en alerta perquè durant les pròximes hores encara continuarà plovent. Ho pot fer de manera intensa a la Catalunya central i cap al Ripollès.
4: I aquestes pluges poden deixar 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Tot i això, l'episodi més fort, que ha obligat a restringir la mobilitat i suspendre classes a 5 comarques, ja s'ha superat. Fins i tot algunes restriccions s'han aixecat abans d'hora perquè les precipitacions han avançat més ràpid del que es preveia. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha defensat les mesures preses.
13: Ha caigut força, però no amb quantitats com podíem esperar per una situació com la que teníem ahir, amb nivells de probabilitat de 5 sobre 6, i per aquest motiu doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs també podem retirar aquestes mesures.
4: Les tempestes sí que han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols han acumulat retards i se n'han cancel·lat una 60. També hi ha hagut problemes en la circulació de trens.
0: El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat avui una sessió tensa al Parlament després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
14: Amb les eleccions d'aquí a dos caps de setmana a dos altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
15: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
14: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
16: Si es fa realitat el que vostès propongan, seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
14: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
0: I atenció al preu del petroli, que supera els $100 per barril per culpa de la guerra de l'Iran.
3: Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
17: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre.
4: L'aturada encara no té data concreta i la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
18: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solventar aquesta situació a nivell català.
0: Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bona nit.
19: Hola, bona nit. Amb la nova norma europea, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per limitar la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el comissari europeu d'habitatge, Dan Jorgensen.
20: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
19: Aquest reglament europeu pot servir de base per al cas català perquè Brussel·les vol emparar per primer cop la possibilitat de restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. La nova llei europea també planteja que en zones tensionades els governs puguin limitar el lloguer turístic, això sí, amb algunes condicions per evitar mesures més restrictives del compte.
0: El Departament de Cultura aportarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques.
3: És una xifra rècord que suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria d'aquests ajuts el 2014 i la dotació augmenta un 66% respecte al període anterior.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts i arribarem a 11:15. Sergi Andreu, bona nit.
21: Bona nit, Manel.
0: El Barça debuta amb golejada de 5 en 5,
21: eh? Sí, sí, el Barça està intractable en aquest inici de temporada. Avui ha guanyat el Feyenoord 5-1 en el debut de la Champions, primera jornada de la Lligueta, al Camp Nou, primera part passada per aigua, ha caigut una pluja intensa i després ha arribat la pluja de gols. Rafinha n'ha fet un parell, només començar el primer, el segon a l'inici de la segona part. Adeyemi ha fet també un gol amb un gran xut des de la frontal amb la dreta. Lamine, de falta directa, ha fet el quart a la segona part. I Gabriel Jesús, fins i tot, que ha entrat al camp ja dels acaballes, ha fet el cinquè de cap. De moment, el Barça, que comença molt bé aquesta Lliga de Campions, amb aquest 5-1, un flic a la sala de premsa que parlava de temporada molt il·lusionant.
22: Estem al començament de la temporada i sé, i tu saps també, que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom, a més, té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
21: Per cert, que després del partit, Rodri ha demanat disculpes a tota l'afició i gent del València, jugadors, staff tècnic, per les seves paraules l'altre dia més tall a la banqueta, criticant el joc i el nivell d'aquell València en el partit de Lliga.
0: Doncs s'ha disculpat, això ja és molt. Tenim altres partits en jocs també, en joc de Lliga de Campions. No, mira, sé si ningú n'ha fet 5, eh?
21: No, de moment no, però compta amb el Paris Saint-Germain, que ja n'ha fet 4, i el partit encara no s'ha acabat.
0: Déu-n'hi-do.
21: Mira, 3-1 l'Stuttgart ha guanyat el Viking Stavanger de Noruega, 3-1. De moment, aquest estat és definitiu. I no s'han acabat encara. Són al minut 10-12 de la segona part. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, amb Julián de titular. Nàpols 0, Arsenal 0. I Paris Saint-Germain 4, Slovan de Bratislava 0. A més de l'Sporting de Portugal 1, Galatasaray 1.
0: Molt bé, tenim també avui Lliga Catalana de Bàsquet que es disputa a Tarragona.
21: La Sassanya en el Carles Vila, hi havia dos partits, un ja s'ha acabat, ha guanyat el Lleida 87-84 al Joventut, però ara tenim en joc un altre partit, si et sembla, Manel.
0: I tant, cap allà.
21: Podem connectar amb el Carles Vila.
0: Carles, endavant.
1: Hola, bona nit. Doncs mira, 4 minuts pel final del tercer quart, 45 per l'Andorra, 44 per el Manresa, un partit de moment molt igualat, tot i que l'Andorra s'havia col·locat 11 punts per damunt. El segon quart ha remuntat l'equip de Diego Ocampo. Recordem que aquest és el segon partit d'avui. Demà debutaran ja en aquesta Lliga Catalana el Barça i el Girona.
0: Doncs moltes gràcies, Carles, i tu també, Sergi. Fins
21: molt bé.
0: Demà.
21: Adéu-siau, fins demà.
0: Bona nit. Passa un minut d'un quart d'11, fem una pausa per la publicitat i no us ho perdeu a la tornada perquè explicarem una notícia important relacionada amb el món de la intel·ligència artificial. OpenAI hauria resolt un dels problemes matemàtics del mil·lenni, d'aquells tan complicats. A més, Apple presenta nous telèfons, sabrem com són.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
26: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
27: Només pel fet de comprar el cupó diari?
26: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
27: Mira que bé!
26: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
28: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
30: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
29: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
31: La IA és bona?
32: A quina edat puc tenir mòbil?
33: Com sé si una notícia és veritat?
34: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
35: I això per què passa?
36: I a qui m'he de creure?
37: I què puc fer jo?
34: Per això fem l'Infocar.
38: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
34: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
39: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
40: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
41: Es diu Sol Soler.
40: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
42: Que xula!
40: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
43: Superxuli!
40: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
44: Wow! Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
44: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
2: Catalunya ni.
45: Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
2: Les notícies.
45: Si no hay mano,
2: sota la llum de la lluna.
45: Luna, que te merece.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
45: Luna a la de una.
2: Catalunya Ràdio.

0: Les 10 i 19 minuts. Aquest matí ens hem llevat amb la notícia que OpenAI ha resolt un dels problemes més difícils de les matemàtiques, un dels anomenats problemes del mil·lenni. Doncs bé, marxarem a dormir amb les acusacions de dos científics, un dels quals de la competència d'Anthropic, que acusen OpenAI de plagi. Núria Haar, bona nit.
1: Hola, bona nit, què tal?
0: Explica'ns, Núria, què és el que ha passat?
1: Doncs estem davant de la cursa per ser el primer. Una pugna de la intel·ligència artificial per ser la primera de resoldre un problema matemàtic. Una mica com quan als anys 90 el campió d'escacs Kasparov competia amb la supercomputadora d'IBM per veure si eren els humans o les màquines els que guanyaven la partida. Doncs bé, avui OpenAI ha tret pit de ser el primer de resoldre el problema de Navier-Stokes, unes equacions de la matemàtica teòrica per descriure com evolucionen els fluids. I posa context el jove i premiat catedràtic de la Universitat de Barcelona, Xavier Rosotón.
2: La comunitat matemàtica, els humans, han anat fent avenços molt importants en aquest camp els últims 10 anys, jo diria. O sigui, els matemàtics pensàvem que aquest problema podia ser resolt en els propers anys. No seria una sorpresa que s'hagués resolt per humans en els propers 2 anys.
1: Doncs aquí entren en joc dos matemàtics humans, un de la Universitat de Nova York i l'altre d'Anthropic, que estaven a punt de resoldre el problema amb l'ajuda de ChatGPT, que és l'eina d'intel·ligència artificial generativa d'OpenAI, la competència.
2: Hi havia el rumor de que aquests dos matemàtics estaven a punt de resoldre'l. I el que ha passat aleshores és que OpenAI ha dit: jo no vull que un treballador d'Anthropic estigui resolent això, voldríem ser els primers, i el que han fet és entrenar un model de nou, posant-li gairebé 30 milions d'euros de càlculs i de computació en electricitat, el que han gastat aquest model. El que han aconseguit és acabar i fer una demostració abans que els altres.
1: Controvèrsia a banda, aquí un dels dubtes raonables és de qui és el mèrit, si de l'humà o de la màquina.
0: Sí, això seria com allò de l'ou o la gallina, en tot cas molt interessant. I la pregunta també és com hem d'entendre aquesta cursa entre les principals tecnològiques per ser les primeres de resoldre problemes matemàtics com el que ens has explicat avui.
1: Doncs molt fàcil. OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a la borsa. De fet, Anthropic podria fer-ho a finals del mes que ve, a finals d'octubre, i està treballant per trencar tots els rècords i superar una altra companyia del sector que lluita per quedar-se un tros del pastís, SpaceX, d'Elon Musk, que el juny ja va batre rècords.
2: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
1: Ja ho sabeu, les matemàtiques teòriques són una professió de futur.
0: Una professió de futur sempre que la mateixa intel·ligència artificial ho permeti, perquè la carrera de les companyies per millorar els sistemes va tan ràpid que fins i tot alguns dels seus creadors estan abandonant la cursa. És el cas d'un jove investigador d'Anthropic que ha dimitit perquè creu, ha dimitit avui mateix, perquè creu que abans que s'acabi la dècada la IA ens podria matar a tots i avisa que el seu desenvolupament està en molt poques mans. El missatge de l'enginyer a la xarxa social X s'ha fet viral i més enllà, evidentment, de considerar-lo una exageració, altres persones del sector sí que li donen la raó en part. Una d'elles, el cap que tenia Anthropic, que ha afegit que la probabilitat que la IA acabi amb els humans durant la pròxima dècada és superior al 10%. No sé com ens quedem tots plegats, però vaja, l'únic que ens queda és seguir endavant, així que intentarem seguir presentant les notícies com si no acabéssim d'explicar això. I podem explicar, per exemple, ja seguim amb la intel·ligència artificial, la tecnologia i les últimes novetats, que Apple ha presentat els seus nous models d'iPhone i assegura que són centres d'intel·ligència no artificial, sinó personal. Nando Zanovera.
3: El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termus, assegura que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal.
4: The new iPhone Duo.
5: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
3: L'iPhone Duo és el primer terminal plegable d'Apple amb una pantalla d'una mida similar a la d'un passaport que s'obre en horitzontal però que també es pot fer servir en vertical. Termus assegura que han aconseguit que es pugui utilitzar d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. L'iPhone Duo estarà disponible aquí a partir del 23 d'octubre amb un preu des dels 2.340 euros. La versió amb més capacitat es vendrà per 3.840 i es convertirà així en l'iPhone més car de la història.
6: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i mig i arribarem a 2:15. El govern ha commemorat aquest vespre el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
4: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions, és a dir, d'idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, és un dels oradors de la Diada del 76, que fa 50 anys que va plegar milers de catalans a Sant Boi de Llobregat, una diada, la d'aquell 76, que expliquem ara amb un reportatge de Joan Rossinyol.
6: Som intransigents en la nostra moderadíssima posició, perquè no volem que la prudència ens faci traïdors.
7: Tot Catalunya present a Sant Boi, titulava el diari Avui, el primer en català des de la República, l'endemà de la diada del 1976. Franco ja era mort i Suárez era president del govern per designació reial.
8: És just de la mort de Franco, el que té claríssim el franquisme és que la situació no es pot mantenir exactament igual com estava. I, per tant, ha de cedir davant de les forces de l'oposició. Cedir fins a un cert punt.
7: Un cert punt, com diuen.

0: L'estalinisme punxaria, però no va ser així. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi.
1: Sant Boi es va convertir l'11 de setembre del 76 en una punta de llança d'aquesta lluita de país per recuperar la commemoració de la nostra Diada Nacional.
0: Miquel Sellarès, de l'Assemblea, home de Convergència Democràtica, va carregar-se a l'esquena bona part de l'organització d'aquell acte. La por era que l'extrema dreta no el rebentés.
2: Per primera vegada es va organitzar la trobada entre els serveis de seguretat o de mobilització, com li volguessis dir, de l'Assemblea, la Guàrdia Civil i el Cos General de Policia. Vull dir, amb una col·laboració que va anar bé.
0: Moret tenia 11 anys al 76 i recorda veure des de casa, acompanyada de l'àvia, les riuades de gent amb senyeres, també molts nouvinguts.
1: Recordo ben bé doncs, com a la Universitat hi havia una senyera, com els estaments del costat de casa van anar, molts d'aquests estaments, que també buscaven el mateix, buscaven la democràcia, els drets, les llibertats.
0: Tot i el pes del suc, els oradors d'aquell acte van ser un independentista de pedra picada, com Jordi Carbonell, Octavi Saltó, un home de la democràcia cristiana, i Miquel Roca. El missatge d'aquella tarda era clar.
3: Llibertat, amnistia, estat d'autonomia i autodeterminació dels pobles, aquesta sempre s'oblida, però aquesta és clau, eren uns punts mínims, però eren prou importants com perquè tots els que estaven dins de l'Assemblea estiguessin d'acord.
0: I què en queda d'aquella experiència mig segle després? Sellarès ho té clar.
2: Sumar és guanyar.

0: I seguim amb aquest exercici de tenir un peu a fa mig segle i l'altre al present. L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat, però no només hi cantarà cançó de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
1: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París, va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió, perquè a més era el meu cumpleaños.
2: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix a la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre, amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
1: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No.
2: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.

Hem arribat a 11:15, doncs mentre aquí fa 50 anys es cantava Maria del Mar Bonet i es preparava una manifestació important, a la Xina estaven pendents d'un esdeveniment ben diferent.

9 de setembre del 1976 moria, avui fa exactament 50 anys, Mao Zedong, el pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del país durant 27 anys. La Xina d'avui poc té a veure segurament amb la que va deixar Mao, això és evident, però ens preguntem si continua sent una figura venerada pel règim i per la societat. Així que connectem amb Pequín per aprofundir

0: I saludem el nostre corresponsal, Francesc Canals. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: D'entrada, Francesc, ha commemorat gaire avui aquest mig segle sense Mao?
1: Doncs no, de fet, aquest tipus de, diguem, aniversaris no es commemora més aviat els naixements. L'única cosa especial que hi ha hagut és el mausoleu del president Mao a Pequín, ha obert durant 3 hores més per poder veure el cos embalsamat. És un gran edifici pels que hagin estat a Pequín, al mig de la plaça Tiananmen, i ha tancat durant força temps per feines de manteniment i havien reobert tot just ara, al començament de setembre, bàsicament també una mica per coincidir amb aquest aniversari i que la gent ho pogués visitar. Les places de visita aquesta setmana estan totalment completes. On sí que hi ha una mica més de celebració és a Xiaoshan, que és el poble de la província de Hunan, al sud de la Xina, on va néixer. Sí que en dies com avui hi ha afluència de turistes, el que es coneix com turisme roig. És un dels llocs, no?, on es venera la figura de Mao i té a veure amb aquestes fires històriques de la revolució aquests dies. Per exemple, ahir al vespre hi havia concentrats ciutadans que cantaven cançons revolucionàries, probablement com aquesta que estem sentint, entre altres. I, bàsicament, és gent que creu que realment la Xina no seria el que és avui, no seria una potència emergent, si no fos perquè Mao va ser el seu líder en aquell moment, no?, quan va proclamar la República Popular el 49, i és considerat, sense cap mena de discussió, el pare de la pàtria, no?, malgrat, diguem, el que van ser els despropòsits i els milions de morts que van costar el gran salt endavant o la revolució cultural, no? És gairebé com un semideu per molta gent gran. Aquest matí he parlat amb venedors de figures de Mao al mercat d'antiguitats de Panjiayuan, aquí a Pequín. Més que antiguitats, a vegades són coses velles, eh? Però, vull dir, en tot cas, un lloc molt popular, i hi ha molta memorabilia, bustos, pins, pòsters, hi ha de tot. Veritables especialistes en l'obra de Mao, i hi ha una autèntica veneració.
0: Per tant, estaríem parlant sobretot d'aquesta generació més gran, eh? Una mica de nostàlgia aquí.
1: Sí, hi ha molta nostàlgia entre la gent gran, però no és només aquest tipus de gent, sinó que fins i tot entre la nova classe mitjana, els joves han crescut dins del marc mental de la propaganda xinesa, no? I aleshores arriben a dir que Mao va fundar el país, en comptes de dir que va fundar la República Popular. L'aparell de propaganda, diguem, ha aconseguit que sigui una figura totalment idealitzada, a l'extrem que s'està veient un fenomen curiós entre els joves, a les xarxes socials, també en la compra de llibres. Es detecta un creixent interès en els pensaments del Mao, que són sempre eslògans, diguem, que reforcen, no? I són idees com seguir sense aturar-se davant de les dificultats. I per als més nacionalistes també és el símbol d'una Xina que es va atrevir amb tothom, que va combatre les potències colonials, el Japó, fins i tot la Unió Soviètica. Tret aquest vessant de lluita de classes, no?, que apareix en un moment de creixents desigualtats ara aquí amb l'economia, que no va massa bé, que està en desacceleració. Tot és residual, si vols, el turisme roig, aquests joves maoistes, però en qualsevol cas és residual si ho posem en magnitud de la Xina. Però és un símptoma de que quan busques coses noves, a vegades apareixen les velles.
0: Clar, perquè si haguéssim de dir en la Xina actual quin llegat va deixar Mao, és a dir, la societat d'avui, què podem veure encara de petjada de Mao?
1: Doncs, sense anar més lluny, podem veure el sistema polític. És a dir, el sistema polític és el mateix. Comitè Central, Politburó, Comitè Permanent del Buró Polític, Assemblea Popular, i la Xina pobra de Mao i la rica de Xi Jinping són en aparença a l'extrem l'una de l'altra, però en el fons no ben bé. A qui li interessi la Xina, entre les pel·lis recomanades a la plataforma del 3CAT ara mateix, poden mirar o poden tornar a veure una pel·li que es diu L'últim ballarí de Mao. I no és una pel·li actual, és del 2009, però explica molt bé sobretot els últims anys del maoisme, l'obertura, les reformes capitalistes de l'època del Deng Xiaoping. És un ballarí xinès que a principis dels 80 va anar als Estats Units i s'hi volia quedar. I el règim vol que torni a la Xina, tota la peripècia diplomàtica en la qual es veuen els mètodes coercitius xinesos per obligar-lo a tornar. No explico més, ja es mirarà qui vulgui la pel·lícula, però sí. Més de 40 anys més tard, la República Popular està impulsant una mica la tornada a la Xina de científics, investigadors. No volen que treballin per Europa, per Estats Units, volen que tornin a la Xina i que es dediquin a la indústria i a la recerca aquí a la Xina. No, no és el mateix, però existeix també xantatge, no és el mateix que en el cas del ballarí, l'últim ballarí de Mao, però sí que existeix el xantatge i la pressió, sobretot a la família, per fer que aquests, diguem, investigadors i gent més puntera torni aquí a la Xina, no? Amb una visió molt, molt més nacionalista. I, de fet, per exemple, a la pel·li també té detalls com el govern, el partit, decideixen en nom de la gent, no? És a dir, i això, malgrat l'aparença que pot tenir un turista que visita la Xina i que la veu com un país com qualsevol altre, de fet, aquests skylines rutilants de LEDs, els cotxes elèctrics, els habilidosos robots humanoides, tot això que fascina, alhora és la mateixa Xina que té comissaries encobertes a Europa per perseguir dissidents, la dels centres d'internament de uigurs, la de la censura a internet, que no té separació de poders, no hi ha un sistema judicial independent, desapareixen de la llum pública els ministres, els caps de l'exèrcit, encara hi ha uns 200 milions de pobres, és el primer emissor mundial de gasos d'efecte hivernacle, amb grandíssima diferència sobre els altres. En qualsevol cas, aquestes dues Xines existeixen.
0: Clar. La Xina de l'era de Mao, la de fa 50 anys, siguéssim de dir, entre el lideratge de Mao i el de Xi actual, salvant les distàncies, hi veus punts de connexió, semblances?
1: Clar, fins i tot a nivell, diguem, de mera observació i salvant molt les distàncies i les diferències de l'època en què estem, no? Una primera qüestió és la concentració de poder. Des del 2018 no hi ha límit de mandats per a Xi Jinping i, per tant, no ha d'abandonar el poder. Això no havia passat des de l'era Mao. Una altra conseqüència és que quan només hi ha una figura així, que és tan poderosa, que concentra tot el poder, automàticament existeix el que és el culte a la personalitat, que això era una de les característiques essencials de la Xina de Mao i també s'està produint, òbviament, a la Xina de Xi Jinping. Un element més que ens retrotrau a l'era Mao, la purga dels dirigents rivals. Ja per arribar al poder hi va haver purgues, per arribar al poder Xi Jinping hi va haver purgues i sobretot després ha reduït a zero la capacitat dels seus rivals dins del partit. En definitiva, tot plegat són una mica característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en aquesta Xina de Xi Jinping, i totes dues troben en el nacionalisme aquest factor de cohesió enfront de suposades amenaces exteriors o de rivalitats. A vegades no són suposades, són reals. Per exemple, en el cas de Xi, el pols creixent amb els Estats Units, els contenciosos històrics amb el Japó... Vaja, que un enemic extern una mica sempre va bé per unir de cara a dins.
0: Doncs ens has situat molt bé sobre què va passar en aquell moment i com es veu avui la figura de Mao i la relació també amb la de Xi. Així que estem a punt ara, ho farem amb unes persones que ens acompanyen tot seguit, obrirem el llibre vermell. No sé si encara és ben popular aquí. Es troba fàcilment?
1: Sí, precisament aquest matí m'he passejat per aquest mercat de Panjalloan. Aquí sí, pots trobar el que vulguis. Em pots trobar d'antics i em pots trobar de les incomptables reedicions o, diguem, falsificacions que vulguis. Sí, pots trobar-lo, sí. En tots els idiomes. És un dels factors d'internacionalisme permetia publicar el llibre vermell en tots els idiomes del món.
0: Doncs ara hi afegirem el català. Moltíssimes gràcies, Francesc. Bona nit.
1: Bona nit.
2: A la Xina, la ideologia burgesa i la petit burgesa, així com la ideologia antimarxista, perduraran encara molt de temps. Aquí el sistema socialista pràcticament ja s'ha establert. En el terreny de la transformació de la propietat dels mitjans de producció, ja hem assolit una victòria fonamental.
0: Doncs així és com sona en català el llibre roig de Mao Tse-tung, però hauríem de dir que estrictament són les paraules de Núria Barberà, que és la traductora del llibre. Núria, bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
0: Com t'arriba l'encàrrec i com arribes a dir que sí? Com ha anat això?
3: Bé, a mi l'encàrrec m'arriba a través de l'editorial Rosita y Amparo, que en aquell moment encara no havia sortit a la llum, i gràcies a una bona amiga, no?, que els havia parlat de mi. I bé, l'editorial apostava per publicar-lo enguany, no?, també per la commemoració del 50 aniversari de la mort. I bé, jo no havia traduït mai tot un llibre, per a mi era un repte molt, molt fort, no?, però em va semblar també una aposta, no?, i un repte emocionant, no?, li dic jo també. Sí.
0: T'ha sorprès alguna cosa especialment del llibre roig?
3: Sí, m'ha sorprès molt, perquè, clar, al final, si coneixes, no, la història de la Xina, saps moltes coses sobre Mao Zedong, però llegir el llibre et canvia bastant també la perspectiva del líder, no? En si, de com ell s'expressa, quin és el seu discurs, com s'adreça a la població, de quina manera ho fa, no? Amb aquella intencionalitat, no? Molt, molt adoctrinant, no? Llavors, aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no? I quina Xina era la Xina d'aquell moment, no? Era una Xina que no té res a veure a nivell població, no? Igualment era gran, però no tant com ara. I també no era una Xina tan rica, no? Com ara. Era la Xina més aviat pobra, no? D'uns 600 milions d'habitants, i ha canviat molt, no? Llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també.
0: Doncs que...
3: en aquest passat.
0: Ah, qui agafi el llibre en català, el primer que es trobarà és un pròleg de Laura Llevedat. Bona nit, Laura.
4: Hola, bona nit.
0: Per què creus que està bé llegir el llibre Roig avui dia? És a dir, és un llibre per convençuts o està bé que el conegui tothom? Què et sembla, tu?
4: Bueno, jo una mica el que plantejo al pròleg i una mica com pensava, no, en aquest llibre, és que més que ser un llibre que necessitem llegir per entendre què és el que passava en aquell moment, és sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, un llibre que va ser com un símbol més aviat, més que un llibre, diguéssim, és això, un objecte que és un objecte històric, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català, perquè no hi era, i és molt valuós que recordem que això ha existit.
0: Clar. Per acabar, no sé si ens podeu ajudar a dimensionar aquest llibre. Deu ser un dels llibres que més es deu haver editat. Ara ha arribat en català per primera vegada, però no sé la de reproduccions que deu haver tingut.
4: Núria, tu això ho saps?
3: Sí, clar, no sé ben bé les reflexions clàssiques. Diu que en el seu moment, quan es va publicar a la Xina, es van fins i tot construir fàbriques, impremtes per a imprimir el llibre. Es parla de milers de milions de publicacions del llibre. No desconec la xifra exacta, no?
0: Mm-hmm.
3: Però molts. Es diu que és el llibre més... traduït després de la Bíblia.
0: Doncs Déu-n'hi-do, i tenint en compte les dimensions del país, si va circular fort per allà i encara circula, segur que són moltes i moltes unitats. Doncs us agraïm molt que ens hagueu atès aquesta nit. Núria Barberà, traductora del llibre Roig, i Laura Llevedat, autora del pròleg. Bona nit, una abraçada.
3: Moltes gràcies.
4: Bona nit, gràcies.
3: Bona nit.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
9: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
10: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
11: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
10: Entrades a teatrepoliorama.com.
12: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
13: Catalunya nit.

0: Nosaltres també encara som aquí, tot i que són ja 3:15, passa un minut de 3:15. Aquest és el tema que ens han enviat els Amics de les Arts amb missatge personalitzat, i són així. Però encara som aquí. Encara som aquí, és el seu nou tema. Demà esperem ser aquí també i comencem a mirar-nos ja cap on apunta el dia. Com encarrilem aquest 10 de setembre, Marc?
1: Doncs mira, estarem pendents de la notícia, encara que ha esclatat aquesta tarda, la publicació dels documents de classificats sobre l'entrada massiva a Ceuta. Recordem que hem sabut que el CNI va advertir als governs tant espanyol com marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Fa poca estona hem tingut la primera reacció de Pedro Sánchez, s'hi ha referit en una piulada X. El president espanyol també assenyala el CNI, com sentíem abans, el delegat del govern espanyol a Ceuta, però sí amb un altre to. Justifica la prudència de la intel·ligència espanyola perquè, segons diu, el CNI no va alertar de la magnitud del que podia passar, no va emetre cap alerta més gran en la seva cadena de comandaments de les Forces Armades, la Policia Nacional o el Ministeri de Defensa, i fins i tot diu que és comprensible el paper que va tenir el CNI perquè amb la informació que tenien doncs no es podia preveure una crisi migratòria com aquesta.
0: Doncs això demà serà notícia. També és notícia cada dia pràcticament Donald Trump, però demà amb més motiu perquè estem pendents de que comparegui en aquesta convenció republicana que s'ha tret de la màniga. Tornem a connectar amb Dallas. Oriol Serra, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel.
0: Això ja està en marxa. No sé si està previst que actuï aviat Donald Trump. Què està passant?
2: Sí, encara haurem d'esperar unes 6 hores aproximadament perquè Donald Trump compareixerà cap a la recta final d'aquesta convenció. Sí, sí, això serà cap a les vostres 3 de la matinada. Ha començat tot plegat després d'haver pogut gaudir dels grans hits del country, amb noms com el de Shania Twain o Garth Brooks, i ara sí que ja comencem a sentir els primers delegats que compareixen en aquesta convenció republicana, i en la qual doncs, avui, com tu has apuntat, Donald Trump serà el gran protagonista, una mica en sacrifici del seu número 2, del vicepresident J.D. Vance, que havia de ser, segons el programa original, el protagonista de la primera nit, però ha desaparegut d'aquest programa perquè Donald Trump, com ja sabem, fa i desfà, i evidentment doncs, ell busca de ser el gran protagonista d'aquesta convenció, de convertir-la en un bany de masses que li serveixi per a recuperar la popularitat que ha anat perdent els darrers mesos. I aquí doncs, va arribant la gent, encara no s'ha omplert del tot aquest palau d'esports dels Maverick d'aquí de Dallas, però vaja, sí que en aquests primers minuts podríem dir que ja hi ha un 80% de l'aforament ple i, per tant, doncs, moltes ganes per part de tot aquest seguit o aquest sèquit de militants republicans que han arribat d'arreu dels Estats Units.
0: Doncs demà ho explicarem. Gràcies, Oriol.
2: Adéu, bona nit.
0: Segur que demà alguna cosa els arribarà al matí de Catalunya Ràdio, també de Donald Trump, Marc.
1: Sí, segur que sí, en parlaran d'això, però també seguiran recollint reaccions de la decisió del major Trapero de deixar la Direcció General de la Policia. I recordem, Manel, que demà serà la vigília ja de la Diada Nacional de Catalunya i tot això s'entrarà al matí de Catalunya Ràdio. Saludem el seu subdirector, Maiol Roger, bona nit.
3: Què tal, bona nit, com estàs?
1: Molt bé, escolta, demà em sembla que teniu una de les protagonistes del dia, almenys de la primera part del dia, d'avui.
3: Sí, ja saps que sempre ens agrada el matí. Quan algú és notícia, tenir-la als nostres micròfons i tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, protagonista per partida doble, perquè hem començat el matí patint per les pluges i després amb el debat sobre la conveniència dels avisos és alert, i després l'hem continuat amb la sorpresa de la dimissió de Josep Lluís Trapero. Tot això ja ho hem explicat aquest matí, però, esclar, hi ha moltes preguntes encara per fer-se i demà tindrem a la consellera Parlon per fer-li, no? Per veure què hi ha darrere d'aquesta dimissió, perquè avui, quan ha comparegut la roda de premsa, no ha quedat molt clar, no ha volgut mullar-se gaire sobre per què marxa el major Trapero de director general de la policia.
1: Doncs a veure si demà en traiem l'entrellat i demà tot això coincidirà més amb la prèvia de la Diada.
3: Sí, exacte, i amb el que passarà a la tarda al Fossar de les Moreres. Sí. De fet, també li preguntarem a la consellera de com preveuen la seguretat, perquè recordem que ha convocat Aliança Catalana amb Sílvia Oriols i també hi ha grups contraris que han convocat el que és, de fet, la trobada de l'esquerra independentista, que ja ho era tradicionalment abans que arribés Aliança Catalana, i ja es preveu que sigui un punt calent d'aquesta diada, i per tant també hi anirem des del matí i parlarem amb alguns dels implicats per veure com s'escalfa l'ambient de cara a la tarda, que esperem que no s'escalfi gaire. Després també donarem novetats de Ripoll. No et puc explicar gaire, Marc, perquè ho avançarem demà al matí a l'informatiu, que són interessants i que també tenen a veure amb Sílvia Oriols. I bueno, demà, com que és dijous, farem taverna, i com que avui ha jugat el Barça, que escolta'm, quin festival de gols, a més a mitja tarda, que sempre ens va bé, doncs farem una mica d'agora esportiva per acabar de rematar el dia, i aquest dijous, que per molts serà vigília de festiu, però que per nosaltres no, que divendres seguirem amb el programa especial de la diada.
1: Això t'anava a dir, recordem que divendres també al matí de Catalunya Ràdio i també al Catalunya Nit, per recollir tot el que dongui de si a la diada. Maiol, doncs a partir de les 6 us escoltem amb en Ricard Ostrell al capdavant. Bona
3: Fantàstic.
1: Nit.
3: Fantàstic, doncs escolta, xerrem demà, bona nit.
0: I demà serem també a Tàrrega. Marta Vives.
4: Doncs sí, 4 dies de talent, trobada i arts escèniques a través de 57 muntatges, el 60% dels quals gratuïts, que es desplegaran per tot l'espai públic de la ciutat. La inauguració serà demà al vespre amb un espectacle de la companyia catalana Kamchatka a l'Hort Barceloní, que comptarà amb música en directe i una cinquantena de voluntaris. Anna Giribet, que és la directora artística de la Fira, ens ho explica.
5: Que ens parlarà del coratge d'aquells que han de marxar de les seves terres estimades.
4: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa i el fet de compartir un espai amb desconeguts. És el que farem durant els pròxims 4 dies a Tàrrega i nosaltres us ho explicarem.
0: A l'hora que fem el Catalunya Nit, les redaccions dels diaris treuen fum. Ens saludem cada nit una. Avui anem cap a la Vanguardia. Saludem a la seva subdirectora, Isabel García Pagán. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Avui dia intens, eh? Com plantegeu la portada?
6: Doncs tarda intensa. Sembla que els dimecres són els dies dels informes de la policia sobre Ceuta,
0: sí,
6: perquè la setmana
0: veritat.
6: Passada vam estar parlant del mateix. Bé, avui ja tenim més detalls, no?, amb aquesta desclassificació de documents, i llavors la portada obre amb aquesta informació de que el CNI va avisar via WhatsApp sobre les crides que hi havia a les xarxes per assaltar la frontera de Ceuta. Evidentment...
0: Digues,
6: perdona.
0: No, què més?
6: No, evidentment, la foto del dia se l'emporta la Minya Mal, no, amb aquest braçal de capità que ha estrenat avui a la segona part del partit contra el Feyenoord, i, evidentment, la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director de la policia de Catalunya.
0: Sí, sí, són els grans temes del dia, sens dubte. Si haguessis d'escollir un reportatge, un article d'opinió, alguna peça del diari de demà, quina en recomanaries?
6: Us faig una tria. L'opinió i el reportatge que hi ha a les Planes d'Esports, l'opinió del seu cap, de Joan Josep Pallàs, i el reportatge que fa el Juan Bautista Martínez sobre que ara hi ha massa nous a l'equip de Hansi Flick, després de passar tot l'estiu buscant un nou. Un reportatge a les Planes d'Economia sobre de què depèn exactament el futur de la marca Seat, que aquests dies hem estat parlant molt sobre si estava en perill o no estava en perill, i l'Eduardo Magallona ens explica exactament què és el que necessita SEAT per mantenir-se com a marca, i un article provocador del Josep Martí Blanc, que està a les Planes de Política, sobre aquest informe que fa llistes de periodistes en funció de les seves suposades vinculacions ideològiques a l'hora de participar a les tertúlies.
0: Doncs sí, una polèmica més. Doncs ho llegirem. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Isabel.
6: A vosaltres. Gràcies, Manel.
0: Ens deien ara que el Barça té molts nous, i nosaltres aquí al Catalunya Nit també hem buscat tot d'estrelles perquè ens acabin de rematar a porteria el programa, i avui estem contents d'incorporar en aquest espai la periodista i escriptora Míriam Cano. Míriam, benvinguda.
7: Moltes gràcies.
0: A veure, de tot el que hem explicat avui, quines reflexions et venen al cap?
7: Doncs mira, hi ha una cosa que em fa patir molt a mi, i suposo que a molta gent, que és aquest auge dels discursos reaccionaris.
0: Sí.
7: I per mi l'única manera d'acabar amb aquests discursos reaccionaris és precisament fent una bona gestió, és a dir, que els governs facin una bona gestió, i cada cop que hi ha una d'aquestes relliscades penso que és benzina per la ultradreta i per aquesta mena de discursos d'odis. Està clar que la immigració es percep com un problema. Els governs hi haurien de fer alguna cosa. Ho hem vist en el discurs de la líder d'AFD, en què es parlava directament de deportació, i en el cas, per exemple, del crim de Manresa,
0: sí.
7: I en el cas del crim de Manresa, per exemple, tant el Pere com l'Otman, els dos menors que encara continuen en un centre de menors, venen d'una cadena molt llarga de desestructures. En el cas d'en Pere, per exemple, la seva mare ja és algú que va quedar embarassada d'ell en un centre de menors, no? Per tant, aquesta idea del boc expiatori, de què també parla René Girard, en què la gestió de les crisis es busca un culpable únic sobre el qual es projecten problemes estructurals molt més grans, com la crisi de l'habitatge, la precarietat laboral, mil coses. Em sembla que el que caldria per anul·lar aquesta teoria del boc expiatori és precisament que hi hagués una gestió molt millor per part de l'esquerra i per part de la dreta mateixa. Sense deixar tampoc aquest discurs reaccionari, Trump, amb la seva política de l'espectacle, quan ja se li acaba, no?, tota aquesta embranzida, aquesta popularitat dels primers anys de mandat, en torna a muntar un altre, amb focs artificials, i converteix també l'ICE en part d'aquest espectacle. És a dir, totes aquestes polítiques antimigratòries també s'utilitzen com a part de l'espectacle de l'ultradreta. En fi, em sembla que amb tot plegat caldria d'alguna manera buscar alguna cosa que fes retrocedir aquesta por, aquesta percepció de la ciutadania, de que alguna cosa, de que hi ha un culpable, no?, que està fent que tot se'n vagi en orris, a partir justament d'aquesta bona gestió. Jo no sé si aquests missatges no es van interpretar bé, no sé si no van anar pels canals adequats, però en qualsevol cas ho veiem una vegada i una altra, que aquesta mala gestió només fa que donar ales a aquest pensament reaccionari. És una cosa que em preocupa personalment, i crec que també a molta gent, no?, que trobin aquesta raó en un fet palpable com és aquesta gestió despistada, gestió irresponsable, però que realment és l'única manera, aquesta responsabilitat, de que aquest pensament no acabi com a Alemanya. Estem en aquest perill.

0: Són les 9. Com estan? A veure si encara acabarà sortint el sol al pas que anem. Bueno, potser no podríem ser pagesos, eh? Perquè, esclar, els pagesos, a la darrera gota de pluja que cau, ja tornen a treballar. I ja saben que probablement la resta d'audients el passarem amb aquest advertiment de protecció civil que val per tota la jornada. És evident que pot tornar a ploure. El radar està molt tranquil, hores d'ara, perquè l'hem anat mirant tot el matí des de quarts de 6 del matí i, evidentment, hem tingut moments d'intensitat de pluja, però comptat i debatut, fet i fet, 47 litres per metre quadrat en dues hores, des de quarts de 6 fins a quarts de 8 aproximadament, i l'única afectació que ens comenten és la caiguda d'un arbre a la zona de les Cases Noves. Però per la resta, tranquil·litat. En uns moments els comentarem les dades d'aquesta nit i sobretot d'aquesta prèvia tant com seguim així, no podrem sortir al carrer. Com seguim així? Perquè sí que és cert que la tardor pot donar moltes sorpreses, però al final potser ens haurà quedat un episodi d'aquells de pluges que quan nosaltres érem petits, com algú ens ha dit a les xarxes, bé, doncs sortim amb les botes d'aigua i amb l'impermeable i cap a col·legi. I a col·legi, allà hi havia el professorat, les senyos, i ens quedàvem tots, què, que us heu mullat molt, no sé què, tal, tal. I així passàvem el dia. I després potser tornava a ploure i tornàvem a casa. Bé, doncs ara ja ni hem sortit de casa. Certament la previsió era potent, eh? Però al final potser ens haurà quedat així una mica... Potser. Repetim, el mapa està molt tranquil, vés a saber què pot passar a partir d'ara, però la part més complexa d'aquest episodi de pluges en principi havia de ser la matinada i aquestes primeres hores del matí. Està clar que la costa central i la costa del Garraf s'ha vist afectada, però hem tingut, si ara ho haguéssim de titular d'alguna manera, una tempesta de tardor.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Una tempesta de tardor d'aquelles que si fos Santa Tecla, a la darrera gota de pluja que hagués caigut, vinga, tothom ha sortit la processó. I ara fa... a quarts de vuit, ara fa una hora i mitja més o menys que no plou, que fa un dia nuvolat i tal, però diguem-ne que la processó ja que ha sortit, però està clar que millor pecar per excés que no per defecte, i això és el que diuen els especialistes i cal creure als especialistes. Bé, anem per les dades. Segurament la més cridanera de totes no és la dada de la pluja acumulada, que són aquests 47 litres per metre quadrat en el nostre pluviòmetre, sinó el descens de la temperatura, perquè a hores d'ara tenim una temperatura com si haguessin engegat l'aire condicionat allà dalt. Estem a 23,3 graus, que és una temperatura estupendíssima, perquè al matí, a dos quarts de sis del matí, estàvem 26,5, ben bons. O sigui que la temperatura ha baixat 3 graus i en alguns moments encara ha baixat una miqueta més. Allò que els dèiem, 47 litres per metre quadrat entre aproximadament dos quarts de sis del matí i quarts de vuit. El que ha cridat més l'atenció, perquè és clar, qui no s'ha despertat d'una manera o d'una altra, l'han despertat els llamps i els trons, perquè hem tingut un moment de festival de llamps i trons. Com que la tempesta la teníem arran de mar, la teníem davant nostra, doncs hi ha hagut un moment d'imatges molt espectaculars. A la nostra web, millor dit, a les nostres xarxes socials, tenen la imatge del campanar de la punta, i doncs de tant en tant, vinga flaixos. Bé, doncs això ho hem viscut a primera hora del matí. El moment més intens de precipitació ha estat vora les 6 i 20 del matí, en què la pluja tenia una intensitat que, d'haver continuat d'aquesta manera, ens hagués acostat als 80 litres per metre quadrat. Però, com els dèiem, això ha estat un moment, a quarts de 7 del matí, el moment de màxima intensitat de pluja. Hem baixat, com els dèiem, entre 3 i 4 graus de temperatura. S'està ara estupendament bé. Tornem a les temperatures d'aquelles de setembre, del setembre de tota la vida, amb un 85% d'humitat. Per tant, comptat i debatut, el que hem viscut ha estat una típica tempesta de tardor, d'aquelles tempestes que... i després tot es tranquil·litza, ens queda aquest dia així una mica estrany, però, com els dèiem, per poc que ens hi posem, encara veurem el sol d'aquí no massa. Avui que s'ha fet clar a les 6 i 59 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 27, el sol es pondrà a les 8 i 12 minuts i es farà fosc a les 8 i 40. El dia s'escurçarà 2 minuts i 41 segons, tindrem 12 hores i 45 minuts de llum solar i 11 hores i 14 minuts de foscor. El més important, hores d'ara, el més important és que es mantenen aquestes restriccions per pluges intenses. Segurament vostès ahir a la tarda estaven tan tranquils allò, especulant sobre què passarà demà, quan els va sonar un primer és alert, d'aquells és alert tan impertinents, perquè l'és alert ha de ser impertinent, i després, més tard, en va arribar un altre que assenyalava que la previsió de pluges intenses podria avançar-se a la matinada. I, de fet, com els dèiem, la pluja ha arribat a quarts de sis del matí. De tota manera, Protecció Civil ha marcat fins a les 5 d'aquesta tarda aquestes restriccions per pluges intenses al Baix Llobregat, o Vallès Occidental, o Garrafa, o Baix Penedès i a l'Alt Penedès. I, com saben tots vostès, s'ha suspès l'activitat educativa, tots els nens a casa, l'activitat esportiva a l'exterior, l'activitat universitària o serveis socials bàsics i especialitzats, així com l'activitat sanitària no essencial ni urgent. Eviteu desplaçaments no imprescindibles i apliqueu el teletreball sempre que sigui possible. Per tant, avui és molt probable que si vostès tenien una atenció presencial, no la tinguin per mort del teletreball. Les biblioteques estan tancades avui, també està tancat el centre de formació d'adults, ahir que parlàvem amb la seva directora, amb la Lídia Gázquez i també amb la Laura Verdejo, avui que era el dia per col·locar el punt d'atenció al cap de la vila. Bé, doncs aquest punt d'atenció, en principi, es pensava tenir el centre de formació d'adults avui, però arran d'aquestes previsions i de les instruccions de Protecció Civil, el centre de formació d'adults també està tancat avui. Per tant, surtin al carrer i a veure què troben obert. I és qüestió d'anar més o menys, diríem així, que en aquest plan. Nosaltres pensem que a la mesura que vagin passant els minuts i es vagi veient, anem passant les hores, que hi ha una certa tranquil·litat, aleshores ve doncs allò com sortim del cau a veure què passa, no? Però de moment poden sortir al carrer com si volen amb un timbal i una gralla, perquè està tot molt, molt, molt tranquil. 9 i 8 minuts. Gori Massip, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Vicenç.
0: I moltes gràcies, Gori, perquè avui és dia de lleure per en Gori i ens atén a primera horeta. No sé si això que dèiem a primera hora, el que hem viscut, i no sabem, i ara ens ho dirà si pel que fa a la resta del dia ens podem preocupar molt o poc, però el que hem viscut és una tempesta d'aquelles de tardor, de les de manual?
2: Sí, sí, sí. Una altra gran tempesta que, com deies, ha arribat a quarts de sis del matí. El que sí que és veritat que, a favor nostre, o a favor de tenir poques incidències, ha passat doncs, relativament ràpid. És a dir, en poca estona la vostra estació em sembla que ha acumulat uns 47
0: exactament
2: per metre quadrat. Això arriba a estar aquí estancat un parell d'hores i ja la teníem liada. Vull dir I sí que és veritat, amb aquest nou és alert que van enviar ahir al vespre, de que aquesta previsió s'avançava doncs, una mica a la matinada, potser sí que finalment ha passat una mica abans del que es preveia, és a dir, el que això podia haver passat a les 8, 9 del matí, hora punta, entrada a les escoles, la gent anar a la feina, ha acabat passant una mica abans. Això no vol dir que ja s'hagi acabat, que ja podem abaixar la guàrdia i que ja no tornarà a ploure en tot el dia. És possible que fins a primera hora de la tarda encara es pugui reproduir algun xàfec o alguna tempesta, però el que és el gruix de l'episodi aquí a Sitges, perquè d'altres punts de Catalunya sí que està plovent amb ganes,
0: sí,
2: en principi era aquest front de tempestes que ha passat a primeríssima hora.
0: Mm-hmm. Deixem que t'ho pregunti així. Per què la tardor és tan difícil de pronosticar per als meteoròlegs? Aquest vessant, com sempre, de sorpresa, que té aquest moment de l'any en què, com heu dit en més d'una ocasió, es concilien, no sé si dir que dos àmbits, aquesta calor tan intensa que hem viscut durant tot l'estiu, que ha escalfat el mar, i el primer fred, per dir-ho d'alguna manera, de la nova estació que arriba des de dalt, que arriba des del cel.
2: Sí, són els primers xocs de masses, diguéssim, després de la temporada estiuenca, Clar, és diferent, per exemple, una situació de llevantada, no? Que se't situa una borrasca en un lloc, uns quilòmetres amunt, uns quilòmetres avall, saps que aquesta borrasca t'estarà enviant pluja a tota la costa durant unes hores determinades, no? Uh-huh. I pots afinar molt més. O un front més típic, potser, de l'hivern, un front atlàntic, que saps que et deixa neu a la Vall d'Aran, que deixa quatre gotes a la resta. Aquí, en aquest cas, clar, també és un front, però és un front més punyetero, perquè ho entenc, perdó. Perquè tens, com bé deies, el mar ben calent, de fet, un mar de rècord, que et pot reactivar en un moment una gran tempesta. De fet, la tempesta que s'ha format aquí s'ha format en un 3 i no res. Vull dir, de no haver-hi res al radar en 12 o 15 minuts ha aparegut aquí un gran bolet de color vermell, no? Aquesta primera arribada d'aire fred, clar, penseu que a 1.500 metres fa dos dies estàvem a 24-25 graus. 1.500 metres vull dir per damunt dels nostres caps si pugem un quilòmetre i mig,
0: sí,
2: val?
0: Sí.
2: Que és com el nivell de referència que utilitzem per veure com evoluciona la temperatura. Doncs clar, avui arriba una massa d'aire més fred, evidentment, en aquesta altura, que la feia baixar doncs 15, 16, 17 graus perfectament. Clar, aquest xoc de masses és el que acaba produint aquestes tempestes, que són tempestes que no és una gran tempesta que es compra tot Catalunya, són tempestes que dins la zona avisada poden caure en un lloc o en un altre. És a dir, a Sant Pere de Ribes, perquè m'entenguis, o a Canyelles, més ben dit, ha plogut ben poc. I aquí ha caigut uns 50 litres i hem tingut una tempesta de primera categoria, perquè algun llamp crec que ha caigut, bueno, ha tocat terra segur, perquè
0: he sentit un bon espatec, sí, en un moment donat.
2: Sí,
0: quan
2: tenim dos, sí.
0: Sí, sí. Gairebé ens estàs definint allò quan érem petits que trobàvem en els llibres de ciències, de com se formen les tormentes, i llavors veiem allò, el mar escalfat i com es creaven els núvols a partir d'aquest escalfor, és això bàsicament, eh?
2: Sí, i també jo crec que, clar, aquí ens està passant una cosa també, que és que el clima està canviant molt ràpidament, és a dir, amb tots els rècords que anem assolint, clar. Això també és un repte pel que és la modelització meteorològica, és a dir, els mapes que utilitzem nosaltres per saber el temps que farà i poder pronosticar les tempestes. Clar, quan estem introduint aquests factors que mai havíem passat abans, és a dir, un mar tan calent o unes temperatures tan altes, i això també pot acabar fent o reduint la fiabilitat potser dels models. És a dir, no només és el canvi climàtic que afecta la nostra salut o el nostre dia a dia, sinó també la pròpia previsió meteorològica.
0: Sí que està clar, Gori, ahir a la tarda feia una calor.
2: Sí,
0: feia una calor i una aixafogó d'aquelles que dius, hi haurà un moment en què ha de descarregar, això mateix, no?
2: Sí, sí, això tothom ho compartia ahir a la tarda i vespre, això ha de patar per alguna banda. I de fet, ahir la nit ja es veia llampegar davant del mar, cap a les 11 o quarts d'11, i es veia llampegar, dius, mira, això ja està sortint per algun lloc.
0: No sé si aquella frase dels avis o les àvies que deien, quan plogui farà mal, acostumaven a dir fa molts anys enrere, quan feia molt de temps que no plovia, tot estava molt carregat d'escalfor i, per tant, arribava la tardor i venien les pluges d'aquesta forma, no? Aquest és el tipus de pluja o de tempesta característica de la nostra zona?
2: Sí, i del mes de setembre. És a dir, hi ha una dita que diu el mes de setembre o asseca les fonts o s'endú els ponts. Bàsicament seria aquesta la...
0: És això. L'aforisme popular continua funcionant, eh?
2: Sí, bueno, s'adapta bastant bé, és a dir, perquè hi ha dites per tot.
0: Està clar, està clar. Una qüestió final. Si ara estéssim a Festa Major a Santa Tecla i ens imaginéssim que ha passat això, què diries de cara a la processó o a la sortida d'ofici?
2: Aquí ja seria més complicat perquè entren criteris de protecció civil i això s'eleva molt més. Llavors ja aquí no tenim res a dir.
0: Perquè els meteoròlegs, i això segurament és bo que tots ho sapiguem, no sé si dir el límit o la influència del meteoròleg acaba on comença la instrucció de protecció civil?
2: És a dir, hi ha diversos tipus de meteoròlegs. Els de mitjans de comunicació, en veritat, són una minoria, perquè m'entenguis. Hi ha molta més gent treballant com, treballant normal com tothom, no? Llavors, els meteoròlegs que comuniquen a aquestes reunions de protecció civil, el que fan doncs, és això, és dir com està la previsió, què es preveu, on es preveu, i en funció d'aquesta previsió, Protecció Civil, amb la consellera o amb qui sigui, decideixen quines mesures prendran davant d'allò.
0: D'acord.
2: Que amb un altre equip diferent, les mesures poden ser totalment diferents amb la mateixa previsió.
0: Ho dic perquè a vegades dona la sensació que en el despatx de Protecció Civil es diu això i Protecció Civil diu el que diu d'acord amb les previsions d'un equip de meteoròlegs.
2: Exacte.
0: D'acord.
2: Sí, són els tècnics del Meteocat, els que acaben informant a la Conselleria de Protecció Civil i llavors és la Conselleria de Protecció Civil qui acaba prenent doncs, que es cancin les classes o reduir la mobilitat o les mesures que s'hagin de prendre.
0: Vinga, m'ho has posat molt bé, perquè una final. Ahir al migdia a TV3 precisament hi havia una mena de criteris. És clar, com en tots els professionals i com tots els especialistes, no sempre el criteri d'interpretació és unificat. I ahir, ara no recordo, un era en Tomàs Molina, l'altre no recordo si era l'Eloi Cordomí, no sé qui era, però hi havia dos meteoròlegs amb dues previsions diferents sobre el que podia passar. Això suposo que entre els professionals, això també deu ser moneda corrent, com en tantes altres professions, no?
2: Sí, aviam, en general ha de seguir una mateixa línia, però sí que és veritat que, bueno, potser ahir... Clar, ahir no era un dia de canvi, perquè o sigui, era un dia de canvi,
0: sí.
2: Però no era un dia de canvi. És a dir, no podia sortir tampoc a primera hora del matí
0: dient el que passaria.
2: Avui arriben les grans tempestes, perquè la gent dirà on és... Ho dirà, sí, arriba a les 11 de la nit, la llampagada. Per tant, potser era ahir més... Avui és l'últim dia de calor. Clar, potser una centra més en la calor, l'altra centra més en les tempestes, però en el fons... hauria d'anar a la mateixa línia.
0: D'acord. Com dèiem a l'inici, doncs millor per excés que no per defecte, l'advertiment, però com dèiem a l'inici també, no podríem ser pagesos, Gori? Perquè, escolta'm, la darrera gota de pluja i tots a casa, i els pagesos a la mínima ja estarien mirant a veure com està tot i a continuar, eh?
2: Sí, sí.
0: Està clar que sí.
2: Està clar que des de l'episodi de València d'ara fa 2 anys les coses van canviant i encara ens hem d'acabar potser de situar de com anem gestionant aquesta situació.
0: Sembla mentida com marquen aquests episodis, sí. Que evidentment traumàtics, una desgràcia com una casa a la que es va viure, no cal ni... I això marca, no sé si dir, la... Hi ha allò que no es pot mesurar, eh? Hi ha una qüestió aquí intangible que és present, entenem, cada vegada que apareix alguna previsió que alerta d'un possible fenomen violent o molt advers, no?
2: Sí, és complicat. La línia és molt fina, sí, sí. Entre passar-se de frenada i l'inrevés, no?
0: Sí,
2: llavors,
0: sí.
2: Costa trobar el punt... Clau.
0: Doncs ens quedem de moment amb el que ens deia en Gori, el pitjor, per dir-ho d'alguna manera, o l'episodi més intens d'aquest episodi de tempesta que hem de viure per avui. Sembla que ja ha passat, això no vol dir que la resta del dia pugui ploure, però serà tot ja una pluja bastant més normalitzada. Gori, gràcies.
2: Que vagi molt bé, Vicent.
0: Igualment, a tu.
2: Bon dia.
0: Tímidament ens entra la claror per la finestra de l'estudi i el que deia en Gori, l'episodi més intens d'aquest episodi de pluja que hem viscut avui, en el cas de Sitges, sembla que hagi passat i, per tant, el que ens queda de dia serà un dia en què la pluja ens pot tornar a acompanyar, però no amb aquesta intensitat. És clar, diguem-ne que tota la gent està bastant bescanviada respecte al que es preveia, perquè la pluja ho ha motivat d'aquesta manera. En qualsevol cas, sí que val la pena. Per exemple, si volen apuntar els seus fills i filles a l'escola esportiva municipal, com que es pot fer electrònicament, doncs no hi ha cap problema ni un. Estan obertes les inscripcions des d'ahir dimarts a la seu electrònica de l'Ajuntament per... primer, segon, tercer de primària, P3, P4 i P5, i quart, cinquè i sisè de primària, l'escola esportiva municipal que començarà el proper 1 d'octubre. El recordem, si poden passar demà, però si no, tota l'oferta formativa del Centre de Formació d'Adults la tenen disponible. Ahir els varen publicar aquesta informació amb l'enllaç del Centre de Formació d'Adults i, per tant, tenen la possibilitat de conèixer tots aquests cursos del centre d'adults. El curs d'accés a cicles formatius, el grau mitjà o grau superior, el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 i 45 anys, el graduat en educació secundària obligatòria, que també es pot fer virtualment a distància, els cursos no formals, català, castellà, anglès a nivell de conversa i les parelles lingüístiques, i els tastets artístics, els tastets de noves tecnologies i els tastets culturals. Avui no, però a partir de demà, quan el Centre de Formació d'Adults torni a recuperar l'activitat, saben que poden trucar al telèfon 93-894-1048, 93-894-1048, o bé anar-hi presencialment al carrer Sant Honorat, número 28.

9 i 20 minuts també es pot fer virtualment la inscripció a la cercavila i a la matinal infantil de Santa Tecla. sitgesfestamajor.cat, que és el web de la Festa Major, i al web us hi podeu inscriure directament. Els qui vulgueu formar part de la comitiva de gegants, cabeçuts i bestiaris sense carretilles, o els qui vulgueu formar part de la comitiva del bestiari de foc amb carretilles infantils, amb el curs, amb el... ja sabeu que heu de tenir un certificat, perquè si no, malament rai i després crits i soroll i plors. Doncs si teniu el certificat, uns i altres, sitgesfestamajor.cat. Recordar també que el que tindrem més immediat respecte a la Festa Major serà el proper dissabte, dia 12, aquest dissabte, a la una del migdia, s'inaugurarà a la Gralla l'exposició de fotografies que han participat al concurs d'Instagram de Festa Major de l'agrupació de Balls Populars. S'ha fet una selecció de 20 fotografies i, com els comentàvem, aquestes 20 fotografies es presentaran en aquesta exposició a la Gralla fins al proper 27 de setembre. Vinga, seguim amb l'agenda. És dimecres, demà dijous, 10 de setembre. A partir de les 10 de la nit, la 20a Marxa de Torxes, que organitza Esquerra Republicana, Guanyem Sitges, Junts per Sitges, l'Assemblea, Òmnium Garraf, el Consell de la República i la Comissió 10 de setembre. La 20a Marxa de Torxes, que sortirà de la plaça del Pou Vedra, continuarà a carrer Parellades, carrer Major, l'escalinata de la Punta i l'acte final a la Fregata amb la lectura del manifest. Demà dia 10, en què la penya espanyolista de Sitges celebrarà el seu 42è aniversari. Demà, a les 7 de la tarda, al Club de Golf Terramar, el partit de futbol entre amics de la penya, i a les 9, al Bar de la Penya, la presentació de la pubilla i un aperitiu. Després els comentarem el llistat, perquè ja el tenim sobre la taula, de pubilles i hereus. Atenció, que en són 16. 16 pubilles i 16 hereus. Vostès diran, quants, quants? Perquè a València, per escollir la fallera, hi ha 73 candidates. 73, eh? Aquí tenim 16 pubilles i hereus, a València, 73 candidates. Bé, tot això que tenia relació amb el partit de futbol dels amics de la penya espanyolista i la presentació de la pubilla. El divendres 11 de setembre, la penya espanyolista farà l'ofrena floral de la diada i el diumenge dia 13, la missa recordatòria per als difunts de la penya.

9 i 24 minuts. L'Ofrena. De l'11 de setembre. Demà, dia 10, és el darrer dia per inscriure, si sou entitats i associació, a l'Ofrena, al monument al doctor Robert. 11 de setembre, a les 11, a la plaça de l'Ajuntament. Sitges reivindica la identitat i la cultura catalanes a la Diada Nacional de Catalunya. Per tant, demà, darrer dia, si us voleu inscriure perquè hi hagi una miqueta d'ordre a les ofrenes que l'equip de protocol de l'Ajuntament de Sitges necessita el llistat precisament de les entitats que després són cridades per ordre alfabètic. I demà, 10 de setembre, i el divendres 11 de setembre, el bàsquet Sitges estarà de festa. Demà es presenta el memorial Llopis Conesa. Es presentarà a les 7 de la tarda a la Sitgetana. I el divendres, 11 de setembre, atenció, que tots aquells que els agradi el bàsquet tenen bàsquet tot el dia, que diria aquell. Des de 2:15 del matí fins a 8:15 del vespre, memorial Llopis Conesa del bàsquet Sitges. Jornada de bàsquet, equips base i equips sèniors, a partir de 2:15 del matí i a partir de 8:15 del vespre, el bàsquet Sitges, festa grossa, el divendres 11 de setembre. Dissabte, dia 12, com els hem comentat al llarg d'aquesta setmana, qui vulgui anar d'excursió, acompanyar els gegants de Sitges, els gegants se'n van a Tarragona i la Moixiganga se'n va a Montblanc. En els actes de la Festa Major de Montblanc participen en una trobada de balls recuperats. 12 de setembre a Montblanc, la Moixiganga de Sitges, el Ball de Valencians de Tarragona, el Ball de Cavallets de Reus i el Ball de Serrallonga de Vilafranca del Penedès. Tot això el dissabte, dia 12. Vinga, i tanquem l'agenda abans no els comentem quatre notícies i abans no tinguem un record per en Josep Dalmau, per en Pepi de l'Estrella. Recordarem un fragment d'entrevista que la publicarem aquest matí al nostre web el dissabte dia 12, com els hem vingut comentant també, a partir de les 5 de la tarda, visita arqueològica al Puig de Sitges. Per tant, si volen...

Vinga, i ara anem per unes quantes coses. La primera. Hi ha dues. El curs escolar va començar bé. Saben que la vaga va tenir una certa incidència, però ara els comentarem la nota de premsa de l'Ajuntament de Sitges. Però segurament haurien llegit a l'Eco, van comentar també en el seu moment, que Junts, el Partit Popular, Fets per Sitges i el Margalló havien demanat la convocatòria d'un ple extraordinari per debatre, llegeixo textual, la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després de la ruptura de l'actual govern municipal. Hi havia de data límit per la convocatòria d'aquest ple el dijous 17 de setembre. I pel que sabem, el dijous 17 de setembre, a les 9 del matí, està prevista la convocatòria d'aquest ple extraordinari, amb un únic punt, l'aprovació del debat sobre la situació de governabilitat de l'Ajuntament de Sitges després del trencament del govern municipal. Seria, per tant, el dijous dia 17 a les 9 del matí, aquell dia en què nosaltres els direm bon dia, i aleshores el ple municipal i que salga el sol por Antequera. El document original que van presentar aquests grups, Junts per Sitges, Partit Popular, Fets per Sitges i el Margalló, demà que tindrem a Eva García, la portaveu del Partit Popular, llistava tot un seguit d'acords. Els llegim els fonamentals. Que el govern municipal informi expressament sobre la composició actual del govern, la valoració política de la situació actual del govern municipal, els mecanismes previstos per garantir la governabilitat, les prioritats polítiques fins al final del mandat, l'estat dels principals projectes municipals, els acords polítics que preveu impulsar durant el període restant, el calendari dels principals acords i iniciatives que es preveuen impulsar abans de finalitzar la legislatura i la relació i explicació. I aquest és un apartat que potser obre una altra derivada, però tampoc sabem exactament com es desenvoluparà el ple, però es demana, des d'aquests quatre grups polítics de l'oposició, la relació i l'explicació de les actuacions treballades i programades pel govern municipal en relació a la seguretat acordada per la nit i matinada del 24 d'agost de la Festa Major del 2026 i les línies de treball que s'han obert després dels aldarulls succeïts, i que tots els grups municipals puguin fixar la seva posició institucional. L'oposició fa valer tot això en el marc d'una exposició de motius i després en el marc també d'uns acords. Aquests acords demanen tot això, com els dèiem, en aquest document que han presentat aquests grups per sol·licitar un ple extraordinari. Els acords són, primer, instar el govern municipal a presentar per escrit a tots els grups municipals una planificació de les prioritats polítiques, els principals projectes i les actuacions que es preveuen impulsar. Segon, instar el govern municipal, atesa la seva situació de minoria especialment accentuada, a convocar reunions extraordinàries reglades de caràcter quinzenal amb tots els grups de l'oposició i que representen una àmplia majoria del ple municipal, més enllà de les juntes de portaveus mensuals i de les comissions informatives. O sigui que es demanaria, repetim, reunions extraordinàries reglades de caràcter quinzenal. Tercer acord, instar el govern municipal a garantir que tots els grups de l'oposició siguin informats directament i en caràcter previ o immediat dels acords adoptats pels òrgans de govern. Quart, instar el govern municipal a informar al ple dels acords polítics que pretengui assolir amb altres grups municipals que siguin necessaris per garantir la governabilitat. Cinquè, donar compte al ple de l'estat dels principals projectes estratègics del municipi i del calendari previst per la seva execució. I sisè, instar el govern municipal a modificar la seva política de comunicació institucional per garantir una presència plural, equitativa i respectuosa amb la representativitat de tots els grups municipals en els canals institucionals de l'Ajuntament. Això és el que es demana. Com els dèiem, ho demanen quatre grups polítics de l'oposició que sumen el percentatge necessari perquè es pugui celebrar aquest ple extraordinari. Però, òbviament, en aquesta llista de grups de l'oposició que signen aquesta proposta, falten grups de l'oposició. Aleshores, està per veure
com anirà la votació

d'aquest assumpte. Repetim, el govern no està ni de lluny en majoria. El govern hores ara té 7 regidors dels 21, en té una tercera part, i per tant, a veure què farà la resta a partir d'aquesta proposta. Pel que sabem, per tant, dijous 17 de setembre, a partir de les 9 del matí, se celebraria aquesta convocatòria de ple extraordinari. I Sitges va començar ahir el curs escolar amb 2.883 alumnes de primària i secundària, el primer dia després de les vacances. La nota de premsa de l'Ajuntament de Sitges diu que després dels períodes d'inscripció i un cop abordades les arribades d'alumnat fora de termini, el Departament d'Educació i l'Ajuntament han garantit l'escolarització dels infants a la seva edat de formació obligatòria. El regidor d'Educació, David Martínez, va manifestar que el principi de curs s'està vivint amb normalitat a Sitges i ha afegit que l'Ajuntament manté un contacte constant amb les direccions dels centres per resoldre qualsevol incidència de darrera hora. El regidor va voler reiterar el compromís de l'Ajuntament en les demandes educatives i el suport a les escoles i recorda que ja estem treballant amb la Generalitat per fer realitat el projecte per la reforma integral de l'escola Esteve Barratxina, que suposarà una inversió de 3 milions d'euros per part de la Generalitat. No s'esmenten les dades sobre la vaga, com va anar, saben que tot Catalunya, més o menys, la vaga va plegar un 12% aproximadament del professorat, segons es comenta. L'Ajuntament ha realitzat diverses actuacions al llarg de l'estiu i recordar també, per altra banda, el Centre de Formació d'Adults, que en un altre registre aplega també més de 600 alumnes. I la segona fase de la rehabilitació de Terramar ha començat pel carrer de Ferran Casablanques. El carrer de Ferran Casablanques és el primer tram per on han de començar les obres de la segona fase de la rehabilitació de Terramar. Després dels primers dies de feina, ja es poden visualitzar els paviments i voreres malmeses aixecades que han de donar pas a l'obra nova. Un cop finalitzat, millorarà tant el pas de les persones com dels vehicles a banda d'ordenar les xarxes de llum, aigua i telecomunicacions. El pressupost global d'aquesta actuació és de 3.266.000 euros i la previsió és completar la feina en 8 mesos, de manera que el perímetre marcat pels carrers de Cristòfol Colom, Juan de la Cierva, Ramon Casas, Avinguda Navarra i Jaume Arbós estreni a un nou aspecte l'any que ve. Amb tot, la segona fase d'aquests treballs a Terramar es fa per fases, de manera que diversos carrers estaran acabats amb anterioritat abans no acabi l'any. L'alcaldessa Aurora Carbonell ha explicat que la ciutat Jardí Centenària de Terramar és un emblema de Sitges i era just i necessari abordar aquesta rehabilitació d'uns carrers i voreres molt malmesos. El projecte que es desenvolupa des d'aquest mes de setembre contempla la substitució de l'enllumenat públic per un de nou amb llum de tipus LED que afavorirà l'eficiència energètica de la zona, reduirà el consum elèctric i millorarà la uniformitat de la llum del sector. També es soterraran les xarxes elèctriques de baixa tensió i de telecomunicacions, quelcom que incrementarà la seguretat i l'eficiència energètica, ja que les xarxes soterrades són més eficients i pateixen, òbviament, menys incidències que les xarxes aèries, que sempre poden resultar més afectades per la climatologia. I després ens quedarà la repavimentació de tot l'àmbit. Es crearan passos de vianants que compleixin amb la normativa d'accessibilitat actual, s'estructuraran carrers en format de calçada única, vorera i calçada al mateix nivell, per tant, una pacificació del trànsit i una millora del paviment del sector Terramar, que, com saben tots vostès, està molt malmès de fa anys. A l'apartat de Medi Ambient, les actuacions inclouen les prescripcions actuals de la normativa en qualitat ambiental amb mètodes orientats a la reducció d'emissions de CO2. I atenció, que aquí va la llista del pubillatge. 2026, Pubilles i Hereus, protagonistes, el divendres 18 de setembre, divendres 18 de setembre, a les 9 de la nit, al Prado, s'escollirà la pubilla i l'hereu de Sitges d'aquest 2026. Com els deien, si creuen que són molts, pensin que València, que és molt més gran, hi ha 73 candidates per les falles, que han tingut un daltabaix també molt gran, perquè en les fotografies de les candidates s'ha utilitzat una mica de Photoshop i es veu que han quedat de tal manera que s'ha armat una polseguera tan enorme que han hagut de retirar les fotografies del web on estaven penjades i, en fi, tot plegat. Aquelles coses que passen per voler quedar també al final
passen aquestes coses. Aquí va la llista. Cançon 16. Pel poble sec. Hereu, Oriol Borderia. Pubilla, Elga Piques. Pel Prado, Júlia Jiménez. Per l'agrupació de balls populars, Hereu, Marc Rodríguez. Pubilla, Diana Vázquez. Per la Blanca Subur, la Pubilla, Guiomar Soler. Pel Retiro, la Pubilla, Mar Ruiz i l'Hereu, Dylan Sawyer. Pel Prado, l'Hereu, Martí Bielsa. Per la Colla Jove de Castellers de Sitges, la Pubilla, Rebeca Wright. Per les Cases Noves, la Pubilla, Aina Sánchez i l'Hereu, Marc Martínez. Per la Penya Barcelonista, la Pubilla, Nàixia Panielo. I per l'escola, gràcies, l'escola de Grellers, la Pubilla, Jade Panielo. Per la Penya Espanyolista, la Pubilla, Ona de la Torre. I finalment, pel Carrusel del Prado, la Pubilla, Emma Oñorbe. Aquesta és la llista de les 16 pubilles i hereus. La setmana que ve ja ho saben que intentarem tenir-los a tots, i el divendres dia 18 al matí dedicar el programa, és a dir, si el 17 el dedicarem a aquest ple municipal, doncs el 18 tindrem un ple municipal de pubilles i hereus que probablement a molts de vostès el resultarà més motivador, probablement, eh? Però això serà el divendres dia 18, a veure si podem encaixar totes les peces la setmana que ve.

0: ha mort en Josep Dalmau, en Pepe de l'Estrella. Com molts que tinguin una certa edat el recordaran. Bé, nosaltres també el volem recordar, volem un apunt de quart d'hora d'una entrevista molt, molt entretinguda que va mantenir en Joan Totosaus amb en Josep el novembre de l'any 2015. Aleshores, en Josep va regalar una castanyera, estem referint-nos a l'artefacte, una castanyera de coure gran a l'Ajuntament de Sitges, aquesta castanyera que va passar al patrimoni. Hi ha una fotografia que és amb la que acompanyarem aquesta publicació de l'entrevista, en què al Saló de Plens de l'Ajuntament l'alcalde aleshores, Miquel Forns, rebia en Josep i al seu costat la Vinyet Panyella, aleshores directora del Consorci del Patrimoni. Òbviament es va parlar de la castanyera en aquesta entrevista, però sobretot es va parlar de l'Estrella. I òbviament en Pepe tenia moltes coses a dir de l'Estrella.
1: L'Estrella havia estat un dels establiments històrics, més històrics, amb continuïtat de Sitges. Em dèieu que la referència, les primeres referències s'intueix que poden ser de principis del segle XIX.
2: Sí, segur. Uh-huh. Perquè, no, a finals del segle XVIII, perquè no, del segle XIX, perquè com he dit, en l'eco, el primer eco, podeu veure en la pàgina primera, al capdavall, un anunci de l'Estrella.
1: És a dir, el número 1 de l'eco ja s'obre amb un anunci de l'Estrella. Per tant, abans que l'eco hi havia l'Estrella, segur.
2: Sí, ara llavors... ara, la reforma important de l'Estrella es va fer el 1917 a través del senyor Àngel Quingles, i era un establiment que va tenir una repercussió molt important no solament a Sitges, sinó a la comarca. Hi havia gent de Barcelona que venien a subministrar-se aquí a Sitges, però va ser el primer establiment que va tocar el que ara se diu delicatessen. És a dir, a part de l'elaboració pròpia de pastisseria, procurant-ho fer-ho el millor possible amb les millors matèries primes que hi havia al mercat, també era un establiment que tenia xampany de diverses referències franceses, cava de tot el que hi havia, que llavors es deia xampany també. Tota classe de licors, de whiskies, de brandis, de conyacs, i llavors teníem també la part de xarcuteria, unes 23 o 24 referències de formatges. I després també el que era molt conegut per la qualitat que teníem era la xarcuteria. Hi havia el famós salsitxó de Vic, el pernil La Selva, que encara avui en dia està funcionant i sent una gran referència. Recordo que es havia vengut oli a granel, teníem uns dipòsits d'oli, i es venia a granel.
1: Això és impensable avui, oli a granel, mare de Déu.
2: També havíem tingut en l'establiment, això deuria ser l'any 54-55, però hi havia també la venda de llegums, és a dir, cigrons de procedències seleccionades, mongetes al ganxet, d'aquelles de color vermell, llenties de diverses calibres, havien tingut arròs, així ens han vengut a granel.
1: Per tant, estem parlant d'un establiment, no d'una pastisseria, sinó d'un establiment d'alimentació.
2: Exactament. En aquella època es deia pastisseria i drogueria.
1: I drogueria?
2: Perquè allà també es venia trisòdic, betum, cordons per les sabates, cordill per lligar paquets. És a dir, això després va anar, evidentment, evolucionant, perquè hi van haver-hi establiments que ja es van especialitzar més cap a aquest rengló, i nosaltres vam anar tirant més cap a el que era la típica i tradicional pastisseria, i després tots aquests productes de delicatessen.
1: D'acord.
2: O si volies comprar caviar, que encara hi havia molta gent que no sabia el que era, el trobaves a l'Estrella. El salmó fumat, també, que ara és una cosa molt coneguda, però als anys 60 era una cosa bastant nova, no?
1: Això volia dir tenir, entenc, una bona agenda de proveïdors.
2: Una bona, sí, molt bona selecció de proveïdors, i després també, el que l'Estrella per mi ha configurat més és el personal que hem tingut, que hi havia a l'Estrella i que hi ha hagut a l'Estrella. Persones molt significatives. En l'obrador teníem el gran Montserrat, que era un pastisser excel·lent, un art, verdader artista, i després el Pep Sorià, el forner més important que ha tingut a l'Estrella, i el Fernando Llopart, suposo, el Nan, que encara el podem veure pel carrer, que m'han fet anys a la Sega. El Jordi Serrat, també un altre, un tal Bartomeu, personal que ha fet molts anys a l'Estrella. És a dir, jo quan vaig arribar hi havia gent, que encara, persones que encara van seguir fins que es van jubilar o algun malauradament que es va traspassar. No?
1: Uh-huh. Perquè quan vau arribar a l'Estrella, Josep?
2: A l'any 50.
1: 50.
2: Nosaltres procedíem de Barcelona, de la plaça Lesseps. Uh-huh. El meu avi i els meus pares i els meus oncles tenien una pastisseria preciosa, uh-huh. Una pastisseria molt maca. I també de molta prestigi, no? Uh-huh. Llavors l'Ajuntament el va expropiar per fer el que posteriorment s'ha fet d'aquesta horrorosa plaça Lesseps. En aquella època, és clar, el meu pare va tenir que espavilar-se. Érem quatre fills i a la vista que al cap d'uns anys l'Ajuntament expropiava el local, va tenir que començar a pensar que hauria de tenir activitat. A través del gremi de pastissers coneixia en el propietari de l'Estrella, el senyor Quingles. El senyor Quingles no tenia descendència i ja era gran, era un home ja gran. L'únic que li interessava és trobar alguna persona que respectés el local tal i com ell el va dissenyar o fabricar a l'any 17. Uh-huh. I consta a sobre l'arcada de l'Estrella un quadre que s'atribueix, bueno, un fresc que s'atribueix a un tal Sebastià Clarà, que no era pintor, però era decorador. Aquest Sebastià Clarà té algun familiar de la procedència Sella. I després també hi ha un altre quadre penjat en el sostre que s'ha fet per Josep Vidal de l'any 17. És un artista, bueno, que aquí hi ha alguna referència de Sitges. I després, doncs, bueno, el temps ha anat seguint, ha anat evolucionant, hem anat, mentrestant, procurant donar un servei professional i de categoria.
1: Quan vau arribar a l'any 50, ja us vau incorporar directament? Ja teníeu edat per poder-vos posar a treballar?
2: Bé, jo no. Ah. Jo vaig arribar aquí i em vaig anar de pet als escolapis.
1: D'acord.
2: Que tenia 10 anys.
1: Per això ho pregunto.
2: Sí, d'acord. Si feu números ja sabreu. Jo tenia 10 anys i vaig fer el col·legi doncs, aquí als escolapis. Però bueno, aquells anys les famílies, doncs, quan sorties del col·legi tenies que ajudar. I quan feies vacances no t'anaves a la platja cada dia, tenies que ajudar a casa, no? Jo sortia a repartir amb una furgoneta que teníem de tres rodes, era quasi el segon vehicle que hi havia al poble, i amb unes bicicletes molt especials, amb unes caixes, per poder portar el producte a tota el que es deia la colònia estiuenca.
1: D'acord.
2: Sortíem cada dia a fer el reparto, dos o tres repartos, doncs, de el que elaboràvem i el que manipulàvem.
1: Es treballava més a l'estiu? Es treballava més a l'estiu?
2: Sí, sí, evidentment era a l'estiu. Això dels caps de setmana encara no era molt conegut, no era una cosa que es practiqués molt. Venien alguns estiuejants, allò, pues, que per veure com tenien la torre, més o menys, però no era habitual.
1: D'acord.
2: Llavors el que fèiem era, bueno, ja, per tradició, les festes que cada poble donava de si, no? És a dir, doncs, el Nadal, pues el Nadal, el Carnaval, després la Pasta de Mona, bueno, el temps de Pasqua, la temporada d'estiu, que és quan, a més de totes les artesanies pastisseres que fèiem, hi havia el subministre d'aquests altres productes, de, diguéssim, de colmado, no? O de servei, per dir-ho d'una manera, no? Mantega, pernil, no sé, portàvem paper higiènic, repartíem de tot el que feia falta.
1: Quan el negoci es va orientar més definitivament cap a la vessant de pastisseria?
2: Bueno, com a vessant de pastisseria va ser-ho quasi, segons hi ha referències, des del principi. Perquè hi havia el costum de que, quan parlem d'aquest anunci de l'Eco, en aquella època l'Estrella era una drogueria, feien alguna cosa de pa i els diumenges feien postres. Feien alguna miqueta més curiós, no? Alguna de postres. Pastisseria ho ha sigut sempre. Pastisseria, bomboneria i, doncs, i forn, perquè també fèiem el famós pa de Viena, les coques de forner, totes aquestes...
1: Doncs ho preguntaré d'una altra manera. Quan van abandonar les altres vessants per centrar-se d'una manera més exclusiva en la pastisseria?
2: Jo, quan vaig fer-me càrrec de la gerència, vaig fer el saló de te.
1: D'acord.
2: O sigui, llavors, en aquella època ja hi havia aquí pues, xarcuteries de prestigi, ja hi havia aquí llocs on te podies comprar tota classe de botelleria, ja hi havia llocs amb qualitat que podies comprar també tot el que són formatges i conserves de sardines, de tonyina, de pinya, de totes aquestes coses. I llavors, esclar, a l'haver-hi ja una activitat molt més professional i més variada dirigida amb aquests productes, va ser quan vaig canviar el tema de lo que és xarcuteria amb saló de te. I això va passar pues, el 91.
1: D'acord.
2: El 91, sí. Però l'activitat de pastisseria va ser sempre primordial i procurant amb la màxima qualitat i novetat i anar innovant sobre la marxa els coneixements que es anaven tenint, doncs, de referències com les que podien venir de França o de Suïssa, no? Bé. Jo vaig fer un aprenentatge molt interessant a Suïssa, a la Casa Lent, durant 2 anys, i, bueno, així ens vam anar seguint. Després, el fer-me càrrec jo de l'Estrella va ser dirigida per part del meu fill, el Nacho, i de la meva filla Merche, com a administradora, i així fins que pues, es va decidir deixar-ho per qüestions d'obres que es va tenir que construir a dalt, i llavors en aquell moment doncs, es va considerar pues, de deixar l'activitat familiar que havíem tingut.
1: Vau estar d'aquesta manera 50 anys, des de l'any 50 que vau arribar, fins al 2000 que va tancar l'establiment. Doncs veient la vida d'un establiment des del carrer Major. Què es venia als anys 50? Què demanava la gent de productes de pastisseria? Perquè és, diguem, el producte estrella de l'Estrella, fins que va tancar, va ser la pastisseria. Què es venia als anys 50 i què es venia als anys 90? Com havia canviat el gust?
2: Aviam, als anys 50 es venia el clàssic tortell, és a dir, era normal i era molt bonic veure doncs, com els senyors o les senyores venien el diumenge a comprar els postres.
1: El tortell.
2: El tortell com Estrella. Les lioneses. Les lioneses també. La reposteria. El que són els tocinillos i el que són les llemes de coco, les llemes d'ou, el que és la reposteria clàssica.
1: Es feia tot a casa?
2: Tot. Tot l'elaboració es feia a casa i a més es manipulaven matèries primes que ara ja venen arreglades, com és per exemple l'ametlla, pues que rebíem els sacs d'ametlla amb closca i tot, i des d'allà es passava el procediment de netejar la closca, després doncs, de netejar l'ametlla i de posar-la en condicions per poder fer les diferents coses que es feien amb aquesta matèria, no? També l'Estrella ens feia amb el fondant, havíem fet la mantega, totes les matèries primes que ara es poden trobar fàcilment, llavors les tenies que fer tu, la llema, la crema,
1: Per tant, hem quedat que al principi tortells, lioneses, reposteria.
2: Sí, sí, tortells i reposteria. Això era les lioneses, la reposteria. Recordo que fèiem una mini reposteria, que era una virgueria, una cosa... La reposteria, però un petit. I la gent, diguéssim, de més poder adquisitiu, la reposteria era aquestes miniatures fantàstiques, no? Després, esclar, el compliment del tortell de Reis. Després, el compliment del tortell de Sant Antoni. I després, el compliment de les mones, amb les seves diferents vessants. La clàssica i típica pasta de mona, que és molt tradicional aquí a Sitges, que la pastisseria Sabater encara són els que fan la millor pasta de mona. Després ja venien els ous de xocolata, aquests elements ja de més breu, que els padrins, doncs, oferien, doncs, segons el seu poder adquisitiu, amb un volum o amb un cost, diguéssim, doncs, més, de més presència, no? Però era complir les tradicions que hi havia a cada moment.
1: Perquè, de fet, una pastisseria és probablement un dels negocis que més s'adapta al cicle de l'any.
2: Sí, és verdaderament és un calendari. És un calendari, diguéssim, de compliment de tradicions. O sigui, la pastisseria no solament a Sitges.
1: A tot arreu, sí, sí.
2: A tot arreu, bàsicament a Catalunya. Són molt complidors, diguéssim, de les tradicions. A part de les pastes que hi ha, els melindros, els carquinyolis, els ametllats... Aquí, bueno, el nostre eren les escumes de Sitges, és una de les coses que, a més de tot això, també fabricàvem. I era amb exclusiva, era una pasta que... Pasta seca, base d'ametlla, de merenga i ametlla, i que, bueno, es posava en unes caixes precioses, i que ha sigut, diguéssim, la pasta més representativa de l'Estrella. Avui en dia hi ha algun restaurant que encara ho estan fent, com és la Nansa. Tenen el gust de parlar de les escumes de Sitges en la seva carta, junt, evidentment, amb la malvasia.
0: Quina història! En Pepe de l'Estrella, que va arribar l'any 50. Aquí Sitges, primer Can Colapi i després a l'Estrella. I a l'Estrella... de per vida. Bé, doncs un record hem volgut tenir i trobaran tota l'entrevista sencera, aquesta entrevista del novembre de l'any 2015 al nostre web, la penjarem aquest matí, però ens semblava que era un record molt bonic per algú que també ha marcat la història de la pastisseria sitgetana en aquest establiment també de referència, d'aquell mapa d'establiments de referència que teníem fa uns quants anys enrere i dels quals, probablement, dels històrics històrics només en queda ja Can Sabater. Dels històrics històrics. Can Burguera, l'Estrella, el Fort del carrer Sant Pere, Can Sabater, i ara, evidentment, que continua, no? Òbviament, un munt de pastisseries fent molt bona feina, però de les històriques, aquest record d'en Pepe de l'Estrella, a l'entorn de tota la feina que va arribar a fer en el seu dia a la pastisseria del carrer Major. Passem pàgina, les efemèrides.

Ho tenia al davant, però sort que tinc apuntador. Perquè hem començat el dia d'aquesta manera. De moment, tempestes arran de mar, eh? Les tenim a dins a mar. Estem mirant el mapa del Metocat, però, diguem-ne, la pluja, de moment, davant mateix de la costa, però la tenim a dins a mar. I si ve pluja, com ens deien Gori Bassip, ve pluja d'aquelles que permet viure i que permet sortir sense masses extraordinaris. Què tenim avui? Bé, doncs a la segona hora de programa, la Tertúlia Jove, en Martí Monasterio, la Bruna Camps, la Paula Navarrete, i a veure si se'ns pot escapar la Núria Sales, i després en Joan Totosaus conversarà amb en Daniel Almonacid, que ha participat, de la mà del Centre Excursionista de Sitges, a l'Ultra Trail del Mont Blanc. Atenció amb aquesta prova de muntanya, perquè ha fet 168 quilòmetres amb un desnivell de 10.000 metres i ho ha fet amb 36 hores i 37 minuts. En aquestes proves es veu que es compta tot, eh? És a dir, es compta també el temps que tu descanses, perquè no passes 36 hores allà corrent, sinó que en algun moment has de parar per diverses coses, mal que sigui les necessitats fisiològiques. Tot compta, però 168 quilòmetres, 10.000 metres de desnivell, 36 hores i 37 minuts. Vinga, doncs, en Daniel Almonacid ocuparà la nostra darrera hora de programa. I ara que ens hem posat allò, que ja hem dit més o menys el que tenim a continuació, si tot funciona, si tot va bé, toquem fusta, estem aquí, la taula, tot, estem físicament aquí, la casa està molt buida. Molt. Gairebé semblem els masovers avui, de la Masia. Bé, bueno, aleshores, anem per les efemèrides del dia. 9 de setembre. Es beneïa la bandera del Pomell de Joventut de Sitges. Els padrins foren Francesc Armengol i Margarida Prat de la Riba. Un 9 de setembre del 1954 moria a Granada mossèn Pau Ferret, exvicari de Sitges, responsable de l'ordenació i catalogació del fons documental existent a l'arxiu parroquial. I tal dia com avui de l'any 1966, avui fa 60 anys que moria el mestre, el músic Manuel Torrents, el creador de l'orquestra Mozart i compositor d'incomptables caramelles i altres peces musicals, sobretot caramelles per l'Escola Cantorum i també pel Prado. Manuel Torrents va morir tal dia com avui de l'any 1966. I si ara estéssim a quarts de set del matí amb aquells llamps i amb aquells trons, si vostès encara no s'han despertat per encetar les nostres efemèrides d'avui, aquí va un tema musical, un fragment d'una de les sinfonies més conegudes que segurament els ajudarà a despertar-se si encara no ho han fet. Però s'han d'imaginar els llamps, els trons i això.

I és que tal dia com avui va néixer un dels grans músics, allò de Centre Europa, molt prop de Praga, tal dia com avui del 1841, va néixer Antonín Dvořák. I el que estem escoltant és un dels moviments al darrer de la Sinfonia número 9, de la Sinfonia del Nou Món, dedicada al Nou Món, dedicada a Amèrica, dedicada als Estats Units. Es va estrenar el 15 de desembre del 1893 al Carnegie Hall de Nova York. Ell fou un representant d'allò que en el seu moment se'n va dir el nacionalisme musical. Era el més gran de 8 fills. Va viatjar per Anglaterra, per Alemanya, per Rússia, pels Estats Units. Tornar dels Estats Units el 1895, es va convertir en professor de conservatori i, com els dèiem, una obra musical que ens porta al moll de l'os, al rovell de l'ou d'Europa, d'aquesta Europa tan trasbalsada ja en el seu moment. I en les efemèrides d'avui, un aniversari pels més joves, pels qui n'heu anat a escola i potser ens esteu escoltant. No deveu saber què és, però en el seu moment, anàvem darrere de poder-lo tenir per enregistrar pel·lícules, programes de televisió, tal, tal, tal. Avui fa 50 anys que va sortir al mercat el primer aparell VHS, l'UVHS, que en dèiem en aquell moment, eh? El primer aparell enregistrador de vídeos, amb unes cintes que permetien un màxim d'enregistrament de 3 hores. Després van venir les cintes de 4 hores i, per tant, ja hi podien ficar alguna cosa més. Quants de vostès van tenir a casa seva un vídeo, VHS, un vídeo beta o un vídeo 2000, aquell cacau de sistemes, escolta'm, quina compres, que no sé què, llavors anaves al videoclub i les pel·lícules amb VHS i les pel·lícules amb beta i els lloguers de cap de setmana, aquells lloguers que començaven el divendres es llogava la pel·lícula, te la llogaven pel cap de setmana i el dilluns la tornaves, aquells videoclubs que tenien una bústia on es deixaven les pel·lícules que s'acabaven de veure al cap de setmana, la gent dels videoclubs que s'enfadava perquè les pel·lícules es tornaven sense rebobinar. Bons dies, com les heu de tornar rebobinades i que tal i que no sé què, les pel·lícules que es feien molt bé, les que quedaven enganxades dins l'aparell i aleshores a veure com les treies. El VHS, el vídeo VHS, que va sortir a la venda tal dia com avui de fa 50 anys. Ara que ja tenim les plataformes, ara que ja no hi ha ni formats físics, que ens baixem tot el contingut del món de la manera més senzilla, que ho podem veure al mòbil, i fa 50 anys que tot passava per tenir un aparell que pesava uns 10 quilos, unes cintes molt grans, i intentar estar pendent del televisor, i intentar estar pendent d'editar els anuncis perquè no enterbolissin l'enregistrament. Bé, només han passat 50 anys. Tal dia com avui de l'any 1948 es proclamava la República Popular de Corea del Nord. Tal dia com avui de l'any 2002, o sigui, gairebé un any després, Osama Bin Laden, el líder d'Al-Qaeda, assumia els atemptats de l'11 de setembre de Nova York, amb un vídeo difós per la cadena Al Jazeera. Tal dia com avui de l'any 1585, naixia el cardenal Richelieu, ordenat bisbe als 22 anys, fou el primer ministre del rei Lluís XIII, un dels pares de l'estat central i home de cultura, fundador de l'Acadèmia Francesa. Tal dia com avui del 1828, naixia Leo Tolstoi, l'home de guerra i pau. Quan estimes, atenció a la frase, eh? Una de les moltes, quan estimes a una persona, estimes la persona que és, no la que t'agradaria que fos. Leo Tolstoi, 1828, va néixer tal dia com avui. I avui també fa anys, en fa 45, de, millor dit, en fa 50 també, dia important, de la mort de Mao Zedong, l'home que fou el líder de la Revolució Cultural Xinesa del 1966, aquella revolució cultural que està tota ella dins el llibre vermell, publicat el 1964 amb els discursos, les reflexions, el segon llibre més publicat del món després de la Bíblia, 50 anys de la mort de Mao Zedong. Canvi de registre absolut, un dels riffs de guitarra més imponents i més importants de la història, és el que precedeix a una de les cançons també més mítiques de la història.
Tal dia com avui de l'any 1965, número 1 a les llistes britàniques, el I Can't Get No Satisfaction dels Rolling Stones.

0: Els que en saben ho explicarien millor. Però què és un riff? Un riff és aquella melodia que es va repetint, que es va repetint, que es va repetint, que es va repetint al llarg de tota la cançó. I aquestes notes inicials li varen arribar a Keith Richards mentre dormia en una nit d'hotel. I allò que passa, li va venir la tonada i ràpidament tenia una gravadora al costat, va enregistrar la tonada i se'n va tornar a dormir. I així va començar el I Can Get No Satisfaction dels Rollings. La lletra, escrita per Mick Jagger, explica la història, no em facin un paral·lelisme, perquè és que ho poden fer perfectament, d'un adolescent turmentat per la frustració general del món on viu. O sigui que han passat 61 anys i se la poden aplicar si volen. Deu i 8 minuts amb el que ha passat per dir-se simplement Satisfaction amb aquest clàssic de Rollings. Tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Nostra Senyora del Claustre, també la Mare de Déu d'Aranzazu, també Sant Severià, Sant Jacint i Sant Doroteu. El presentador Jesús Vázquez, 61 anys, celebra avui, el cantant Michael Bublé, en fa 51, l'actor Hugh Grant, com a 4 bodes i un funeral, etc etc. 66 anys, celebra avui. El diari ho diu així. La influencer Victoria de Marichalar, 26 anys, celebra avui. I l'actor Jaime Blanc, un dels clàssics dels Estudio 1 de Televisió Espanyola, 86 anys, celebra avui. Com els comentàvem, anem mirant el radar. La tempesta mar endins. És a dir, es veu, un nucli de tempesta vermell, però que passa per davant de la nostra costa, i en principi, si ve pluja, no ve pluja amb gran quantitat. Temps ennuvolat, vaja, el que ens ha dit en Gori, bàsicament, que la part forta d'aquesta tempesta, d'aquesta situació meteorològica, sembla que en el cas de Sitges ja hauria passat. A hores d'ara, la temperatura anant pujant una miqueta, estem gairebé 24 graus, amb un 79% d'humitat, i òbviament des de que els hem dit aquests 47 litres, ens hem quedat en els 47 litres de pluja, i això no ha augmentat. Previsió meteorològica, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada, i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral, i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des de Climeteucat, i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs, i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és tot de moment.

0: 10 i 13 minuts, aquesta Bittersweet Symphony. Sí, un temps agradols, però vaja. Potser, a més d'un, el que passi no li importa massa i li importa molt més el que pugui passar avui a les 7 de la tarda. Vostès diran, què passa avui a les 7 de la tarda? Què passa? Què passa? Bé, passa que Apple presentarà els seus nous productes de la temporada. I entre els nous productes de la temporada, en aquesta presentació que s'intitula, la traducció en castellà, un rayo de wow, perquè tot està pensat, perquè quan ho veiem fem wow, es presentarà l'iPhone plegable. Plegable. El que no es plega és el preu. Perquè es veu que això valdrà un capital. Però l'iPhone plegable. Per tant, atenció, perquè d'aquí uns dies la tendència dels influencers i tot això serà ensenyar aquest iPhone plegable. Ei, i si no el tenen, vostès no seran ningú, com tots nosaltres. Perquè si no tens l'iPhone... Qui ets si no tens l'iPhone plegable? Els pobres que queden amb un telèfon que els fa la feina i punt. Però aquest és un dels ítems del dia, quan hagi passat tot aquest assumpte de la pluja. El més important de tots, o més important de tots, perquè hi ha molts articles d'anàlisi que no sé si dir que ens tornen a l'origen de totes les coses. Els diaris parlen avui de l'informe PISA. Aleshores, posa-t'hi com vulguis, encara que com ens comentava en Joan i com saben tots vostès, en el cas de Catalunya les mostres no són vàlides perquè tot allò que va passar en el seu moment, però la tendència general. La tendència general, que no és només una tendència dels més petits, sinó que també és dels grans. Quina és la tendència? Penges un text que diu coses i al cap de 2 minuts diuen, però escolta, això vol tal... En fi... Que no és que no sapiguem llegir, sinó que no entenem allò que llegim. Per tant, molt sovint, d'aquí acabarem, diguem-ne, fent un fil continu entre les instruccions de Protecció Civil i allò que entenem i no entenem, perquè arribarà un moment que t'hauran de dir tanca la porta de casa, amaga els cossis, no sortis al carrer, surten paraigües... perquè si no, no sé què, perquè acabarem necessitant que ens ho diguin tot, perquè la nostra capacitat de comprensió de les coses o de raonament de les coses va de baixa. Això és el que va advertir, bon dia Joan,
1: bon dia Vicent,
0: l'home de l'OCDE,
1: sí,
0: que el problema és el raonar, d'alguna manera. Llegeixes, però no raones, o no entens o no ets capaç d'elaborar un pensament a partir d'allò que llegeixes.
1: Per culpa també de, diguem, les noves modalitats de lectura, lligades bàsicament a les xarxes, allò que tenen de bo les xarxes, que ens resumeixen la vida, i per tant doncs, podem arribar a molta més informació de la que arribàvem antigament, i que a més obliguen els que elaboren aquesta... informació a fer un exercici de resumir la vida,
0: sí.
1: Ho posen tan fàcil al lector que el lector ja no està acostumat...
0: Ja no fa l'exercici invers.
1: Ja no està acostumat a fer, doncs això, anar a qualsevol cosa que tingui més de 2 paràgrafs,
0: sí.
1: Ja cansa.
0: Una elaboració, per dir-ho així, complexa.
1: Correcte.
0: I aquest és... El problema, bé, hi ha molts articles en els diaris que fan anàlisi.
1: Sí.
0: L'anàlisi al final es redueix a què? I segurament els que tinguin una certa edat o els mestres i educadors, un dia també podríem fer una taula de mestres i educadors dels d'abans. Perquè què diuen bàsicament els articles? Bé, que cal llegir, que cal escriure i que cal tenir cultura de l'esforç. 1, 2, 3. La suma d'aquests 3 factors, diguem-ne, d'aquests 3 factors fonamentals... pot donar un canvi en la tendència. Perquè què diu l'informe PISA? Bé, doncs diu allò que ja sabem, que Corea del Sud, que Japó, bueno, en fi, que els països orientals es mouen en el marc d'un respecte el professor es mouen en un marc diferent del d'aquí. Per tant, no és qüestió de comparar, perquè no ens podem comparar. Després, si quan venen aquí obren d'una altra manera, ja no ho sabem. Però almenys allà les coses funcionen d'una forma en la qual el nivell d'exigència també, a l'hora de fer les feines i a l'hora d'estudiar i de tot plegat, dona uns resultats. I les proves PISA, com ens deien en Joan, que no són proves allò de dir què saps d'això, què saps de l'altre, sinó que són proves destinades, Joan, més que res, a saber sí. El marc en el qual sí. Es funciona.
1: Que és veritat, alguns experts apunten a que no són les proves òptimes, però sí que són les que permeten fer una comparativa, que és l'interès. L'interès és comparar sistemes de diferents països, l'interès és comparar alumnes de diferents estrats en ells mateixos, precisament. Hi ha hagut molta més caiguda i això és una de les coses que es destacava.
0: Molt interessant.
1: En els estrats superiors, econòmicament...
0: Uh-huh. És a dir, encara que pugui semblar mentida, estem parlant
1: la caiguda
0: de...
1: ha estat...
0: caiguda, eh?
1: La caiguda. La caiguda ha estat molt més forta amb els alumnes que venen dels percentils més alts de capacitat econòmica. Per què? Doncs, bàsicament, i aquest per què s'hauria de desenvolupar més, però tot apunta a que, com són els que tenen més accés a les eines tecnològiques, són els que, diguem, més han empobrit la capacitat de raonament que substitueixen aquestes eines tecnològiques.
0: Tornem a allò que dèiem. Quan van arribar les calculadores a les escoles, què es deia? Home, no la tingueu a la taula perquè agafareu mandra de multiplicar, de sumar i de dividir. Segurament més d'un pensarà, home, no cal multiplicar i dividir mentalment, no, potser no cal. Però hem acabat agafant la tecnologia de tal forma que ens ha fet molt mandrosos.
1: Correcte.
0: A l'hora de raonar, de fer anar el cervell.
1: Sí, però això ha estat el mateix sistema.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: El sistema
0: tot,
1: tampoc...
0: Tot ho ha propiciat cap aquí.
1: El sistema que ha estat antimemorialístic, per què? Doncs perquè s'havia demostrat que la memorialística tampoc era doncs, la solució.
0: Sí.
1: És a dir, no cal saber la llista dels Reis Gots, que aquest era l'exemple paradigmàtic.
0: El clàssic exemple. Eh?
1: I nosaltres ja no el vam aprendre.
0: Ja no el vam aprendre.
1: Però clar, passar de no saber la llista dels Reis Gots a no saber, no sé, els rius, o no saber les principals capitals, o no saber fins i tot l'abecedari, aquí hi ha una altra cosa. Saps? I perquè, clar, és veritat, no necessiten l'abecedari, perquè com tampoc faran servir diccionaris, home...
0: Si estirem el fil, acabarem amb allò. Bé, què cal saber a la vida?
1: Formalment, menjar.
0: I aleshores acabarem amb aquesta... Bé, no cal saber gran cosa. Perquè... I uns altres que diran, home, i agafaran la frase de que el saber no ocupa lloc.
1: Uh-huh. No, i al final...
0: I en principi és millor saber que no saber.
1: Correcte. I el que necessitem és una... I això ho necessitem com a societat, és una ciutadania crítica, i aquesta ciutadania crítica que es plantegi les coses només ho pot ser a partir del coneixement, de veure món.
0: Francesc Padró, exanalista de la OCDE, l'OCDE, perquè ens entenguin, és aquest organisme que aplega les principals economies del món.
1: Sí, correcte.
0: I, per tant, l'informe PISA és un informe que...
1: OCDE vol dir Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.
0: Aplega la vora, em sembla, Joan, d'uns 33 o 34 sí. Països que participen d'aquests informes PISA. Eh? Bé, doncs, Francesc Padró, exanalista de l'OCDE, li pregunten: la caiguda és profunda en lectura per l'ús del mòbil. Els països asiàtics encapçalen el rànquing. Què fan millor que nosaltres? Resposta: creuen en valors que reforcen els estudis, el respecte a l'autoritat, la disciplina, l'esforç, i un control més gran en l'ús de les pantalles i les xarxes socials.
1: Correcte. Tot i que, i aquí ve l'altre però, no cal caure en l'extrem de Singapur. No cal caure, o de Corea.
0: Sí, sí, sí.
1: Que estan a dalt de totes les proves PISA, però la qualitat de vida d'aquestes persones tampoc és la convenient.
0: Més d'un recordarà un 30 minuts en què s'explicava la vida dels estudiants de Corea, que sortien de l'escola i els pares ja els tenien previst unes classes de reforç a les quals hi anaven directament. De l'escola agafaven l'autobús i se n'anaven a les classes, arribaven a casa a les 10 de la nit, sopaven i a l'endemà de nou a escola i a la tarda. És a dir, estem a l'altra punta, no tenir vida. I no tenir vida també probablement et pot fer acabar pitjor, no serveix de res tenir molts coneixements i no tenir vida, perquè sense la vida no fem res. Bé, el cas que l'informe PISA és un dels titulars del dia d'avui. En aquest inici de curs escolar en què hi havia vaga, avui mal temps, demà és dijous i divendres l'11 de setembre. Emergència educativa, diu el diari Ara, amb un gràfic també molt explícit que uneix la imatge d'una goma d'esborrar amb un telèfon mòbil. I per tant tenim un rectangle, una píndola feta a partir de l'imatge de mig telèfon mòbil i mitja goma d'esborrar. L'Ara diu, emergència educativa, Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Catalunya no despunta malgrat haver-se excedit excloent alumnes, i el Regne Unit és l'excepció. Hi ha aquí també una derivada important, perquè diu l'OCDE que pel que fa referència a la comprensió lectora és com si els alumnes espanyols haguessin perdut tot un curs. O una miqueta més, fins i tot.
1: Sí, exacte. És a dir, estan en el nivell de comprensió lectora que estarien en el curs anterior. Per això es diu que han perdut tot un curs.
0: Tot un curs. Es diu també que l'any de la pandèmia hi ha tingut a veure. Bé, gira que tomba, però el cas és que la pandèmia també va ser per tothom. En aquest cas. El cas és que un curs perdut, així, pum, com qui no vol la cosa. En comprensió lectora. Després vindria tots els àmbits de les matemàtiques, de tot això, però els resultats avui generen molts titulars. Veurem quines reflexions hi ha afegides a aquests titulars, però de moment els titulars són demolidors i les reflexions també. Potser tampoc cal exagerar, però en qualsevol cas la tendència
1: sí,
0: és aquesta.
1: Sí, també ahir hi havia qui deia que, clar, que com que les proves PISA no avaluen l'alumne, sinó que avaluen el sistema, l'alumne quan li diuen que ha de fer la prova, tampoc té cap incentiu per fer-la bé.
0: És a dir, que se l'aprèn molt relaxadament.
1: Correcte. I que té ganes de treure-se-la de sobre i que més d'un el que té ganes és que quan acabis aniràs al pati.
0: Però aleshores diríem això. Aquest relaxament afecta a tots els alumnes de tots els països de l'OCDE?
1: No, probablement, perquè també parteixes de cultures diferents. És a dir, els coreans tenen un concepte social diferent al nostre i que, per tant, saben que ells han de col·laborar perquè el conjunt se'n beneficiï. I nosaltres en això no som tan així.
0: I, evidentment, hi hauria de tot aquí, De la mateixa manera que trobaríem pares que dirien és que el meu fill o la meva filla té el problema que s'autoexigeix massa. I si no arriba d'allò, aleshores aquí hi ha un trasbalsos, però aquests problemes han existit sempre.
1: Igual que ara hi ha molta diagnosi de trastorns que
0: abans
1: no hi eren, i els trastorns hi eren igual.
0: Sí, sí. I el nen o la nena ho passava com podia o com mal podia, i les seves famílies també. I evidentment, en què s'ha millorat en la consciència, que s'ha de donar suport a tots aquells nois i noies que els pot resultar, per les raons que siguin, molt dificultós seguir el nivell.
1: Però al final hem caigut en, per mort de corregir determinats excessos del passat, en uns bonismes que probablement no són els convenients.
0: A veure què passa, perquè la

0: Es, clar, arriba un moment que ho fem tot, que ningú vol problemes. Aha. I patada cap amunt.
1: Però aquests 7 suspesos, no cal ni dir-ho, fa anys enrere, tenien una conseqüència evidentíssima.
0: Clar.
1: Venien els pares i el professor li deia als pares, ja em pots dir el que vulguis, que aquest noi no pot continuar avançant, sinó que s'ha de quedar aquí. Si això era bo o no era bo, però probablement, diguem-ne, que no suma passar de curs amb 7 assignatures suspeses, ni per l'alumne ni per res
0: formalment,
1: en general.
0: Formalment, ni amb una hauria
1: ni
0: de poder. Però clar.
1: A veure quin debat em surt de tot plegat. Més titulars del dia, Joan.
0: Doncs els titulars del dia avui se centren en la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, en la frase que li ha dit Feijóo, que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Si Marruecos canta, usted se va.
1: Es refereix, òbviament, allò que els comentàvem ahir, aquell home que suposadament té informació del president del govern perquè a través del programa Pegasus en el seu mòbil en va aconseguir molta.
0: Feijóo està fiant la marxa de Sánchez a una il·legalitat flagrant comesa per un estat estranger en territori espanyol. És que és...
1: Però
0: no.
1: Hem de suposar que d'aquí uns dies, Joan, veurem un
0: lloc. Oh, i tant.
1: Veurem una conversa. Aquesta una, l'altra, la de primera hora d'aquest matí, que s'ha afegit a l'assumpte de la pluja i tot això. Trapero.
0: Trapero marxa. Trapero dimitit com a director general de la policia i el substituirà qui va ser el seu substitut com a cap dels Mossos, Ferran López. Anem canviant les cadires.
1: I aleshores, aquí també hi ha una altra derivada, perquè tot això, òbviament, diguem-ne, ho ha impulsat la consellera Núria Parlon, que també ha tingut molta feina aquestes darreres hores, però per tots aquells que diuen i continuen dient que dins dels Mossos hi ha molta rum-rum, bé, doncs pocs continuen dient que dins els Mossos hi ha molta rum-rum.
0: És evident que dintre els Mossos hi ha molta
1: rum-rum. I Trapero, que ha fet una volta al món i ha tornat al Born i ha sortit i ha entrat. És un altre dels titulars del dia d'avui. Avui que hi ha... Bé, ahir al Madrid... I avui que el Barça juga contra el Feyenoord.
0: Correcte. Avui comença la singladura del Barça a la Champions amb aquest partit d'horari de tarda amb el Feyenoord, si no plou molt, perquè hi ha amenaça encara hi haurà risc de pluja.
1: I a Can Barça no hi ha res cobert. Almenys de moment.
0: Per això, cuidado.
1: Almenys de moment, eh?
0: Qui vagi
1: ni,
0: al camp.
1: Ni pels periodistes. És
0: bueno,
1: a dir que...
0: anirà bé perquè el Feyenoord es veu que té uns afeccionats ultres que són bastant...
1: Sí?
0: Sí, sorollosos o maleducats. I per tant, doncs, bueno, si els hi plou una miqueta també els hi anirà bé. Fora d'això, doncs avui, com dèiem, comença aquesta singladura i declaracions de Lamine Yamal, que per tenir 19 anys i està sotmès a la pressió que està, déu-n'hi-do l'omoplat que té al cap a l'hora d'explicar-se.
1: M'agrada molt aquestes contestes sense prevenció.
0: Sí, sí, sí, sí. Però és que les fa... Té un punt Piqué.
1: Sí.
0: Sense arribar al nivell de xuleria de Piqué.
1: Però aquesta frase de no suplicaré que me den el balón de oro.
0: Correcte, sí, sí. La cosa anava per aquí. Després de que es fessin públiques les esperpèntiques votacions en què apareix Cucurella i no apareix Pedri, per exemple. Rafinha ja no et dic.
1: Que ha estat, diguem-ne, una de les crítiques més evidents, aquesta,
0: favor.
1: Eh?
0: Com pot ser?
1: Bé, el cas és que, cansat de comparacions...
0: Home, va.
1: Aleshores, Lamine Yamal, que té 19 anys i, per tant, té tota una carrera per davant, si res Espanya...
0: Sí, no m'hi ha votat, bueno. No, Dembélé no m'hi ha votat, bueno, però és amigo de Kylian, no sé què va dir. És que al final... Bé, i com comentaves, ahir el Madrid, que va sobreviure a un desastre de joc, pel que expliquen les cròniques, gràcies a dues errades defensives de l'Inter de Milán que li van permetre el seu primer triomf en aquesta Champions 2-1.
1: Bé, del Museu d'Orsay de París van marxar dos quadres d'August Renoir, meravellosos, a una exposició al Museu August Renoir de Cagnes-sur-Mer, prop de Nice, que és una de les poblacions on va viure August Renoir. El cas és que s'han robat aquests dos quadres, perquè França viu una mena de d'allò, eh? El botí podria estar valorat en uns 9 milions d'euros, L'alarma del museu es va activar exactament a 6:15 del matí i la resposta policial va ser pràcticament immediata. En només 5 minuts, efectius de la policia municipal ja eren al lloc dels fets i a les càmeres de videovigilància van captar els sospitosos i va començar una persecució policial.

0: durant la qual els lladres, que van poder fugir, es van desfer de dos dels quadres. És a dir, que tenien més, quatre, em sembla que em van agafar. Al fi, les dues pintures robades són Madame Colonna Romano i Dona Jove al Pou, dues obres que van ser recuperades a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. Totes dues són del Museu d'Orsay, o sigui que avui França té com a protagonista noticiable un nou robatori.
1: Però ningú es plantejarà que totes aquestes pintures han d'estar a París, com va passar aquí quan va passar el que va passar. I van sortir veus autoritzades demanant que totes les peces estiguin a Madrid, que estarien més tranquil·les.
0: 10:33, Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

10 i 37 minuts. No, ella és la reina, no, home, no. Home, no. Mana? Sí, home, tot el que vulgui, sí, és clar. Ja ho sé que l'avi és d'allò, però ella... Potser m'hauré d'empassar tot això, eh? Quan arribi el 4 de febrer, que és d'aquí 4 dies. Se fica vermella, bueno... Tot això, bueno, sí que queda gravat, però ara començarem la tertúlia i recuperarem una miqueta l'assumpte aquest. Perquè encara, diguem-ne, Sant Bartomeu encara s'està posant a to, que ja estem amb el carnaval aquí a punt, en aquest dia de restriccions de tota mena, però bueno, ha pogut venir la Bruna, la Núria no la tenim, però no pas pel temps, per altres contingències d'aquelles que poden passar, Núria, per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. En Martí també, la Paula també, han sortit de casa, poden sortir de casa, no pateixin, poden sortir de casa que la cosa està tranquil·la.

0: I com ho saps, això? Ah, a les 12 pluja, diu Jordi. Pluja, plugeta... Blau. Bé. Són 11:15. De moment, tot tranquil. Tot tranquil des del matí. Martí.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Bruna.
2: Bon dia.
0: La darrera tertúlia de la Bruna.
2: Sí.
0: Perquè ja té el compte enrere engegat. Quan? Quin dia?
2: A 14 ja començo a fer.
0: 14 és dilluns que ve, eh?
2: Sí, ja, ja.
0: Matí tarda, només com? Matí...
2: De 9 a 2 i mitja i m'ha dit que algun dia tindré tarda, però no sé encara.
0: Bueno.
2: Ja, bueno.
0: Llistat de signatures?
2: Tampoc
0: interessant? Tampoc la saps.
2: És que en teoria m'ho tenen que dir demà. No sé, bueno, ja...
0: Demà per dilluns, eh?
2: Sí, demà per dilluns.
0: Oi, nois, quina previsió. Ja. La vida tot plegat, eh? És que no sé.
1: Els
0: no
1: instituts sé. I l'educació.
0: Els instituts d'educació. Ara hi anirem una miqueta a tot això. Paula.
3: Bon dia.
0: La Paula ara els deixarà un titular. No per ella, eh? Però he pensat, mira, que ho digui. Que ho digui perquè és testimoni de primera mà i vostès diran, què dirà, què dirà? Va, un titular bonic. És bonic.
3: Home.
0: Titular és bonic.
3: A mi m'emociona.
0: Vinga, doncs. Bueno. Atenció. Paula Navarrete, 2 punts, s'obren cometes...
3: No, estem començant a assajar els assajos de Carnaval al Prado, que organitza tant el personatge del Carnestoltes com de la Reina, i pel que s'està fent molta feina, i pel que jo he vist, per mi serà un dels millors arribos, sobretot a nivell coreogràfic, que s'han vist des de fa molt de temps.
0: Es tanquen cometes. I a continuació, en Jordi, des de l'altre costat del vídeo, diu, encara serà de la Reina. Però, esclar, són preguntes de mal fer, aquestes. Eh? No deu saber res, tampoc.
3: Jo no en sé res.
0: I si no, no t'ho diré.
1: La gent et dirà que tampoc ho pots ni preguntar. Ja el dia que toqui ja ho sabràs.
0: Sí, i com que la lliçó aquesta és dels... Vostè pregunta i jo contestaré el que em doni la gana.
1: Sí.
0: Doncs ja està. Però ens quedem amb aquest titular, eh? Creus que tal com s'està plantejant tot, aquest arribo serà des del punt de vista coreogràfic
3: sobretot
0: un dels
3: coreogràfic,
0: més bonics.
3: O sigui, és el que jo més...
0: Sí,
3: el
0: sí,
3: que he vist
0: sí.
3: Més. Però, ostres, s'està fent molta feina ja des de molt d'hora, amb gent professional...
0: Que hi ha la Sol per aquí al mig.
3: Sí.
0: Clar, és que deveu anar més rectes.
3: Sí, sí, sí. Mm. I, ostres...
0: Més rectes que els d'Eufòria deveu anar.
3: No, hi ha coses molt xules. A mi m'emociona molt, tinc moltes ganes ja que sigui Carnaval.
0: Veus? No hi ha temps d'emocionar-se per festa major que ja t'emociones.
1: No m'ha arribat a Santa Tecla.
0: Exacte.
3: Sí.
0: I no m'ha arribat a Santa Tecla encara, no m'ha arribat a Santa Tecla. Us he cridat l'atenció això de les proves PISA, ara que parlàvem d'aquest titular.
1: Què vol dir cridar l'atenció?
0: Bé, sigui... doncs si us crida l'atenció que hi hagi un nivell tan baix de
1: clar,
0: comprensió lectora
1: clar, o sigui,
0: en els
1: que,
0: alumnes...
1: O sigui, a mi em crida l'atenció, però... perquè ja venim d'uns quants anys que ja va, la tendència és anar a la baixa. Però, o sigui, no em sorprèn, perquè al final, a nivell educatiu en els últims anys, la veritat que et dona bastant que desitja.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. Però, clar, sorprendre'm com a tal no, perquè al final ja venim a aquesta...
0: El nivell educatiu. Bruna,
1: tens
0: la sensació que el nivell educatiu ha baixat?
2: És que tampoc tenen que comparar-ho.
0: Ah, ja. Però, jo què sé, a casa teva, en algun moment, algun comentari sobre això, sentit?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí?
2: Sí, dels meus pares, sobretot.
0: Dient que...
2: Sí, perquè, hombre, pel que diuen a la seva època, vull dir, quan ells anaven...
0: Clar, la seva època, està clar.
2: Sí, sí, quan ells anaven a l'institut, tu... així eren molt més estrictes, era molt més heavy les coses, tipus mates, per exemple, molt més dur, tal... I això sí que ells ho noten, i m'ho diuen, i jo com, bueno, és que tampoc he vist res més que
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, sí, ho he viscut d'aquesta manera,
2: clar,
0: i per
2: clar,
0: tant
2: clar.
0: Faig d'acord amb,
2: sí.
0: Amb el que veig. Personalment, com a alumne, has tingut alguna sensació de dir, oi,
2: no. És que tampoc és que m'ho hagi plantejat.
0: D'acord.
3: Però sí que hi ha molts alumnes, jo que faig classes de repàs a molts nens, que sobretot quan parlem de mates, fan les operacions perfectament. Això sí, quan els hi fiques un problema relacionat amb aquestes operacions. O amb aquest tipus d'exercici, els hi explota el cap.
1: És el raonament.
3: Sí.
1: Costa molt el raonament.
0: Estem en el titular ara, eh? que el que costa és el raonar les coses.
3: O sigui, si no els hi dones tot mastegat de dir has de fer aquesta suma, no t'ho entenen. O sigui, no arriben a raonar o a pensar que, o entendre el que els estan demanant.
1: Clar, o sigui, el
0: tema... Quants anys fa que fa repàs?
3: Ara farà 4 anys.
0: I has notat un... No sé si bueno, en 4 anys hi ha temps de notar massa.
3: Aquests 4 anys ja ho vaig veure des del principi que hi havia aquest problema. O sigui que a l'hora de raonar o d'entendre un enunciat costava molt. O ficaves un exercici en el que hi havia un enunciat redactat, explica'm el que ha de fer Paula, que no ho entenc. Ostres, els hi deia, subraia les paraules importants. Què t'està dient?
0: Perquè entenc que l'enunciat que es plantejava era un enunciat
3: senzill,
0: que, senzill
3: sí,
0: eh?
3: Sí, però necessiten que els expliquis amb, les, amb paraules que ells potser entenguin millor i que els hi donis com més mastegat per ells poder com donar el pas sí, i poder sí. fer-ho.
0: I tu penses, com puc trobar millors paraules si les que hi ha aquí ja són les bàsiques, bàsiques?
3: Total, sí.
0: Martí, anaves a dir?
1: No, que jo crec que el problema és general, no és tant, o sigui, els alumnes també, però jo crec que és un tema de que al final, en els últims anys, cada cop els alumnes, els joves, els nens, doncs cada nen és fill de son pare i de sa mare, creixen de la manera que creixen, que cap, trobo que sigui incorrecte, simplement que cada nen creix d'una manera, llavors el fet de posar 30 alumnes amb 30 casos diferents en una mateixa aula on un professor de mates ha de dir a tota la classe el que s'ha de fer, doncs cada nen té el seu raonament
0: i ho posa tot més difícil.
1: La seva manera de raonar, doncs si ho dividim en 15 i 15, doncs segurament un professor es podrà centrar molt més en 15 que treballin d'una manera X o que tinguin unes capacitats una mica més altes, no? I els altres 15 en treballaran d'una altra. Doncs hi ha moltes coses que al final hi ha molts alumnes que es dediquen a classe a mirar la pissarra i el professor ha dit que hi ha aquest problema i és 15 més 15, doncs va, jo apunto 15 més 15 i no s'esforcen en haver d'arribar a fer un raonament. Llavors que el problema ve d'abans, jo crec, ve d'una falta de recursos i una falta d'eines per molts professors, que no dic que el nivell dels professors sigui baix, el problema és que hi ha molts professors que no tenen eines per...
0: És impossible atendre a tantes singularitats diferents en una classe.
1: I després, si ja et trobes amb els 5 de 30, els 5 que ja directament no volen ni treballar,
0: clar, sempre, ni...
1: t'has d'estar tota l'hora de classes barallant amb aquests 5 que no volen treballar perquè molesten, incordien i l'únic que fan és molestar a tots els altres 25, doncs clar, aquests 25 que volen aprendre, d'aquests 25 n'hi ha 10 que les seves capacitats no són diguéssim, prou altes per assolir aquests coneixements i han d'anar a una classe on te'ls ajudin molt més però no hi ha eines, no poden anar-hi, llavors han d'estar a la classe de tothom, arriben a una classe de repàs, no ho entenen perquè a classe no han fet res feina, perquè clar, és que llavors t'estàs posant molts casos i moltes traves que et trobes que al final són alumnes, segurament molts que sí que volen treballar però no arriben.
0: Has fet una carrera, que en el fons és una carrera de lletres, per dir-ho així,
1: sí.
0: Perquè demana comprensió de textos, demana escriure textos, sí. demana en el fons jugar amb les paraules i amb el contingut dels textos.
1: Sí, exacte.
0: Has tingut la sensació que ho heu experimentat poc, això, o que la carrera no dona massa de sí en aquest aspecte?
1: Jo el problema, la meva, diguéssim, gran queixa, que no és queixa,
0: sí.
1: És el que més he trobat, és que al final, en 4 anys...
0: En Martí ha fet comunicació, recordem.
1: Bueno, he fet periodisme.
0: Periodisme, comunicació. Digue-li comunicació.
1: Clar, al final en 4 anys has d'encabir moltes coses, que és iniciar una nova etapa, que en un primer de carrera has de començar a fer adaptació a tot això, però alhora en els 3 anys restants, tenint en compte si has de fer un treball final de grau, un Erasmus, un no sé què, en 3 anys o 3 anys i mig has d'encabir coneixements de diverses llengües, coneixements de... premsa escrita, televisió, ràdio, aprendre a televisió no és només posar-te davant d'una càmera, és aprendre a editar, és aprendre a gravar, aprendre com funciona una càmera, aprendre com funciona una gravadora d'àudio, a la ràdio has d'aprendre a parlar, però també has d'aprendre... Llavors, clar, quan comences a fer tots els dits de la mà, dius, vale, en 3 anys o 3 anys i mig, tenint en compte que hi ha un període d'adaptació i d'introducció que has de fer en moltes assignatures, a nivell premsa escrita has d'aprendre el que és com el llenguatge informatiu, però també el que és el llenguatge d'anàlisi, també el que és els gèneres d'opinió. Llavors, clar, quan et poses en tot això, veus que no et dona temps a aprofundir en res. Introdueixes en moltes coses, i això no trobo que sigui un problema de la universitat com a tal. És un problema que necessites uns quants anys més d'experiència per poder aprofundir i realment trobar el que realment vols fer. Si això t'ho trobes en la carrera...
0: Allò que diu molt sovint, quan acabes la carrera és quan comences a aprendre de veritat.
3: És que això, totes les carreres. O sigui, sembla que ara mateix estiguin preparades perquè tu acabis la carrera i obligatòriament t'hagis d'especialitzar en algú per poder treballar o poder fer alguna cosa bé. Perquè en odontologia passa igual. O sigui, jo quan acabi els 5 anys de carrera...
0: Sí, en quin estàs ara, Paula?
3: Ara faré tercer.
0: Faràs tercer.
3: Sí, quan acabi els 5 anys... no podré fer més que obturacions, o sigui, treure càries i treure dents. O sigui, no em puc ficar a fer un tractament d'ortodòncia, ni a fer endodòncies, ni a ficar un implant, perquè és que no estaré preparada. No ho hauré fet allà. O sigui, no hauré fet pràctiques a l'hospital d'això.
0: D'acord, d'acord.
3: Llavors, o sigui, estan encaminades en què obligatòriament t'hagis d'especialitzar. O sigui, la frase que deien els nostres pares de abans era, feies una carrera i eres Déu, ara fas una carrera i no ets ningú, és tal qual així, perquè acabes la carrera i és que el que jo em puc dedicar bàsic.
0: És a dir, no vol dir que no tinguis feina, perquè feina en tindries probablement segur.
3: Bueno, no? Però potser no feina com per poder tenir una vida bé, saps?
0: Ara perquè hi anirem, final... això, perquè aquest és un dels temes que vam deixar abans de Festa Major. Què vol dir una vida, diguem-ne, digna, o una vida bé, una qualitat de vida? Bruna, tens la sensació que ara entraràs en una altra, no sé si dir, en una altra dimensió, en una etapa en què tot serà molt diferent del que has fet fins ara, des del punt de vista de l'aprenentatge, de les matèries, de tot?
2: Però te refereixes perquè entro a batxillerat o...
0: Sí, perquè entres, exacte, per si...
2: No, tampoc. No, jo... Bueno, és que m'ho estic prenent com si fos un cinquè d'ESO.
0: Vale.
2: Tampoc és que hagi pensat, buah, batxillerat, tal... Perquè és que si
0: és
2: penso
0: dir,
2: així...
0: No és un trànsit tan potent aquest d'allò,
2: no. Bueno, a veure, que igual sí, però no m'ho vull prendre així perquè encara m'agobiaré, perquè em conec i dic, és que no.
0: Et petarà el cap.
2: Sí. No, ja veure'ns... Pues sí, ho pren com si fos un cinquè més i ja està.
0: D'acord. Què és qualitat de vida? Què és viure bé dignament?
3: O sigui, quan parlava d'això és més que res perquè fent obturacions i exodòncies, al final...
0: No et guanyaràs la vida.
3: No es guanya la vida.
0: Ara,
3: i sobretot...
0: Ara Paula, qui t'escolti, escolta'm, però si vaig al dentista i o aquí sigui, per una endodòncia em cobren no sé què.
3: A més, sobretot, la majoria de dentistes són autònoms i els contracten per la seva especialitat. Un generalista és com, bueno, ja en tenim molts, saps?
0: D'acord.
3: Llavors, és difícil, sent un generalista, tenir feina a diferents clíniques i tot això.
0: Això ho penses ara? Ho pensaves fa 3 anys enrere? T'ho pregunto perquè, és clar, la carrera, diguem-ne, té una motivació inicial de dir, vinga, faré...
3: O sigui, si ho pensava, de dir, m'he d'especialitzar 100%, però no sabia que a l'acabar la carrera estaria tot tan cru i que obligatòriament hauria de fer un postgrau o un màster.
0: Perquè si no serà difícil poder guanyar-se la vida bé.
3: Sí.
0: Sí. Què és guanyar-se la vida bé?
1: Bueno, és que és molt relatiu, perquè al final, vull dir, hi ha gent que li agrada anar corrent tot el dia amunt i avall i ara estic 3 hores aquí però ara 3 hores allà i al matí faig una cosa i a la tarda una altra. Hi ha gent que li agrada viure així. Que si no ho té, si no viu així, no viu. Llavors, partint d'aquesta base, jo per mi diria que una qualitat de vida és tenir una feina on ja no sigui el fet d'arribar a final de mes o no, sinó el fet de que tu consideris que t'estàs guanyant la vida dignament, que tu tens una feina on et sentis realitzat tu mateix, que al final crec que és el més important de tot, perquè considero que jo crec que a molt poca gent li agrada tenir una feina on durant 8 hores al dia no es senti realitzat ni consideri que està fent una feina que li agrada. Llavors, a partir d'aquesta base, quan una persona se sent realitzada, llavors és quan ha d'analitzar si realment aquesta feina que el realitza com a persona li dona un rèdit econòmic prou alt com per poder-hi viure. Si no, doncs aquí és on hem de voler ampliar cap a on. Buscar una altra feina que sí que et doni aquest rèdit econòmic o buscar una altra feina a més que em doni aquest plus econòmic que em permeti viure i donar vida, diguéssim.
0: Sí, sí,
1: tenir una parella, uns fills o el que sigui. bueno, normalment quan tens una feina de 8 hores al dia i normalment quan et sents realitzat i acostumes a tenir un sou que més o menys t'ha de donar per viure, vull pensar. Almenys això és el que a mi m'agradaria.
0: És molt bona aquesta intervenció i la de la Paula també. Primera, creus com la Paula que està molt cru tot?
1: Sí. La feina ara mateix per la gent jove és molt complicada perquè, per exemple, jo surto a la universitat, vull buscar feina i et trobes a l'oferta, et diuen que tingui la carrera de periodisme o comunicació, tic, que hagi fet, no sé, tic, tal, no sé què, i quan arribes al final et posa 5 anys d'experiència.
3: T'he de dir, també estem com molt malament acostumats, vull dir, abans la gent acabava d'estudiar o començava el món laboral i els hi donava igual el sou, els hi donava igual qualsevol cosa per guanyar experiència. Ara és com, si no tinc uns mínims, no agafaré aquesta feina. És com, ostres, és la teva primera feina, t'has d'aprendre com algú on guanyes experiència, on aprendràs i a partir d'aquí ja estàs dins del món laboral i ja et podràs llançar on tu vulguis. Però crec que també com ens estem com fixant molt en això, en quin sou tindré, els drets de treballador que tindré.
0: És a dir, prioritzant, obsessionats per això.
3: Quan realment crec que moltes vegades, al final, les primeres feines han de ser com així, de vaig a aprendre i no m'importa com el que guanyi o qualsevol cosa, saps? Uh-huh. O sigui, per exemple, els becaris, pocs becaris hi ha ara mateix.
1: Bueno, si partim tot el persones que són que pràctiques
3: allà
1: de la universitat
3: a treballar, sí, o, clar, pràctiques de la universitat, però tu quan acabes la universitat de becari, la gent ja no ho fa.
1: No.
3: De dir, vaig allà a cobrar un mínim o a no cobrar per guanyar experiència. Mm-hmm.
0: Et queda molt lluny, Bruna, o no, això?
2: Bastant.
0: Bastant.
2: Sí.
0: I penses d'alguna manera en la feina o en com...
2: Bueno, a veure, jo... És que... Jo encara no tinc l'edat per treballar.
0: No, està clar, però ho dic per si hi ha un pensament de futur de dir, mira, em podré dedicar això o allò altre o no sé què, o...
2: Sí, bueno, en plan, jo tinc pensat al començar més aviat que pugui, però sempre tenint en compte dels estudis. Perquè tampoc vull deixar-ho part, més que res perquè per fer algú bé has de saber fer-ho.
0: Uh-huh.
2: Llavors, sí, tipus, tinc pensat, però doncs... tampoc sé molt bé exactament cap on tirar.
0: D'acord. Doncs ara començo per la Bruna i a veure què creuen la Paula i en Martí. Quin paper creus que ha de tenir la feina a la vida? Ha d'ocupar molta vida? Has de tenir temps per tu? Com creus? Series una persona que per la feina t'estaries treballant moltes hores si convingués? O creus que això s'ha de limitar?
2: A veure, jo crec que igual va depèn a persones, perquè igual hi ha persones que viuen pel treball, però...
0: No és aquesta la teva...
2: No, que va. No, jo, mentre tingui una certa estabilitat,
0: sí,
2: i pugui pues, viure, com el que ha dit el Martí abans, està bé. Però, perquè tampoc... No crec que sigui una persona que visqui pel treball, saps? Però...
0: És a dir, treballar per viure, sí? Viure per treballar?
2: Exacte.
0: No.
2: Sí, sí.
0: Martí?
1: És aquesta anàlisi.
0: És aquesta?
1: Jo crec que és el fet de plantejar... Bueno, que ens plantegem en general... per què vivim. O sigui, al final nosaltres vivim, vull pensar, o a mi m'agrada pensar, per ser feliços. Llavors, hem de ser feliços amb tota la vida. Llavors, hem de poder treballar i hem de treballar i hem de ser feliços al màxim, però alhora poder gaudir de la resta de coses. Si jo em trobo que tinc una feina que no em permet gaudir de res de la meva vida o res del que a mi m'agradaria gaudir,
0: sí,
1: vull dir... ja digue-li festa major o vacances amb la família o voler tenir fills, que al final és una cosa que hi ha gent que voldrà i hi ha gent que
0: sí,
1: no,
0: però sí.
1: Cadascú ha de tenir la seva opinió al respecte. Llavors, si tens una feina que no et permet poder gaudir de res d'aquestes coses, llavors aquí és on és el problema.
0: Ara és un parlar, però si et digués, per exemple, que la teva feina és una d'aquelles feines en què l'horari és difícil perquè poden passar coses en determinats moments o pots haver d'anar a cobrir coses en determinades hores que no siguin les hores, diguem-ne, raonables d'un horari laboral.
1: També considero que la vida dona moltes voltes i no és el mateix. Per exemple, jo a mi ara, avui, em posen un contracte davant i em diuen no, la teva feina serà anar-te'n a voltar pel món,
0: sí,
1: llevar-te a les 4 del matí i anar-te'n a dormir a les 5 de la tarda.
0: Endavant.
1: l'endemà t'agafes un bol i te'n vas a no sé on perquè has de seguir amb un polític que fa no sé què, ja, quan he de signar, on he de signar, i no em paguis res, que em pagues els viatges i ja sóc molt feliç. Perquè ara mateix, vull dir, al final he estudiat per alguna cosa i m'encantaria fer-ho. Clar, el dia de demà, quan tingui 35 anys...
0: Sí, sí, d'acord amb l'època de la vida.
1: Una vida estable, doncs segurament...
0: voldré no, altres coses.
1: No voldré aquesta feina. Llavors trobo que al final la vida són etapes i cada persona doncs, té una situació familiar o de vida que ha de saber jugar amb això i la seva feina i la seva vida en general.
0: Paula, on comença la feina i on acaba la vida?
3: No sé, perquè jo a casa meva tinc un avi que amb 80 anys segueix anant a treballar cada dia. O sigui, ell literalment viu per treballar. I és una persona molt feliç. També tinc ma mare que...
0: És interessant aquesta derivada, eh?
3: Sí,
0: que és
3: sí.
0: Molt també d'una època de persones que van haver de viure d'una determinada manera, que han viscut per treballar, però, a la vegada, han aconseguit ser feliços vivint d'aquesta manera.
3: Després tinc ma mare que té... O sigui, ella pensa que, ja que no va poder gaudir de, com de mi durant tota la meva infantesa...
0: Per mort d'haver de treballar...
3: Sí, que ara pensa treballar al màxim pel dia que jo tingui fills, ella poder deixar de treballar i poder gaudir dels seus nets. Que això també ho trobo supermaco, perquè al final jo he crescut amb els meus avis i he sigut la nena més feliç del món.
0: Sí, sí, sí.
3: O sigui, a part, ho agraeixo molt perquè veig nens que no han crescut amb els seus avis, que no tenen aquesta relació tan propera amb ells, que crec que és maquíssima. Però, no sé, o sigui, també ho penso, perquè com jo seré autònoma, dic... Ostres, Paula, fes el màxim d'hores que puguis, és igual si no pots viatjar, si no tens vacances durant uns anys, i així quan tinguis fills podràs gaudir més d'ells, perquè a part l'odontologia no és una feina que et permeti molt conciliar, perquè els horaris són fins molt tard, llavors com no pots conciliar, no pots tenir com vida familiar. Llavors, clar, penses això i dic, ostres, seria com gestionar-ho d'alguna manera per poder com... gaudir de tot.
0: És bona aquesta, com si anessis fent guardiola, pensant, la faig perquè tinc un objectiu que és, en aquest moment, un objectiu molt personal, més personal que no pas laboral.
3: Per al cicle superior vaig tenir una professora que va fer tal qual això, sí, va acabar d'estudiar, va estar 5-6 anys treballant de dilluns a dissabte 12 hores al dia, i clar, quan va tenir el seu primer fill, podia permetre's treballar només pels matins, perquè... ja havia fet la guardiola, havia pogut invertir els diners, llavors doncs, tenia una vida bastant més acomodada del que havia tingut anteriorment i estava gaudint dels seus fills. I vaig dir, ostres, és una manera de viure que realment a mi m'ha inspirat moltíssim. Trobo que val la pena estar molt temps treballant. De fet, m'he plantejat inclús marxar a França a treballar durant uns anys, que allà guanyen bastant més, per desgràcia. Per poder fer guardiola i poder com gaudir més d'això.
0: D'acord. Vas tornar de França, i França què tal?
1: La meva experiència, bona.
0: Bona.
1: Clar,
0: tens la sensació que estàs en un altre, no vull dir en un altre món, però en un país on les coses es veuen d'una altra manera?
1: Sí, sí.
0: Les exigències, la manera de ser...
1: La vida funciona diferent i a nivell educatiu també funciona bastant diferent. O sigui, no... Diguéssim, la universitat, és veritat que no és el mateix el col·le que la universitat, i el col·le és molt més recte, però perquè t'adones que els alumnes que et trobes a la universitat, o sigui, la universitat potser no és tan diferent la d'allà que la d'aquí, perquè al final la universitat és molt més oberta i et dona una mica molt més de fes el que vulguis i quan vulguis i com vulguis, però els alumnes es nota molt que venen d'una escolaritat completament diferent.
3: I per experiència et dic que sí.
0: Que sí.
3: Jo que he estudiat al Bel Air tota la meva vida...
0: Que la preparació és diferent.
3: Sí, o sigui, és tot molt més exigent i el sistema educatiu es basa molt més en el raonament que
0: no en l'aprenentatge.
3: I això ho he vist molt, la diferència del sistema espanyol. O sigui, aquí és ampolla vomita, allà és raona i escriu... O sigui, els exàmens que fèiem de selectivitat no eren exercicis, eren 4 hores de fer una dissertació.
0: D'acord. 4 hores de raonar.
3: Sí.
0: I d'expressar un raonament.
3: Total.
0: Per escrit.
1: I a més, jo els exàmens que he fet a la universitat, tots els alumnes, la classe abans era... Però quants cops hem de fer una dissertació? Que al final una dissertació és simplement que tu l'enunciat de la pregunta és una frase...
0: Desenvolupar.
1: I desenvolupar tot el que sàpigues i més. I clar, jo el problema que tenia era que jo respondre't ABCD en francès, fantàstic, però escriure... 80 línies, doncs
0: una altra cosa.
1: En català fantàstic, en però... francès, bueno, és més complicat.
0: 11 i 2 minuts, una pregunta final. Bruna, en algun moment voldries viure independent, suposo?
2: Sí, sí, sí.
0: Però diria que aquest també deu ser un tema bastant de conversa, perquè tu creus que podràs ser independent més o menys a una edat tal com està tot?
2: No, no, sincerament no, no ho crec. Però perquè, a veure, penso que els sous ens estan molt baixos i també és molt difícil trobar una feina que et permeteixi el poder independitzar-te aviat sent jove. Clar, llavors no... Que vull, doncs pues sí, però que ho veig...
0: Difícil?
2: Sí, que ho veig futur, en plan, a prop, sí, no,
0: sí,
2: la veritat.
0: No. Creus que... Bé, aleshores la circumstància serà viure, entenc, a casa de la família, sí, casa dels pares. Això és una qüestió que et neguiteja molt o no?
2: Que va, no, que va, no, perquè estic còmode allà.
0: Estàs bé, eh?
2: Clar.
0: D'acord, d'acord, d'acord. Per tant, diguem-ne que veus difícil poder aconseguir independitzar-te perquè el preu dels pisos està com està, però mentrestant, diguem-ne que el coixí és un coixí favorable, que a casa sí està bé. Martí?
1: Una mica el mateix discurs.
0: Una mica el mateix.
1: Perquè voler...
0: abans parlàvem dels sous, clar, si el clar. Sou ha de pagar un lloguer...
1: Clar, voler m'encantaria. També és entendre una mica el fet de que un lloguer és pagar cada mes sense treure'n cap, diguéssim...
0: Yeah, yeah.
1: Si et compres un pis, una hipoteca, estàs pagant perquè la casa acabarà sent teva.
0: Compraries o llogaries?
1: Home, jo per voler el que m'agradaria és comprar per el dia de demà tenir casa meva, pis meu o el que acabi comprant.
0: D'acord. Bruna, compraries o llogaries?
2: A veure, preferiblement comprar. Però...
0: Comprar, també preferiries, clar.
1: Ens trobem en la mateixa situació, que és no saps realment
0: si
1: podràs comprar el dia
0: o no, però això és el que faries?
1: Jo és el que faria, segur. És
3: que depèn molt de la situació familiar.
0: Clar. Està clar. Veus lluny independitzar-te?
1: Ara mateix sí, però perquè tampoc ara mateix no tinc uns ingressos. Vull dir,
0: perquè
1: el dia
0: demà,
1: si jo d'aquí 2 mesos ens trobem pel carrer i et dic, ostres, he trobat una feina on te cobro 2.000 euros al mes, et diré, home, doncs ho veig una mica més a prop que ara mateix. Però com que segurament no serà el cas, doncs ara mateix et dic que molt lluny.
0: Bon raonament. Paula, les circumstàncies familiars, deies, òbviament, que aquí també hi juguen.
3: Sí, personalment l'ideal seria poder estar a casa dels papes fins poder fer Guardiola i comprar un pis. Però clar, hi ha famílies que no poden permetre's tenir el fill durant tota la vida a casa.
0: Sí, sí. I ara fer Guardiola és difícil, fer Guardiola.
3: Sí, perquè acostumats a viure molt a l'avui. Abans es feia Guardiola molt, molt més fàcil, perquè si no es podia, no es podia. Ara hi ha gent que té 10 euros al compte i se'n va a sopar, i dius, on vas? Si tens 10 euros al compte. Saps? Abans, si tenies 10 euros al compte, et quedaves a casa i menjaves arròs.
0: Que ens hem creat massa necessitats?
3: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: El no perdre'n res, potser.
0: No
1: perdre'n
0: res?
1: A mi em passa.
0: Amb tot passa.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que ens passa una mica a tots, perquè però tots estem dins aquesta història.
1: És el no perdre'n res, i és, per exemple, el que parlàvem al principi. No m'ha arribat a Santa Tecla i ja parlem de Carnaval. No, és el voler estar amb tot, i quan passi Santa Tecla llavors parlarem que si ve no sé quina festa, i després ve Nadal, i per Nadal també hem de gastar, llavors ja ve... ve Carnaval, i bueno, i és una roda que sempre veiem el, diguéssim, el no saciar, el voler més i el voler més, i això passa, però està passant no només amb les festes, està passant amb tot, que és el que no et sacia i el que vols més i més i més i més.
0: Però esclar, et diria allò de, bé, però hem de viure, no?
1: Sí. Fins a quin punt.
0: Fins a quin punt. Hi ha masses, ens creem massa necessitats, Bruna?
2: Sí, és pel que diu, és per la necessitat de
0: no quedar-se fora.
2: Sí, de no quedar-te fora o no quedar-te com excluït, saps?
1: El
2: tot va molt ràpid.
0: El FOMO.
2: Perquè tot va molt ràpid i tothom fa de tot. I si tu no fas aquella cosa, et sents com, buah, és que no ho estic fent. Clar, llavors...
0: Pels més grans, FOMO, l'acrònim en anglès de tenir por a quedar fora de les coses, eh? Vindria a ser això.
2: A perdre's alguna cosa, eh?
0: I creus que això ens ha acabat ficant en una roda en què... Sí. Per no quedar fora, doncs vinga, ara això. Ara
2: clar, altra... i com tot és gastar, gastar i gastar, tot al final.
0: És... Quina frase, tot és gastar, tot és gastar. Paula?
3: És que és això, és que no pot ser un plan sense gastar.
1: Molt complicat.
0: Home, esclar, no hi ha Carnaval sense gastar, ni Festa Major sense gastar, ni res sense gastar.
3: És que ni anar a la platja perquè et mores de calor i compres una aigua, vull dir.
2: I gastar 4 euros, també.
0: Està clar, eh? Hi ha el preu que van les coses, eh?
2: Sí, sí.
0: Per descomptat. Bruna, bona entrada de curs.
2: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Què t'haig de dir? La setmana que ve, si a en Martí li va bé, a la Paula, si va bé encara.
3: Ja veurem, depèn dels horaris de la universitat.
0: Pues pròximament en su pantalla lo que venga. Martí, gràcies. Paula, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bruna, gràcies.
4: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 que et respon.
5: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Vinga, 12 minuts passant de les 11, The Smith ens ha servit per continuar musicalment aquesta tercera i darrera hora de la Cel Obert d'avui, dimecres 9 de setembre. Amenaça pluja, però de moment, des de quarts de vuit, que no ha caigut una gota més d'aquests 47 litres que han caigut de bon matí. I ara ens... estarem aquí, però anirem a parlar d'un lloc que està lluny, als Alps, del Mont Blanc.

0: perquè al Montblanc la setmana passada era, si la setmana passada va tenir lloc la l'Ultra Trail del Montblanc, que és la Ultra Trail allò més clàssica de les Ultra Trails, ara que s'han posat molt de moda com les curses de muntanya, que es fa la de Núria, que la passen per TV3, etc, etc, doncs, diguem la gran clàssica, la mítica, és la que es fa al Mont Blanc amb sortida i arribada a Chamonix, que hi ha tot de variants, tot de quilometratges diferents, però en el quilometratge clàssic, en la de 173 quilòmetres, hi va participar un membre del Centre Excursionista de Sitges, un corredor de Canyelles, que és en Dani Almonacid. Dani, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: Com va anar això?
1: Va anar bé, va anar bé. No com esperava, que intentava fer 30-32 hores, però bueno, vaig ser finisher, que és l'important, després perquè van haver-hi 700 i alguna cosa abandonaments, i una cursa d'aquestes distàncies penso que l'important és acabar-la.
0: D'acord. A veure, per contextualitzar-ho una miqueta tot, què és la Ultra Trail del Mont Blanc?
1: Bueno, el meu parer és la cursa que tot corredor de trail running hauria d'anar o intentar anar pel significat que és la cursa, per l'ambient que hi ha, pel recorregut que és una meravella, i és, com tu has dit, la clàssica de les curses de muntanya. L'únic que, bueno, van incrementant els preus i també és complicat accedir, demanen també uns rolling stones, que també s'han d'aconseguir mitjançant fent curses d'UTMB, i bueno, és complicat, després és un sorteig i bueno, que t'ho puguis permetre.
0: És a dir, has d'haver complert uns temps mínims, per entendre'ns, en altres curses, unes participacions en altres curses.
1: Unes participacions, temps no et demanen.
0: D'acord, i a part doncs has de ser agraciat en el sorteig, i després has de tenir els diners per poder-te...
1: Exacte.
0: O tenir-los o qui te'ls pagui, però
1: exacte.
0: Bueno, és a dir, has de poder aconseguir... Que, perquè no és barata.
1: No, perquè a part del preu de la cursa, pues, també és organitzar-te intentant uns dies abans, intentar també, pues, un dia almenys per recuperar i tornar a fer el viatge si vas amb cotxe, que al final són uns 800 i pico quilòmetres. Bueno, s'ha de gestionar tot i és una miqueta complicat.
0: Tot és complicat. Escolta, la distància que vas triar és, diguem, la clàssica, no? Ja, perquè n'hi ha de més curtes i fins i tot n'hi ha de més llargues.
1: Sí, exacte. Hi ha l'OCC, que en sembla que són 50 i alguna, la CCC, que és la de 100, la PTL, que és la que feia el company Llorenç, que són 300 quilòmetres i 20.000 positius o alguna cosa així.
0: Correcte, en Lorenz Reixac, que l'hem tingut aquí també alguna vegada parlant ell de les curses, no la va acabar en Lorenz aquesta vegada. Va haver pluja i això, passàvem per llocs complicats i en aquestes coses el primer és la seguretat.
1: Sí, no cal arriscar, que les curses sempre hi són i les muntanyes també. I...
0: Per cert, el saludem amb en Lorenç, que estava a la meta vostra quan veu arribar, no?
1: Exacte, va fer il·lusió que arribar i bueno, vaig sentir Dani, i que eren Llorenç.
0: Molt bé, doncs aquesta és la mega llarga, oi?
1: La de bojos.
0: La de bojos, escolta, 173, qui ens escolti també dirà que té un punt de bogeria, no?
1: Sí, aviam, aviam, són 173 quilòmetres que ningú te'ls treu de sobre, però no és una cursa gaire tècnica i es pot fer. Bueno, has de tindre un entrenament, tant com dic jo, mental i físic, però comparat amb la PTL és que has de portar casc, has de portar arnès, hi ha molta autosuficiència, no està marcada, bueno, és un altre tipus de cursa, no tan corredora, però bueno, ser finisher d'això jo crec que són paraules majores.
0: Per tant, vosaltres, o sigui, la vostra cursa és, malgrat que sigui això, corredora, és a dir que no té llocs molt complicats per on calguin coneixements tècnics, per entendre's.
1: No, l'Ultra Trail del Mont Blanc no té cap tipus de... És una cursa corredora.
0: Pista i camins, perquè ens entenguem.
1: Sí. No té cap part tècnica de cadenes ni com altres curses que he fet. No, és una cursa que pots córrer. Si tens cames, pots córrer.
0: La cursa començava, en principi estava prevista a les 5 de la tarda.
1: Exacte.
0: Dius que us la van ajornar un parell d'horetes perquè plovia.
1: Va estar tota la tarda, matí i tarda, plovent. També els que corrien la TDS, que és una cursa de 150 quilòmetres, que també és més tècnica, diuen, que la UTMB, van passar una nit molt dolenta, amb pluges i tal, que és quan el Lorenz també va plegar de la PTL. I nosaltres donàvem pluges i ho van atrasar a les 7 de la tarda i, per sort, vam arrencar, que ja no plovia. I vam tindre un temps espectacular, tant de temperatura com de que no plou, no va ploure, no es va ploure.
0: O sigui, veu poder fer-la perfectament. 36 hores i 37 minuts.
1: Sí, exacte.
0: A veure, la primera, i una que ens ha fet aquest matí en Vicenç. Dormiu durant aquestes 36 hores?
1: Normalment no. Passa que t'entren atacs de son, que sí que vas donant bandazos de costat a costat, i a vegades et vols resistir a no dormir, però això és un perill, perquè pots acabar caient, aquí no hi ha cap precipici, jo ara tinc en ment que puguis anar cap a baix, però bueno, hi ha curses que porto fudet, no? Que no paro. Aquest cas, que vam parar de dormir 10 minuts a Trident, perquè hi havia unes hamaques que podies tombar i ens van tapar amb una manteta. Això era el quilòmetre 146 i, bueno, home, 10 minutets que la veritat que t'adorms.
0: Sí.
1: I et despertes renovat.
0: És curiós. És a dir, el cos necessita un punt de descans, que no deixa de ser un punt, perquè no és res més, però amb allò, diguem que ja té prou per carregar una miqueta el mòbil, perquè ens entenguem.
1: Exacte.
0: No?
1: Et tornes a refer. Amb el company que anava, que és amb el que al final vaig acabar amb en Rafa, bueno, es va voler estirar aquests 10 minuts, ell diu que va somiar i tot. Jo tant no vaig arribar, però bueno, o sigui, se te'n va la tonteria aquesta de fer els bandazos, que dic jo.
0: Escolta, com es planteja una cursa tan llarga? Això per fases. D'entrada, com es prepara una cursa així?
1: Bueno, és complicat. T'has de preparar físicament molt i mentalment, penso jo, perquè molta gent, més que física, acaba empatant de cap. I el cap s'ha de treballar molt. Jo aquest any no he fet molta alta muntanya, perquè no he pogut, per temes dels nens i tal. Està la vida més complicada avui dia. Però sí que he fet molts quilòmetres. Me'n vaig anar a Burgos fins a Santiago Corrents, en 5 dies, 504 quilòmetres. Va ser un treball doncs, tant físic com mental. Estar sol corrent amb una motxilla de 8 quilos doncs, crec que em va servir això físicament i mentalment. Vaig fer també un repte de pujar i baixar el pic de l'Àliga durant 10 hores, que m'han sortit 45 quilòmetres i 3.600 positius.
0: És a dir, el pic de l'Àliga, entenc des de Canyelles.
1: Sí, perquè bueno, l'entrenadora també a vegades em posa a fer tant desnivell i aquí al Garraf no tenim tampoc muntanyes per fer 1.000 positius de cop.
0: Puja i baixa.
1: Sí, em vaig... Bueno,
0: Quantes pujades et van sortir?
1: 15 pujades.
0: 15 pujades al pic de l'Àliga, sí. Per avorrir-la, eh?
1: Sí, bueno, és el que tinc més a prop de casa. I per anar traient desnivell em vaig passar des de les 9 de la nit fins a les 10 del matí, fins a les 7 del matí, pujant i baixant.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Ja sí. Anava a dir, això és per pressió mental, també.
1: Sí, bueno, per això. També és un treball mental, psicològic, d'estar allà pujant, baixant. Em vaig fer un amic d'una guineu que va aparèixer per allà, un company que sí que va vindre a veure'm. Al matí també van vindre uns companys del Trail UNG a veure'm a les 6 del matí. I, bueno, va estar entretingut.
0: D'acord. És a dir, que al final busques maneres per poder...
1: Sí, maneres de fer treball físic i treball mental. I sempre pots fer més, sempre... Però bueno, al final cada un pues, té les seves... Jo tinc dos nens, tinc una setmana que tinc nens i una setmana que no. La setmana que tinc nens pues, puc entrenar menys. La que no tinc nens pues, aprofito per anar a fer alguna cosa de muntanya i allarga més els entrenos. Però bueno, cada un s'ha de gestionar... I després depèn del repte que vulguis fer. La gent que, hòstia, el guanyador va fer 18 hores i 16 minuts, suposo que aquest tio deu entrenar 15 hores al dia.
0: És el doble de velocitat que
1: sí,
0: tu?
1: Sí.
0: El doble.
1: I, sí, és impressionant. No sé com ho fan, perquè o sigui, no soy élite ni mucho menos, però bueno, considero pues, dentro de normal pues, una miqueta més o menys bo, no? Per dir-ho d'alguna manera. I em treu el doble.
0: El doble.
1: I dius, hòstia, com ho fan?
0: Com ho fan? Sí.
1: Però
0: sí.
1: Ho fan.
0: Anava a dir, bueno, ja que m'has tret això del guanyador, hi ha un efecte Kilian aquí també?
1: Bueno, tots volem ser un Kilian, però aquests nivells jo crec que has de vivir i nacer para ello. I són gent que jo crec que bueno,
0: són superdotats.
1: Sí, que ja crec que jo tenen ja un punt de genètica. I després que pues, si jo entreno 2 hores diàries i al cap de setmana entreno 8 hores, aquesta gent vol entrenar 6 hores diàries i bueno, també suposo que és la seva feina, es dediquen a això més professionalment. No tenen una feina i després han d'anar a treballar, tenen nutricionistes, jo no tinc nutricionista, m'ho faig jo més o menys, crec que cada cop ho faig millor, però al final m'ho gestiono jo tot. Tenen gent anant als avituallaments pues, que els ajuden, tot això suposo que et va marcant també, et va traient hores, però bueno, d'aquí a treure 18 hores no sé com fer-ho.
0: Clar, perquè ara has tret un altre aspecte importantíssim, la nutrició. Una cosa és l'entrenament del cos, preparar el cos per la cosa, i una altra cosa és la benzina.
1: Exacte, sí. Jo per sort tinc l'estómac prou fort i mai peto d'estómac, I jo aquí em vaig anar alimentant de cada 45 minuts, cada hora em prenia un gel de 45 grams de carbohidrats i a part una beguda que també és amb carbohidrats, amb 90 grams, i m'ho anava a gestionar així, però que ningú m'ho madeix ni m'ho vaig fent jo el meu rotllo. No sé ben bé si són els números que haig de fer, però bueno, em surt bé, no pateixo, no... no bueno,
0: vull dir. Anava a dir, ho portaves tot a sobre?
1: Sí, passa que hi ha dos bases de vida, que una és el quilòmetre 80 i algo, que és a Courmayeur, que és Itàlia, i l'altra és a Champex-Lac, que és al 130, a Suïssa, i aquí a les bases de vida em deixo... O sigui, quan vaig arrencar cursa, vaig arrencar, em sembla que portava 15 gels, calculant per si feia com a màxim 15 hores per arribar a Courmayeur, vaig arribar amb 14, em sembla que vaig arribar, i a veure, a Courmayeur em vaig tornar a recarregar les gels, em vaig canviar de roba, i a Champex-Lac doncs, el mateix, vaig tornar a agafar gels, em vaig tornar a canviar de roba i afrontar la segona nit.
0: D'acord, és a dir que ells sí que et porten coses a un parell de punts.
1: Exacte, pots deixar dues a la sortida, deixes, això cada un s'ho munta com vol, i aquí no, i aquí té assistència, i llavors no li cal deixar res. Jo a la organització els hi deixes dos bosses que ja estan etiquetades amb Courmayeur i Champex, i allà dins de la bossa et poses el que vols, uns bastons de recanvi, unes bambes de recanvi, el que cada corredor cregui que ha de fer.
0: I d'aquesta manera, clar, al final tot és també té un punt de planificació important.
1: Sí, és una cosa que m'agrada perquè abans de marxar cap a Chamonix, doncs a casa m'estic dos dies sobre el llit organitzant tot, organitzant les bosses, fer-ho bé, és tota una planificació mental que jo crec que és un bon treball també.
0: Quan aquí muntem la Rock Trail, que és molt curteta, al costat d'això, sempre ens preocupa que estigui ben senyalitzada. Aquestes curses estan ben senyalitzades?
1: Sí, aviam, UTMB val el que val, però sí que tenen una organització, sí, tenen una organització darrere que s'ho curra. Està tot molt ben marcat. Igualment, sigui Rock Trail, sigui UTMB, sigui la cursa que sigui, jo sempre porto el track al rellotge, perquè és un mes a més que si et despistes o alguna cosa, et pita, t'avisa, i despistes també quan portes 30 hores corrent o 24 hores corrent, doncs potser no veus una senyal, i el rellotge t'ajuda.
0: I en què penses quan corres?
1: Uf, moltes coses.
0: Perquè anava a dir, en 36 hores es poden pensar molt, es pot arreglar el món.
1: Sí, són curses... Bueno, al principi, quan arrenques, no penses en córrer i intentant adelantar corredors. Després, ja quan portes estona, ja et vas posant el teu ritme. I jo bueno, doncs penso molt amb els meus fills, em vaig separar ara fa dos anys, doncs, bueno, són coses que dic moltes voltes al cap, et venen moments de bajón, i l'important això és superar-los. Hi ha moments que em poso a plorar, hi ha moments bueno, que em poso a riure jo sol per la muntanya, que potser em veuen i pensen que aquest tio està penjat, però crec que has de superar aquests moments i, bueno, i intentar treure els pensaments positius, no? Pues estic aquí, ha sigut un gran esforç vindre aquí, és difícil gestionar tot això, i bueno, jo penso molt amb els meus nens, amb els meus avis que ja no hi són, i és el que m'ajuda a tirar endavant.
0: És millor viure la cursa o pensar com ha anat la cursa?
1: Bueno, jo crec que la cursa l'has de viure, no obsessionar-te. Si tens l'oportunitat d'anar, pues intentar ser finisher, perquè ja el que dic, anar fins aquí és un gran esforç. I també intentar, ja veu, quan vaig posar aquest cop em va costar molt pujar el Col Ferret, és l'únic part de la cursa que se'm va travessar una miqueta, i un cop estava a dalt anava a continuar, però vaig treure el mòbil, vaig fer un vídeo, vaig fer unes fotos, vaig dir, mira, no sempre pots estar aquí i aprofita el moment, no em vaig de fer el 600, que el 500, que primer ja no quedaré, o sigui que aprofita i viu.
0: Perquè al final, clar, l'objectiu aquí és el que tu comentaves, ser finisher, aquí no...
1: Sí, en aquests nivells, doncs, quan vaig a una Rock Trail, doncs sí que a vegades em diuen, per tu fer la Rock Trail és no res, pues quasi pateixo més a una Rock Trail o curses d'aquí locals perquè vas mirant al darrere i clar, vols fer podi, intentar fer podi, que aquí ja saps que podi no faràs ni de broma, i almenys sí que l'objectiu és acabar-la.
0: És acabar-la i gaudir-la també.
1: Gaudir-la i acabar-la en bones condicions també, no quedar-te després...
0: Quan, anava a dir, el cos se l'ha d'escoltar? Anava a dir, quan estàs en aquests nivells de, diguem, de rendiment, quan portes 30 hores d'exercici, ja no parlem del Loren, perquè això és un altre, gairebé és un altre estadi, oi? Però quan el cervell ja no carbura perquè l'exigència física és tan enorme, com sabem escoltar el cos, si el cos ens diu que parem?
1: Bueno, abans, ara quan dèiem de dormir, també de descansar, sí que em passa, quan porto dos nits sense dormir, i aquest cop que anava amb el Rafa, perquè a partir de Champex vam fer unió amb el Rafa, i comences a tenir al·lucinacions. No al·lucinacions, veus una pedra, bueno, ja veus

0: ara retirar-te, queden 40 quilòmetres, estàvem a Suïssa, jo crec que no valia la pena. Encara que fos arrastrant-te, jo crec que ja que estàs allà l'has d'acabar. I bueno, vam parlar i la vam acabar junts. L'objectiu era, ja li vaig dir, que baixar les 38 hores del 2021 i ho vam complir. Però també, bueno, has d'escoltar, i si veus que és un dolor molt bèstia i tal, pues, també has de saber retirar-te i no carregar-te més el cos de la compte.
1: Llagues, dolors musculars, rampes?
0: No, per sort mai pateixo, quasi mai tinc rampes. A una rock trail, com et dic, pues sí que puc tindre, perquè vas a un nivell més alt, vas a un ritme molt més alt, que no pas aquí a UTMB, que al final pues, camines molt, també a les pujades camines i tal, i a les curses curtes no camines, i és quan sí que et donen rampes i tal, perquè vas, portes el cos, et dic, jo crec que portes més el cos al límit en aquestes curtes que no pas a les llargues. Jo almenys no rampes no he patit. Tema llagues, faré una falca ara, la marca que porto, que és Six Pro, em va molt bé, i des de 2021 que ho vaig començar a fer servir mai m'ha sortit una ampolla als peus. És una crema que em poso als peus abans i durant cursa, i la veritat que bueno, no és per fer tal, però em va molt bé, a mi mai m'han sortit, més m'han sortit.
1: Si has de fer tants quilòmetres, alguna alguna cosa has de posar.
0: S'agraeix, i bueno, és el que també a la gent, pues, els companys van acabar, van ensenyar els peus i tenien els peus destrossats, i jo, mare meva, està corrent amb els peus així, quina... Però bueno, això cada un, amb el temps vas coneixent els productes que et van bé, ja sigui la marca que sigui, i els gels que et van bé, i el que t'has d'anar aprenent durant cursa, però bueno, et posen, amb 173 quilòmetres et poden passar moltes coses.
1: D'acord. I la tercera derivada, problemes musculars, articulars...
0: No, jo no vaig patir, no, perquè et dic, com que és un ritme que al final no vas, aviam, són molts quilòmetres, però no vas superforçat, aviam, al final sí que a les baixades pues, els quadríceps els tenia supercarregats, no hi va sobrar aquí. Sí,
1: 9.760 metres de desnivell positiu.
0: Sí, que al final vas pujant.
1: És positiu, però després també és negatiu, perquè clar, aquí comptem el positiu, perquè és el que va cap amunt, però clar, no vas amb bici, és a dir, quan baixes també frenes.
0: Jo, per exemple, pateixo més baixant que pujant. Jo pujant m'agrada més les pujades i és un adelanto gent i em trobo molt bé les pujades i vaig tirant, i a les baixades ja no sé si és per l'edat o per què, però vaig més frenat i em fan, bueno, i tenia més dolors musculars baixant, no, diguéssim, això, els quadríceps, que no pas amb les pujades.
1: Porteu pals?
0: Sí, bueno, hi ha gent que no.
1: Hi ha gent que no,
0: sí,
1: no és obligatori portar pals.
0: No, bueno, això és cada... És aconsellable, si hi ha el material obligatori que et passen una llista, també hi ha una llista de material aconsellable, i hi ha gent que no em porta, jo també ho trobo, hòstia, anar sense pals, hi ha moltes curses que veig, corredors, corredores que no em porten i em sorprèn, perquè són una gran ajuda.
1: Clar, s'entén que una cursa que has de fer corrent tota, és normal no portar pals, perquè el pal molesta. Però clar, una cursa que majoritàriament fas caminant...
0: Exacte, jo m'ha ajudat molt, per pujar i per baixar els faig servir, perquè a vegades també doncs, ja vas més tocat, amb els quadrícies més carregats, jo em recolzo molt amb els bastons. I avui dia les motxilles, els xalecos que hi ha, porten el carcaja aquest que li diuen, que te'l poses darrere i no molesten i ja per res, els plegues i els desplegues i fora.
1: Quin és el material obligatori que us fan portar en una cursa així?
0: Normalment et fan portar dos frontals amb dues bateries de recanvi. Aquest any a UTMB també una cosa curiosa, ara no me'n recordo quin quilòmetre era, però bueno, era un tram de 7-8 quilòmetres que et feien portar un frontal amb llum vermella, pel tema de protecció, suposo que per la fauna i tal, la llum vermella molesta més, però també va ser... Bueno, veies menys i era un tram que no podies córrer perquè no veies amb la llumeta que estava amb el led vermell. Però bueno, la manta tèrmica... a la UVDA, que és la que fan a Vall d'Aran, que també són 100 milles, et feien portar com un sac, en vez d'una manta tèrmica, et feien portar com un minisaquito.
1: Sí, un sac d'emergència
0: d'aquests. Sí, dos bidons d'aigua, jo en aquest cas portava tres, per si a cas. Alimentació, et fan portar també un mínim, ara no sé si dos gels, tres gels, no ho sé, però et fan portar alguna cosa també d'alimentació. La jaqueta impermeable, pantalons impermeables... I també hi ha un llistat després de depèn de si fa calor o si fa fred, que és un addicional, que l'activen o no l'activen. Si l'activen, doncs, també és una tercera capa, etcètera, etcètera. Guants...
1: Pantaló llarg?
0: Jo vaig portar l'impermeable, que sí que és obligatori, que ja és pantaló llarg, i a vegades a curses també et diuen, a part de l'impermeable et fan portar unes malles llargues o alguna que amb el pantaló curt et tapi fins al genoll i que acabi sent un pantaló llarg. Jo portava com unes perneres de fer bici, que sí que la primera nit em va agafar una miqueta de fred i me les vaig acabar posant.
1: D'acord.
0: És el pantaló curt i a sobre em poso aquestes perneres.

0: Hi ha trams que vas sol?
1: Bueno, en aquesta cursa no, perquè ja pensa que surten 2.600 i pico corredors.
0: Ah, no t'ho he preguntat, 2.600?
1: Sí, sí, d'aquests van plegar 700, que sí que pel camí vas veient molts cadàvers.
0: 700? Sí. El tant percent d'abandonament és alt.
1: Sí, sí, sí, sí, aquí ja et dic, de 2.600 i alguna cosa, crec que eren, van plegar 700 i pico. I els vas veient escorrent i vas, hòstia, pel terra, rebentat. Sí. Les vas preguntant, estàs bé, però sí, sí, plega bastanta gent. I en aquesta cursa, com que som tants corredors, et vas trobant en tot moment sol. No et sabria dir, sí que vaig anar potser algun moment esporàdic sol, però, però no és lo habitual.
0: És a dir, sempre tens algú davant, algú darrere.
1: Sí, sí.
0: Bàsicament. Tot i que, com comentaves, està ben senyalitzada i, per tant, tampoc necessites anar seguint a ningú.
1: No, tu vas mirant aquestes senyals. Sí, perquè a vegades també pots equivocar-te, pots seguir algú que va pitjor que tu i d'aquí s'equivoca de camí i tu vas darrere.
0: Ah,
1: sí, millor no fer cas a la gent.
0: Els altres, sempre...
1: Tu fer la teva cursa.
0: Refiar-te de tu mateix. Que dèiem, la senyalització per la nit, que és fluorescent o com funciona?
1: Sí, són unes banderetes que quan li dones amb el teu frontal és reflectant. Veus, sí.
0: Ja les veus. I com ho marquen? De dia com...
1: Bueno, són les mateixes senyals, tipus la Rock Trail, les
0: cintes
1: i la
0: cinta tota la vida
1: típica, i després sí que també hi ha banderetes, un pal de fusta amb una bandera.
0: I públic?
1: Molt, molt, i ja no també sé si és l'edat, però em van estressar una miqueta.
0: Què
1: perquè
0: dius?
1: Sí, al principi l'arrencada a Chamonix, no sé ara que hi ha el nom dels pobles que vas passant per França, però, hòstia, gent pels dos costats que és molt...
0: Se't
1: tiren a sobre amb l'olor a birra de juerga a les 2 del matí. Bueno, és molt bèstia. Molt, sí. Bon curs. Però et posen una miqueta... Em van posar una mica nerviós.
0: Hòstia, doncs el que deuen sentir els ciclistes quan pugen a l'Alpe, no?
1: Pues sí. És la Cegama, per exemple, que he tingut la sort de també córrer el 2017, sí que em va agradar molt, no, el públic, però és que aquí ho vaig trobar del 2021, jo crec que era justament com que sortíem de la pandèmia, no ho recordo tan bèstia, aquest cop és que se'n tiraven a sobre, sense samarreta, els tios amb banderes, va ser una miqueta... Al final molestava, jo anava amb els auriculars, que em poso la meva música sempre, però un poc estressante.
0: D'acord. Ah, t'aïlles una mica també de l'entorn per...
1: Sí, jo sempre porto aquestes llargues, porto música. Almenys durant tota la nit vaig amb música i així vaig al meu rotllo.
0: Et fas la teva playlist?
1: Sí.
0: I així?
1: Em poso... La música m'agrada, menys el reggaeton, m'agrada de tot.
0: Anava a dir, però una mica random, no?
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Sí, no res específic ni...
1: No, bueno, ni... Mike Caulfield, Rolling Stones, sí. Dos... La música que m'agrada, em faig la meva llisteta i vaig tirant. I porto, deixo una base de vida, deixo uns auriculars i amb els que surto. I així la bateria em dura per les dues nits.
0: Ah, d'acord.
1: Sí.
0: I d'aquesta manera, doncs vas avançant.
1: Sí.
0: Quin és el millor moment?
1: Aviam, quan arrenques i donen la sortida, que estàs amb la cançó d'Evangelis,
0: no?
1: Amb la de Conquest of Paradise i tal...
0: Ah, posen la cançó de...
1: Això és maco, i veure tota la gent, no?, pels carrers quan passes Chamonix és molt bonic, però jo diria que el millor moment és quan ja estàs entrant a Chamonix després de les 36 hores i ja veus la meta i dius, hòstia, torno a ser finisher d'aquesta cursa.
0: Quan acabes, quan baixes les pulsacions i quan el cos torna a ser una miqueta ell mateix, anava a dir, què sents?
1: Que... Bueno, quan arribes plores, et cau la llagrimeta, crec que és el més normal del món.
0: Fa 36 hores que li estàs donant.
1: Estàs fotent canya al cos i en pensaments que dèiem abans i que li dones voltes a moltes coses... I bueno, pues quan arribes, pues la lagrimilla, satisfacció molt, molt gran, et puja, no?, a l'ego, com vulguis, però bueno, la satisfacció que et dona haver sigut finisher. I sí que també vas pensant, quan mentre vas corrent i arriben a la meta, avui dormiré per fi al llit, i no dorms mai, perquè almenys jo no dormo mai, i amb els companys que anava també coincidíem, perquè estàs... Jo crec que estàs tan eufòric, al cos també li has fotut la canya, que et fan mal les cames i et fa mal tot, que et fots al llit i no...
0: No dorms.
1: No, jo la primera nit no m'agradaria, m'encantaria, però no dormo.
0: No aconsegueixes dormir per la pròpia excitació de...
1: L'excitació, les molèsties, que sí que llavors ja et venen, tots els mals ja et venen, que durant cursa potser no els has notat, però a l'acabar sí que els notes. I bueno, quan vam arribar a meta aquest cop vam estar esperant l'altre company que arribés, vam prendre un cafetó, al final vam arribar a les 8:30 i a l'apartament crec que eren les 2 que arribàvem i vam dinar i tal, però bueno, fins a nit, ja, que sí que ens vam estirar, però jo no vaig dormir. I l'endemà torna a agafar el cotxe i condueix de vores cap a casa.
0: I la tornada?
1: Sí, sí. Per, sí.
0: Perquè, clar, evidentment...
1: 8-10 hores de cotxe vam estar cotxe, i el vaig portar jo tota l'estona. Com que era el meu cotxe, em fiava més de conduir jo, la veritat.
0: D'acord. Per tant, doncs, aquest marge temporal, no sé si té un punt adrenalític, això. És a dir, que... fer aquestes coses genera després una dependència de la necessitat de tornar-les a fer, sigui aquesta o sigui una altra, eh? O sigui, hem dit que aquesta, pel que m'acabes de comentar, és la segona vegada que
1: sí,
0: la feies.
1: Sí, 2021, que la vaig fer amb l'Albert Jorquera i amb el Jordi Pinyol, que vam estar 38 hores 5 minuts, i aquesta vegada
0: has baixat una miqueta.
1: He baixat a 30. Jo em vaig posar objectiu 30-32, però bueno, vaig ser molt optimista. Crec que podria haver fet 34-35 hores si l'hagués acabat fent sol, però bueno, tampoc mai se sap, perquè potser vas sol i et ratlles i plegues. O sigui, tampoc, no ho sé. Es pot millorar. Aquestes 36 hores sé que les podré millorar, si torno algun dia.
0: El que passa és que és el que comentava. Generes algunes, no ho sé, fer aquestes coses genera una sèrie, unes endorfines que fa que després diguis, ostres,
1: sí, sí,
0: vull continuar fent.
1: Quan vaig... començar amb això del córrer, que ja vaig començar pel Badó i pel Llorenç, que ells ja feien ultras i sempre els deia, ostres, 15 hores corrent, ni boig, m'estic de festa, quan en les èpoques que sortia per Sitges, dic, m'estic de festa 15 hores, però corrents ni de broma. I al final et vas enganxant i fas 10K, fas mitja marató, fas marató i veus que pots, fas ja una ultra, no? I ja vaig dir, hòstia, de 100 quilòmetres no passaré, perquè ja normalment és una nit fora o mitja nit fora, però sí que crec que genera alguna cosa, adrenalina o no sé ben bé què és el que genera en el cos, que vols més. I cada any, pues ara ja vaig... distància, el màxim que he fet són els 185 de Camí de Cavalls, i vols més. Aquest any em vaig fer el repte aquest de Burgos a Santiago, que van ser 504 quilòmetres i també ho vaig fer sol. Però bueno, com que veus que ho pots fer, jo crec que sí que genera alguna cosa en el cos que dius, bueno, pues ara quiero más, quiero... Ja no sé el següent que serà.
0: Ah, anava a dir, i acabes fer un tros de camí, no? Que portaves la Compostela, també, o no?
1: Sí, ah, sí, exacte, sí, sí.
0: La vas assallant.
1: Sí, sí, sí. Al final, quan arribes a Santiago, la Compostela, sí, aquesta, sí, la tinc penjada a casa. Això va ser... Ho vaig començar a fer el 2010 en bicicleta, a Roncesvalles a Burgos. Abans feia més mountain bike, i ho vaig deixar el 2010-2011. I ara, bueno, el rotllo d'haver-me separat i tal, era una feina que tenia, una tasca que tenia pendent, i tot el que començo acabo, i vaig dir, mira, pues, aquesta setmana que no tinc trios me'n vaig cap allà.
0: I has fet de Burgos a Santiago.
1: Sí,
0: en 5 dies.
1: Sí, vaig fer primer un tram de 150 quilòmetres corrent, que vaig estar 28 hores, després un tram de 70, un altre tram de 70. El divendres ja tenia les cames cargades, i a més allò són camins molt llaneros i molta calor, i vaig llogar una bici de gravel i vaig fer 170 quilòmetres amb bici de gravel, que em va anar molt bé per descarregar les cames, entre cometes, i vaig acabar fent una marató per arribar a Santiago el dissabte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: O sigui que, bueno, que en el fons va ser també una bona preparació.
1: Sí, sí, em va servir per preparar-me i...
0: Clar, entre això, els crios, la feina, què ja tens per viure?
1: No, realment molt poc temps. I a més, les curses, et fas un calendari al principi d'any, no? Pues faré aquestes curses i tal... però sempre vas afegint. Ara aquest divendres me'n vaig a la Canfranc, que són 100 quilòmetres i 9.000 positius, que no hauria d'anar, perquè no estic recuperat ni de broma, però bueno, com que ja em vaig apuntar, pues aniré i veiem què puc fer. Però el tema vida social és
0: més complicat, perquè no hi ha més que 24 hores cada dia.
1: Sí, sí, sí. Al final pues, entrar a l'entreno, bueno, avui pues, he vingut aquí, a les 7 del matí m'he llevat i ja he fet un entrenament d'una horeta.
0: Ja plovia una mica, no, encara?
1: He entrenat a casa avui.
0: Ah, d'acord, perquè avui. És que m'ho vas dir, que a les 7 sortiré a entrenar, dic, ostres, no sé si hauràs pogut.
1: He fet mitja hora d'elíptica i 30 minuts de peses i core.
0: D'acord.
1: I al final, no, vida social és... Has de buscar un cap de setmana pues, que no tinc nens i que no m'hagi apuntat a una cursa. I allà pues, sí que aprofito una miqueta.
0: Perquè el calendari te'l fas a principis d'any o a lo que salga?
1: Normalment a principis d'any. I li passo a l'entrenadora el que faré. però sempre li vaig afegint coses que sempre em pega bronca, però perquè, bueno, els amics potser van a una i va apuntar, doncs m'apunto.
0: Com això de Can Franc.
1: Sí.
0: Bueno, de fet, aquesta no. No, aquesta estava prevista, la que no estava prevista era la UTMB.
1: Can Franc sí que em vaig apuntar abans d'UTMB i UTMB va ser, mira, una cosa que va sorgir i va anar bé, però UTMB és la que no estava prevista. Però sí que ara ahir em vaig apuntar a la cursa fosca que fan a Torrelles, que això és un dissabte a la tarda, i pel diumenge ja m'he apuntat a una altra, que és a Vilaverd. O sigui que tinc dos seguits, el dissabte a tarda i diumenge a matí. M'he apuntat a coses que
0: dissabte
1: faig.
0: A tarda i diumenge a matí.
1: Sí, au, són mitges.
0: Bueno. Mitges, res, total, són 21, no?
1: Patiré igual.
0: És que és això. I el cos no es queixa, ara, en sèrio?
1: Jo he patit molt de fissures per estrès, però aquest any ho he gestionat. Vaig començar que em feia mal la tíbia, és una cosa que em surt a la tíbia. És l'única...
0: lesió.
1: Sí, lesió que m'ha anat sortint al llarg del temps, però ho poso en que és quan faig asfalt, quan faig entrenaments d'asfalt i quan pujo ritmes. I amb l'entrenadora vaig parlar i vaig dir, mira, aquest any he fet molt entrenament de bici amb gravel, que em vaig comprar una bicicleta de gravel, i li vaig dir que no em posés ni asfalt, i temes sèries i tal, fer lo mínim. Que van molt bé per curses pues, tipus rock, cardios, i tal, pues, pujar les pulsacions, però és que després és quan em ve la lesió i prefereixo aguantar més anys corrents que no cada el tercer, el quart, el quinto, el décimo, bueno, no, igual.
0: Això ho he llegit més d'una vegada, és a dir, que la sèrie va molt bé, però que té una contraindicació, que és que pots petar.
1: Jo penso que és quan et venen amb els companys que ja... Això, bueno, jo soc del 80, aquest any faré 46, però bueno, l'Albert, el Jordi, que ja són, que tenen 50, o ronden els 50, els 50 i picos, comencen a estar tots, que si la cadera, que si el genoll i tal. I jo crec que és... Bueno, una que els anys van passant i fer tants quilòmetres...
0: Això és evident,
1: segur que no és bo.
0: Per tots.
1: I després que jo crec que el tema de tocar asfalt i pujar ritmes és quan poden vindre les lesions.
0: És a dir, que l'asfalt com menys millor?
1: Jo penso que és més lesiu. Penso. Almenys per mi. No sé per altres corredors.
0: No, és que ho hem sentit més d'una vegada, per això...
1: Jo, en el meu cas, et dic que sí. A la que toco asfalt, fa 2 anys em van regalar un dorsal per fer la marató de Barna i vaig fer la mitja d'aquí de Sitges primer per provar-me. Em va sortir amb 1:21, que està prou bé.
0: És un bon temps.
1: I la idea era fer la marató en 3 hores o menys per provar. No mai he fet una marató d'asfalt. Però vaig fer la mitja de Sitges i ja em vaig fer ja em va sortir la fissura a la cama. I has d'estar 3 mesos parat, bueno, fent elíptiques, fent bici estàtica, amb un magneto per recuperar-te abans, i passo. Prefereixo no fer asfalt i no arriscar.
0: Però, en canvi, si fas aquest volum, però el fas per muntanya i d'una manera més o menys, i no tan buscant el cardio, no tan buscant la sèrie, no apareixen aquestes lesions.
1: Jo penso que no. Aquest any porto un tou de quilòmetres i al final, ja et dic, vaig començar l'any que sí que notava, perquè com que ja sé el dolor que és aquest, això de la fissura, i m'ho vaig notar i vaig dir uf. I ho he anat trampejant i ara estic bé. I he fet un tou de quilòmetres i és...
0: Que comptes quants quilòmetres et surten al llarg de l'any?
1: Sí, bueno, amb l'Estrava i ho penges, no? Això fa il·lusió. Però,
0: a veure.
1: No, l'any passat ens en van sortir, ara t'ho dic de memòria, 4.000 i alguna cosa de córrer, perquè després estàs de bici, i de desnivell, no, 100.000, 100 i pico mil em va sortir. I aquest any suposo que sortirà alguna cosa més.
0: Trobes lògic que algú que ens estigui escoltant ara digui que t'està sonat?
1: Sí, passa que sí, però bueno, això que... Sí,
0: cada loco con su tema, sí, exacto, això és veritat, no entrarem en això, però...
1: Això cadascun, sí, o molts van pensar, aquest tio no té més vida que correr, i penjo moltes coses a Instagram, perquè també ho faig servir com un diari, i m'agrada, i quan cuino i coses, jo ho penjo quasi tot, serà mitja vida meva, els que tinc a Instagram... Pero es algo que me agrada compartir y muchos deben pensar, qué pesado, este ya está otra vez corriendo, ya está otra vez entrenando, pero bueno, me agrada.
0: ¿Segueixes figures d'aquest món?
1: Sí, aviam, segueixes figures. El Pau Capell, per Instagram i tal. I el vaig tindre com a entrenador també fa molt temps. I sempre t'agrada, pues, el Kilian Jornet, per veure els reptes que fan. Passa que, bueno, estan a uns nivells que bueno, t'agrada veure els temps que fan i tal, però que saps que mai arribaràs a fer el que ells fan.
0: Material de marca?
1: Bueno, jo porto de sabatilles, vaig aconseguir amb Montucos, que estic molt content, i sí que les sabatilles, pues, corro amb elles i estic encantat. I després de lo de més, bueno, el que jo vaig provant i m'agrada la roba, que bueno, tinc moltes marques, molts frontals, tinc de tot, sóc un friqui. Abans era un friqui de la roba de carrer, no? Diguéssim, uh-huh. I ara obres, entres a casa meva i tot és roba, motxilles de córrer, samarretes de córrer, que tinc tropecientes mil, i bambes també tinc 20 parells de bambes d'Ectindra, uh-huh. però bueno, tampoc estic lligat, a part de les bambes, que sigui aquestes de Montucoas, però amb el de més no.
0: Fas muntanya, a més del que fas en cursa?
1: Algun cop sí que alguna ruta de muntanya i tal, uh-huh. però no sóc. O sigui, vull, faig muntanya, anar a fer un pedraforca i tal, uh-huh. però corrents, per entrenar.
0: Per entrenar.
1: Amb amics, amigues, algun cop uh-huh. sí, anem a fer una ruta de muntanya, però no corres, eh? I no. Em portaré bé i aniré caminant. Uh-huh. Passa que m'agrada més córrer, perquè quan vaig caminant se'm fa molt llarg.
0: D'acord. No t'he preguntat, quan et vas enganxar amb això del córrer? Perquè al final, la majoria dels, o molts corredors de muntanya, doncs sou de mitja edat.
1: Sí, sí, jo crec que bueno, hi ha un punt de corredors que jo crec que quan han deixat la vida fiestera que dic jo han començat a córrer i a descobrir la muntanya. Jo fa molts anys que sempre he fet esport, sempre he fet bici de muntanya, des que sóc petit, he fet kickboxing, he fet esgrima, he fet snow, he fet submarinisme. Crec que un amic meu em va dir una vegada, eres aprendiz de todo, maestro de nada.
0: Maestro de nada, sí, això és una dita molt castellana. Sí, sí.
1: Un amic de Sitges és el Manel, i sí que ara diria que m'he especialitzat més amb el tema de córrer. Aprendre-m'ho en sèrio el 2016, que va ser quan vaig fer la meva primera ultra, que van sortir d'aquí de Sitges, l'altra trail de Barcelona,
0: sí.
1: I el cop que la vaig fer amb el Llorenç, que em va acompanyar, i va ser la primera ultra que feia, era això, 2016, i va sortir de Vegas. Uh-huh. I aquí diria que és on em vaig més ja... Dejé la vida nocturna,
0: i vinga.
1: Vaig deixar de fumar, perquè fins al 2016 era fumador esporàdic de cap de setmana, però el 2016 vaig deixar de fumar, vaig deixar de sortir, i em vaig prendre el tema del córrer, doncs ara farà 10 anys ja... més seriament.
0: Uh-huh. I com et veus? És a dir, evidentment aquest nivell, aquest volum, nivell és independent, perquè al final el nivell és el que és, però aquest volum, anava a dir, et veus molts anys podent-lo mantenir?
1: Sí, jo crec que si et pots mantenir el temps que tu vulguis, amb el que hem parlat abans, uh-huh. respectant les lesions, respectant els ritmes i sapiguent on estàs.
0: D'acord.
1: Vull dir, doncs ara faré 46, uh-huh. no em vull enfrontar amb un nen de 20 anys que sé que em rebentarà. Si tu vas gestionant bé i no et passes, jo crec que pots estar molts anys. Mira, el Loren farà, em sembla que el desembre ell fa 60... I fa una PTL a 320 quilòmetres.
0: I segueix-lo, sí, sí.
1: El ritme seu no és el meu, ni molt menys, uh-huh. però bueno, va fent.
0: Sí, la qüestió és anar fent i intentar anar fent finishers sempre i quan, anava a dir, les condicions de seguretat. I
1: que no tingui risc la teva vida.
0: Ah, exacte.
1: I anar, pots anar fent molts anys.
0: I escoltar el cos, que és el que abans comentàvem també. Important saber escoltar-lo i saber quan s'ha de parar, que moltes vegades...
1: Exacte, si tens una molèstia o tal, doncs potser el que deia abans, en vés de fer anar a córrer, doncs agafar la bici i sortir amb bici. Uh-huh. A mi m'ha anat molt bé aquest any.
0: Substituir.
1: Entreno combinat. Uh-huh. I molt treball de gimnàs, de força, que també la gent s'oblida i només fa córrer, i també has de fer entrenament de força i core. I...
0: Aleshores, especialistes al voltant d'aquesta passió. Has dit que tens una entrenadora, no?
1: Sí, Laia Díez.
0: Que és qui marca una miqueta les pautes, que després, evidentment, com tot pacient, se l'assalta,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, sí. Sí. Que a mi m'ha dejado ya por perdido.
0: Però, en qualsevol cas, entrenadora perquè marqui una miqueta la pauta de sortida, físios i això també? O...
1: Sí, mira, avui a les 12 en teoria tinc hora al físio, però ja, si arriba una mica més tard no passa res.
0: Ah, no passa res, anava a dir, ai, ara...
1: No passa res.
0: Estàvem tirant aquí i no...
1: No passa res. Uh-huh. Bueno, sí, al final el bo seria anar al físio un cop a la setmana, però clar, tot això són quartos,
0: són
1: no?
0: Diners.
1: I al final tampoc he vist d'això. Uh-huh. És un hobby, entre comilles, que quasi ja més que un hobby és una segona feina, però bueno, físios, nutricionista no en tinc, però que si m'ho pogués permetre, doncs potser la tindria i milloraria aquests cronos, uh-huh. perquè si mires el tema de la nutrició, doncs és, també ho ajuda molt, durant cursa i la preparació. Però, clar, tot va sumant.
0: Això també t'anava a preguntar. Ja que tu ets el teu nutricionista, per necessitat, però ho ets, com t'alimentes, diguem, de normal i com t'alimentes durant les curses?
1: Depèn de la setmana que tinc nens i la que no.
0: Ah, amigo.
1: També. Bueno, la que tinc nens és més complicat perquè si frankfurts, hamburgueses, intento fer-los menjar saludable, però són bastant punyateros. Uh-huh. I la que no tinc nens, doncs mira, ahir vaig fer, a més vaig penjar a Instagram, em vaig fer un arròs, fideus d'arròs amb verdures, i vaig fer, però per 4 dies, crec que m'he fet, vaig fer una perola gegant, i aviam, intento menjar sa, peix un cop a la... jo, perquè tampoc soc molt de peix, però intento menjar peix un cop a la setmana, pollastre amb arròs,
0: carbohidrats,
1: molt carbohidrat, fruita, intento portar una dieta equilibrada, em faig analítiques, això sí, cada un cop al mes em faig analítiques, i tot està controlat, i durant curses, sí, jo tiro molt de gels, però això ja és cada un...
0: Si l'estómac ho aguanta...
1: Exacte, això ja és com t'ho plantegis cadascun. Però bueno, sí que intento fer una bona base de menjar sa, i ara abans cursa, pues, jo menjo moltes... Si una cursa és durant el matí, per esmorzar menjo papilla de 8 cereales d'aquestes de nens, perquè és el que a mi em funciona, i em va bé i em senta bé la panxa. Però bueno, això ja... És l'estratègia de cada
0: maestrillo i el solurillo.
1: Exacto.
0: Però, en qualsevol cas, el menjar ha de ser saludable i correcte.
1: Sí, sí.
0: Un ha de saber el que...
1: Un ha de saber el que li senta bé. Bueno, també pues, sí que vaig mirant posts de gent o que prenen altres corredors més pros i tal, pues, també copies una miqueta. Però al final has de saber tu el que et senta bé i el que t'aporta energia i el que t'ajuda.
0: Tot i que venen molta cosa també, no?
1: Bueno, hi ha molt producte que jo crec que no serveix. Jo crec que molt producte també és més psicològic.
0: És màrqueting.
1: Sí, màrqueting i del teu cap i tal. Al final cadascun, amb els anys has de conèixer el teu cos i el que et va bé i el que no et va bé.
0: Sí, hi ha un efecte placebo també en moltes coses.
1: Jo ara no prenc beguda isotònica, no prenc quan corro i et diuen que va molt bé. Jo no prenc i no tinc rampes, no tinc res. Pastilletes de sal sí que prenc.
0: D'acord.
1: Però beguda isotònica és que m'entra més set. Però ara qui et dirà que sí que li va bé?
0: Entra set perquè porta sucres i el sucre dona set. Això sí, sempre ben hidratat, no?
1: Sí, sí. Jo tots els avituallaments, però menjar no agafo res dels avituallaments, quasi mai, però sí que tots els avituallaments paro i carrego aigua.
0: Aigua.
1: I caldo. Si hi ha caldo, sí que aquí és la
0: xamonesi... Que hi ha una miqueta de nutrició també aquí.
1: Sí,
0: de...
1: caldo m'entra molt bé i em senta molt bé, i caldo sí que me'n foto tot el que trobo.
0: Doncs aquesta és la història. Ja ho hem dit, al final, cada loco con su tema, oi? I el tema del Dani és això, aquesta passió per apuntar-se a curses d'ultraresistència, curses bastant llargues, que necessiten una preparació física, però també una preparació psicològica.
1: Exacte.
0: Molt important el coco.
1: Sí, en
0: aquestes coses. El coco durant, el coco abans i el coco després, no?
1: Exacte. Sí, sí. Jo durant et diria que és quasi un 60% més que el físic, amb una cursa així llarga.
0: Imagina't.
1: I a l'abans pues, també hem de treballar-lo. Això d'estar-te tu una nit sol al costat de casa, sí, al costat de casa pujant i baixant el pic de l'àliga, és una forma de treballar, de treball mental, i trobar-te sol, i que et vinguin les pors, els pensaments oscuros, no?
0: Sí.
1: I superar aquestes coses per després de cursa pues rendir.
0: I després, doncs, això, tenir la satisfacció, perquè evidentment doncs, tot ho fem per això, per generar aquesta, el que dèiem abans, aquesta endorfina
1: adrenalina,
0: que com a mínim doncs, puguem tenir allò la medalleta del finisher, i sobretot el repte superat d'haver fet, per exemple, en aquest cas, la clàssica de les clàssiques, que és l'ultratrail del Mont Blanc, de 173 quilòmetres i 9.760 metres de desnivell positiu i negatiu, perquè en el cas de curses el negatiu, diguem que
1: també compta,
0: perquè també el frenes, oi? En 36 hores, 37 minuts i 37 segons.
1: Exacte.
0: Que és el això temps oficial que va sortir. Una cursa en la que no es dorm, millor dit, o si dorms, 10 minuts. I para de comptar. I que sobretot, doncs, això, veus, anava a dir, veus postes de sol, evidentment.
1: Sí, postes...
0: I veus sortides de sol.
1: Que és molt maco.
0: Dues, no? Dues postes i dues sortides.
1: I quan veus la sortida de sol també et renova l'energia, diguéssim. Durant la nit és llarg, però quan veus que surt el sol també et recarregues, diguéssim.
0: D'acord. I el dia, doncs, el dia és bonic perquè no deixes de... Clar, estàs donant la volta al Mont Blanc, que és allò, el massís més clàssic, més espectacular dels Alps, amb una volta, m'ho comentaves, que surt de França, passa per Itàlia, va cap a Suïssa i torna cap a França. És a dir, dones la volta tota al Mont Blanc. No puges al Mont Blanc, eh? No. 4.800 metres...
1: No estaria malament, però...
0: ja seria massa. Però en qualsevol cas, aquest repte, que més d'un sitgetà l'ha fet alguna vegada i que aquesta vegada doncs, en Daniel Monacid ha portat a terme per segona vegada. Com dèiem, el 2021 ja ho va poder fer. Dani, moltes gràcies per haver vingut.
1: A vosaltres.
0: Ara que vagi bé el fisio. Aviam. Felicitats per ser refinisher.
1: Gràcies.
0: Per haver tornat a repetir. I molta sort en els reptes del futur.
1: Moltes gràcies.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Doncs ja ho han sentit. Qui s'hi vulgui posar, sobretot temps, temps i temps. I una miqueta de coco, o molt de coco. Són les 12, com sempre, gràcies per l'atenció. Continua l'alerta. Pot continuar plovent durant la tarda. En principi, ja ho han sentit en Gori Massip, menys. Però tot pot passar. Per tant, com sempre, gràcies per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: I nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec. L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant el 155. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives. El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques anti-immigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica. Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta.
2: Esports.
3: Golejada del Barça en el debut a la Champions, els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamin i l'últim de Gabriel Jesús. Entre altres resultats, destaquen el PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet, amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa contra l'Andorra. I a la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
1: I el temps dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nubulositat.